0: Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Després d'arribar a França per participar en la cimera del G7, el president nord-americà diu que després de l'Iran ara s'han d'ocupar d'Ucraïna. L'acord entre Washington i Teheran fa caure el petroli fins als $83 al barril de Brent. El front del Líban es torna a plantejar com a principal amenaça per mantenir viu l'acord de pau d'aquí a divendres. L'Iran exigeix que es retiri l'ofensiva al Líban, però Israel ha deixat clar que no té cap intenció de marxar de les zones ocupades i assegura que l'acord entre Washington i Teheran no l'obliga a res. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol del líder de Santos, Cerdán, en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat. El magistrat Juan Carlos Peinado deixa a l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ho decidirà les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho. El PSOE i Sumar pacten eliminar els delictes d'ofenses religioses, injúries a la corona i ultratge als símbols nacionals del Codi Penal, però mantenen el d'enaltiment del terrorisme. La reforma es va començar a tramitar el 2023 i per prosperar necessita la majoria absoluta del Congrés. La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare a Montserrat ajudaran a demostrar la seva innocència. En aquests àudios, als quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana auxili al 112 visiblement afectat. Es publica una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de les de Carles Riba i Joan Francesc Mira. La traducció actual l'ha fet Pau Sabater, que ha volgut que fos un text accessible.
1: Esports.
2: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 0 davant de Cap Verd amb els catalans Pau Cubarsí i Marco Corella de titulars, a més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, Lamine Yamal ha reaparegut. També ha jugat al Bèlgica 1, Egipte 1. Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables. I el Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení de waterpolo, Javi Aznar, de mutu acord, després de 12 temporades.
0: I el temps, aquest dimarts tindrem el típic temps d'estiu, amb sol al matí i amb ruixats a la tarda al Pirineu. Unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més, s'esperen valors de fins a 37 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Comencem explicant que Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Des d'Evian, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que els detalls del memoràndum d'entesa amb Teheran se sabran poc després de la signatura del pacte, al qual no assistirà personalment. Trump i la resta de líders del G7 també volen abordar la situació d'Ucraïna. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
3: G7 amb el focus en l'acord amb l'Iran, ha arribat a l'hotel Reial davant del llac Lehman, històric per acollir grans cites diplomàtiques. Trump ha defensat que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es donaran a conèixer aviat, probablement després de la firma que s'espera per divendres a Suïssa i de la qual s'ocuparà el seu vicepresident Benz. El president dels Estats Units ha garantit que divendres l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli, estarà completament obert.
4: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà un arma nuclear i estan totalment d'acord.
3: L'anfitrió de la cimera, Emmanuel Macron, assegut al costat de Trump, tenia també bones paraules per l'acord amb l'Iran.
5: Arreglarà el tema nuclear, que és molt important per la pau de tot el món. Reobrirà l'estret d'Hormuz i proporcionarà pau al Líban. És un pas molt rellevant per a la pau i per a l'economia global.
3: Més enllà de l'Iran, Ucraïna, amb Zelensky aquest dimarts a Evian. Trump va parlar amb el president ucraïnès i amb Putin per separat diumenge. Els líders europeus del G7 volen pressionar Trump perquè mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin.
0: Entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar l'acord de divendres, preocupa especialment la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord. El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ho deixava així de clar.
6: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
0: Una postura que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brescó.
7: Israel no té cap intenció de marxar del sud del Líban, ho ha confirmat Benjamin Netanyahu, que ha insistit en la seva voluntat que la zona es converteixi en una àrea de seguretat similar a la que hi ha a Gaza o a Síria. El primer ministre israelià ha assegurat que la seva prioritat és la de protegir els habitants del nord d'Israel, tot i que quedar-se al sud del Líban molt probablement farà que Hezbollah ataqui de nou. Tot plegat posa en perill la firma de l'acord divendres i l'estabilitat a la regió. En aquest sentit, Netanyahu s'ha desmarcat una mica de Donald Trump.
8: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Soc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
7: Que tota la roda de premsa que ha ofert Netanyahu hagi estat en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes després de l'anunci de l'acord. L'acusen de fracassar, de no haver completat la missió. Netanyahu es defensava així.
8: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
7: Netanyahu ha assegurat que l'Iran ha quedat molt debilitat, tant a nivell militar com econòmic, que mai ha estat tan dèbil i Israel mai tan fort. Justificacions en any electoral.
0: L'acord entre els Estats Units i l'Iran ha provocat una caiguda en picat del preu del petroli i ha disparat les borses. Als Estats Units, els principals índexs de Wall Street han pujat i el Dow Jones ha marcat un nou rècord. L'índex Eurostoxx 50, que inclou els principals valors europeus, ha guanyat prop d'un 1% i també s'ha situat en màxims històrics. El selectiu de la borsa espanyola, l'IBEX 35, s'ha revaloritzat un 1,4% i ha superat per primera vegada la barrera dels 19.000 punts. El barril de cru Brent, que és el de referència a Europa, ha caigut prop d'un 5% i cotitza a $83, el nivell més baix des que va començar la guerra. També ha caigut un 9% al preu del gas. Malgrat aquesta reacció dels mercats, la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén, no creu que l'economia global millori de forma immediata, perquè queden setmanes per normalitzar el trànsit de mercaderies per l'estret d'Hormuz. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
9: Sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt, molt, molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions.
0: Guillén creu que la inflació no baixarà de forma immediata, però assegura que ara s'allunyen les pitjors perspectives d'una pujada de preus del 4%. Canviem de qüestió per explicar que un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdán. Diu que ordenava al PSOE pagar les despeses de Leire Díez i que estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. Els agents de l'UCO inclouen a la causa l'agenda de l'exsecretari d'Organització Socialista, o les factures dels viatges de 10 pagades pel partit. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Les agendes de Santo Cerdán requisades per l'UCO demostren, segons els investigadors, que era el cap de la trama, estava informat de totes les maniobres de l'ERE 10 i ordenava i autoritzava, per escrit o de paraula, que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia l'Eire Díaz, uns fets que Cerdán un cop més rebutjava.
11: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
10: Però la Guàrdia Civil també apunta com Cerdán ordenava al personal del PSOE autoritzar viatges a Díaz sense preguntar. Segons la documentació, li van pagar amb diners del partit fins a 9 viatges entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. En un, l'agència de viatges preguntava el motiu del desplaçament i una treballadora del PSOE respon ras i curt que és una ordre directa del secretari d'organització. També es detalla que els pagaments als despatxos d'advocats que la Guàrdia Civil sospita que servien per pagar Díaz es van signar també per ordre de Cerdán. L'UCO reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díaz es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil. Davant d'això, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torro, defensa que el partit ha col·laborat amb la justícia en tot el que se'ls ha demanat.
12: Hemos llegado a entregar tickets justificantes, algunos ya casi con la tinta borrada, porque no tenemos nada que esconder.
10: I des del PP, Borja Sémper qüestiona la comptabilitat del PSOE.
13: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tiene las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
10: Torro ha demanat prudència a l'espera que avanci el procés judicial i diu que el partit no descarta presentar més endavant una denúncia contra Díaz.
0: El jutge Peinado decidirà en les pròximes hores si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez, com li demanen les acusacions populars. Després d'una sessió que s'ha allargat més de 3 hores amb la presència de Begoña Gómez, el magistrat té ara 72 hores per decidir si l'envia a judici davant d'un jurat popular per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats. Madrid, Paula Brujats.
14: Caldrà esperar un màxim de 3 dies per tenir el veredicte del jutge Peinado si escala el cas i retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez i si l'envia a judici fent cas al que li demanen les acusacions de Vox i entitats d'ultradreta. La Fiscalia i l'advocat de Begoña Gómez han demanat que s'arxivi el cas, han acusat el jutge Peinado de fer política i d'alimentar una causa sense cap fonament només per desgastar Pedro Sánchez. El PSOE defensa la innocència de Begoña Gómez, Rebeca Torró, número 3 dels socialistes.
12: Jo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista.
14: La cita de Begoña Gómez al jutjat era el primer pas d'una setmana crítica per a Pedro Sánchez als tribunals. Gómez ha esquivat la premsa, ha entrat pel pàrquing i dins del cotxe. A la sessió també estaven citats com acusats l'empresari Juan Carlos Barrabés i l'assessora de Begoña Gómez a la Moncloa, Cristina Álvarez. El jutge Peinado té la intenció d'enviar-los tots dos a judici al costat de la parella de Pedro Sánchez.
0: I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero demana al jutge que ajorni la seva declaració per les joies que van trobar al seu despatx. Vol més temps per documentar d'on provenen aquestes peces, valorades en 1.300.000 euros i que han servit per imputar-lo per contraband i frau fiscal. Zapatero manté, en canvi, la citació d'aquest dimecres i dijous, imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: 3CAT Info.
0: El PSOE i Sumar acorden eliminar els delictes d'injúries a la corona, ultratge als símbols nacionals i ofenses religioses del Codi Penal, però mantenen el delicte d'enaltiment del terrorisme. La reforma que impulsa Sumar està encallada des del 2023 i per aprovar-la caldrà la majoria absoluta del Congrés. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, n'apunta l'objectiu i els canvis.
15: Blindar la libertad de expresión en nuestro país. Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
0: Està previst que aquest dimarts la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes al text.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: I abans del temps encara us expliquem que la defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència pocs minuts després de la caiguda mortal del seu pare ajudaran a demostrar la seva innocència. En les converses telefòniques a les quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana ajuda al 112, visiblement alterat i afectat.
16: Què et digui?
17: Hola, necessito ajuda, necessito ajuda.
16: ¿Qué tipo de corredor?
17: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
16: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está por otro sitio?
17: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
0: En total són tres converses, una amb el 112, una amb els bombers i una altra amb el sistema d'emergències mèdiques, el SEM. Francisco Marco és el director de Método 3 i el pèrit contractat per la defensa.
18: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
0: Tant la jutge com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries de com van anar els fets en les seves converses amb els equips d'emergències i en la declaració que va fer davant dels agents.
1: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart, és moment per la previsió de Néstor Gómez.
19: Aquest dimarts tornem a parlar d'una situació meteorològica similar a la de dilluns, però amb petits matisos. Per un costat tenim un ambient assolellat, una nit que ha sigut suau i càlida fins i tot en alguns punts de l'Alt Empordà per una tramuntana que ha bufat res calfada i una tarda a la qual s'espera que apareguin els ruixats, però a diferència de dilluns, aquests ruixats es quedaran molt concentrats a la zona del Pirineu entre la Vall d'Aran i Alta Ribagorça fins al Ripollès, però no baixaran cap al Prepirineu. El que sí que tindrem avui és més calor. Puja la temperatura de manera general a tot el país, màximes que s'esperen al voltant dels 34 graus a les comarques de Girona, entre els 34-35 graus cap a la Catalunya central, entre els 28-32 graus a la costa i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb màximes de 35-36 i fins i tot 37 graus. Una calorada que s'inicia, o es va iniciar ahir, però tindrà continuïtat també durant els propers dies.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
0: Obrim plana econòmica explicant que la indústria catalana rebrà 5.000 milions d'euros en els pròxims 4 anys per ser més competitiva. Són els diners previstos en el Pacte Nacional per la Indústria, firmat pel govern i els agents socials. El pla també vol millorar l'ocupació del sector, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques. Des de la patronal Foment del Treball, el seu president, Josep Sánchez Llibre, hi veu diverses oportunitats.
20: Suposarà, des del nostre punt de vista, en primer lloc, reindustrialitzar el país, la nostra indústria, per intentar arribar al 25% del nostre PIB industrial. Representarà més activitat econòmica, més valor afegit, més talent, més sectors productius.
0: I des dels sindicats, la secretaria general de Comissions Obreres, Belén López, creu que el pla ha de permetre tenir una estratègia industrial clara.
21: Cal avançar i superar aquesta lògica d'una suma de mesures i anar cap a una estratègia industrial de país de veritat. Saber quins sectors estratègics volem, on volem posar els calés i què volem potenciar.
0: El pacte, que vol impulsar inversions al mateix temps que pretén acompanyar la petita i mitjana empresa, també preveu 190 mesures per fer una reindustrialització verda i sostenible. I el turisme i el consum impulsen l'economia catalana. En el primer trimestre ha crescut 6 dècimes i això deixa l'increment interanual en el 2,9%, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. La despesa de les famílies i la inversió han actuat de motors, tot i que s'han moderat en relació amb els últims mesos de l'any passat. Un fet habitual després de les vacances de Nadal i també tenint en compte que les empreses i administracions acostumen a deixar per finals d'any els volums més importants d'inversió. Del gener al març, el que sí que s'han refredat són les exportacions, que han caigut en relació al trimestre anterior. I encara en plan econòmica, la Cambra de Comerç de Barcelona surt en defensa del turisme arran dels debats sobre els seus efectes a Barcelona. Diu que reforça la competitivitat de tots els sectors econòmics de la ciutat. El president de la Cambra de Comerç, Josep Santacreu, fa aquesta consideració.
22: Si no tinguéssim turisme, tots els molts altres sectors patirien i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, exportacions d'alt valor també.
0: Segons un estudi de la mateixa cambra, el turisme és el motor principal de la connectivitat aèria. però demana que l'aeroport del Prat, el tercer d'Europa en oferta de seients, ha d'aconseguir més vols intercontinentals. I no deixem el turisme perquè l'Eurocambra valida mantenir les compensacions als passatgers europeus d'avions que pateixin retards de més de 3 hores. Dóna suport així al text acordat divendres entre els estats membres després de 13 anys de negociacions. El Parlament manté les indemnitzacions als passatgers d'entre 250 i 600 euros, segons la distància del vol. Alguns estats volien aconseguir la gratuïtat de l'equipatge de mà a cabina, però al final només s'obligarà les companyies a mostrar el preu del vol amb les maletes incloses. Les aerolínies podran oferir un descompte als passatgers que renunciïn a portar l'equipatge a bord de l'avió. L'acord també permetrà modificar els errors de picatge dels bitllets sense penalitzacions i que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
2: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector. És un bon acord per a Europa, per als nostres ciutadans i per les nostres companyies aèries. Demostra que quan treballem junts podem oferir solucions pràctiques en la vida de les persones.
0: El document obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com presentar les reclamacions que podran exigir compensacions en un termini de 9 mesos.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimarts, Rodalies recupera el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, passant per Sant Cugat i Cerdanyola Universitat, que estava interromput des del 20 de gener a causa de les afectacions provocades pel temporal Harry. Tot i això, Renfe mantindrà aquest primer dia el servei alternatiu per carretera i fins dijous els autobusos directes a Cerdanyola Universitat. Els trens de passatgers tornen a circular després que ja s'hagi recuperat fa dies el trànsit de mercaderies, un cop reparat el tram més malmès del túnel de Rubí. El Ministeri de Transports ha anunciat que està a punt de licitar les obres per actuar a la resta del túnel, que està previst que es facin sense afectar la circulació. En cultura arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira, de fa 15 anys. La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
4: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és, en general, bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la, que no fos una pura narració, perquè, de fet, la gràcia que té és aquesta, no?, que combina una història molt, molt atractiva amb una manera d'explicar-la que és poètica.
0: La història de l'heroi que tarda 20 anys a tornar a casa després de la Guerra de Troia continua interpel·lant el lector actual, segons Sabater.
4: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. Jo crec que qualsevol persona que s'acosti a l'Odissea per primera vegada i l'agafi, la comenci a llegir, jo crec que és una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta, de seguida et fa volar i et desplega tot aquest munt d'imatges magnífiques.
0: No és l'única novetat al voltant d'aquest clàssic. Ara Llibres publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry i Blackie Books publica El cicle de Troia, de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega, que inclou El viaje de Ulisses. I el Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau, un any després de la seva mort. La mostra la reivindica com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. Dani Soler és el seu fill.
5: Sí, jo crec que sí. Als anys 80 va parar una mica, doncs, perquè era molt difícil compaginar ser fotògrafa amb tindre un fill i una mare soltera. I a 2026 tampoc hem canviat tant. Però sí, jo penso que sí, aquesta exposició ho demostra.
0: L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com els retrats de les internes de la presó de Bat Ras o les comunitats gitanes de Ripollet. Maria Planes és cocomissària de la mostra.
3: Si una cosa caracteritza les fotografies de l'Anna és el seu compromís, la seva voluntat de visibilitzar a totes les persones o desigualtats socials, les mobilitzacions socials, les persones que viuen als marges, donar-los veu, dignificar-les, retratar-les. Ella també s'hi sentia identificada.
0: Esports. Amb David Ubach.
6: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial Masculí dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. En partit del grup H, jugat a Atlanta, el combinat de Luis de la Fuente ha firmat un sorprenent empat a 0 davant de Cap Verd. Tot i això, el seleccionador espanyol ha tret ferro a aquest resultat negatiu.
8: Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
6: Els catalans Pau Cubarsí, del Barça, i Marco Corella, nou jugador del Madrid, han jugat de titulars, com també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, els catalans del Barça, Lamine Yamal i Dani Olmo, han tingut minuts. De la reaparició de Lamine Yamal n'ha parlat a la televisió espanyola Luis de la Fuente, precisament.
23: El objetivo es ir dándoles minutos que vayan adquiriendo confianza y ritmo para que en los futuros compromisos estén mejor. Seguro que el día de Arabia van a estar mejor ellos y todos los demás también.
6: Aquest dilluns també s'ha disputat el Mundial al Bèlgica 1-Egipte 1, al grup G. Aquest dimarts es jugarà el França-Senegal. Mundial a banda, seguim parlant de futbol.
24: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Ara ho dèiem. Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables, pel lateral de l'Ella, de 27 anys. El Girona, per la seva banda, ha arribat a un acord amb el Birmingham per al traspàs del migcampista colombià John Solís. El Birmingham ha decidit exercir l'opció de compra inclosa en el contracte de cessió de Solís de 22 anys en una operació que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol. A la Lliga Femenina de Futbol, dia de renovacions. La defensa Júlia Guerra continuarà una temporada més a l'Espanyol fins al 2027, per tant, i afrontarà la que serà la 15a temporada al Club Blanquiblau.
25: Per mi l'Espanyol és casa meva, ho he dit sempre, porto tota la vida crescut aquí i per mi és casa.
6: Mentrestant, el Badalona Women ha confirmat la renovació de la migcampista Maria Llompart.
26: Que l'any que ve doncs, podem disfrutar d'una temporada plena d'èxits i que aquest projecte que parlo sigui cap endavant i podem disfrutar-ho tots.
6: I en clau judicial del futbol, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions i també a indemnitzar la víctima amb 64.000 euros. Mir encara pot presentar recurs. Dit això, obrim pàgina poliesportiva ara parlant de futbol sala.
24: L'actualitat esportiva a fons.
6: El Barça recupera Adolfo per arrencar aquest dimarts la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. L'ala colomenc ha estat uns 2 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla dreta. En canvi, els blaugranes mantenen les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. De cara a l'eliminatòria pel títol contra els murcians, al millor de 5 partits, el conjunt de Javi Rodríguez té el factor pista favorable. En aquest sentit, el porter del Barça, Didac Plana, considera clau començar amb bon peu.
27: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
6: Del Barça, del futbol sala, volíem dir, passem al waterpolo.
24: 3CAT Info.
6: El Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení Javi Aznar de mutu acord després de 12 temporades. Aznar n'ha exposat les raons.
28: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que hem acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
6: Al capdavant de l'equip, que la temporada que ve també perdrà totes les jugadores importants, Aznar ha guanyat els títols de Lliga de Campions, 3 copes, una Supercopa Europea i una Supercopa Espanyola. Aznar el rellevarà al seu segon entrenador fins ara, Marc Comas. D'altra banda, l'Atlètic Barceloneta ha celebrat aquest dilluns el títol de la Lliga de Campions de waterpolo aconseguit dissabte a Malta. Ha estat en un acte festiu a la seu del Club Mariner, adreçat als esportistes de la base de l'entitat. Per cert, que en clau de mercat, el Barceloneta ha fitxat el capità del Prorreco, Francesco Di Fulvio, 2 vegades escollit millor jugador del món, i tindrà la baixa de l'hongarès Gergo Burian.
7: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Aquest acord entre Washington i Teheran fa caure el petroli fins als $83 al barril de Brent. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol del líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem que hi ha hagut almenys 11 morts en un altre atac massiu rus contra Ucraïna, que també ha provocat destrosses en una catedral de Kiev, patrimoni de la humanitat. Explicarem que el govern avisa del perill de la pirotècnia durant la revetlla de Sant Joan, després que aquest cap de setmana hi hagi hagut diversos incendis. I que el plagi i la deshumanització de la creació són les principals preocupacions del sector cultural davant la intel·ligència artificial, com destaca l'informe del 2025 del Conca.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: L'ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 0 davant de Cap Verd amb els catalans Pau Cubarsí i Marco Corella de titulars, a més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, Lamine Yamal ha reaparegut. També ha jugat al Bèlgica 1, Egipte 1.
0: I el temps, aquest dimarts tindrem el típic temps d'estiu amb sol al matí i ruixats a la tarda al Pirineu. Unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès, sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més. S'esperen valors de fins a 37 graus a Ponent. Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Des de Vienne, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que els detalls del memoràndum d'entesa amb Teheran se sabran poc després de la signatura del pacte, al qual no assistirà personalment. Trump i la resta de líders del G7 també volen abordar la situació d'Ucraïna. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
3: G7 amb el focus en l'acord amb l'Iran, ha arribat a l'hotel Reial davant del llac Léman, històric per acollir grans cites diplomàtiques. Trump ha defensat que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es donaran a conèixer aviat, probablement després de la firma que s'espera per divendres a Suïssa i de la qual s'ocuparà el seu vicepresident Benz. El president dels Estats Units ha garantit que divendres l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli, estarà completament obert.
4: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà un arma nuclear i estan totalment d'acord.
3: L'anfitrió de la cimera, Emmanuel Macron, assegut al costat de Trump, tenia també bones paraules per l'acord amb l'Iran.
5: Arreglarà el tema nuclear, que és molt important per la pau de tot el món. Reobrirà l'estret d'Hormuz i proporcionarà pau al Líban. És un pas molt rellevant per a la pau i per a l'economia global.
3: Més enllà de l'Iran, Ucraïna, amb Zelensky aquest dimarts a Evian. Trump va parlar amb el president ucraïnès i amb Putin per separat diumenge. Els líders europeus del G7 volen pressionar Trump perquè mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin.
0: Entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar l'acord de divendres, preocupa especialment la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord. El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ho deixava així de clar.
6: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
0: Una postura que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brescó.
7: Israel no té cap intenció de marxar del sud del Líban, ho ha confirmat Benjamin Netanyahu, que ha insistit en la seva voluntat que la zona es converteixi en una àrea de seguretat similar a la que hi ha a Gaza o a Síria. El primer ministre israelià ha assegurat que la seva prioritat és la de protegir els habitants del nord d'Israel, tot i que quedar-se al sud del Líban molt probablement farà que Hezbollah ataqui de nou. Tot plegat posa en perill la firma de l'acord divendres i l'estabilitat a la regió. En aquest sentit, Netanyahu s'ha desmarcat una mica de Donald Trump.
1: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
7: Que tota la roda de premsa que ha ofert Netanyahu hagi estat en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes després de l'anunci de l'acord. L'acusen de fracassar, de no haver completat la missió. Netanyahu es defensava així.
1: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
7: Netanyahu ha assegurat que l'Iran ha quedat molt debilitat, tant a nivell militar com econòmic, que mai ha estat tan dèbil i Israel mai tan fort. Justificacions en any electoral.
0: Rússia ha bombardejat un dels símbols més importants del cristianisme ortodox a Ucraïna, el monestir de les Coves de Kiev. El Kremlin ha volgut atemptar contra el patrimoni cultural ucraïnès en l'atac massiu de les últimes hores. Ha llançat més de 600 drons i 70 míssils i ha provocat almenys 11 morts. Moscou, Cristina Solies.
8: Els ucraïnesos han quedat en xoc quan han vist en flames la catedral de la Dormició de Kiev, un dels seus temples més sagrats, que data del segle XI i que és patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Rússia també ha atacat un espai emblemàtic de música eclesiàstica de Dnipro i el Museu d'Art de Kharkiv. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky, abans de marxar al G7, ho ha qualificat com un dels crims més greus contra la cultura cristiana i lamenta que Moscou intenti destruir els símbols d'identitat ucraïnesa.
9: Ha estat un atac contra la nostra història, sens dubte. Heu d'entendre que el que tenim no ho tenen a Rússia i Rússia està fent tot el possible perquè nosaltres tampoc ho tinguem.
8: En canvi, Moscou nega haver atacat el santuari de Kiev i assegura que l'ha colpejat per error un míssil de defensa ucraïnès Patriot. Des del Kremlin insisteixen que ells només ataquen objectius militars. Ara bé, els analistes russos independents ho interpreten com una revenja per l'atac ucraïnès contra un museu de Sebastopol a la Crimea ocupada la setmana passada, que va danyar una de les seves pintures més icòniques.
0: Un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdán. Diu que ordenava al PSOE pagar les despeses de Leire Díez i estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. Els agents de l'UCO inclouen a la causa l'agenda de l'exsecretari d'Organització Socialista o les factures dels viatges de Díez pagades pel partit. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Les agendes de Santos Cerdán requisades per l'UCO demostren, segons els investigadors, que era el cap de la trama, estava informat de totes les maniobres de Leire Díez i ordenava i autoritzava, per escrit o de paraula, que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia Leire Díez, uns fets que Cerdán un cop més rebutjava.
11: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
10: Però la Guàrdia Civil també apunta com Cerdán ordenava al personal del PSOE autoritzar viatges a Díez sense preguntar. Segons la documentació, li van pagar amb diners del partit fins a 9 viatges entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. En un, l'agència de viatges preguntava el motiu del desplaçament i una treballadora del PSOE respon ras i curt que és una ordre directa del secretari d'Organització. També es detalla que els pagaments als despatxos d'advocats que la Guàrdia Civil sospita que servien per pagar Díez es van signar també per ordre de Cerdán. L'UCO reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díez es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil. Davant d'això, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torro, defensa que el partit ha col·laborat amb la justícia en tot el que se'ls ha demanat.
12: Hemos llegado a entregar tickets justificantes, algunos ya casi con la tinta borrada, porque no tenemos nada que esconder.
10: I des del PP, Borja Sémper qüestiona la comptabilitat del PSOE.
13: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tiene las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
10: Torro ha demanat prudència a l'espera que avanci el procés judicial i diu que el partit no descarta presentar més endavant una denúncia contra Díez.
14: 3CAT Info.
0: L'exbatlle d'Altafulla i actual diputat dels Comuns al Congrés, Félix Alonso, ha defensat al Suprem la legalitat dels contractes pels quals se l'investiga, corresponents a la seva etapa com a alcalde entre el 2011 i el 2019. Alonso ha comparegut a l'alt tribunal per un presumpte cas de prevaricació administrativa. El magistrat vol aclarir l'adjudicació directa de contractes a dues empreses, una vinculada a l'exconseller d'Iniciativa per Catalunya, Salvador Milà, investigat al jutjat del Vendrell, i l'altra relacionada amb l'exconseller i actual diputat per Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, investigats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Segons fonts de la defensa, que demanarà que s'arxivi la causa, Félix Alonso ha negat que fes contractacions directes per partidisme. I el PP de Catalunya rebutja la immigració descontrolada, aposta per prohibir el burca i el niqab als espais públics i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça per la llibertat. Els populars opten d'aquesta manera per potenciar el seu discurs sobre la immigració i la religió islàmica en la ponència política que aprovaran al Congrés del 27 de juny a Barcelona. El senador Juan Milián, que és qui ha coordinat la redacció del document, n'ha presentat els eixos bàsics aquest dilluns.
14: Respetamos plenamente la libertad religiosa. El Islam es una religión respetable y amparada por nuestro ordenamiento jurídico. Pero el fundamentalismo islamista no es una religión. Es una ideología totalitaria incompatible con la igualdad entre el hombre y la mujer, con la libertad individual, con la libertad de conciencia y con los principios fundamentales de nuestra democracia.
0: La ponència, en canvi, no fa cap referència a possibles pactes amb altres partits polítics després del debat a les files populars sobre si s'ha de pactar o no amb Junts per Catalunya. En aquest congrés també es preveu que Alejandro Fernández sigui reelegit president del partit. I la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya ja ha superat els 1,17 milions de sol·licituds quan només falten 15 dies perquè finalitzi el termini de presentació. Fins ara l'administració n'ha admès a tràmit unes 360.000, tot i que no totes acabaran obtenint una resolució favorable. A més, des de finals de maig s'ha registrat un increment del ritme de presentació de peticions. Des del Col·legi d'Advocats de Catalunya fan una valoració positiva d'aquest procés de regularització, tot i que consideren que s'hauria pogut ajustar millor alguns dels requisits exigits als sol·licitants. El responsable del grup d'estrangeria, Quim Claveguera, demana que s'obrin ara més cites a les comissaries per agilitzar el procés i que no es facin colls d'ampolla.
15: El problema és que no treuen les suficients cites perquè tota la gent que té que fer aquest tràmit el pugui fer. És que seria tan fàcil de solucionar-ho per part de l'administració com no donar cites que sigui tot directament, que tu puguis anar directament a la comissaria sense cita i et vagin atenent i fent cua. Dintre del mes haver rebut tu la notificació d'haver fet la cita d'empremtes, amb la qual si no la fas, tothom pensa que et pot passar alguna cosa, no? Que et pots quedar a perdre el permís.
0: La mesura ha de permetre incorporar nous treballadors cotitzant al sistema.
16: 3CAT Info.
0: Les associacions de jutges i fiscals demanen un pla estratègic a llarg termini per incrementar les places i no dependre de convocatòries puntuals. Això després que el BOE hagi publicat la convocatòria de 700 places, 500 de jutges i 200 de fiscals, una xifra que el govern espanyol considera històrica i que permetrà ampliar en més d'un 8% la plantilla judicial. María del Prado Escoda, de Jutges per la Democràcia, i Jorge Ibarguren, president de l'Associació Professional de la Magistratura, asseguren que els números es queden curts, ho han dit a 3CAT Info.
17: És necessari, sí. Suficient, no. Si no està tot l'equip complet, la resposta serà una mica més ràpida, sí, però no com seria esperable.
18: Lo que necesitamos es un plan estratégico que sea sostenido en el tiempo. No podemos hablar de una única convocatoria de 575 plazas y que a lo mejor en el año 2027 volvamos a una convocatoria de 100 plazas.
0: Les dues entitats alerten que si no s'incrementa la inversió, d'aquí 10 anys el sistema es pot desbordar a causa de les jubilacions previstes i l'augment de litigis dels últims anys. El govern activa l'alerta de cara a la revetlla de Sant Joan de la setmana que ve després d'un cap de setmana d'incendis. La consellera d'Interior, Núria Parlon, adverteix del perill que suposarà l'ús de pirotècnia durant la revetlla i recorda que l'any passat, aquesta nit, els bombers van rebre més de 1.300 avisos. Per tot plegat, Parlon assegura que es reforçaran en un 50% els efectius de bombers i també de la plantilla del 112 als dos centres de control.
19: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Treballem doncs una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i per tant doncs tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, és poca.
0: L'eslògan de la campanya de Sant Joan és "No petis la revetlla", el mateix que el de l'any passat, per promoure una celebració segura de la festa. Els agents rurals també tenen l'ull posat en la campanya de la sega del cereal. Josep Antoni Mur és l'inspector en cap del cos.
20: Màxima prudència, molt especialment a l'entorn dels camps de cereal, que és allà on tenim ara el combustible més disponible. La vegetació forestal encara conserva una certa humitat, però tot el que són els camps de cereal doncs estan ja al moment de la collita i, per tant, molt disponibles perquè qualsevol petita cuspira pugui causar un incendi d'envergadura si les condicions no són les adequades.
0: La sega s'està fent en comarques com l'Anoia i el Bages i la setmana que ve arrencarà el Berguedà, el Solsonès, el Lluçanès i Osona.
16: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
21: Aquest dimarts tornem a parlar d'una situació meteorològica similar a la de dilluns, però amb petits matisos. Per un costat tenim un ambient assolellat, una nit que ha sigut suau i càlida fins i tot en alguns punts de l'Alt Empordà per una tramuntana que ha bufat res calfada i una tarda a la qual s'espera que apareguin els ruixats, però a diferència de dilluns aquests ruixats es quedaran molt concentrats a la zona del Pirineu, entre la Vall d'Aran i Alta Ribagorça fins al Ripollès, però no baixaran cap al Prepirineu. El que sí que tindrem avui és més calor. Puja la temperatura de manera general a tot el país, màximes que s'esperen al voltant dels 34 graus a les comarques de Girona, entre els 34-35 graus cap a la Catalunya central, entre els 28-32 graus a la costa i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb màximes de 35-36 i fins i tot 37 graus. Una calorada que s'inicia o es va iniciar ahir, però tindrà continuïtat també durant els propers dies.
16: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'Hospital Vall d'Hebron liderarà un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. L'estudi inclourà una cinquantena d'infants i adolescents i analitzarà la seguretat, l'eficàcia i l'impacte en la qualitat de vida, amb l'objectiu de millorar els tractaments i reduir-ne els efectes secundaris. Segons Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de Vall d'Hebron i coordinador del projecte, aquest nou tractament actua de manera selectiva sobre les cèl·lules tumorals.
22: En lloc de danyar directament a l'ADN de les cèl·lules, activa mecanismes intents d'estrès dins de la cèl·lula tumoral que poden portar-la a la seva mort. Això fa pensar que podria tenir un perfil de seguretat molt més favorable, amb pocs efectes secundaris i que, si apareixen, no serien permanents.
0: El fàrmac l'ha desenvolupat una farmacèutica catalana i l'assaig compta amb un finançament de 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
16: 3CAT Info.
0: Desmantellada part d'una organització criminal dedicada a clonar targetes de combustible d'empreses de transport que després feien servir per omplir sense pagar els dipòsits de gasolina d'altres vehicles. Només en una gasolinera de Vilamalla, a l'Alt Empordà, van estafar més de 100.000 euros. De moment, hi ha dos detinguts. Girona, Clara Jordan.
23: De fet, l'investigació va començar arran de la denúncia del propietari d'aquesta gasolinera, aquest autoservei, que en els últims mesos havia rebut reclamacions de clients que asseguraven que els havien passat factures de combustible i altres productes per serveis que ells no havien fet allà. Estirant el fil, els Mossos d'Esquadra van veure que hi havia denúncies similars a altres punts de l'Estat espanyol i de la resta d'Europa. Es considera que un dels detinguts era el que clonava les targetes i l'altre el que les facilitava als transportistes. La policia alerta que l'estafa podria ser milionària perquè només a Vilamalla la factura superava els 100.000 euros. No es descarten més detencions.
0: I el celler de Can Roca i el restaurant Disfrutar denuncien als Mossos d'Esquadra webs que els suplanten la identitat i que estafen els clients cobrant-los per avançat les reserves. Girona, Núria Peraire.
2: El celler de Can Roc alerta a les xarxes socials contra una web falsa que ofereix reserves demanant una transferència bancària. Demanen als clients que no donin cap dada ni facin cap pagament i el restaurant Disfrutar de Barcelona ja n'ha denunciat gairebé una desena. Els estafadors poden arribar a cobrar entre 100 i 300 euros per persona. Ho explica el xef del Disfrutar, Eduard Xatruc.
3: 8 a 9 les hem trobat. Sí, sí. Inclús recordo que fa uns 4 mesos, en qüestió d'una setmana, em van aparèixer 4.

0: una superfície de 2.000 hectàrees pròximes als nuclis habitats. Tortosa, Jordi Barranca.
1: És un dels maldecaps que pateixen els habitants del Delta. La situació s'agreuja si tenim en compte que el turisme té un pes important en l'economia de la zona. Per fer-hi front, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre ja ha començat a actuar per evitar la proliferació de les larves. Rubén Viernes, vicepresident del COPATE.
2: Aquesta campanya segueix fent els arrossars que hi ha més propers als nuclis urbans i sobretot seguim treballant per evitar les molèsties dels veïns, però sobretot per minimitzar l'efecte dels mosquits a la població.
1: Els treballs han començat a l'Hemidelta Esquerra, és a dir, en punts a l'Ampolla, Camarles, l'aldea del Tebre i Riumar, a la comarca del Baix Ebre. Un cop enllestits, les feines es concentren a l'Hemidelta Dret, és a dir, en punts d'Amposta, Eucaliptus, Poblenou del Delta, Sant Jaume d'Enveja, els Mundells i la Ràpita, en tots els casos a la comarca del Montsià. El tractament s'aplica només durant els matins, sempre això sí que les condicions meteorològiques ho permetin.
0: La deshumanització de la creació i el plagi són les principals preocupacions del sector cultural en relació a la intel·ligència artificial. Ho diu l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb dades del 2025, que s'ha centrat en aquesta tecnologia que està en plena expansió. L'informe detecta beneficis i riscos a través d'una enquesta en què només el 14% dels professionals reconeixen que l'utilitzen com una eina habitual i el 29% diuen que no preveuen fer-la servir mai. Això sí, la majoria demanen que es reguli per garantir la transparència de l'origen i l'autoria. Salvador Casals, membre del plenari del CONCA, destaca més dades i preocupacions relacionades amb la intel·ligència artificial.
3: Un 78% creu que això fomenta la deshumanització de la creació i un 74% el preocupa de forma important el plagi i els drets d'autor, que segurament són les dues principals amenaces que hem identificat en aquesta enquesta.
0: Per tot plegat, la presidenta del CONCA, Margarida Truguet, ha fet aquesta petició.
4: El que recomanem és ampliar la formació digital i les competències professionals respecte a la intel·ligència artificial.
0: Segons l'informe, cal evitar una fractura cultural, perquè la intel·ligència artificial pot provocar que hi hagi una cultura massiva i barata amb dependència tecnològica.

0: Gossos faran una gira per celebrar els 20 anys de la cançó Corren. El primer concert de reunió serà l'1 d'agost al Festival Sons del Món, que se'l celebra a la Ciutadella de Roses. L'any vinent faran una gira de 12 concerts per celebrar el 20è aniversari de Corren i del disc Oxigen, un àlbum que, segons ha explicat Oriol Ferrer al Matí de Catalunya Ràdio, és el cim de gossos.
1: És quan guanyem la Champions, saps què vull dir? És a dir, tu fas un disc, que tenim la sort que hi ha un recull de cançons que van quadrar molt, molt bé i va quedar un disc molt rodó.
0: Ferrer i Nacho Tarrés avancen que passaran per més escenaris a l'aire lliure que durant la gira A Reviure, que van fer el 2024.
1: Vam estar fent teatres, auditoris, va ser molt, molt bonic, però vam fer una pinzellada, crec que va ser Cap Roig o un altre festival, i al tastar la nit l'aire lliure vam dir, eps, això ens ha quedat.
2: També és molt l'energia del disc, del disc Oxigen, i per tant creiem que és un disc que...
1: Rock and roll.
0: Les parades s'aniran revelant a mesura que s'acosti l'inici de la gira. Hauria

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial Masculí dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. En partit del grup H, jugat a Atlanta, el combinat de Luis de la Fuente ha firmat un sorprenent empat a 0 davant de Cap Verd. Tot i això, el seleccionador espanyol ha tret ferro al resultat negatiu.
3: Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
2: Els catalans Pau Cubarsí, del Barça, i Marco Corella, nou jugador del Madrid, han jugat de titulars, com també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, els catalans del Barça, Lamine Yamal i Dani Olmo, han tingut minuts. El porter dels capverdians, Bosinha, de 40 anys, l'han escollit el jugador més valuós del partit.
4: Viemos al Mundial para competir. Sé que muchas personas piensan que

0: Somos muito pequeninas ou muito fracas, pero estamos aquí para competir y vamos a jugar todos los juegos para intentar ganar el partido.
1: Aquest dilluns també s'ha disputat el Mundial, el Bèlgica 1, Egipte 1, al grup G. Mundial a banda, seguim parlant de futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ara ho dèiem, Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables, pel lateral de l'Ella, de 27 anys. El Girona, per la seva banda, ha arribat a un acord amb el Birmingham per al traspàs del migcampista colombià John Solís. El Birmingham ha decidit exercir l'opció de compra, inclòs en el contracte de cessió de Solís, de 22 anys.
2: 3CAT Info.
1: Encara en futbol afegirem que la Lliga Femenina ha estat dia de renovacions. La defensa Júlia Guerra continuarà una temporada més a l'Espanyol fins al 2027 i, per tant, afrontarà la 15a temporada al Club Blanquiblau. Mentrestant, el Badalona Women ha confirmat la renovació de la migcampista Maria Llompart. I en clau judicial del futbol, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions i també ha indemnitzat la víctima amb 64.000 euros. Mir encara pot presentar recurs. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de futbol sala.
2: 3CAT Info.
1: El Barça recupera Adolfo per arrencar aquest dimarts la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. L'Ala Colomenc ha estat uns 2 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla dreta. En canvi, els blaugranes mantenen les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. De cara a aquesta eliminatòria pel títol contra els murcians, que és el millor de 5 partits, el conjunt de Javi Rodríguez té el factor pista favorable. En aquest sentit, el porter del Barça, Didac Plana, considera clau començar amb bon peu.
3: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
1: Pel que fa a l'indústria, Santa Coloma ha presentat els 2 primers fitxatges de cara a la nova temporada. Es tracta dels catalans Eric Pérez, un pivot, i Pau López, que és porter, tots dos procedents del Tudela. Sentim Pau López.
4: Quan vaig tenir l'oportunitat no vaig dubtar en ningun moment, o sigui, era la meva prioritat. El fet que se m'hagin obert les portes i que hagi sigut així des del primer moment, evidentment estic superagraït i amb ganes de poder tornar aquesta confiança que s'ha dipositat en mi.
1: Del futbol sala passem ara al waterpolo. El Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení, Javi Aznar, de mutu acord, després de 12 temporades. Aznar n'ha exposat les raons.
5: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que hem acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
1: Aznar el rellevarà el seu segon entrenador fins ara, Marc Comas. D'altra banda, l'Atlètic Barceloneta ha celebrat aquest dilluns el títol de la Lliga de Campions de waterpolo aconseguit dissabte a Malta. Ha estat en un acte festiu a la seu del Club Mariner adreçat als esportistes de la base de l'entitat. Per cert, que en clau de mercat, el Barceloneta ha fitxat el capità del Prorreco, Francesco Di Fulvio, 2 vegades escollit millor jugador del món, i en canvi tindrà la baixa de l'hongarès Gergo Burian. També hores després d'aquesta final a 4 de Malta, s'ha sabut que la capitana del Mataró, Clara Cambrai, penja el casquet als 30 anys. Al seu palmarès hi figuren els 3 títols de Lliga de l'entitat, una Copa Lent, 2 copes i 3 supercopes. Al seu torn, el Mataró es reforçarà amb la internacional hongaresa Camila Farago, procedent de l'UPSA de Budapest. I sense deixar el waterpolo, el Sabadell femení ha comunicat 5 baixes a la seva plantilla de cara a la temporada que ve. Es tracta de l'hongaresa Natasa Rybanska, la nord-americana Isa Williams, la grega Athina Giannopoulou, a més de Daniela Moreno i Elena Dalmases. I afegim que a la Lliga CB, a Lleida i l'Ale canadenc Melvin Egim han arribat a un acord per renovar contracte fins al 2028.
2: Trescat Info.

0: Un altre em diu que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Després d'arribar a França per participar en la cimera del G7, el president nord-americà diu que després de l'Iran ara s'han d'ocupar d'Ucraïna. L'acord entre Washington i Teheran fa caure el petroli fins als $83 al barril de Brent. El front del Líban es torna a plantejar com a principal amenaça per mantenir viu l'acord de pau d'aquí a divendres. L'Iran exigeix que es retiri l'ofensiva al Líban, però Israel ha deixat clar que no té cap intenció de marxar de les zones ocupades i assegura que l'acord entre Washington i Teheran no l'obliga a res. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol del líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat. El magistrat Juan Carlos Peinado deixa a l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ho decidirà les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho. El PSOE i Sumar pacten eliminar els delictes d'ofenses religioses, injúries a la corona i ultratge als símbols nacionals del Codi Penal, però mantenen el d'enaltiment del terrorisme. La reforma es va començar a tramitar el 2023 i per prosperar necessita la majoria absoluta del Congrés. La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare a Montserrat ajudaran a demostrar la seva innocència. En aquests àudios, als quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana auxili al 112, visiblement afectat. Es publica una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de les de Carles Riba i Joan Francesc Mira. La traducció actual l'ha fet Pau Sabater, que ha volgut que fos un text accessible. Esports.
1: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 0 davant de Cap Verd amb els catalans Pau Cubarsí i Marco Corella de titulars, a més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, Lamine Yamal ha reaparegut. També ha jugat al Bèlgica 1, Egipte 1. Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables. I el Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení de waterpolo, Javi Aznar, de mutu acord, després de 12 temporades.
0: I el temps, aquest dimarts tindrem el típic temps d'estiu, amb sol al matí i amb ruixats a la tarda al Pirineu. Unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès, sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més, s'esperen valors de fins a 37 graus a Ponent. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Comencem explicant que Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Des de Vian, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que els detalls del memoràndum d'entesa amb Teheran se sabran poc després de la signatura del pacte, al qual no assistirà personalment. Trump i la resta de líders del G7 també volen abordar la situació d'Ucraïna. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
3: G7 amb el focus en l'acord amb l'Iran, ha arribat a l'hotel Reial davant del llac Léman, històric per acollir grans cites diplomàtiques. Trump ha defensat que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es donaran a conèixer aviat, probablement després de la firma que s'espera per divendres a Suïssa i de la qual s'ocuparà el seu vicepresident Benz. El president dels Estats Units ha garantit que divendres l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli, estarà completament obert.
4: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà un arma nuclear i estan totalment d'acord.
3: L'anfitrió de la cimera, Emmanuel Macron, assegut al costat de Trump, tenia també bones paraules per l'acord amb l'Iran.
5: Arreglarà el tema nuclear, que és molt important per la pau de tot el món. Reobrirà l'estret d'Hormuz i proporcionarà pau al Líban. És un pas molt rellevant per a la pau i per a l'economia global.
3: Més enllà de l'Iran, Ucraïna, amb Zelensky aquest dimarts a Evian, Trump va parlar amb el president ucraïnès i amb Putin per separat diumenge. Els líders europeus del G7 volen pressionar Trump perquè mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin.
0: Entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar l'acord de divendres, preocupa especialment la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord. El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ho deixava així de clar.
6: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
0: Una postura que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brescó.
7: Israel no té cap intenció de marxar del sud del Líban, ho ha confirmat Benjamin Netanyahu, que ha insistit en la seva voluntat que la zona es converteixi en una àrea de seguretat similar a la que hi ha a Gaza o a Síria. El primer ministre israelí ha assegurat que la seva prioritat és la de protegir els habitants del nord d'Israel, tot i que quedar-se al sud del Líban molt probablement farà que Hezbollah ataqui de nou. Tot plegat posa en perill la firma de l'acord divendres i l'estabilitat a la regió. En aquest sentit, Netanyahu s'ha desmarcat una mica de Donald Trump.
8: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Soc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
7: Que tota la roda de premsa que ha ofert Netanyahu hagi estat en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes després de l'anunci de l'acord. L'acusen de fracassar, de no haver completat la missió. Netanyahu es defensava així.
8: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
7: Netanyahu ha assegurat que l'Iran ha quedat molt debilitat, tant a nivell militar com econòmic, que mai ha estat tan dèbil i Israel mai tan fort. Justificacions en any electoral.
0: L'acord entre els Estats Units i l'Iran ha provocat una caiguda en picat del preu del petroli i ha disparat les borses. Als Estats Units, els principals índexs de Wall Street han pujat i el Dow Jones ha marcat un nou rècord. L'índex Eurostox 50, que inclou els principals valors europeus, ha guanyat prop d'un 1% i també s'ha situat en màxims històrics. El selectiu de la borsa espanyola, l'IBEX 35, s'ha revaloritzat un 1,4% i ha superat per primera vegada la barrera dels 19.000 punts. El barril de cru Brent, que és el de referència a Europa, ha caigut prop d'un 5% i cotitza a $83, el nivell més baix des que va començar la guerra. També ha caigut un 9% al preu del gas. Malgrat aquesta reacció dels mercats, la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén, no creu que l'economia global millori de forma immediata, perquè queden setmanes per normalitzar el trànsit de mercaderies per l'estret d'Hormuz. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
9: Sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt, molt, molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions.
0: Guillén creu que la inflació no baixarà de forma immediata, però assegura que ara s'allunyen les pitjors perspectives d'una pujada de preus del 4%. Canviem de qüestió per explicar que un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdán. Diu que ordenava al PSOE pagar les despeses de Leire Díez i que estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. Els agents de l'UCO inclouen a la causa l'agenda de l'exsecretari d'Organització Socialista o les factures dels viatges de 10 pagades pel partit. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Les agendes de Santo Cerdán requisades per l'UCO demostren, segons els investigadors, que era el cap de la trama, estava informat de totes les maniobres de l'ERE 10 i ordenava i autoritzava, per escrit o de paraula, que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia l'Eire Díaz, uns fets que Cerdán un cop més rebutjava.
11: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
10: Però la Guàrdia Civil també apunta com Cerdán ordenava al personal del PSOE autoritzar viatges a Díaz sense preguntar. Segons la documentació, li van pagar amb diners del partit fins a 9 viatges entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. En un, l'agència de viatges preguntava el motiu del desplaçament i una treballadora del PSOE respon ras i curt que és una ordre directa del secretari d'organització. També es detalla que els pagaments als despatxos d'advocats que la Guàrdia Civil sospita que servien per pagar Díaz es van signar també per ordre de Cerdán. L'UCO reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díaz es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil. Davant d'això, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torro, defensa que el partit ha col·laborat amb la justícia en tot el que se'ls ha demanat.
12: Hemos llegado a entregar tickets justificantes, algunos ya casi con la tinta borrada, porque no tenemos nada que esconder.
10: I des del PP, Borja Semper qüestiona la comptabilitat del PSOE.
13: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tiene las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
10: Torro ha demanat prudència a l'espera que avanci el procés judicial i diu que el partit no descarta presentar més endavant una denúncia contra Díaz.
0: El jutge Peinado decidirà en les pròximes hores si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez, com li demanen les acusacions populars. Després d'una sessió que s'ha allargat més de 3 hores amb la presència de Begoña Gómez, el magistrat té ara 72 hores per decidir si l'envia a judici davant d'un jurat popular per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats. Madrid, Paula Brujats.
14: Caldrà esperar un màxim de 3 dies per tenir el veredicte del jutge Peinado si escala el cas i retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez i si l'envia a judici fent cas al que li demanen les acusacions de Vox i entitats d'ultradreta. La Fiscalia i l'advocat de Begoña Gómez han demanat que s'arxivi el cas, han acusat el jutge Peinado de fer política i d'alimentar una causa sense cap fonament només per desgastar Pedro Sánchez. El PSOE defensa la innocència de Begoña Gómez. Rebeca Torró, número 3 dels socialistes.
12: Jo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista.
14: La cita de Begoña Gómez al jutjat era el primer pas d'una setmana crítica per a Pedro Sánchez als tribunals. Gómez ha esquivat la premsa, ha entrat pel pàrquing i dins del cotxe. A la sessió també estaven citats com acusats l'empresari Juan Carlos Barrabés i l'assessora de Begoña Gómez a la Moncloa, Cristina Álvarez. El jutge Peinado té la intenció d'enviar-los tots dos a judici al costat de la parella de Pedro Sánchez.
0: I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero demana al jutge que ajorni la seva declaració per les joies que van trobar al seu despatx. Vol més temps per documentar d'on provenen aquestes peces, valorades en 1.300.000 euros i que han servit per imputar-lo per contraban i frau fiscal. Zapatero manté, en canvi, la citació d'aquest dimecres i dijous, imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
2: 3CAT Info.
0: El PSOE i Sumar acorden eliminar els delictes d'injúries a la corona, ultratge als símbols nacionals i ofenses religioses del Codi Penal, però mantenen el delicte d'enaltiment del terrorisme. La reforma que impulsa Sumar està encallada des del 2023 i per aprovar-la caldrà la majoria absoluta del Congrés. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, n'apunta l'objectiu i els canvis.
15: Brindar la libertad de expresión en nuestro país. Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Y en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
0: Està previst que aquest dimarts la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes al text.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: I abans del temps encara us expliquem que la defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència pocs minuts després de la caiguda mortal del seu pare ajudaran a demostrar la seva innocència. En les converses telefòniques a les quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana ajuda al 112, visiblement alterat i afectat.
16: Tens de treure-hi?
17: Hola, necessito ajuda, necessito ajuda.
16: ¿Te equivoco a correr?
17: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
16: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está perdido otro escrito?
17: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
0: En total són tres converses, una amb el 112, una amb els bombers i una altra amb el sistema d'emergències mèdiques, el SEM. Francisco Marco és el director de Método 3 i el pèrit contractat per la defensa.
18: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
0: Tant la jutge com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries de com van anar els fets en les seves converses amb els equips d'emergències i en la declaració que va fer davant dels agents.
2: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart, és moment per la previsió de Néstor Gómez.
19: Aquest dimarts tornem a parlar d'una situació meteorològica similar a la de dilluns, però amb petits matisos. Per un costat tenim un ambient assolellat, una nit que ha sigut suau i càlida fins i tot en alguns punts de l'Alt Empordà per una tramuntana que ha bufat res calfada i una tarda a la qual s'espera que apareguin els ruixats. Però, a diferència de dilluns, aquests ruixats es quedaran molt concentrats a la zona del Pirineu, entre la Vall d'Aran i Alta Ribagorça fins al Ripollès, però no baixaran cap al Prepirineu. El que sí que tindrem avui és més calor. Puja la temperatura de manera general a tot el país, màximes que s'esperen al voltant dels 34 graus a les comarques de Girona, entre els 34-35 graus cap a la Catalunya central, entre els 28-32 graus a la costa i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb màximes de 35-36 i fins i tot 37 graus. Una calorada que s'inicia, o es va iniciar ahir, però tindrà continuïtat també durant els propers dies.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Obrim plana econòmica explicant que la indústria catalana rebrà 5.000 milions d'euros en els pròxims 4 anys per ser més competitiva. Són els diners previstos en el Pacte Nacional per la Indústria, firmat pel govern i els agents socials. El pla també vol millorar l'ocupació del sector, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques. Des de la patronal Foment del Treball, el seu president, Josep Sánchez Llibre, hi veu diverses oportunitats.
20: Suposarà, des del nostre punt de vista, en primer lloc, reindustrialitzar el país, la nostra indústria, per intentar arribar al 25% del nostre PIB industrial. Representarà més activitat econòmica, més valor afegit, més talent, més sectors productius.
0: I des dels sindicats, la secretària general de Comissions Obreres, Belén López, creu que el pla ha de permetre tenir una estratègia industrial clara.
21: Cal avançar i superar aquesta lògica d'una suma de mesures i anar cap a una estratègia industrial de país de veritat. Saber quins sectors estratègics volem, on volem posar els calés i què volem potenciar.
0: El pacte, que vol impulsar inversions al mateix temps que pretén acompanyar la petita i mitjana empresa, també preveu 190 mesures per fer una reindustrialització verda i sostenible. I el turisme i el consum impulsen l'economia catalana. En el primer trimestre ha crescut 6 dècimes i això deixa l'increment interanual en el 2,9%, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. La despesa de les famílies i la inversió han actuat de motors, tot i que s'han moderat en relació amb els últims mesos de l'any passat. Un fet habitual després de les vacances de Nadal i també tenint en compte que les empreses i administracions acostumen a deixar per finals d'any els volums més importants d'inversió. Del gener al març, el que sí que s'han refredat són les exportacions, que han caigut en relació al trimestre anterior. I encara en plan econòmica, la Cambra de Comerç de Barcelona surt en defensa del turisme arran dels debats sobre els seus efectes a Barcelona. Diu que reforça la competitivitat de tots els sectors econòmics de la ciutat. El president de la Cambra de Comerç, Josep Santacreu, fa aquesta consideració.
22: Si no tinguéssim turisme, tots els molts altres sectors patirien i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, exportacions d'alt valor també.
0: Segons un estudi de la mateixa cambra, el turisme és el motor principal de la connectivitat aèria, però demana que l'aeroport del Prat, el tercer d'Europa en oferta de seients, s'ha d'aconseguir més vols intercontinentals. I no deixem el turisme perquè l'Eurocambra valida mantenir les compensacions als passatgers europeus d'avions que pateixin retards de més de 3 hores. Dóna suport així al text acordat divendres entre els estats membres després de 13 anys de negociacions. El Parlament manté les indemnitzacions als passatgers d'entre 250 i 600 euros, segons la distància del vol. Alguns estats volien aconseguir la gratuïtat de l'equipatge de mà a cabina, però al final només s'obligarà les companyies a mostrar el preu del vol amb les maletes incloses. Les aerolínies podran oferir un descompte als passatgers que renunciïn a portar l'equipatge a bord de l'avió. L'acord també permetrà modificar els errors de picatge dels bitllets sense penalitzacions i que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
1: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector. És un bon acord per a Europa, per als nostres ciutadans i per les nostres companyies aèries. Demostra que quan treballem junts podem oferir solucions pràctiques en la vida de les persones.
0: El document obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com presentar les reclamacions que podran exigir compensacions en un termini de 9 mesos.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimarts, Rodalies recupera el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, passant per Sant Cugat i Cerdanyola Universitat, que estava interromput des del 20 de gener a causa de les afectacions provocades pel temporal Harry. Tot i això, Renfe mantindrà aquest primer dia el servei alternatiu per carretera i fins dijous els autobusos directes a Cerdanyola Universitat. Els trens de passatgers tornen a circular després que ja s'hagi recuperat fa dies el trànsit de mercaderies, un cop reparat el tram més malmès del túnel de Rubí. El Ministeri de Transports ha anunciat que està a punt de licitar les obres per actuar a la resta del túnel, que està previst que es facin sense afectar la circulació. En cultura arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira, de fa 15 anys. La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
4: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és, en general, bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la, que no fos una pura narració, perquè, de fet, la gràcia que té és aquesta, no?, que combina una història molt, molt atractiva amb una manera d'explicar-la que és poètica.
0: La història de l'heroi que tarda 20 anys a tornar a casa després de la Guerra de Troia continua interpel·lant el lector actual, segons Sabater.
4: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. Jo crec que qualsevol persona que s'acosti a l'Odissea per primera vegada i l'agafi, la comenci a llegir, jo crec que és una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta, de seguida et fa volar i desplega tot aquest munt d'imatges magnífiques.
0: No és l'única novetat al voltant d'aquest clàssic. Ara Llibres publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry i Blacky Books publica El cicle de Troia, de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega, que inclou El viaje de Ulisses. I el Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau, un any després de la seva mort. La mostra la reivindica com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. Dani Soler és el seu fill.
5: Sí, jo crec que sí. Als anys 80 va parar una mica, doncs, perquè era molt difícil compaginar ser fotògrafa amb tindre un fill, una mare soltera. I a 2026 tampoc hem canviat tant. Però sí, jo penso que sí, aquesta exposició ho demostra.
0: L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com els retrats de les internes de la presó de Bat Ras o les comunitats gitanes de Ripollet. Maria Planes és cocomissària de la mostra.
3: Si una cosa caracteritza les fotografies de l'Anna és el seu compromís, la seva voluntat de visibilitzar a totes les persones o desigualtats socials, les mobilitzacions socials, les persones que viuen als marges, donar-los veu, dignificar-les, retratar-les. Ella també s'hi sentia identificada.
0: Esports. Amb David Obac.
6: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial Masculí dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. En partit del grup H, jugat a Atlanta, el combinat de Luis de la Fuente ha firmat un sorprenent empat a 0 davant de Cap Verd. Tot i això, el seleccionador espanyol ha tret ferro a aquest resultat negatiu.
8: Este equipo es fiable sí o sí, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
6: Els catalans Pau Cubarsí, del Barça, i Marco Corella, nou jugador del Madrid, han jugat de titulars, com també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, els catalans del Barça, Lamine Yamal i Dani Olmo, han tingut minuts. De la reaparició de Lamine Yamal n'ha parlat a la televisió espanyola Luis de la Fuente, precisament.
23: El objetivo es ir dándoles minutos que vayan adquiriendo confianza y ritmo para que en los futuros compromisos estén mejor. Seguro que el día de Arabia van a estar mejor ellos y todos los demás también.
6: Aquest dilluns també s'ha disputat el Mundial al Bèlgica 1-Egipte 1, al grup G. Aquest dimarts es jugarà el França-Senegal. Mundial a banda, seguim parlant de futbol.
24: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Ara ho dèiem. Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables, pel lateral de l'Ella, de 27 anys. El Girona, per la seva banda, ha arribat a un acord amb el Birmingham per al traspàs del migcampista colombià John Solís. El Birmingham ha decidit exercir l'opció de compra inclosa en el contracte de cessió de Solís de 22 anys en una operació que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol. A la Lliga Femenina de Futbol, dia de renovacions. La defensa Júlia Guerra continuarà una temporada més a l'Espanyol fins al 2027, per tant, i afrontarà la que serà la 15a temporada al Club Blanquiblau.
25: Per mi l'Espanyol és casa meva, ho he dit sempre, porto tota la vida crescut aquí i per mi és casa.
6: Mentrestant, el Badalona Women ha confirmat la renovació de la migcampista Maria Llompart.
26: Que l'any que ve doncs, podem disfrutar d'una temporada plena d'èxits i que aquest projecte que parlo tingui cap endavant i podem disfrutar-ho tots.
6: I en clau judicial del futbol, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions i també a indemnitzar la víctima amb 64.000 euros. Mir encara pot presentar recurs. Dit això, obrim pàgina poliesportiva ara parlant de futbol sala.
24: L'actualitat esportiva a fons.
6: El Barça recupera Adolfo per arrencar aquest dimarts la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. L'ala colomenc ha estat uns 2 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla dreta. En canvi, els blaugranes mantenen les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. De cara a l'eliminatòria pel títol contra els murcians, al millor de 5 partits, el conjunt de Javi Rodríguez té el factor pista favorable. En aquest sentit, el porter del Barça, Didac Plana, considera clau començar amb bon peu.
27: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
6: Del Barça, del futbol sala, volíem dir, passem al waterpolo.
24: 3CAT Info.
6: El Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení Javi Aznar de mutu acord després de 12 temporades. Aznar n'ha exposat les raons.
28: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que hem acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
6: Al capdavant de l'equip, que la temporada que ve també perdrà totes les jugadores importants, Aznar ha guanyat els títols de Lliga de Campions, 3 copes, una Supercopa Europea i una Supercopa Espanyola. Aznar el rellevarà al seu segon entrenador fins ara, Marc Comas. D'altra banda, l'Atlètic Barceloneta ha celebrat aquest dilluns el títol de la Lliga de Campions de waterpolo aconseguit dissabte a Malta. Ha estat en un acte festiu a la seu del Club Mariner, adreçat als esportistes de la base de l'entitat. Per cert, que en clau de mercat, el Barceloneta ha fitxat el capità del Prorreco, Francesco Di Fulvio, dues vegades escollit millor jugador del món, i tindrà la baixa de l'hongarès Gergo Burian.
7: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Aquest acord entre Washington i Teheran fa caure el petroli fins als $83 al barril de Brent. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol del líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem que hi ha hagut almenys 11 morts en un altre atac massiu rus contra Ucraïna, que també ha provocat destrosses en una catedral de Kiev, patrimoni de la humanitat. Explicarem que el govern avisa del perill de la pirotècnia durant la revetlla de Sant Joan, després que aquest cap de setmana hi hagi hagut diversos incendis. I que el plagi i la deshumanització de la creació són les principals preocupacions del sector cultural davant la intel·ligència artificial, com destaca l'informe del 2025 del Conca.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: L'ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 0 davant de Cap Verd amb els catalans Pau Cubarsí i Marc Cucurella de titulars, a més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, Lamine Yamal ha reaparegut. També ha jugat al Bèlgica 1, Egipte 1.
0: I el temps, aquest dimarts tindrem el típic temps d'estiu amb sol al matí i ruixats a la tarda al Pirineu. Unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més, s'esperen valors de fins a 37 graus a Ponent. Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Des de Vienne, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que els detalls del memoràndum d'entesa amb Teheran se sabran poc després de la signatura del pacte, al qual no assistirà personalment. Trump i la resta de líders del G7 també volen abordar la situació d'Ucraïna. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
3: G7 amb el focus en l'acord amb l'Iran ha arribat a l'hotel Reial davant del llac Léman, històric per acollir grans cites diplomàtiques. Trump ha defensat que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es donaran a conèixer aviat, probablement després de la firma que s'espera per divendres a Suïssa i de la qual s'ocuparà el seu vicepresident Benz. El president dels Estats Units ha garantit que divendres l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli, estarà completament obert.
4: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà un arma nuclear i estan totalment d'acord.
3: L'anfitrió de la cimera, Emmanuel Macron, assegut al costat de Trump, tenia també bones paraules per l'acord amb l'Iran.
5: Arreglarà el tema nuclear, que és molt important per la pau de tot el món. Reobrirà l'estret d'Hormuz i proporcionarà pau al Líban. És un pas molt rellevant per a la pau i per a l'economia global.
3: Més enllà de l'Iran, Ucraïna, amb Zelensky aquest dimarts a Evian, Trump va parlar amb el president ucraïnès i amb Putin per separat diumenge. Els líders europeus del G7 volen pressionar Trump perquè mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin.
0: Entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar l'acord de divendres, preocupa especialment la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord. El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ho deixava així de clar.
6: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
0: Una postura que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brescó.
7: Israel no té cap intenció de marxar del sud del Líban, ho ha confirmat Benjamin Netanyahu, que ha insistit en la seva voluntat que la zona es converteixi en una àrea de seguretat similar a la que hi ha a Gaza o a Síria. El primer ministre israelià ha assegurat que la seva prioritat és la de protegir els habitants del nord d'Israel, tot i que quedar-se al sud del Líban molt probablement farà que Hezbollah ataqui de nou. Tot plegat posa en perill la firma de l'acord divendres i l'estabilitat a la regió. En aquest sentit, Netanyahu s'ha desmarcat una mica de Donald Trump.
1: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
7: Que tota la roda de premsa que ha ofert Netanyahu hagi estat en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes després de l'anunci de l'acord. L'acusen de fracassar, de no haver completat la missió. Netanyahu es defensava així.
1: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
7: Netanyahu ha assegurat que l'Iran ha quedat molt debilitat, tant a nivell militar com econòmic, que mai ha estat tan dèbil i Israel mai tan fort. Justificacions en any electoral.
0: Rússia ha bombardejat un dels símbols més importants del cristianisme ortodox a Ucraïna, el monestir de les Coves de Kiev. El Kremlin ha volgut atemptar contra el patrimoni cultural ucraïnès en l'atac massiu de les últimes hores. Ha llançat més de 600 drons i 70 míssils i ha provocat almenys 11 morts. Moscou, Cristina Solies.
8: Els ucraïnesos han quedat en xoc quan han vist en flames la catedral de la Dormició de Kiev, un dels seus temples més sagrats, que data del segle XI i que és patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Rússia també ha atacat un espai emblemàtic de música eclesiàstica de Dnipro i el Museu d'Art de Kharkiv. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky, abans de marxar al G7, ho ha qualificat com un dels crims més greus contra la cultura cristiana i lamenta que Moscou intenti destruir els símbols d'identitat ucraïnesa.
9: Ha estat un atac contra la nostra història, sens dubte. Heu d'entendre que el que tenim no ho tenen a Rússia i Rússia està fent tot el possible perquè nosaltres tampoc ho tinguem.
8: En canvi, Moscou nega haver atacat el santuari de Kiev i assegura que l'ha colpejat per error un míssil de defensa ucraïnès Patriot. Des del Kremlin insisteixen que ells només ataquen objectius militars. Ara bé, els analistes russos independents ho interpreten com una revenja per l'atac ucraïnès contra un museu de Sebastopol a la Crimea ocupada la setmana passada, que va danyar una de les seves pintures més icòniques.
0: Un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdán. Diu que ordenava al PSOE pagar les despeses de Leire Díez i estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. Els agents de l'UCO inclouen a la causa l'agenda de l'exsecretari d'Organització Socialista o les factures dels viatges de Díez pagades pel partit. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Les agendes de Santos Cerdán requisades per l'UCO demostren, segons els investigadors, que era el cap de la trama, estava informat de totes les maniobres de Leire Díez i ordenava i autoritzava, per escrit o de paraula, que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia Leire Díez, uns fets que Cerdán un cop més rebutjava.
11: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
10: Però la Guàrdia Civil també apunta com Cerdán ordenava al personal del PSOE autoritzar viatges a Díez sense preguntar. Segons la documentació, li van pagar amb diners del partit fins a 9 viatges entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. En un, l'agència de viatges preguntava el motiu del desplaçament i una treballadora del PSOE respon ras i curt que és una ordre directa del secretari d'organització. També es detalla que els pagaments als despatxos d'advocats que la Guàrdia Civil sospita que servien per pagar Díez es van signar també per ordre de Cerdán. L'UCO reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díez es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil. Davant d'això, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torro, defensa que el partit ha col·laborat amb la justícia en tot el que se'ls ha demanat.
12: Hemos llegado a entregar tickets justificantes, algunos ya casi con la tinta borrada, porque no tenemos nada que esconder.
10: I des del PP, Borja Sémper qüestiona la comptabilitat del PSOE.
13: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tiene las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
10: Torro ha demanat prudència a l'espera que avanci el procés judicial i diu que el partit no descarta presentar més endavant una denúncia contra Díez.
14: 3CAT Info.
0: L'exbatlle d'Altafulla i actual diputat dels Comuns al Congrés, Félix Alonso, ha defensat al Suprem la legalitat dels contractes pels quals se l'investiga, corresponents a la seva etapa com a alcalde entre el 2011 i el 2019. Alonso ha comparegut a l'alt tribunal per a un presumpte cas de prevaricació administrativa. El magistrat vol aclarir l'adjudicació directa de contractes a dues empreses, una vinculada a l'exconseller d'Iniciativa per Catalunya, Salvador Milà, investigat al jutjat del Vendrell, i l'altra relacionada amb l'exconseller i actual diputat per Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, investigats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Segons fonts de la defensa, que demanarà que s'arxivi la causa, Félix Alonso ha negat que fes contractacions directes per partidisme. I el PP de Catalunya rebutja la immigració descontrolada, aposta per prohibir el burca i el niqab als espais públics i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça per la llibertat. Els populars opten d'aquesta manera per potenciar el seu discurs sobre la immigració i la religió islàmica en la ponència política que aprovaran al Congrés del 27 de juny a Barcelona. El senador Juan Milián, que és qui ha coordinat la redacció del document, n'ha presentat els eixos bàsics aquest dilluns.
14: Respetamos plenamente la libertad religiosa. El Islam es una religión respetable y amparada por nuestro ordenamiento jurídico. Pero el fundamentalismo islamista no es una religión. Es una ideología totalitaria incompatible con la igualdad entre el hombre y la mujer, con la libertad individual, con la libertad de conciencia y con los principios fundamentales de nuestra democracia.
0: La ponència, en canvi, no fa cap referència a possibles pactes amb altres partits polítics després del debat a les files populars sobre si s'ha de pactar o no amb Junts per Catalunya. En aquest congrés també es preveu que Alejandro Fernández sigui reelegit president del partit. I la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya ja ha superat els 1,17 milions de sol·licituds, quan només falten 15 dies perquè finalitzi el termini de presentació. Fins ara l'administració n'ha admès a tràmit unes 360.000, tot i que no totes acabaran obtenint una resolució favorable. A més, des de finals de maig s'ha registrat un increment del ritme de presentació de peticions. Des del Col·legi d'Advocats de Catalunya fan una valoració positiva d'aquest procés de regularització, tot i que consideren que s'hauria pogut ajustar millor alguns dels requisits exigits als sol·licitants. El responsable del grup d'estrangeria, Quim Claveguera, demana que s'obrin ara més cites a les comissaries per agilitzar el procés i que no es facin colls d'ampolla.
15: El problema és que no treuen les suficients cites perquè tota la gent que té que fer aquest tràmit el pugui fer. És que seria tan fàcil de solucionar-ho per part de l'administració com no donar cites que sigui tot directament, que tu puguis anar directament a la comissaria sense cita i et vagin atenent i fent cua. Dintre del mes haver rebut tu la notificació de fer la cita d'empremtes, amb la qual si no la fas, tothom pensa que et pot passar alguna cosa, no? Que et pots quedar a perdre el permís.
0: La mesura ha de permetre incorporar nous treballadors cotitzant al sistema.
16: 3CAT Info.
0: Les associacions de jutges i fiscals demanen un pla estratègic a llarg termini per incrementar les places i no dependre de convocatòries puntuals. Això després que el BOE hagi publicat la convocatòria de 700 places, 500 de jutges i 200 de fiscals, una xifra que el govern espanyol considera històrica i que permetrà ampliar en més d'un 8% la plantilla judicial. María del Prado Escoda, de Jutges per la Democràcia, i Jorge Ibarguren, president de l'Associació Professional de la Magistratura, asseguren que els números es queden curts, ho han dit a 3CAT Info.
17: És necessari, sí. Suficient, no. Si no està tot l'equip complet, la resposta serà una mica més ràpida, sí, però no com seria esperable.
18: Lo que necesitamos es un plan estratégico que sea sostenido en el tiempo. No podemos hablar de una única convocatoria de 575 plazas y que a lo mejor en el año 2027 volvamos a una convocatoria de 100 plazas.
0: Les dues entitats alerten que si no s'incrementa la inversió, d'aquí 10 anys el sistema es pot desbordar a causa de les jubilacions previstes i l'augment de litigis dels últims anys. El govern activa l'alerta de cara a la revetlla de Sant Joan de la setmana que ve després d'un cap de setmana d'incendis. La consellera d'Interior, Núria Parlon, adverteix del perill que suposarà l'ús de pirotècnia durant la revetlla i recorda que l'any passat, aquesta nit, els bombers van rebre més de 1.300 avisos. Per tot plegat, Parlon assegura que es reforçaran en un 50% els efectius de bombers i també de la plantilla del 112 als dos centres de control.
19: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Treballem doncs una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i per tant doncs tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, és poca.
0: L'eslògan de la campanya de Sant Joan és "No petis la revetlla", el mateix que el de l'any passat, per promoure una celebració segura de la festa. Els agents rurals també tenen l'ull posat en la campanya de la sega del cereal. Josep Antoni Mur és l'inspector en cap del cos.
20: Màxima prudència, molt especialment a l'entorn dels camps de cereal, que és allà on tenim ara el combustible més disponible. La vegetació forestal encara conserva una certa humitat, però tot el que són els camps de cereal doncs estan ja al moment de la collita i, per tant, molt disponibles perquè qualsevol petita cuspira pugui causar un incendi d'envergadura si les condicions no són les adequades.
0: La sega s'està fent en comarques com l'Anoia i el Bages i la setmana que ve arrencarà el Berguedà, el Solsonès, el Lluçanès i Osona.
16: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
21: Aquest dimarts tornem a parlar d'una situació meteorològica similar a la de dilluns, però amb petits matisos. Per un costat tenim un ambient assolellat, una nit que ha sigut suau i càlida fins i tot en alguns punts de l'Alt Empordà per una tramuntana que ha bufat res calfada, i una tarda a la qual s'espera que apareguin els ruixats, però a diferència de dilluns aquests ruixats es quedaran molt concentrats a la zona del Pirineu, entre la Vall d'Aran i el de Ribagorça fins al Ripollès, però no baixaran cap al Prepirineu. El que sí que tindrem avui és més calor. Puja la temperatura de manera general a tot el país, màximes que s'esperen al voltant dels 34 graus a les comarques de Girona, entre els 34-35 graus cap a la Catalunya central, entre els 28-32 graus a la costa i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb màximes de 35-36 i fins i tot 37 graus. Una calorada que s'inicia, o es va iniciar ahir, però tindrà continuïtat també durant els propers dies.
16: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: L'Hospital Vall d'Hebron liderarà un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. L'estudi inclourà una cinquantena d'infants i adolescents i analitzarà la seguretat, l'eficàcia i l'impacte en la qualitat de vida, amb l'objectiu de millorar els tractaments i reduir-ne els efectes secundaris. Segons Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de Vall d'Hebron i coordinador del projecte, aquest nou tractament actua de manera selectiva sobre les cèl·lules tumorals.
22: En lloc de danyar directament a l'ADN de les cèl·lules, activa mecanismes intents d'estrès dins de la cèl·lula tumoral que poden portar-la a la seva mort. Això fa pensar que podria tenir un perfil de seguretat molt més favorable, amb pocs efectes secundaris i que, si apareixen, no serien permanents.
0: El fàrmac l'ha desenvolupat una farmacèutica catalana i l'assaig compta amb un finançament de 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
16: 3CAT Info.
0: Desmantellada part d'una organització criminal dedicada a clonar targetes de combustible d'empreses de transport que després feien servir per omplir sense pagar els dipòsits de gasolina d'altres vehicles. Només en una gasolinera de Vilamalla, a l'Alt Empordà, van estafar més de 100.000 euros. De moment, hi ha dos detinguts. Girona, Clara Jordan.
23: De fet, l'investigació va començar arran de la denúncia del propietari d'aquesta gasolinera, aquest autoservei, que en els últims mesos havia rebut reclamacions de clients que asseguraven que els havien passat factures de combustible i altres productes per serveis que ells no havien fet allà. Estirant el fil, els Mossos d'Esquadra van veure que hi havia denúncies similars a altres punts de l'estat espanyol i de la resta d'Europa. Es considera que un dels detinguts era el que clonava les targetes i l'altre el que les facilitava els transportistes. La policia alerta que l'estafa podria ser milionària perquè només a Vilamalla la factura superava els 100.000 euros. No es descarten més detencions.
0: I el celler de Can Roca i el restaurant Disfrutar denuncien als Mossos d'Esquadra webs que els suplanten la identitat i que estafen els clients cobrant-los per avançat les reserves. Girona, Núria Peraire.
2: El celler de Can Roc alerta les xarxes socials contra una web falsa que ofereix reserves demanant una transferència bancària. Demanen als clients que no donin cap dada ni facin cap pagament i el restaurant Disfrutar de Barcelona ja n'ha denunciat gairebé una desena. Els estafadors poden arribar a cobrar entre 100 i 300 euros per persona. Ho explica el xef del Disfrutar, Eduard Xatruc.
3: 8 o 9 les hem trobat. Sí. Inclús recordo que fa uns 4 mesos, en qüestió d'una setmana, en van aparèixer 4. No?
2: Les víctimes se n'adonen un cop els cobren els diners perquè ho troben sospitós. Els restaurants recorden que no cobren per avançat. La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona diu que cada cop més restaurants i hotels es troben amb ciberdelictes i que treballa conjuntament amb els Mossos en la prevenció.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ja han començat els tractaments contra les larves de mosquit als arrossars del Delta de l'Ebre. Estan actuant en una superfície de 2.000 hectàrees pròximes als nuclis habitats. Tortó

0: del Baix Ebre, un cop enllestits les feines es concentren a la mi delta dret, és a dir, en punts d'Amposta, Eucaliptus, Poblenou del Delta, Sant Jaume d'Enveja, Els Mundells i la Ràpita, en tots els casos a la comarca del Montsià. El tractament s'aplica només durant els matins, sempre això sí que les condicions meteorològiques ho permetin.
1: La deshumanització de la creació i el plagi són les principals preocupacions del sector cultural en relació a la intel·ligència artificial. Ho diu l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb dades del 2025, que s'ha centrat en aquesta tecnologia, que està en plena expansió. L'informe detecta beneficis i riscos a través d'una enquesta en què només el 14% dels professionals reconeixen que l'utilitzen com una eina habitual i el 29% diuen que no preveuen fer-la servir mai. Això sí, la majoria demanen que es reguli per garantir la transparència de l'origen i l'autoria. Salvador Casals, membre del plenari del CONCA, destaca més dades i preocupacions relacionades amb la intel·ligència artificial.
2: Un 78% creu que això fomenta la deshumanització de la creació i un 74% el preocupa de forma important el plagi i els drets d'autor, que segurament són les dues principals amenaces que hem identificat en aquesta enquesta.
1: Per tot plegat, la presidenta del CONCA, Margarida Truguet, ha fet aquesta petició.
3: El que recomanem és ampliar la formació digital i les competències professionals respecte a la intel·ligència artificial.
1: Segons l'informe, cal evitar una fractura cultural, perquè la intel·ligència artificial pot provocar que hi hagi una cultura massiva i barata amb dependència tecnològica.

0: Gossos faran una gira per celebrar els 20 anys de la cançó Corren. El primer concert de reunió serà l'1 d'agost al Festival Sons del Món, que se'l celebra a la Ciutadella de Roses. L'any vinent faran una gira de 12 concerts per celebrar el 20è aniversari de Corren i del disc Oxigen, un àlbum que, segons ha explicat Oriol Ferrer al matí de Catalunya Ràdio, és el cim de gossos.
1: És quan guanyem la Champions, saps què vull dir? És a dir, tu fas un disc, que tenim la sort que hi ha un recull de cançons que van quadrar molt, molt bé i va quedar un disc molt rodó.
0: Ferrer i Nacho Tarrés avancen que passaran per més escenaris a l'aire lliure que durant la gira A Reviure, que van fer el 2024.
1: Vam estar fent teatres, auditoris, va ser molt, molt bonic, però vam fer una pinzellada, crec que va ser Cap Roig o un altre festival, i al tastar la nit l'aire lliure vam dir, eps, això ens ha quedat.
2: També és molt l'energia del disc, del disc Oxigen, i per tant creiem que és un disc que...
1: Rock and roll.
0: Les parades s'aniran revelant a mesura que s'acosti l'inici de la gira. Hauré

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial Masculí dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. En partit del grup H, jugat a Atlanta, el combinat de Luis de la Fuente ha firmat un sorprenent empat a 0 davant de Cap Verd. Tot i això, el seleccionador espanyol ha tret ferro al resultat negatiu.
3: Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
2: Els catalans Pau Cubarsí, del Barça, i Marco Corella, nou jugador del Madrid, han jugat de titulars, com també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, els catalans del Barça, Lamine Yamal i Dani Olmo, han tingut minuts. El porter dels capverdians, Bosinha, de 40 anys, l'han escollit el jugador més valuós del partit.
4: Viemos al Mundial para competir. Sé que muchas personas piensan que somos muy pequeñas o muy fracas, pero estamos aquí para competir y vamos a jugar todos los juegos para intentar ganar el partido.
2: Aquest dilluns també s'ha disputat el Mundial al Bèlgica 1, Egipte 1, al grup G. Mundial a banda, seguim parlant de futbol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Ara ho dèiem, Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables, pel lateral de l'Ella de 27 anys. El Girona, per la seva banda, ha arribat a un acord amb el Birmingham per al traspàs del migcampista.

0: colombià John Solís. El Birmingham ha decidit exercir l'opció de compra inclosa en el contracte de cessió de Solís de 22 anys.
1: 3CAT Info.
0: Encara en futbol afegirem que la Lliga Femenina ha estat dia de renovacions. La defensa Júlia Guerra continuarà una temporada més a l'Espanyol fins al 2027 i per tant afrontarà la 15a temporada al Club Blanquiblau. Mentrestant, el Badalona Weiman ha confirmat la renovació de la migcampista Maria Llompart. I en clau judicial del futbol, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions, i també ha indemnitzat la víctima amb 64.000 euros. Mir encara pot presentar recurs. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de futbol sala.
1: 3CAT Info.
0: El Barça recupera Adolfo per arrencar aquest dimarts la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. L'ala colomenc ha estat uns 2 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla dreta. En canvi, els blaugranes mantenen les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. De cara a aquesta eliminatòria pel títol contra els murcians, que és el millor de 5 partits, el conjunt de Javi Rodríguez té el factor pista favorable. En aquest sentit, el porter del Barça, Didac Plana, considera clau començar amb bon peu.
2: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
0: Pel que fa a l'indústria, Santa Coloma ha presentat els 2 primers fitxatges de cara a la nova temporada. Es tracta dels catalans Eric Pérez, un pivot, i Pau López, que és porter, tots dos procedents del Tudela. Sentim Pau López.
3: Quan vaig tenir l'oportunitat no vaig dubtar en ningun moment, o sigui, era la meva prioritat. El fet que se m'hagin obert les portes i que hagi sigut així des del primer moment, evidentment estic superagraït i amb ganes de poder tornar aquesta confiança que s'ha dipositat en mi.
0: Del futbol sala passem ara al waterpolo. El Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení, Javi Aznar, de mutu acord, després de 12 temporades. Aznar n'ha exposat les raons.
4: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que hem acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
0: Aznar el rellevarà el seu segon entrenador fins ara, Marc Comas. D'altra banda, l'Atlètic Barceloneta ha celebrat aquest dilluns el títol de la Lliga de Campions de waterpolo aconseguit dissabte a Malta. Ha estat en un acte festiu a la seu del Club Mariner adreçat als esportistes de la base de l'entitat. Per cert, que en clau de mercat, el Barceloneta ha fitxat el capità del Prorreco, Francesco Di Fulvio, 2 vegades escollit millor jugador del món, i en canvi tindrà la baixa de l'hongarès Gergo Burian. També hores després d'aquesta final a 4 de Malta, s'ha sabut que la capitana del Mataró, Clara Cambrai, penja el casquet als 30 anys. Al seu palmarès hi figuren els 3 títols de Lliga de l'entitat, una Copa Len, 2 copes i 3 supercopes. Al seu torn, el Mataró es reforçarà amb la internacional hongaresa Camila Farago, procedent de l'UPSA de Budapest. I sense deixar el waterpolo, el Sabadell femení ha comunicat 5 baixes a la seva plantilla de cara a la temporada que ve. Es tracta de l'hongaresa Natasa Rybanska, la nord-americana Isa Williams, la grega Athina Giannopoulou, a més de Daniela Moreno i Elena Dalmases. I afegim que a la Lliga CB, a Lleida i l'aler canadenc Melvin Egim han arribat a un acord per renovar contracte fins al 2028.
1: Fresca Info.

0: Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Després d'arribar a França per participar en la cimera del G7, el president nord-americà diu que després de l'Iran ara s'han d'ocupar d'Ucraïna. L'acord entre Washington i Teheran fa caure el petroli fins als $83 al barril de Brent. El front del Líban es torna a plantejar com a principal amenaça per mantenir viu l'acord de pau d'aquí a divendres. L'Iran exigeix que es retiri l'ofensiva al Líban, però Israel ha deixat clar que no té cap intenció de marxar de les zones ocupades i assegura que l'acord entre Washington i Teheran no l'obliga a res. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol del líder de Santos, Cerdán, en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat. El magistrat Juan Carlos Peinado deixa a l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ho decidirà les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho. El PSOE i Sumar pacten eliminar els delictes d'ofenses religioses, injúries a la corona i ultratge als símbols nacionals del Codi Penal, però mantenen el d'enaltiment del terrorisme. La reforma es va començar a tramitar el 2023 i, per prosperar, necessita la majoria absoluta del Congrés. La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare a Montserrat ajudaran a demostrar la seva innocència. En aquests àudios, als quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana auxili al 112, visiblement afectat. Es publica una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de les de Carles Riba i Joan Francesc Mira. La traducció actual l'ha fet Pau Sabater, que ha volgut que fos un text accessible.
1: Esports.
2: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 0 davant de Cap Verd amb els catalans Pau Cubarsí i Marco Corella de titulars, a més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, Lamine Yamal ha reaparegut. També ha jugat al Bèlgica 1, Egipte 1. Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables. I el Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení de waterpolo, Javi Aznar, de mutu acord, després de 12 temporades.
0: I el temps, aquest dimarts tindrem el típic temps d'estiu, amb sol al matí i amb ruixats a la tarda al Pirineu. Unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès, sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més, s'esperen valors de fins a 37 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Comencem explicant que Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Des d'Evian, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que els detalls del memoràndum d'entesa amb Teheran se sabran poc després de la signatura del pacte, al qual no assistirà personalment. Trump i la resta de líders del G7 també volen abordar la situació d'Ucraïna. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
3: G7 amb el focus en l'acord amb l'Iran, ha arribat a l'hotel Reial davant del llac Lehman, històric per acollir grans cites diplomàtiques. Trump ha defensat que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es donaran a conèixer aviat, probablement després de la firma que s'espera per divendres a Suïssa i de la qual s'ocuparà el seu vicepresident Benz. El president dels Estats Units ha garantit que divendres l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli, estarà completament obert.
4: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà un arma nuclear i estan totalment d'acord.
3: L'anfitrió de la cimera, Emmanuel Macron, assegut al costat de Trump, tenia també bones paraules per l'acord amb l'Iran.
5: Arreglarà el tema nuclear, que és molt important per la pau de tot el món. Reobrirà l'estret d'Hormuz i proporcionarà pau al Líban. És un pas molt rellevant per a la pau i per a l'economia global.
3: Més enllà de l'Iran, Ucraïna, amb Zelensky aquest dimarts a Evian, Trump va parlar amb el president ucraïnès i amb Putin per separat diumenge. Els líders europeus del G7 volen pressionar Trump perquè mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin.
0: Entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar l'acord de divendres, preocupa especialment la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord. El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ho deixava així de clar.
6: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
0: Una postura que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brescó.
7: Israel no té cap intenció de marxar del sud del Líban, ho ha confirmat Benjamin Netanyahu, que ha insistit en la seva voluntat que la zona es converteixi en una àrea de seguretat similar a la que hi ha a Gaza o a Síria. El primer ministre israelià ha assegurat que la seva prioritat és la de protegir els habitants del nord d'Israel, tot i que quedar-se al sud del Líban molt probablement farà que Hezbollah ataqui de nou. Tot plegat posa en perill la firma de l'acord divendres i l'estabilitat a la regió. En aquest sentit, Netanyahu s'ha desmarcat una mica de Donald Trump.
8: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Soc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
7: Que tota la roda de premsa que ha ofert Netanyahu hagi estat en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes després de l'anunci de l'acord. L'acusen de fracassar, de no haver completat la missió. Netanyahu es defensava així.
8: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
7: Netanyahu ha assegurat que l'Iran ha quedat molt debilitat, tant a nivell militar com econòmic, que mai ha estat tan dèbil i Israel mai tan fort. Justificacions en any electoral.
0: L'acord entre els Estats Units i l'Iran ha provocat una caiguda en picat del preu del petroli i ha disparat les borses. Als Estats Units, els principals índexs de Wall Street han pujat i el Dow Jones ha marcat un nou rècord. L'índex Eurostoxx 50, que inclou els principals valors europeus, ha guanyat prop d'un 1% i també s'ha situat en màxims històrics. El selectiu de la borsa espanyola, l'IBEX 35, s'ha revaloritzat un 1,4% i ha superat per primera vegada la barrera dels 19.000 punts. El barril de cru Brent, que és el de referència a Europa, ha caigut prop d'un 5% i cotitza a 83 dòlars, el nivell més baix des que va començar la guerra. També ha caigut un 9% al preu del gas. Malgrat aquesta reacció dels mercats, la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén, no creu que l'economia global millori de forma immediata, perquè queden setmanes per normalitzar el trànsit de mercaderies per l'estret d'Hormuz. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
9: Sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt, molt, molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions.
0: Guillén creu que la inflació no baixarà de forma immediata, però assegura que ara s'allunyen les pitjors perspectives d'una pujada de preus del 4%. Canviem de qüestió per explicar que un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdán. Diu que ordenava al PSOE pagar les despeses de Leire Díez i que estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. Els agents de l'UCO inclouen a la causa l'agenda de l'exsecretari d'Organització Socialista, o les factures dels viatges de 10 pagades pel partit. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Les agendes de Santo Cerdán requisades per Luco demostren, segons els investigadors, que era el cap de la trama, estava informat de totes les maniobres de l'Ere 10 i ordenava i autoritzava, per escrit o de paraula, que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia l'Eire Díaz, uns fets que Cerdán un cop més rebutjava.
11: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
10: Però la Guàrdia Civil també apunta com Cerdán ordenava al personal del PSOE autoritzar viatges a Díaz sense preguntar. Segons la documentació, li van pagar amb diners del partit fins a 9 viatges entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. En un, l'agència de viatges preguntava el motiu del desplaçament i una treballadora del PSOE respon ras i curt que és una ordre directa del secretari d'organització. També es detalla que els pagaments als despatxos d'advocats que la Guàrdia Civil sospita que servien per pagar Díaz es van signar també per ordre de Cerdán. Luco reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díaz es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil. Davant d'això, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torro, defensa que el partit ha col·laborat amb la justícia en tot el que se'ls ha demanat.
12: Hemos llegado a entregar tickets justificantes, algunos ya casi con la tinta borrada, porque no tenemos nada que esconder.
10: I des del PP, Borja Sémper qüestiona la comptabilitat del PSOE.
13: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tiene las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
10: Torro ha demanat prudència a l'espera que avanci el procés judicial i diu que el partit no descarta presentar més endavant una denúncia contra Díaz.
0: El jutge Peinado decidirà en les pròximes hores si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez, com li demanen les acusacions populars. Després d'una sessió que s'ha allargat més de 3 hores amb la presència de Begoña Gómez, el magistrat té ara 72 hores per decidir si l'envia a judici davant d'un jurat popular per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats. Madrid, Paula Brujats.
14: Caldrà esperar un màxim de 3 dies per tenir el veredicte del jutge Peinado si escala el cas i retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez i si l'envia a judici fent cas al que li demanen les acusacions de Vox i entitats d'ultradreta. La Fiscalia i l'advocat de Begoña Gómez han demanat que s'arxivi el cas, han acusat el jutge Peinado de fer política i d'alimentar una causa sense cap fonament només per desgastar Pedro Sánchez. El PSOE defensa la innocència de Begoña Gómez. Rebeca Torró, número 3 dels socialistes.
12: Jo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista.
14: La cita de Begoña Gómez al jutjat era el primer pas d'una setmana crítica per a Pedro Sánchez als tribunals. Gómez ha esquivat la premsa, ha entrat pel pàrquing i dins del cotxe. A la sessió també estaven citats com acusats l'empresari Juan Carlos Barrabés i l'assessora de Begoña Gómez a la Moncloa, Cristina Álvarez. El jutge Peinado té la intenció d'enviar-los tots dos a judici al costat de la parella de Pedro Sánchez.
0: I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero demana al jutge que ajorni la seva declaració per les joies que van trobar al seu despatx. Vol més temps per documentar d'on provenen aquestes peces, valorades en 1.300.000 euros i que han servit per imputar-lo per contraband i frau fiscal. Zapatero manté, en canvi, la citació d'aquest dimecres i dijous, imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: 3CAT Info.
0: El PSOE i Sumar acorden eliminar els delictes d'injúries a la corona, ultratge als símbols nacionals i ofenses religioses del Codi Penal, però mantenen el delicte d'enaltiment del terrorisme. La reforma que impulsa Sumar està encallada des del 2023 i per aprovar-la caldrà la majoria absoluta del Congrés. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, n'apunta l'objectiu i els canvis.
15: Blindar la libertad de expresión en nuestro país. Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
0: Està previst que aquest dimarts la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes al text.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: I abans del temps encara us expliquem que la defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència pocs minuts després de la caiguda mortal del seu pare ajudaran a demostrar la seva innocència. En les converses telefòniques a les quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana ajuda al 112, visiblement alterat i afectat.
16: Tens de treure-hi?
17: Hola, necessito ajuda, necessito ajuda.
16: ¿De qué tipo que ha corrido?
17: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
16: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está por otro sitio?
17: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
0: En total són tres converses, una amb el 112, una amb els bombers i una altra amb el sistema d'emergències mèdiques, el SEM. Francisco Marco és el director de Método 3 i el pèrit contractat per la defensa.
18: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
0: Tant la jutge com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries de com van anar els fets en les seves converses amb els equips d'emergències i en la declaració que va fer davant dels agents.
1: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart, és moment per la previsió de Néstor Gómez.
19: Aquest dimarts tornem a parlar d'una situació meteorològica similar a la de dilluns, però amb petits matisos. Per un costat tenim un ambient assolellat, una nit que ha sigut suau i càlida fins i tot en alguns punts de l'Alt Empordà per una tramuntana que ha bufat res calfada i una tarda a la qual s'espera que apareguin els ruixats, però a diferència de dilluns, aquests ruixats es quedaran molt concentrats a la zona del Pirineu, entre la Vall d'Aran i el de Ribagorça fins al Ripollès, però no baixaran cap al Prepirineu. El que sí que tindrem avui és més calor. Puja la temperatura de manera general a tot el país, màximes que s'esperen al voltant dels 34 graus a les comarques de Girona, entre els 34-35 graus cap a la Catalunya central, entre els 28-32 graus a la costa i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb màximes de 35-36 i fins i tot 37 graus. Una calorada que s'inicia, o es va iniciar ahir, però tindrà continuïtat també durant els propers dies.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Obrim plana econòmica explicant que la indústria catalana rebrà 5.000 milions d'euros en els pròxims 4 anys per ser més competitiva. Són els diners previstos en el Pacte Nacional per la Indústria, firmat pel govern i els agents socials. El pla també vol millorar l'ocupació del sector, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques. Des de la patronal Foment del Treball, el seu president, Josep Sánchez Llibre, hi veu diverses oportunitats.
20: Suposarà, des del nostre punt de vista, en primer lloc, reindustrialitzar el país, la nostra indústria, per intentar arribar al 25% del nostre PIB industrial. Representarà més activitat econòmica, més valor afegit, més talent, més sectors productius.
0: I des dels sindicats, la secretaria general de Comissions Obreres, Belén López, creu que el pla ha de permetre tenir una estratègia industrial clara.
21: Cal avançar i superar aquesta lògica d'una suma de mesures i anar cap a una estratègia industrial de país de veritat. Saber quins sectors estratègics volem, on volem posar els calés i què volem potenciar.
0: El pacte, que vol impulsar inversions al mateix temps que pretén acompanyar la petita i mitjana empresa, també preveu 190 mesures per fer una reindustrialització verda i sostenible. I el turisme i el consum impulsen l'economia catalana. En el primer trimestre ha crescut 6 dècimes i això deixa l'increment interanual en el 2,9%, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. La despesa de les famílies i la inversió han actuat de motors, tot i que s'han moderat en relació amb els últims mesos de l'any passat. Un fet habitual després de les vacances de Nadal i també tenint en compte que les empreses i administracions acostumen a deixar per finals d'any els volums més importants d'inversió. Del gener al març, el que sí que s'han refredat són les exportacions, que han caigut en relació al trimestre anterior. I encara en plan econòmica, la Cambra de Comerç de Barcelona surt en defensa del turisme arran dels debats sobre els seus efectes a Barcelona. Diu que reforça la competitivitat de tots els sectors econòmics de la ciutat. El president de la Cambra de Comerç, Josep Santacreu, fa aquesta consideració.
22: Si no tinguéssim turisme, tots els molts altres sectors patirien i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, exportacions d'alt valor també.
0: Segons un estudi de la mateixa cambra, el turisme és el motor principal de la connectivitat aèria. però demana que l'aeroport del Prat, el tercer d'Europa en oferta de seients, s'ha d'aconseguir més vols intercontinentals. I no deixem el turisme perquè l'Eurocambra valida mantenir les compensacions als passatgers europeus d'avions que pateixin retards de més de 3 hores. Dóna suport així al text acordat divendres entre els estats membres després de 13 anys de negociacions. El Parlament manté les indemnitzacions als passatgers d'entre 250 i 600 euros, segons la distància del vol. Alguns estats volien aconseguir la gratuïtat de l'equipatge de mà a cabina, però al final només s'obligarà les companyies a mostrar el preu del vol amb les maletes incloses. Les aerolínies podran oferir un descompte als passatgers que renunciïn a portar l'equipatge a bord de l'avió. L'acord també permetrà modificar els errors de picatge dels bitllets sense penalitzacions i que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
2: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector. És un bon acord per a Europa, per als nostres ciutadans i per les nostres companyies aèries. Demostra que quan treballem junts podem oferir solucions pràctiques en la vida de les persones.
0: El document obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com presentar les reclamacions que podran exigir compensacions en un termini de 9 mesos.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimarts, Rodalies recupera el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, passant per Sant Cugat i Cerdanyola Universitat, que estava interromput des del 20 de gener a causa de les afectacions provocades pel temporal Harry. Tot i això, Renfe mantindrà aquest primer dia el servei alternatiu per carretera i fins dijous els autobusos directes a Cerdanyola Universitat. Els trens de passatgers tornen a circular després que ja s'hagi recuperat fa dies el trànsit de mercaderies, un cop reparat el tram més malmès del túnel de Rubí. El Ministeri de Transports ha anunciat que està a punt de licitar les obres per actuar a la resta del túnel, que està previst que es facin sense afectar la circulació. En cultura arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carla Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira, de fa 15 anys. La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
4: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és, en general, bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la, que no fos una pura narració, perquè, de fet, la gràcia que té és aquesta, no?, que combina una història molt, molt atractiva amb una manera d'explicar-la que és poètica.
0: La història de l'heroi que tarda 20 anys a tornar a casa després de la Guerra de Troia continua interpel·lant el lector actual, segons Sabater.
4: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. Jo crec que qualsevol persona que s'acosti a l'Odissea per primera vegada i l'agafi i la comenci a llegir, jo crec que és una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta, de seguida et fa volar i et desplega tot aquest munt d'imatges magnífiques.
0: No és l'única novetat al voltant d'aquest clàssic. Ara Llibres publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry i Blacky Books publica El ciclo de Troia, de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega, que inclou El viaje de Ulises. I el Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau, un any després de la seva mort. La mostra la reivindica com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. Dani Soler és el seu fill.
5: Sí, jo crec que sí. Als anys 80 va parar una mica, doncs, perquè era molt difícil compaginar ser fotògrafa amb tindre un fill, una mare soltera. I a 2026 tampoc hem canviat tant. Però sí, jo penso que sí, aquesta exposició ho demostra.
0: L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com els retrats de les internes de la presó de Batràs o les comunitats gitanes de Ripollet. Maria Planes és cocomissària de la mostra.
3: Si una cosa caracteritza les fotografies de l'Anna és el seu compromís, la seva voluntat de visibilitzar a totes les persones o desigualtats socials, les mobilitzacions socials, les persones que viuen als marges, donar-los veu, dignificar-les, retratar-les. Ella també s'hi sentia identificada.
0: Esports. Amb David Obac.
7: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial Masculí dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. En partit del grup H, jugat a Atlanta, el convidat de Luis de la Fuente ha firmat un sorprenent empat a 0 davant de Cap Verd. Tot i això, el seleccionador espanyol ha tret ferro a aquest resultat negatiu.
6: Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
7: Els catalans Pau Cubarsí, del Barça, i Marco Corella, nou jugador del Madrid, han jugat de titulars, com també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, els catalans del Barça, Lamine Yamal i Dani Olmo, han tingut minuts. De la reaparició de Lamine Yamal n'ha parlat a la televisió espanyola Luis de la Fuente, precisament.
8: El objetivo es ir dándoles minutos que vayan adquiriendo confianza y ritmo para que los futuros compromisos estén mejor. Seguro que el día de Arabia van a estar mejor ellos y todos los demás también.
7: Aquest dilluns també s'ha disputat el Mundial al Bèlgica 1-Egipte 1, al grup G. Aquest dimarts es jugarà el França-Senegal. Mundial a banda, seguim parlant de futbol.
23: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Ara ho dèiem. Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables pel lateral de l'Ella, de 27 anys. El Girona, per la seva banda, ha arribat a un acord amb el Birmingham per al traspàs del migcampista colombià John Solís. El Birmingham ha decidit exercir l'opció de compra inclosa en el contracte de cessió de Solís de 22 anys en una operació que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol. A la Lliga Femenina de Futbol, dia de renovacions. La defensa Júlia Guerra continuarà una temporada més a l'Espanyol fins al 2027, per tant, i afrontarà la que serà la 15a temporada al Club Blanquiblau.
24: Per mi l'Espanyol és casa meva, ho he dit sempre, porto tota la vida crescut aquí i per mi és casa.
7: Mentrestant, el Badalona Women ha confirmat la renovació de la migcampista Maria Llompart.
25: Que l'any que ve doncs, podem disfrutar d'una temporada plena d'èxits i que aquest projecte que parlo sigui cap endavant i podem disfrutar-ho tots.
7: I en clau judicial del futbol, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions i també ha indemnitzat la víctima amb 64.000 euros. Mir encara pot presentar recurs. Dit això, obrim pàgina poliesportiva ara parlant de futbol sala.
23: L'actualitat esportiva a fons.
7: El Barça recupera Adolfo per arrencar aquest dimarts la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. L'ala colomenc ha estat uns 2 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla dreta. En canvi, els blaugranes mantenen les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. De cara a l'eliminatòria pel títol contra els murcians, al millor de 5 partits, el conjunt de Javi Rodríguez té el factor pista favorable. En aquest sentit, el porter del Barça, Didac Plana, considera clau començar amb bon peu.
26: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
7: Del Barça, del futbol sala, volíem dir, passem al waterpolo.
23: 3CAT Info.
7: El Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení Javi Aznar de mutu acord després de 12 temporades. Aznar n'ha exposat les raons.
27: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que hem acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
7: Al capdavant de l'equip, que la temporada que ve també perdrà totes les jugadores importants, Aznar ha guanyat els títols de Lliga de Campions, 3 copes, una Supercopa Europea i una Supercopa Espanyola. Aznar el rellevarà al seu segon entrenador fins ara, Marc Comas. D'altra banda, l'Atlètic Barceloneta ha celebrat aquest dilluns el títol de la Lliga de Campions de waterpolo aconseguit dissabte a Malta. Ha estat en un acte festiu a la seu del Club Mariner, adreçat als esportistes de la base de l'entitat. Per cert, que en clau de mercat, el Barceloneta ha fitxat el capità del Prorreco, Francesco Di Fulvio, 2 vegades escollit millor jugador del món, i tindrà la baixa de l'hongarès Gergo Burian.
23: Són dos quarts de cinc.

0: Aquestes són les principals informacions. Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Aquest acord entre Washington i Teheran fa caure el petroli fins als $83 al barril de Brent. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol del líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem que hi ha hagut almenys 11 morts en un altre atac massiu rus contra Ucraïna, que també ha provocat destrosses en una catedral de Kiev, patrimoni de la humanitat. Explicarem que el govern avisa del perill de la pirotècnia durant la revetlla de Sant Joan, després que aquest cap de setmana hi hagi hagut diversos incendis. I que el plagi i la deshumanització de la creació són les principals preocupacions del sector cultural davant la intel·ligència artificial, com destaca l'informe del 2025 del Conca.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: L'ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 0 davant de Cap Verd amb els catalans Pau Cubarsí i Marc Cucurella de titulars, a més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, Lamine Yamal ha reaparegut. També ha jugat al Bèlgica 1, Egipte 1.
0: I el temps, aquest dimarts, tindrem el típic temps d'estiu, amb sol al matí i ruixats a la tarda al Pirineu. Unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès, sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més, s'esperen valors de fins a 37 graus a Ponent. Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Des de Vienne, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que els detalls del memoràndum d'entesa amb Teheran se sabran poc després de la signatura del pacte, al qual no assistirà personalment. Trump i la resta de líders del G7 també volen abordar la situació d'Ucraïna. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
3: G7 amb el focus en l'acord amb l'Iran ha arribat a l'hotel Reial davant del llac Lehman, històric per acollir grans cites diplomàtiques. Trump ha defensat que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es donaran a conèixer aviat, probablement després de la firma que s'espera per divendres a Suïssa i de la qual s'ocuparà el seu vicepresident Benz. El president dels Estats Units ha garantit que divendres l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli, estarà completament obert.
4: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà un arma nuclear i estan totalment d'acord.
3: L'anfitrió de la cimera, Emmanuel Macron, assegut al costat de Trump, tenia també bones paraules per l'acord amb l'Iran.
5: Arreglarà el tema nuclear, que és molt important per la pau de tot el món. Reobrirà l'estret d'Hormuz i proporcionarà pau al Líban. És un pas molt rellevant per a la pau i per a l'economia global.
3: Més enllà de l'Iran, Ucraïna, amb Zelensky aquest dimarts a Evian. Trump va parlar amb el president ucraïnès i amb Putin per separat diumenge. Els líders europeus del G7 volen pressionar Trump perquè mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin.
0: Entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar l'acord de divendres, preocupa especialment la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord. El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ho deixava així de clar.
6: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
0: Una postura que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brescó.
7: Israel no té cap intenció de marxar del sud del Líban, ho ha confirmat Benjamin Netanyahu, que ha insistit en la seva voluntat que la zona es converteixi en una àrea de seguretat similar a la que hi ha a Gaza o a Síria. El primer ministre israelià ha assegurat que la seva prioritat és la de protegir els habitants del nord d'Israel, tot i que quedar-se al sud del Líban molt probablement farà que Hezbollah ataqui de nou. Tot plegat posa en perill la firma de l'acord divendres i l'estabilitat a la regió. En aquest sentit, Netanyahu s'ha desmarcat una mica de Donald Trump.
1: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
7: Que tota la roda de premsa que ha ofert Netanyahu hagi estat en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes després de l'anunci de l'acord. L'acusen de fracassar, de no haver completat la missió. Netanyahu es defensava així.
1: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
7: Netanyahu ha assegurat que l'Iran ha quedat molt debilitat, tant a nivell militar com econòmic, que mai ha estat tan dèbil i Israel mai tan fort. Justificacions en any electoral.
0: Rússia ha bombardejat un dels símbols més importants del cristianisme ortodox a Ucraïna, el monestir de les Coves de Kiev. El Kremlin ha volgut atemptar contra el patrimoni cultural ucraïnès en l'atac massiu de les últimes hores. Ha llançat més de 600 drons i 70 míssils i ha provocat almenys 11 morts. Moscou, Cristina Solies.
8: Els ucraïnesos han quedat en xoc quan han vist en flames la catedral de la Dormició de Kiev, un dels seus temples més sagrats, que data del segle XI i que és patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Rússia també ha atacat un espai emblemàtic de música eclesiàstica de Dnipro i el Museu d'Art de Kharkiv. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky, abans de marxar al G7, ho ha qualificat com un dels crims més greus contra la cultura cristiana i lamenta que Moscou intenti destruir els símbols d'identitat ucraïnesa.
9: Ha estat un atac contra la nostra història, sens dubte. Heu d'entendre que el que tenim no ho tenen a Rússia i Rússia està fent tot el possible perquè nosaltres tampoc ho tinguem.
8: En canvi, Moscou nega haver atacat el santuari de Kiev i assegura que l'ha colpejat per error un míssil de defensa ucraïnès Patriot. Des del Kremlin insisteixen que ells només ataquen objectius militars. Ara bé, els analistes russos independents ho interpreten com una revenja per l'atac ucraïnès contra un museu de Sebastopol a la Crimea ocupada la setmana passada, que va danyar una de les seves pintures més icòniques.
0: Un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdán. Diu que ordenava al PSOE pagar les despeses de Leire Díez i estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. Els agents de l'UCO inclouen a la causa l'agenda de l'exsecretari d'Organització Socialista o les factures dels viatges de Díez pagades pel partit. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Les agendes de Santos Cerdán requisades per l'UCO demostren, segons els investigadors, que era el cap de la trama, estava informat de totes les maniobres de Leire Díez i ordenava i autoritzava, per escrit o de paraula, que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia Leire Díez, uns fets que Cerdán un cop més rebutjava.
11: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
10: Però la Guàrdia Civil també apunta com Cerdán ordenava al personal del PSOE autoritzar viatges a Díez sense preguntar. Segons la documentació, li van pagar amb diners del partit fins a 9 viatges entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. En un, l'agència de viatges preguntava el motiu del desplaçament i una treballadora del PSOE respon ras i curt que és una ordre directa del secretari d'organització. També es detalla que els pagaments als despatxos d'advocats que la Guàrdia Civil sospita que servien per pagar Díez es van signar també per ordre de Cerdán. L'UCO reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díez es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil. Davant d'això, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torro, defensa que el partit ha col·laborat amb la justícia en tot el que se'ls ha demanat.
12: Hemos llegado a entregar tickets justificantes, algunos ya casi con la tinta borrada, porque no tenemos nada que esconder.
10: I des del PP, Borja Sémper qüestiona la comptabilitat del PSOE.
13: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tienen las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
10: Torro ha demanat prudència a l'espera que avanci el procés judicial i diu que el partit no descarta presentar més endavant una denúncia contra Díez.
14: 3CAT Info.
0: L'exbatlle d'Altafulla i actual diputat dels Comuns al Congrés, Félix Alonso, ha defensat al Suprem la legalitat dels contractes pels quals se l'investiga, corresponents a la seva etapa com a alcalde entre el 2011 i el 2019. Alonso ha comparegut a l'alt tribunal per un presumpte cas de prevaricació administrativa. El magistrat vol aclarir l'adjudicació directa de contractes a dues empreses, una vinculada a l'exconseller d'Iniciativa per Catalunya, Salvador Milà, investigat al jutjat del Vendrell, i l'altra relacionada amb l'exconseller i actual diputat per Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, investigats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Segons fonts de la defensa, que demanarà que s'arxivi la causa, Félix Alonso ha negat que fes contractacions directes per partidisme. I el PP de Catalunya rebutja la immigració descontrolada, aposta per prohibir el burca i el niqab als espais públics i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça per la llibertat. Els populars opten d'aquesta manera per potenciar el seu discurs sobre la immigració i la religió islàmica en la ponència política que aprovaran al Congrés del 27 de juny a Barcelona. El senador Juan Milián, que és qui ha coordinat la redacció del document, n'ha presentat els eixos bàsics aquest dilluns.
14: Respetamos plenamente la libertad religiosa. El Islam es una religión respetable y amparada por nuestro ordenamiento jurídico. Pero el fundamentalismo islamista no es una religión. Es una ideología totalitaria incompatible con la igualdad entre el hombre y la mujer, con la libertad individual, con la libertad de conciencia y con los principios fundamentales de nuestra democracia.
0: La ponència, en canvi, no fa cap referència a possibles pactes amb altres partits polítics després del debat a les files populars sobre si s'ha de pactar o no amb Junts per Catalunya. En aquest congrés també es preveu que Alejandro Fernández sigui reelegit president del partit. I la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya ja ha superat els 1,17 milions de sol·licituds, quan només falten 15 dies perquè finalitzi el termini de presentació. Fins ara l'administració n'ha admès a tràmit unes 360.000, tot i que no totes acabaran obtenint una resolució favorable. A més, des de finals de maig s'ha registrat un increment del ritme de presentació de peticions. Des del Col·legi d'Advocats de Catalunya fan una valoració positiva d'aquest procés de regularització, tot i que consideren que s'hauria pogut ajustar millor alguns dels requisits exigits als sol·licitants. El responsable del grup d'estrangeria, Quim Claveguera, demana que s'obrin ara més cites a les comissaries per agilitzar el procés i que no es facin colls d'ampolla.
15: El problema és que no treuen les suficients cites perquè tota la gent que té que fer aquest tràmit el pugui fer. És que seria tan fàcil de solucionar-ho per part de l'administració com no donar cites que sigui tot directament, que tu puguis anar directament a la comissaria sense cita i et vagin atenent i fent cua. Dintre del mes haver rebut tu la notificació d'haver fet la cita d'empremtes, amb la qual si no la fas, tothom pensa que et pot passar alguna cosa, no? Que et pots quedar que perdre el permís.
0: La mesura ha de permetre incorporar nous treballadors cotitzant al sistema.
16: 3CAT Info.
0: Les associacions de jutges i fiscals demanen un pla estratègic a llarg termini per incrementar les places i no dependre de convocatòries puntuals. Això després que el BOE hagi publicat la convocatòria de 700 places, 500 de jutges i 200 de fiscals. Una xifra que el govern espanyol considera històrica i que permetrà ampliar en més d'un 8% la plantilla judicial. María del Prado Escoda, de Jutges per la Democràcia, i Jorge Ibarguren, president de l'Associació Professional de la Magistratura, asseguren que els números es queden curts, ho han dit a 3CAT Info.
17: És necessari, sí. Suficient, no. Si no està tot l'equip complet, la resposta serà una mica més ràpida, sí, però no com seria esperable.
18: Lo que necesitamos es un plan estratégico que sea sostenido en el tiempo. No podemos hablar de una única convocatoria de 575 plazas y que a lo mejor en el año 2027 volvamos a una convocatoria de 100 plazas.
0: Les dues entitats alerten que si no s'incrementa la inversió, d'aquí 10 anys el sistema es pot desbordar a causa de les jubilacions previstes i l'augment de litigis dels últims anys. El govern activa l'alerta de cara a la revetlla de Sant Joan de la setmana que ve després d'un cap de setmana d'incendis. La consellera d'Interior, Núria Parlon, adverteix del perill que suposarà l'ús de pirotècnia durant la revetlla i recorda que l'any passat, aquesta nit, els bombers van rebre més de 1.300 avisos. Per tot plegat, Parlon assegura que es reforçaran en un 50% els efectius de bombers i també de la plantilla del 112 als dos centres de control.
19: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Veiem doncs una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i per tant doncs tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, és poca.
0: L'eslògan de la campanya de Sant Joan és "No petis la revetlla", el mateix que el de l'any passat, per promoure una celebració segura de la festa. Els agents rurals també tenen l'ull posat en la campanya de la sega del cereal. Josep Antoni Mur és l'inspector en cap del cos.
20: Màxima prudència, molt especialment a l'entorn dels camps de cereal, que és allà on tenim ara el combustible més disponible. La vegetació forestal encara conserva una certa humitat, però tot el que són els camps de cereal doncs estan ja al moment de la collita i, per tant, molt disponibles perquè qualsevol petita cuspira pugui causar un incendi d'envergadura si les condicions no són les adequades.
0: La sega s'està fent en comarques com l'Anoia i el Bages i la setmana que ve arrencarà el Berguedà, el Solsonès, el Lluçanès i Osona.
16: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
21: Aquest dimarts tornem a parlar d'una situació meteorològica similar a la de dilluns, però amb petits matisos. Per un costat tenim un ambient assolellat, una nit que ha sigut suau i càlida fins i tot en alguns punts de l'Alt Empordà per una tramuntana que ha bufat res calfada, i una tarda a la qual s'espera que apareguin els ruixats. Però, a diferència de dilluns, aquests ruixats es quedaran molt concentrats a la zona del Pirineu, entre la Vall d'Aran i Alta Ribagorça fins al Ripollès, però no baixaran cap al Prepirineu. El que sí que tindrem avui és més calor, puja la temperatura de manera general a tot el país, màximes que s'esperen al voltant dels 34 graus a les comarques de Girona, entre els 34-35 graus cap a la Catalunya central, entre els 28-32 graus a la costa i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb màximes de 35-36 i fins i tot 37 graus. Una calorada que s'inicia, o es va iniciar ahir, però tindrà continuïtat també durant els propers dies.
16: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'Hospital Vall d'Hebron liderarà un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. L'estudi inclourà una cinquantena d'infants i adolescents i analitzarà la seguretat, l'eficàcia i l'impacte en la qualitat de vida, amb l'objectiu de millorar els tractaments i reduir-ne els efectes secundaris. Segons Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de Vall d'Hebron i coordinador del projecte, aquest nou tractament actua de manera selectiva sobre les cèl·lules tumorals.
22: En lloc de danyar directament a l'ADN de les cèl·lules, activa mecanismes intents d'estrès dins de la cèl·lula tumoral que poden portar-la a la seva mort. Això fa pensar que podria tenir un perfil de seguretat molt més favorable, amb pocs efectes secundaris i que, si apareixen, no serien permanents.
0: El fàrmac l'ha desenvolupat una farmacèutica catalana i l'assaig compta amb un finançament de 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
16: 3CAT Info.
0: Desmantellada part d'una organització criminal dedicada a clonar targetes de combustible d'empreses de transport que després feien servir per omplir sense pagar els dipòsits de gasolina d'altres vehicles. Només en una gasolinera de Vilamalla, a l'Alt Empordà, van estafar més de 100.000 euros. De moment, hi ha dos detinguts. Girona, Clara Jordan.
23: De fet, l'investigació va començar arran de la denúncia del propietari d'aquesta gasolinera, que és d'autoservei, que en els últims mesos havia rebut reclamacions de clients que asseguraven que els havien passat factures de combustible i altres productes per serveis que ells no havien fet allà. Estirant el fil, els Mossos d'Esquadra van veure que hi havia denúncies similars a altres punts de l'Estat espanyol i de la resta d'Europa. Es considera que un dels detinguts era el que clonava les targetes i l'altre el que les facilitava als transportistes. La policia alerta que l'estafa podria ser milionària perquè només a Vilamalla la factura superava els 100.000 euros. No es descarten més detencions.
0: I el celler de Can Roca i el restaurant Disfrutar denuncien als Mossos d'Esquadra webs que els suplanten la identitat i que estafen els clients cobrant-los per avançat les reserves. Girona, Núria Peraire.
2: El celler de Can Roc alerta a les xarxes socials contra una web falsa que ofereix reserves demanant una transferència bancària. Demanen als clients que no donin cap dada ni facin cap pagament i el restaurant Disfruta de Barcelona ja n'ha denunciat gairebé una desena. Els estafadors poden arribar a cobrar entre 100 i 300 euros per persona. Ho explica el xef del Disfrutar, Eduard Xatruc.
3: 8 o 9 les hem trobat. Sí, sí. Inclús recordo que fa uns 4 mesos, en qüestió d'una setmana, em van aparèixer 4.
2: Les víctimes se n'adonen un cop els cobren els diners perquè ho troben sospitós. Els restaurants recorden que no cobren per avançat. La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona diu que cada cop més restaurants i hotels es troben amb ciberdelictes i que treballa conjuntament amb els Mossos en la prevenció.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ja han començat els tractaments contra les larves de mosquit als arrossars del Delta de l'Ebre. Estan actuant en una superfície de 2.000 hectàrees pròximes als nuclis habitats. Tortosa, Jordi Barranca.
4: És un dels maldecaps que pateixen els habitants del Delta. La situació s'agreuja si tenim en compte que el turisme té un pes important en l'economia de la zona. Per fer-hi front, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre ja ha començat a actuar per evitar la proliferació de les larves. Rubén Viernes, vicepresident del COPATE.
5: Aquesta campanya segueix fent els arrossars que hi ha més propers als nuclis urbans i sobretot seguim treballant per evitar les molèsties dels veïns, però sobretot per minimitzar l'efecte dels mosquits a la població.
4: Els treballs han començat a l'Hemidelta Esquerra, és a dir, en punts a l'Ampolla, Camarles, l'Aldea, Deltebre i Riumar, a la

0: professionals reconeixen que l'utilitzen com una eina habitual i el 29% diuen que no preveuen fer-la servir mai. Això sí, la majoria demanen que es reguli per garantir la transparència de l'origen i l'autoria. Salvador Casals, membre del plenari del Conca, destaca més dades i preocupacions relacionades amb la intel·ligència artificial.
1: Un 78% creu que això fomenta la deshumanització de la creació i un 74% el preocupa de forma important el plagi i els drets d'autor, que segurament són les dues principals amenaces que hem identificat en aquesta enquesta.
0: Per tot plegat, la presidenta del Conca, Margarida Truguet, ha fet aquesta petició.
2: El que recomanem és ampliar la formació digital i les competències professionals respecte a la intel·ligència artificial.
0: Segons l'informe, cal evitar una fractura cultural, perquè la intel·ligència artificial pot provocar que hi hagi una cultura massiva i barata amb dependència tecnològica.

0: Gossos faran una gira per celebrar els 20 anys de la cançó Corren. El primer concert de reunió serà l'1 d'agost al Festival Sons del Món, que se'l celebra a la Ciutadella de Roses. L'any vinent faran una gira de 12 concerts per celebrar el 20è aniversari de Corren i del disc Oxigen, un àlbum que, segons ha explicat Oriol Ferrer al Matí de Catalunya Ràdio, és el cim de gossos.
1: És quan guanyem la Champions, saps què vull dir? És a dir, tu fas un disc, tenim la sort que hi ha un recull de cançons que van quadrar molt, molt bé i va quedar un disc molt rodó.
0: Ferrer i Nacho Terrés avancen que passaran per més escenaris a l'aire lliure que durant la gira A Reviure, que van fer el 2024.
1: Vam estar fent teatres o auditoris, va ser molt, molt bonic, però vam fer una pinzellada, crec que va ser Cap Roig o un altre festival, i al tastar la nit l'aire lliure vam dir, eps, això ens ha quedat.
2: També és molt l'energia del disc, del disc Oxigen, i per tant creiem que és un disc que...
1: Rock and roll.
0: Les parades s'aniran revelant a mesura que s'acosti l'inici de la gira.

0: Esports amb David Ubach.
1: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial Masculí dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. En partit del grup H, jugat a Atlanta, el combinat de Luis de la Fuente ha firmat un sorprenent empat a 0 davant de Cap Verd. Tot i això, el seleccionador espanyol ha tret ferro al resultat negatiu.
2: Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
1: Els catalans Pau Cubarsí, del Barça, i Marc Cucurella, nou jugador del Madrid, han jugat de titulars, com també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, els catalans del Barça, Lamine Yamal i Dani Olmo, han tingut minuts. El porter dels capverdians, Bosinha, de 40 anys, l'han escollit el jugador més valuós del partit.
3: Viemos al Mundial para competir. Sé que muchas personas piensan que somos muy pequeñas o muy fracas, pero estamos aquí para competir y vamos a jugar todos los juegos para intentar ganar el partido.
1: Aquest dilluns també s'ha disputat el Mundial al Bèlgica 1, Egipte 1, al grup G. Mundial a banda, seguim parlant de futbol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ara ho dèiem, Marc Cucurella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables, pel lateral de l'Ella de 27 anys. El Girona, per la seva banda, ha arribat a un acord amb el Birmingham per al traspàs del migcampista colombià John Solís. El Birmingham ha decidit exercir l'opció de compra, inclòs en el contracte de cessió de Solís, de 22 anys.
0: 3CAT Info.
1: Encara en futbol afegirem que la Lliga Femenina ha estat dia de renovacions. La defensa Júlia Guerra continuarà una temporada més a l'Espanyol fins al 2027 i per tant afrontarà la 15a temporada al Club Blanquiblau. Mentrestant, el Badalona Women ha confirmat la renovació de la migcampista Maria Llompart. I en clau judicial del futbol, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions i també ha indemnitzat la víctima amb 64.000 euros. Mir encara pot presentar recurs. Dit això, obrim pàgina poliesportiva.

0: parlant de futbol sala.
1: Trescat Info.
0: El Barça ha recuperat Dolfo per arrencar aquest dimarts la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. L'ala colomenc ha estat uns 2 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla dreta. En canvi, els blaugranes mantenen les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. De cara a aquesta eliminatòria pel títol contra els murcians, que és el millor de 5 partits, el conjunt de Javi Rodríguez té el factor pista favorable. En aquest sentit, el porter del Barça, Didac Plana, considera clau començar amb bon peu.
2: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
0: Pel que fa a l'indústria, Santa Coloma ha presentat els 2 primers fitxatges de cara a la nova temporada. Es tracta dels catalans Eric Pérez, un pivot, i Pau López, que és porter, tots 2 procedents del Tudela. Sentim Pau López.
3: Quan vaig tenir l'oportunitat no vaig dubtar en ningun moment, o sigui, era la meva prioritat. El fet que se m'hagin obert les portes i que hagi sigut així des del primer moment, evidentment estic superagraït i amb ganes de poder tornar aquesta confiança que s'ha dipositat en mi.
0: Del futbol sala passem ara al waterpolo. El Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení, Javi Aznar, de mutu acord, després de 12 temporades. Aznar n'ha exposat les raons.
4: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que hem acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
0: Aznar el rellevarà el seu segon entrenador fins ara, Marc Comas. D'altra banda, l'Atlètic Barceloneta ha celebrat aquest dilluns el títol de la Lliga de Campions de waterpolo aconseguit dissabte a Malta. Ha estat en un acte festiu a la seu del Club Mariner adreçat als esportistes de la base de l'entitat. Per cert, que en clau de mercat, el Barceloneta ha fitxat el capità del Prorreco, Francesco Di Fulvio, 2 vegades escollit millor jugador del món, i en canvi tindrà la baixa de l'hongarès Gergo Burian. També hores després d'aquesta final a 4 de Malta, s'ha sabut que la capitana del Mataró, Clara Cambrai, penja el casquet als 30 anys. Al seu palmarès hi figuren els 3 títols de Lliga de l'entitat, una Copa Lent, 2 copes i 3 supercopes. Al seu torn, el Mataró es reforçarà amb la internacional hongaresa Camila Farago, procedent de l'UPSA de Budapest. I sense deixar el waterpolo, el Sabadell femení ha comunicat 5 baixes a la seva plantilla de cara a la temporada que ve. Es tracta de l'hongaresa Natasa Rybanska, la nord-americana Isa Williams, la grega Athina Giannopoulou, a més de Daniela Moreno i Elena Dalmases. I afegim que a la Lliga CB, a Lleida i l'aler canadenc Melvin Egim han arribat a un acord per renovar contracte fins al 2028.
1: Trescat Info.

0: Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Després d'arribar a França per participar en la cimera del G7, el president nord-americà diu que després de l'Iran ara s'han d'ocupar d'Ucraïna. L'acord entre Washington i Teheran fa caure el petroli fins als $83 al barril de Brent. El front del Líban es torna a plantejar com a principal amenaça per mantenir viu l'acord de pau d'aquí a divendres. L'Iran exigeix que es retiri l'ofensiva al Líban, però Israel ha deixat clar que no té cap intenció de marxar de les zones ocupades i assegura que l'acord entre Washington i Teheran no l'obliga a res. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol del líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat. El magistrat Juan Carlos Peinado deixa a l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ho decidirà les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho. El PSOE i Sumar pacten eliminar els delictes d'ofenses religioses, injúries a la corona i ultratge als símbols nacionals del Codi Penal, però mantenen el d'enaltiment del terrorisme. La reforma es va començar a tramitar el 2023 i per prosperar necessita la majoria absoluta del Congrés. La defensa de Jonathan Amdic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare a Montserrat ajudaran a demostrar la seva innocència. En aquests àudios, als quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Amdic demana auxili al 112 visiblement afectat. Es publica una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de les de Carles Riba i Joan Francesc Mira. La traducció actual l'ha fet Pau Sabater, que ha volgut que fos un text accessible.
1: Esports.
2: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 0 davant de Cap Verd amb els catalans Pau Cubarsí i Marco Corella de titulars, a més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, Lamine Yamal ha reaparegut. També ha jugat al Bèlgica 1, Egipte 1. Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables. I el Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení de waterpolo, Javi Aznar, de mutu acord, després de 12 temporades.
0: I el temps, aquest dimarts tindrem el típic temps d'estiu, amb sol al matí i amb ruixats a la tarda al Pirineu. Unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès, sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més, s'esperen valors de fins a 37 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Comencem explicant que Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Des d'Evian, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que els detalls del memoràndum d'entesa amb Teheran se sabran poc després de la signatura del pacte, al qual no assistirà personalment. Trump i la resta de líders del G7 també volen abordar la situació d'Ucraïna. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
3: G7 amb el focus en l'acord amb l'Iran, arribat a l'Hotel Reial davant del llac Léman, històric per acollir grans cites diplomàtiques, Trump ha defensat que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es donaran a conèixer aviat, probablement després de la firma que s'espera per divendres a Suïssa i de la qual s'ocuparà el seu vicepresident Benz. El president dels Estats Units ha garantit que divendres l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli, estarà completament obert.
4: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà un arma nuclear i estan totalment d'acord.
3: L'anfitrió de la cimera, Emmanuel Macron, assegut al costat de Trump, tenia també bones paraules per l'acord amb l'Iran.
5: Arreglarà el tema nuclear, que és molt important per la pau de tot el món. Reobrirà l'estret d'Hormuz i proporcionarà pau al Líban. És un pas molt rellevant per a la pau i per a l'economia global.
3: Més enllà de l'Iran, Ucraïna, amb Zelensky aquest dimarts a Evian. Trump va parlar amb el president ucraïnès i amb Putin per separat diumenge. Els líders europeus del G7 volen pressionar Trump perquè mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin.
0: Entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar l'acord de divendres, preocupa especialment la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord. El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ho deixava així de clar.
6: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
0: Una postura que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brescó.
7: Israel no té cap intenció de marxar del sud del Líban, ho ha confirmat Benjamin Netanyahu, que ha insistit en la seva voluntat que la zona es converteixi en una àrea de seguretat similar a la que hi ha a Gaza o a Síria. El primer ministre israelí ha assegurat que la seva prioritat és la de protegir els habitants del nord d'Israel, tot i que quedar-se al sud del Líban molt probablement farà que Hezbollah ataqui de nou. Tot plegat posa en perill la firma de l'acord divendres i l'estabilitat a la regió. En aquest sentit, Netanyahu s'ha desmarcat una mica de Donald Trump.
8: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
7: Que tota la roda de premsa que ha ofert Netanyahu hagi estat en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes després de l'anunci de l'acord. L'acusen de fracassar, de no haver completat la missió. Netanyahu es defensava així.
8: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
7: Netanyahu ha assegurat que l'Iran ha quedat molt debilitat, tant a nivell militar com econòmic, que mai ha estat tan dèbil i Israel mai tan fort. Justificacions en any electoral.
0: L'acord entre els Estats Units i l'Iran ha provocat una caiguda en picat del preu del petroli i ha disparat les borses. Als Estats Units, els principals índexs de Wall Street han pujat i el Dow Jones ha marcat un nou rècord. L'índex Eurostox 50, que inclou els principals valors europeus, ha guanyat prop d'un 1% i també s'ha situat en màxims històrics. El selectiu de la borsa espanyola, l'IBEX 35, s'ha revaloritzat un 1,4% i ha superat per primera vegada la barrera dels 19.000 punts. El barril de cru Brent, que és el de referència a Europa, ha caigut prop d'un 5% i cotitza a $83, el nivell més baix des que va començar la guerra. També ha caigut un 9% al preu del gas. Malgrat aquesta reacció dels mercats, la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén, no creu que l'economia global millori de forma immediata, perquè queden setmanes per normalitzar el trànsit de mercaderies per l'estret d'Hormuz, ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
9: Sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt, molt, molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions.
0: Guillén creu que la inflació no baixarà de forma immediata, però assegura que ara s'allunyen les pitjors perspectives d'una pujada de preus del 4%. Canviem de qüestió per explicar que un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdán. Diu que ordenava al PSOE pagar les despeses de Leire Díez i que estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. Els agents de l'UCO inclouen a la causa l'agenda de l'exsecretari d'Organització Socialista o les factures dels viatges de Díez pagades pel partit. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Les agendes de Santos Cerdán requisades per l'UCO demostren, segons els investigadors, que era el cap de la trama, estava informat de totes les maniobres de Leire Díez i ordenava i autoritzava per escrit o de paraula que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia Leire Díaz, uns fets que Cerdán un cop més rebutjava.
11: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
10: Però la Guàrdia Civil també apunta com Cerdán ordenava al personal del PSOE autoritzar viatges a Díaz sense preguntar. Segons la documentació, li van pagar amb diners del partit fins a 9 viatges entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. En un, l'agència de viatges preguntava el motiu del desplaçament i una treballadora del PSOE respon ras i curt que és una ordre directa del secretari d'organització. També es detalla que els pagaments als despatxos d'advocats que la Guàrdia Civil sospita que servien per pagar Díaz es van signar també per ordre de Cerdán. Luco reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díaz es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil. Davant d'això, la secretària d'organització del PSOE, Rebeca Torro, defensa que el partit ha col·laborat amb la justícia en tot el que se'ls ha demanat.
12: Hemos llegado a entregar tickets justificantes, algunos ya casi con la tinta borrada, porque no tenemos nada que esconder.
10: I des del PP, Borja Sémper qüestiona la comptabilitat del PSOE.
13: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tiene las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
10: Torro ha demanat prudència a l'espera que avanci el procés judicial i diu que el partit no descarta presentar més endavant una denúncia contra Díaz.
0: El jutge Peinado decidirà en les pròximes hores si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez, com li demanen les acusacions populars. Després d'una sessió que s'ha allargat més de 3 hores amb la presència de Begoña Gómez, el magistrat té ara 72 hores per decidir si l'envia a judici davant d'un jurat popular per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats. Madrid, Paula Brujats.
14: Caldrà esperar un màxim de 3 dies per tenir el veredicte del jutge Peinado si escala el cas i retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez i si l'envia a judici fent cas al que li demanen les acusacions de Vox i entitats d'ultradreta. La Fiscalia i l'advocat de Begoña Gómez han demanat que s'arxivi el cas, han acusat el jutge Peinado de fer política i d'alimentar una causa sense cap fonament només per desgastar Pedro Sánchez. El PSOE defensa la innocència de Begoña Gómez. Rebeca Torró, número 3 dels socialistes.
12: Jo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista.
14: La cita de Begoña Gómez al jutjat era el primer pas d'una setmana crítica per a Pedro Sánchez als tribunals. Gómez ha esquivat la premsa, ha entrat pel pàrquing i dins del cotxe. A la sessió també estaven citats com acusats l'empresari Juan Carlos Barrabés i l'assessora de Begoña Gómez a la Moncloa, Cristina Álvarez. El jutge Peinado té la intenció d'enviar-los tots dos a judici al costat de la parella de Pedro Sánchez.
0: I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero demana al jutge que ajorni la seva declaració per les joies que van trobar al seu despatx. Vol més temps per documentar d'on provenen aquestes peces, valorades en 1.300.000 euros i que han servit per imputar-lo per contraban i frau fiscal. Zapatero manté, en canvi, la citació d'aquest dimecres i dijous, imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: 3CAT Info.
0: El PSOE i Sumar acorden eliminar els delictes d'injúries a la corona, ultratge als símbols nacionals i ofenses religioses del Codi Penal, però mantenen el delicte d'enaltiment del terrorisme. La reforma que impulsa Sumar està encallada des del 2023 i per aprovar-la caldrà la majoria absoluta del Congrés. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, n'apunta l'objectiu i els canvis.
15: Blindar la libertad de expresión en nuestro país. Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Y en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
0: Està previst que aquest dimarts la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes al text.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: I abans del temps encara us expliquem que la defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència pocs minuts després de la caiguda mortal del seu pare ajudaran a demostrar la seva innocència. En les converses telefòniques a les quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana ajuda al 112, visiblement alterat i afectat.
16: Què no te digui?
17: Hola, necesito ayuda, necesito ayuda.
16: ¿Qué tipo que ha corrido?
17: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
16: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está perdido el hospital?
17: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
0: En total són tres converses, una amb el 112, una amb els bombers i una altra amb el sistema d'emergències mèdiques, el SEM. Francisco Marco és el director de Método 3 i el pèrit contractat per la defensa.
18: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque... estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
0: Tant la jutge com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries de com van anar els fets en les seves converses amb els equips d'emergències i en la declaració que va fer davant dels agents.
1: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart, és moment per la previsió de Néstor Gómez.
19: Aquest dimarts tornem a parlar d'una situació meteorològica similar a la de dilluns, però amb petits matisos. Per un costat tenim un ambient assolellat, una nit que ha sigut suau i càlida fins i tot en alguns punts de l'Alt Empordà per una tramuntana que ha bufat res calfada i una tarda a la qual s'espera que apareguin els ruixats. Però, a diferència de dilluns, aquests ruixats es quedaran molt concentrats a la zona del Pirineu, entre la Vall d'Aran i el de Ribagorça fins al Ripollès, però no baixaran cap al Prepirineu. El que sí que tindrem avui és més calor. Puja la temperatura de manera general a tot el país, màximes que s'esperen al voltant dels 34 graus a les comarques de Girona, entre els 34-35 graus cap a la Catalunya central, entre els 28-32 graus a la costa i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb màximes de 35-36 i fins i tot 37 graus. Una calorada que s'inicia, o es va iniciar ahir, però tindrà continuïtat també durant els propers dies.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Obrim plana econòmica explicant que la indústria catalana rebrà 5.000 milions d'euros en els pròxims 4 anys per ser més competitiva. Són els diners previstos en el Pacte Nacional per la Indústria, firmat pel govern i els agents socials. El pla també vol millorar l'ocupació del sector, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques. Des de la patronal Foment del Treball, el seu president, Josep Sánchez Llibre, hi veu diverses oportunitats.
20: Suposarà, des del nostre punt de vista, en primer lloc, reindustrialitzar el país, la nostra indústria, per intentar arribar al 25% del nostre PIB industrial. Representarà més activitat econòmica, més valor afegit, més talent, més sectors productius.
0: I des dels sindicats, la secretària general de Comissions Obreres, Belén López, creu que el pla ha de permetre tenir una estratègia industrial clara.
21: Cal avançar i superar aquesta lògica d'una suma de mesures i anar cap a una estratègia industrial de país de veritat. Saber quins sectors estratègics volem, on volem posar els calés i què volem potenciar.
0: El pacte, que vol impulsar inversions al mateix temps que pretén acompanyar la petita i mitjana empresa, també preveu 190 mesures per fer una reindustrialització verda i sostenible. I el turisme i el consum impulsen l'economia catalana. En el primer trimestre ha crescut 6 dècimes i això deixa l'increment interanual en el 2,9%, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. La despesa de les famílies i la inversió han actuat de motors, tot i que s'han moderat en relació amb els últims mesos de l'any passat. Un fet habitual després de les vacances de Nadal i també tenint en compte que les empreses i administracions acostumen a deixar per finals d'any els volums més importants d'inversió. Del gener al març, el que sí que s'han refredat són les exportacions, que han caigut en relació al trimestre anterior. I encara en plan econòmica, la Cambra de Comerç de Barcelona surt en defensa del turisme arran dels debats sobre els seus efectes a Barcelona. Diu que reforça la competitivitat de tots els sectors econòmics de la ciutat. El president de la Cambra de Comerç, Josep Santacreu, fa aquesta consideració.
22: Si no tinguéssim turisme, tots els molts altres sectors patirien i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, exportacions d'alt valor també.
0: Segons un estudi de la mateixa cambra, el turisme és el motor principal de la connectivitat aèria, però demana que l'aeroport del Prat, el tercer d'Europa en oferta de seients, ha d'aconseguir més vols intercontinentals. I no deixem el turisme perquè l'Eurocambra valida mantenir les compensacions als passatgers europeus d'avions que pateixin retards de més de 3 hores. dona suport així al text acordat divendres entre els estats membres després de 13 anys de negociacions. El Parlament manté les indemnitzacions als passatgers d'entre 250 i 600 euros, segons la distància del vol. Alguns estats volien aconseguir la gratuïtat de l'equipatge de mà a cabina, però al final només s'obligarà les companyies a mostrar el preu del vol amb les maletes incloses. Les aerolínies podran oferir un descompte als passatgers que renunciïn a portar l'equipatge a bord de l'avió. L'acord també permetrà modificar els errors de picatge dels bitllets sense penalitzacions i que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
2: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector. És un bon acord per Europa, per als nostres ciutadans i per les nostres companyies aèries. Demostra que quan treballem junts podem oferir solucions pràctiques en la vida de les persones.
0: El document obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com presentar les reclamacions que podran exigir compensacions en un termini de 9 mesos.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimarts, Rodalies recupera el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, passant per Sant Cugat i Cerdanyola Universitat, que estava interromput des del 20 de gener a causa de les afectacions provocades pel temporal Harry. Tot i això, Renfe mantindrà aquest primer dia el servei alternatiu per carretera i fins dijous els autobusos directes a Cerdanyola Universitat. Els trens de passatgers tornen a circular després que ja s'hagi recuperat fa dies el trànsit de mercaderies, un cop reparat el tram més malmès del túnel de Rubí. El Ministeri de Transports ha anunciat que està a punt de licitar les obres per actuar a la resta del túnel, que està previst que es facin sense afectar la circulació. En cultura arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira, de fa 15 anys. La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
4: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és, en general, bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la, que no fos una pura narració, perquè, de fet, la gràcia que té és aquesta, no?, que combina una història molt, molt atractiva amb una manera d'explicar-la que és poètica.
0: La història de l'heroi que tarda 20 anys a tornar a casa després de la Guerra de Troia continua interpel·lant el lector actual, segons Sabater.
4: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. Jo crec que qualsevol persona que s'acosti a l'Odissea per primera vegada i l'agafi, la comenci a llegir, jo crec que és una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta, de seguida et fa volar i desplega tot aquest munt d'imatges magnífiques.
0: No és l'única novetat al voltant d'aquest clàssic. Ara Llibres publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry i Blacky Books publica El cicle de Troia, de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega, que inclou El viaje de Ulisses. I el Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau, un any després de la seva mort. La mostra la reivindica com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. Dani Soler és el seu fill.
5: Sí, jo crec que sí. Als anys 80 va parar una mica, doncs, perquè era molt difícil compaginar ser fotògrafa amb tindre un fill i una mare soltera. I a 2026 tampoc hem canviat tant. Però sí, jo penso que sí, aquesta exposició ho demostra.
0: L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com els retrats de les internes de la presó de Batràs o les comunitats gitanes de Ripollet. Maria Planes és cocomissària de la mostra.
23: Si una cosa caracteritza les fotografies de l'Anna és el seu compromís, la seva voluntat de visibilitzar a totes les persones o desigualtats socials, les mobilitzacions socials, les persones que viuen als marges, donar-los veu, dignificar-les, retratar-les, ella també s'hi sentia identificada.
0: Esports. Amb David Ubach.
3: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial Masculí dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. En partit del grup H, jugat a Atlanta, el combinat de Luis de la Fuente ha firmat un sorprenent empat a 0 davant de Cap Verd. Tot i això, el seleccionador espanyol ha tret ferro a aquest resultat negatiu.
6: Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
3: Els catalans Pau Cubarsí, del Barça, i Marco Corella, nou jugador del Madrid, han jugat de titulars, com també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, els catalans del Barça, Lamine Yamal i Dani Olmo, han tingut minuts. De la reaparició de Lamine Yamal n'ha parlat a la televisió espanyola Luis de la Fuente, precisament.
7: El objetivo es ir dándoles minutos que vayan adquiriendo confianza y ritmo para que los futuros compromisos estén mejor. Seguro que el día de Arabia van a estar mejor ellos y todos los demás también.
3: Aquest dilluns també s'ha disputat el Mundial al Bèlgica 1-Egipte 1, al grup G. Aquest dimarts es jugarà el França-Senegal. Mundial a banda, seguim parlant de futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Ara ho dèiem. Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables pel lateral d'Alella, de 27 anys. El Girona, per la seva banda, ha arribat a un acord amb el Birmingham per al traspàs del migcampista colombià John Solís. El Birmingham ha decidit exercir l'opció de compra inclosa en el contracte de cessió de Solís de 22 anys en una operació que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol. A la Lliga Femenina de Futbol, dia de renovacions. La defensa Júlia Guerra continuarà una temporada més a l'Espanyol fins al 2027, per tant, i afrontarà la que serà la 15a temporada al Club Blanquiblau.
8: Per mi l'Espanyol és casa meva, ho he dit sempre, porto tota la vida crescut aquí i per mi és casa.
3: Mentrestant, el Badalona Women ha confirmat la renovació de la migcampista Maria Llompart.
24: Que l'any que ve doncs, podem disfrutar d'una temporada plena d'èxits i que aquest projecte que parlo sigui cap endavant i podem disfrutar-ho tots.
3: I en clau judicial del futbol, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions i també a indemnitzar la víctima amb 64.000 euros. Mir encara pot presentar recurs. Dit això, obrim pàgina poliesportiva ara parlant de futbol sala.
1: L'actualitat esportiva a fons.
3: El Barça recupera Adolfo per arrencar aquest dimarts la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. L'ala colomenc ha estat uns 2 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla dreta. En canvi, els blaugranes mantenen les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. De cara a l'eliminatòria pel títol contra els murcians, al millor de 5 partits, el conjunt de Javi Rodríguez té el factor pista favorable. En aquest sentit, el porter del Barça, Didac Plana, considera clau començar amb bon peu.
25: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
3: Del Barça, del futbol sala, volíem dir, passem al waterpolo.
1: 3CAT Info.
3: El Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení, Javi Aznar, de mutu acord, després de 12 temporades. Aznar n'ha exposat les raons.
26: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que hem acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
3: Al capdavant de l'equip, que la temporada que ve també perdrà totes les jugadores importants, Aznar ha guanyat els títols de Lliga de Campions, 3 copes, una Supercopa Europea i una Supercopa Espanyola. Aznar el rellevarà al seu segon entrenador fins ara, Marc Comas. D'altra banda, l'Atlètic Barceloneta ha celebrat aquest dilluns el títol de la Lliga de Campions de waterpolo aconseguit dissabte a Malta. Ha estat en un acte festiu a la seu del Club Mariner, adreçat als esportistes de la base de l'entitat. Per cert, que en clau de mercat, el Barceloneta ha fitxat el capità del Prorreco, Francesco Di Fulvio, dues vegades escollit millor jugador del món, i tindrà la baixa de l'hongarès Gergo Burian.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Aquest acord entre Washington i Teheran fa caure el petroli fins als $83 al barril de Brent. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol del líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem que hi ha hagut almenys 11 morts en un altre atac massiu rus contra Ucraïna, que també ha provocat destrosses en una catedral de Kiev, patrimoni de la humanitat. Explicarem que el govern avisa del perill de la pirotècnia durant la revetlla de Sant Joan, després que aquest cap de setmana hi hagi hagut diversos incendis. I que el plagi i la deshumanització de la creació són les principals preocupacions del sector cultural davant la intel·ligència artificial, com destaca l'informe del 2025 del Conca.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: L'ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 0 davant de Cap Verd amb els catalans Pau Cubarsí i Marc Cucurella de titulars, a més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, Lamine Yamal ha reaparegut. També ha jugat al Bèlgica 1, Egipte 1.
0: I el temps, aquest dimarts tindrem el típic temps d'estiu, amb sol al matí i ruixats a la tarda al Pirineu. Unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès, sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més. S'esperen valors de fins a 37 graus a Ponent. Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Des de Vian, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que els detalls del memoràndum d'entesa amb Teheran se sabran poc després de la signatura del pacte, al qual no assistirà personalment. Trump i la resta de líders del G7 també volen abordar la situació d'Ucraïna. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
3: G7 amb el focus en l'acord amb l'Iran ha arribat a l'hotel Reial davant del llac Léman, històric per acollir grans cites diplomàtiques. Trump ha defensat que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es donaran a conèixer aviat, probablement després de la firma que s'espera per divendres a Suïssa i de la qual s'ocuparà el seu vicepresident Benz. El president dels Estats Units ha garantit que divendres l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli, estarà completament obert.
4: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà una arma nuclear i estan totalment d'acord.
3: L'anfitrió de la cimera, Emmanuel Macron, assegut al costat de Trump, tenia també bones paraules per l'acord amb l'Iran.
5: Arreglarà el tema nuclear, que és molt important per la pau de tot el món. Reobrirà l'estret d'Hormuz i proporcionarà pau al Líban. És un pas molt rellevant per a la pau i per a l'economia global.
3: Més enllà de l'Iran, Ucraïna, amb Zelensky aquest dimarts a Evian. Trump va parlar amb el president ucraïnès i amb Putin per separat diumenge. Els líders europeus del G7 volen pressionar Trump perquè mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin.
0: Entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar l'acord de divendres, preocupa especialment la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord. El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ho deixava així de clar.
6: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
0: Una postura que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brescó.
7: Israel no té cap intenció de marxar del sud del Líban, ho ha confirmat Benjamin Netanyahu, que ha insistit en la seva voluntat que la zona es converteixi en una àrea de seguretat similar a la que hi ha a Gaza o a Síria. El primer ministre israelí ha assegurat que la seva prioritat és la de protegir els habitants del nord d'Israel, tot i que quedar-se al sud del Líban molt probablement farà que Hezbollah ataqui de nou. Tot plegat posa en perill la firma de l'acord divendres i l'estabilitat a la regió. En aquest sentit, Netanyahu s'ha desmarcat una mica de Donald Trump.
1: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
7: Que tota la roda de premsa que ha ofert Netanyahu hagi estat en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes després de l'anunci de l'acord. L'acusen de fracassar, de no haver completat la missió. Netanyahu es defensava així.
1: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
7: Netanyahu ha assegurat que l'Iran ha quedat molt debilitat, tant a nivell militar com econòmic, que mai ha estat tan dèbil i Israel mai tan fort. Justificacions en any electoral.
0: Rússia ha bombardejat un dels símbols més importants del cristianisme ortodox a Ucraïna, el monestir de les Copes de Kiev. El Kremlin ha volgut atemptar contra el patrimoni cultural ucraïnès en l'atac massiu de les últimes hores. Ha llançat més de 600 drons i 70 míssils i ha provocat almenys 11 morts. Moscou, Cristina Solias.
8: Els ucraïnesos han quedat en xoc quan han vist en flames la catedral de la Dormició de Kiev, un dels seus temples més sagrats, que data del segle XI i que és patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Rússia també ha atacat un espai emblemàtic de música eclesiàstica de Dnipro i el Museu d'Art de Kharkiv. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky, abans de marxar al G7, ho ha qualificat com un dels crims més greus contra la cultura cristiana i lamenta que Moscou intenti destruir els símbols d'identitat ucraïnesa.
9: Ha estat un atac contra la nostra història, sens dubte. Heu d'entendre que el que tenim no ho tenen a Rússia i Rússia està fent tot el possible perquè nosaltres tampoc ho tinguem.
8: En canvi, Moscou nega haver atacat el santuari de Kiev i assegura que l'ha colpejat per error un míssil de defensa ucraïnès Patriot. Des del Kremlin insisteixen que ells només ataquen objectius militars. Ara bé, els analistes russos independents ho interpreten com una revenja per l'atac ucraïnès contra un museu de Sebastopol a la Crimea ocupada la setmana passada, que va danyar una de les seves pintures més icòniques.
0: Un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdán. Diu que ordenava al PSOE pagar les despeses de l'Eire Díez i estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. Els agents de l'UCO inclouen a la causa l'agenda de l'exsecretari d'Organització Socialista o les factures dels viatges de Díez pagades pel partit. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Les agendes de Santos Cerdán requisades per l'UCO demostren, segons els investigadors, que era el cap de la trama, estava informat de totes les maniobres de l'Eire Díez i ordenava i autoritzava, per escrit o de paraula, que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia l'Eire Díez, uns fets que Cerdán un cop més rebutjava.
11: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
10: Però la Guàrdia Civil també apunta com Cerdán ordenava al personal del PSOE autoritzar viatges a Díez sense preguntar. Segons la documentació, li van pagar amb diners del partit fins a 9 viatges entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. En un, l'agència de viatges preguntava el motiu del desplaçament i una treballadora del PSOE respon ras i curt que és una ordre directa del secretari d'organització. També es detalla que els pagaments als despatxos d'advocats que la Guàrdia Civil sospita que servien per pagar Díez es van signar també per ordre de Cerdán. L'UCO reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díez es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil. Davant d'això, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torro, defensa que el partit ha col·laborat amb la justícia en tot el que se'ls ha demanat.
12: Hemos llegado a entregar tickets justificantes, algunos ya casi con la tinta borrada, porque no tenemos nada que esconder.
10: I des del PP, Borja Sémper qüestiona la comptabilitat del PSOE.
13: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tiene las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
10: Torro ha demanat prudència a l'espera que avanci el procés judicial i diu que el partit no descarta presentar més endavant una denúncia contra Díez.
14: 3CAT Info.
0: L'exbatlle d'Altafulla i actual diputat dels Comuns al Congrés, Félix Alonso, ha defensat al Suprem la legalitat dels contractes pels quals se l'investiga, corresponents a la seva etapa com a alcalde entre el 2011 i el 2019. Alonso ha comparegut a l'alt tribunal per a un presumpte cas de prevaricació administrativa. El magistrat vol aclarir l'adjudicació directa de contractes a dues empreses, una vinculada a l'exconseller d'Iniciativa per Catalunya, Salvador Milà, investigat al jutjat del Vendrell, i l'altra relacionada amb l'exconseller i actual diputat per Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, investigats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Segons fonts de la defensa, que demanarà que s'arxivi la causa, Félix Alonso ha negat que fes contractacions directes per partidisme. I el PP de Catalunya rebutja la immigració descontrolada, aposta per prohibir el burca i el niqab als espais públics i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça per la llibertat. Els populars opten d'aquesta manera per potenciar el seu discurs sobre la immigració i la religió islàmica en la ponència política que aprovaran al Congrés del 27 de juny a Barcelona. El senador Juan Milián, que és qui ha coordinat la redacció del document, n'ha presentat els eixos bàsics aquest dilluns.
14: Respetamos plenamente la libertad religiosa. El Islam es una religión respetable y amparada por nuestro ordenamiento jurídico. Pero el fundamentalismo islamista no es una religión. Es una ideología totalitaria incompatible con la igualdad entre el hombre y la mujer, con la libertad individual, con la libertad de conciencia y con los principios fundamentales de nuestra democracia.
0: La ponència, en canvi, no fa cap referència a possibles pactes amb altres partits polítics després del debat a les files populars sobre si s'ha de pactar o no amb Junts per Catalunya. En aquest congrés també es preveu que Alejandro Fernández sigui reelegit president del partit. I la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya ja ha superat els 1,17 milions de sol·licituds quan només falten 15 dies perquè finalitzi el termini de presentació. Fins ara l'administració n'ha admès a tràmit unes 360.000, tot i que no totes acabaran obtenint una resolució favorable. A més, des de finals de maig s'ha registrat un increment del ritme de presentació de peticions. Des del Col·legi d'Advocats de Catalunya fan una valoració positiva d'aquest procés de regularització, tot i que consideren que s'hauria pogut ajustar millor alguns dels requisits exigits als sol·licitants. El responsable del grup d'estrangeria, Quim Claveguera, demana que s'obrin ara més cites a les comissaries per agilitzar el procés i que no es facin colls d'ampolla.
15: El problema és que no treuen les suficients cites perquè tota la gent que té que fer aquest tràmit el pugui fer. És que seria tan fàcil de solucionar-ho per part de l'administració com no donar cites que sigui tot directament, que tu puguis anar directament a la comissaria sense cita i et vagin atenent i fent cua. Dintre del mes haver rebut tu la notificació d'haver fet la cita d'empremtes, amb la qual si no la fas, tothom pensa que et pot passar alguna cosa, no? Que et pots quedar a perdre el permís.
0: La mesura ha de permetre incorporar nous treballadors cotitzant al sistema.
16: 3CAT Info.
0: Les associacions de jutges i fiscals demanen un pla estratègic a llarg termini per incrementar les places i no dependre de convocatòries puntuals. Això després que el BOE hagi publicat la convocatòria de 700 places, 500 de jutges i 200 de fiscals, una xifra que el govern espanyol considera històrica i que permetrà ampliar en més d'un 8% la plantilla judicial. María del Prado Escoda, de Jutges per la Democràcia, i Jorge Ibarguren, president de l'Associació Professional de la Magistratura, asseguren que els números es queden curts, ho han dit a 3CAT Info.
17: És necessari, sí. Suficient, no. Si no està tot l'equip complet, la resposta serà una mica més ràpida, sí, però no com seria esperable.
18: Lo que necesitamos es un plan estratégico que sea sostenido en el tiempo. No podemos hablar de una única convocatoria de 575 plazas y que a lo mejor en el año 2027 volvamos a una convocatoria de 100 plazas.
0: Les dues entitats alerten que si no s'incrementa la inversió, d'aquí 10 anys el sistema es pot desbordar a causa de les jubilacions previstes i l'augment de litigis dels últims anys. El govern activa l'alerta de cara a la revetlla de Sant Joan de la setmana que ve després d'un cap de setmana d'incendis. La consellera d'Interior, Núria Parlon, adverteix del perill que suposarà l'ús de pirotècnia durant la revetlla i recorda que l'any passat, aquesta nit, els bombers van rebre més de 1.300 avisos. Per tot plegat, Parlon assegura que es reforçaran en un 50% els efectius de bombers i també de la plantilla del 112 als dos centres de control.
19: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Treballem doncs una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i per tant doncs tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, és poca.
0: L'eslògan de la campanya de Sant Joan és "No petis la revetlla", el mateix que el de l'any passat, per promoure una celebració segura de la festa. Els agents rurals també tenen l'ull posat en la campanya de la sega del cereal. Josep Antoni Mur és l'inspector en cap del cos.
20: Màxima prudència, molt especialment a l'entorn dels camps de cereal, que és allà on tenim ara el combustible més disponible. La vegetació forestal encara conserva una certa humitat, però tot el que són els camps de cereal doncs estan ja al moment de la collita i, per tant, molt disponibles perquè qualsevol petita cuspira pugui causar un incendi d'envergadura si les condicions no són les adequades.
0: La sega s'està fent en comarques com l'Anoia i el Bages i la setmana que ve arrencarà el Berguedà, el Solsonès, el Lluçanès i Osona.
16: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
21: Aquest dimarts tornem a parlar d'una situació meteorològica similar a la de dilluns, però amb petits matisos. Per un costat tenim un ambient assolellat, una nit que ha sigut suau i càlida fins i tot en alguns punts de l'Alt Empordà per una tramuntana que ha bufat res calfada, i una tarda a la qual s'espera que apareguin els ruixats, però a diferència de dilluns, aquests ruixats es quedaran molt concentrats a la zona del Pirineu, entre la Vall d'Aran i Alta Ribagorça fins al Ripollès, però no baixaran cap al Prepirineu. El que sí que tindrem avui és més calor. Puja la temperatura de manera general a tot el país, màximes que s'esperen al voltant dels 34 graus a les comarques de Girona, entre els 34-35 graus cap a la Catalunya central, entre els 28-32 graus a la costa i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb màximes de 35-36 i fins i tot 37 graus. Una calorada que s'inicia, o es va iniciar ahir, però tindrà continuïtat també durant els propers dies.
16: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @trescatinfoviari.
0: L'Hospital Vall d'Hebron liderarà un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. L'estudi inclourà una cinquantena d'infants i adolescents i analitzarà la seguretat, l'eficàcia i l'impacte en la qualitat de vida, amb l'objectiu de millorar els tractaments i reduir-ne els efectes secundaris. Segons Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de Vall d'Hebron i coordinador del projecte, aquest nou tractament actua de manera selectiva sobre les cèl·lules tumorals.
22: En lloc de danyar directament a l'ADN de les cèl·lules, activa mecanismes intents d'estrès dins de la cèl·lula tumoral que poden portar-la a la seva mort. Això fa pensar que podria tenir un perfil de seguretat molt més favorable, amb pocs efectes secundaris i que, si apareixen, no serien permanents.
0: El fàrmac l'ha desenvolupat una farmacèutica catalana i l'assaig compta amb un finançament de 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
16: 3CAT Info.
0: Desmantellada part d'una organització criminal dedicada a clonar targetes de combustible d'empreses de transport que després feien servir per omplir sense pagar els dipòsits de gasolina d'altres vehicles. Només en una gasolinera de Vilamalla, a l'Alt Empordà, van estafar més de 100.000 euros. De moment, hi ha dos detinguts. Girona, Clara Jordan.
23: De fet, l'investigació va començar arran de la denúncia del propietari d'aquesta gasolinera, que és d'autoservei, que en els últims mesos havia rebut reclamacions de clients que asseguraven que els havien passat factures de combustible i altres productes per serveis que ells no havien fet allà. Estirant el fil, els Mossos d'Esquadra van veure que hi havia denúncies similars a altres punts de l'estat espanyol i de la resta d'Europa. Es considera que un dels detinguts era el que clonava les targetes i l'altre el que les facilitava als transportistes. La policia alerta que l'estafa podria ser milionària perquè només a Vilamalla la factura superava els 100.000 euros. No es descarten més detencions.
0: I el celler de Can Roca i el restaurant Disfrutar denuncien als Mossos d'Esquadra webs que els suplanten la identitat i que estafen els clients cobrant-los per avançat les reserves. Girona, Núria Peraire.
2: El celler de Can Roc alerta a les xarxes socials contra una web falsa que ofereix reserves demanant una transferència bancària. Demanen als clients que no donin cap dada ni facin cap pagament i el restaurant Disfrutar de Barcelona ja n'ha denunciat gairebé una desena. Els estafadors poden arribar a cobrar entre 100 i 300 euros per persona. Ho explica el xef del Disfrutar, Eduard Xatruc.
3: 8 o 9 les han trobat. Sí, sí. Inclús recordo que fa uns 4 mesos, en qüestió d'una setmana, en van aparèixer 4. No?
2: Les víctimes se n'adonen un cop els cobren els diners perquè ho troben sospitós. Els restaurants recorden que no cobren per avançat. La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona diu que cada cop més restaurants i hotels es troben amb ciberdelictes i que treballa conjuntament amb els Mossos en la prevenció.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ja han començat els tractaments contra les larves de mosquit als arrossars del Delta de l'Ebre. Estan actuant en una superfície de 2.000 hectàrees pròximes als nuclis habitats. Tortosa, Jordi Barranca.
4: És un dels maldecaps que pateixen els habitants del Delta. La situació s'agreuja si tenim en compte que el turisme té un pes important en l'economia de la zona. Per fer-hi front, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre ja ha començat a actuar per evitar la proliferació de les larves. Rubén Viernes, vicepresident del COPATE.
5: Aquesta campanya segueix fent els arrossars que hi ha més propers als nuclis urbans i sobretot seguim treballant per evitar les molèsties dels veïns, però sobretot per minimitzar l'efecte dels mosquits a la població.
4: Els treballs han començat a l'Hemidelta Esquerra, és a dir, en punts de l'Ampolla, Camarles, l'aldea del Tebre i Riumar, a la comarca del Baix Ebre. Un cop enllestits, les feines es concentren a l'Hemidelta Dret, és a dir, en punts d'Amposta, Eucaliptus, Poblenou del Delta, Sant Jaume d'Enveja, els Mundells i la Ràpita, en tots els casos a la comarca del Montsià. El tractament s'aplica només durant els matins, sempre això sí que les condicions meteorològiques ho permetin.
0: La deshumanització de la creació i el plagi són les principals preocupacions del sector cultural en relació a la intel·ligència artificial. Ho diu l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb dades del 2025, que s'ha centrat en aquesta tecnologia que està en plena expansió. L'informe detecta beneficis i riscos a través d'una enquesta en què només el 14% dels professionals, reconeixen que l'utilitzen com una eina habitual i el 29% diuen que

0: digital i les competències professionals respecte a la intel·ligència artificial.
1: Segons l'informe, cal evitar una fractura cultural perquè la intel·ligència artificial pot provocar que hi hagi una cultura massiva i barata amb dependència tecnològica.

0: Gossos faran una gira per celebrar els 20 anys de la cançó Corren. El primer concert de reunió serà l'1 d'agost al Festival Sons del Món, que se'l celebra a la Ciutadella de Roses. L'any vinent faran una gira de 12 concerts per celebrar el 20è aniversari de Corren i del disc Oxigen, un àlbum que, segons ha explicat Oriol Ferrer al Matí de Catalunya Ràdio, és el cim de gossos.
1: És quan guanyem la Champions, saps què vull dir? És a dir, tu fas un disc, que tenim la sort que hi ha un recull de cançons que van quadrar molt, molt bé i va quedar un disc molt rodó.
0: Ferrer i Nacho Tarrés avancen que passaran per més escenaris a l'aire lliure que durant la gira A Reviure, que van fer el 2024.
1: Vam estar fent teatres, auditoris, va ser molt, molt bonic, però vam fer una pinzellada, crec que va ser Cap Roig o un altre festival, i al tastar la nit l'aire lliure vam dir, eps, això ens ha quedat.
2: També és molt l'energia del disc Oxigen, i per tant creiem que és un disc que...
1: Rock and roll.
0: Les parades s'aniran revelant a mesura que s'acosti l'inici de la gira. Hauria

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial Masculí dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. En partit del grup H, jugat a Atlanta, el combinat de Luis de la Fuente ha firmat un sorprenent empat a 0 davant de Cap Verd. Tot i això, el seleccionador espanyol ha tret ferro al resultat negatiu.
3: Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
2: Els catalans Pau Cubarsí, del Barça, i Marc Cucurella, nou jugador del Madrid, han jugat de titulars, com també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, els catalans del Barça, Lamine Yamal i Dani Olmo, han tingut minuts. El porter dels capverdians, Bosinha, de 40 anys, l'han escollit el jugador més valuós del partit.
4: Viemos al Mundial para competir. Sé que muchas personas piensan que somos muy pequeñas o muy fracas, pero estamos aquí para competir y vamos a jugar todos los juegos para intentar ganar el partido.
2: Aquest dilluns també s'ha disputat el Mundial al Bèlgica 1, Egipte 1, al grup G. Mundial a banda, seguim parlant de futbol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Ara ho dèiem, Marc Cucurella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables, pel lateral de l'Ella de 27 anys. El Girona, per la seva banda, ha arribat a un acord amb el Birmingham per al traspàs del migcampista colombià John Solís. El Birmingham ha decidit exercir l'opció de compra, inclòs en el contracte de cessió de Solís, de 22 anys.
0: 3CAT Info.
2: Encara en futbol afegirem que la Lliga Femenina ha estat dia de renovacions. La defensa Júlia Guerra continuarà una temporada més a l'Espanyol fins al 2027 i, per tant, afrontarà la 15a temporada al Club Blanquiblau. Mentrestant, el Badalona Women ha confirmat la renovació de la migcampista Maria Llompart. I en clau judicial del futbol, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions i també a indemnitzar la víctima amb 64.000 euros. Mir encara pot presentar recurs. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de futbol sala.
0: 3CAT Info.
2: El Barça recupera Adolfo per arrencar aquest dimarts la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. L'Ala Colomenc ha estat uns 2 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla dreta. En canvi, els blaugranes mantenen les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. De cara a aquesta eliminatòria pel títol contra els murcians, que és el millor de 5 partits, el conjunt de Javi Rodríguez té el factor pista favorable. En aquest sentit, el porter del Barça, Didac Plana, considera clau començar amb bon peu.
5: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, la sensació

0: són bones i intentarem donar la primera hòstia, no, com es diu nosaltres.
1: Pel que fa a l'indústria, Santa Coloma ha presentat els dos primers fitxatges de cara a la nova temporada. Es tracta dels catalans Eric Pérez, un pivot, i Pau López, que és porter, tots dos procedents del Tudela. Sentim Pau López.
2: Quan vaig tenir l'oportunitat no vaig dubtar en ningun moment, o sigui, era la meva prioritat. El fet que se m'hagin obert les portes i que hagi sigut així des del primer moment, evidentment estic superagraït i amb ganes de poder tornar aquesta confiança que s'ha dipositat en mi.
1: Del futbol sala passem ara al waterpolo. El Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení, Javi Aznar, de mutu acord, després de 12 temporades. Aznar n'ha exposat les raons.
3: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que m'ha acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
1: Aznar el rellevarà el seu segon entrenador fins ara, Marc Comas. D'altra banda, l'Atlètic Barceloneta ha celebrat aquest dilluns el títol de la Lliga de Campions de waterpolo aconseguit dissabte a Malta. Ha estat en un acte festiu a la seu del Club Mariner adreçat als esportistes de la base de l'entitat. Per cert, que en clau de mercat, el Barceloneta ha fitxat el capità del Prorreco, Francesco Di Fulvio, dues vegades escollit millor jugador del món, i en canvi tindrà la baixa de l'hongarès Gergo Burian. També hores després d'aquesta final a 4 de Malta, s'ha sabut que la capitana del Mataró, Clara Cambrai, penja el casquet als 30 anys. Al seu palmarès hi figuren els tres títols de Lliga de l'entitat, una Copa Len, dues copes i tres supercopes. Al seu torn, el Mataró es reforçarà amb la internacional hongaresa Camila Farago, procedent de l'UPSA de Budapest. I sense deixar el waterpolo, el Sabadell femení ha comunicat 5 baixes a la seva plantilla de cara a la temporada que ve. Es tracta de la hongaresa Natasha Rybanska, la nord-americana Isa Williams, la grega Athina Giannopoulou, a més de Daniela Moreno i Helena Dalmases. I afegim que a la Lliga CB, a Lleida i l'aler canadenc Melvin Egim han arribat a un acord per renovar contracte fins al 2028.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: avui ens despertem amb 25 graus al Raval de Barcelona, 19 a Oliana i 16 a Gandesa. Segona jornada del G7 avui a Vian, a França, on els líders de les principals democràcies industrialitzades afrontaran avui el conflicte d'Ucraïna, mentre encara queden forces per aclarir interrogants de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Us veia Donald Trump just al G7, a l'inici d'aquest G7. El preu del petroli s'ha mantingut estable des d'ahir a l'espera que es confirmi l'anunci de Donald Trump que l'estret d'Hormuz s'obrirà totalment divendres de la signatura del pacte de Suïssa. Per cert, que el seu vicepresident, J.D. Vance, ha admès que el document és força genèric i amb prou feines té una pàgina i mitja. Avui seguirem parlant de l'ampli ressò i de les possibles conseqüències dels àudios, també que hi us vam avançar en aquest programa. Les trucades de Jonathan indiquen els serveis d'emergència després de la caiguda del seu pare.
1: Necesito ayuda.
2: ¿En qué tipo de corrido?
1: Mi padre se ha caído. Estamos en Colbató. Se ha caído.
2: Ja
0: avui parlem d'aquestes trucades que passeu podeu trobar a l'app de Catalunya Ràdio, entre altres amb la consellera d'Interior, Núria Parlon. Per exemple, també de les acusacions que llançaven des d'aquest programa el director de Método 3 i pèrit de la defensa, Francisco Marco.
3: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
0: A la consellera Parlon també li preguntarem sobre les novetats en les investigacions i fins a quin punt preocupen els últims tirotejos mortals que hi ha hagut a Catalunya. I avui en temps d'Àgora analitzarem també amb l'advocat Marc Molins i la psicòloga Alicia Álvarez la figura del jurat popular, que podria ser present, atenció, en futurs judicis contra el fill del fundador de Mango, precisament, o contra Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. Sembla que un jurat popular podria jutjar-la. I parlant del PSOE, Madrid continua la setmana fatídica pels socialistes. Mentre el jutge Peinado estudia si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, aquesta tarda compareix també al Senat la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, qui, com a mínim, es va reunir 3 vegades amb Leire Díez.
4: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo.
5: La UPA dice que es el jefe de la trama.
4: Pues vuelvo a decir que no hay ninguna trama ni
0: nada. L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santa Cerdán, mantenia ahir que no existia cap trama per posar pals a les rodes a les causes judicials que afectessin els socialistes. I a partir de les 10 també parlarem avui amb la periodista Carme Colomina, que ens presentarà el seu últim llibre, Europa és un estat d'ànim, i a 11:15 a la secció de Ciència i de Medicina amb Rafael Vilà San Juan abordarem la immunització amb el cap de Servei de Medicina Internacional de l'Hospital Clínic, José Muñoz. A 11:00 farem teràpia boomera amb l'escriptor Sergi Pàmies, l'endemà de la punxada d'Espanya contra el Cap Verd parlarem de mundials de futbol. I per cert, que fa pocs minuts ja ha acabat el partit del debut de la selecció d'Iran, que ha acabat amb empat a 2 contra Nova Zelanda.

0: chips, chips. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara passen 4 minuts de les 6 del matí. Fem el cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: El govern aprovarà avui una rebaixa a les taxes universitàries per a les famílies monoparentals. S'aplicarà ja de cara al curs vinent. Les famílies amb un pare o una mare i que tinguin un fill tindran un descompte del 50% i les que en tinguin més d'un o un fill amb discapacitat no hauran de pagar aquestes taxes. Els preus de graus i màster seran els mateixos que aquest curs.
0: I a Brussel·les?
2: Amb preocupació per la calor que pot fer en els propers mesos, el Centre d'Investigació de la Comissió Europea veu pràcticament segur que tindrem un altre niño. Això és l'escalfament anòmal d'una àmplia zona del Pacífic tropical i que altera els patrons de pluja, temperatura i fenòmens extrems pràcticament arreu del planeta. El que s'espera per a finals del 2026 i el 2027 pot ser d'una intensitat inèdita, amb un impacte de retruc en els preus dels aliments o en els desplaçaments de les persones.
0: I en què has de dormir als Estats Units?
2: Dues congressistes demòcrates comencen avui una visita a Taiwan en un moment en què hi ha incertesa sobre el possible enviament d'armes nord-americanes a l'illa. I seran 5 dies, es reuniran amb les principals autoritats locals i tindran la seguretat i els lligams entre Washington i Taiwan com a carpeta principal.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: S'accentua la crisi de l'habitatge. Els preus dels pisos nous al país han caigut aquest mes de maig un 0,2%. No és gran cosa, però és que acumulen 3 anys, 36 mesos seguits de caigudes continuades. El sector immobiliari té un pes d'un 30% sobre el PIB, cosa que també explica el perquè de l'alentiment de l'economia del gegant asiàtic.
3: Avui és dimarts 16 de juny, ens despertem amb temperatures altes. Ja a aquesta hora, Canet de Mar al Maresme 23 graus, a Reus en tenen 21, que contrasten això sí encara amb els 11 graus que hi ha a la Seu d'Urgell. Avui serà un dia molt càlid, un dia de sol, un dia amb temperatures que es poden enfilar per sobre els 30, fins i tot 32 graus gairebé, en alguns punts del litoral, i per sobre els 33, 34, a la majoria de comarques de l'interior, els llocs més càlids podrien arribar als 37, a Ponent. Avui també apareixeran alguns ruixats de tarda al Pirineu, molt concentrats avui a l'extrem nord de Catalunya.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Vicent Sánchez, Ana Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Però abans, Francesc Soler, Silvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdán en la trama del cas Leire.
5: Els investigadors diuen que ordenava el PSOE pagar les despeses de Leire Díez i estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. L'UCO creu que la directora de la Guàrdia Civil tenia constància de les activitats de l'exmilitant del PSOE.
6: Segons l'informe, Santos Cerdán ordenava i autoritzava per escrit o de paraula que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista i que es fes sense preguntar. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia Leire Díez. Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santos Cerdán ho negava tot.
7: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
6: L'UCO reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díez es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que avui compareixerà al Senat. El PP i Vox demanen la seva dimissió. Des de Madrid, Àngel Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx durant l'escorcoll policial.
8: Demana al jutge que ajorni la seva declaració. L'escorcoll es va fer en el marc de les investigacions del cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però la troballa d'aquestes joies valorades en 1.300.000 euros ha servit per imputar-lo per contraban i frau fiscal. Zapatero manté, en canvi, la citació de demà i dijous en relació amb el cas Plus Ultra, on està imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals.
0: I el jutge Peinado decidirà les pròximes hores si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez.
5: L'acusació popular, Vox i entitats d'ultradreta li va demanar ahir en una vista preliminar de més de 3 hores el pas previ per enviar Begoña Gómez a judici pels seus negocis privats.
9: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor. Veuen a Peinado capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez, de prohibir-li que surti d'Espanya i tenen coll avall que l'enviarà a judici. Ara el jutge té 3 dies per decidir si fa cas a les acusacions o a la Fiscalia i a l'advocat de Gómez, que ahir li van demanar que arxivi el cas i el van acusar d'alimentar una causa sense fonaments només per desgastar el govern de Pedro Sánchez. El jutge Peinado, però, veu indicis de corrupció i tràfic d'influències per la càtedra que Begoña Gómez dirigia a la Complutense i les acusacions demanen que se la condemni a 24 anys de presó. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen 9 minuts a les 6 del matí. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord de pau que està previst que signi divendres.
8: Però és una posició que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu.
0: Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
4: Que la roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
10: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
4: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah. Des de Jerusalem, Jordi Berescó, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I els experts adverteixen que l'acord entre els Estats Units i l'Iran no provocarà una millora immediata de l'economia.
5: Tot i la caiguda del preu del petroli, l'eufòria a les borses, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, diu que encara falten setmanes perquè es normalitzi el trànsit de mercaderies per l'estret d'Hormuz. Declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt, molt, molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions.
5: Guillén creu que la inflació no baixarà de forma immediata, però assegura que ara s'allunyen les pitjors perspectives d'una pujada de preus del 4%.
0: I la cimera del G7, aviat, a França, se centrarà avui en la guerra d'Ucraïna, amb la presència de Volodymyr Zelensky a la reunió.
8: Donald Trump va dir ahir que ara cal ocupar-se d'aquest conflicte una vegada encarrilada la pau amb l'Iran.
0: Enviat especial a Ivan, Jordi Baró.
12: Segon dia del G7 aviat, amb Ucraïna en l'agenda, amb l'assistència de Zelensky i la voluntat dels líders europeus d'intentar que Trump mantingui i el suport a Kiev i la pressió al Kremlin. Fins ara el focus ha estat en l'acord amb l'Iran, que el president dels Estats Units ha promès que quan estigui firmat divendres a Suïssa permetrà reobrir del tot l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli.
13: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà un arma nuclear i estan totalment d'acord.
12: A la firma de l'acord amb l'Iran, Trump hi enviarà el seu vicepresident Benz i promet que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es coneixeran aviat. Des de Vian, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar el codi penal delictes com injúries a la corona, l'ultratge dels símbols espanyols i les ofenses religioses.
5: Els dos partits ja van arribar a un acord fa 2 anys per suprimir aquests delictes, però la reforma va quedar encallada a la Comissió de Justícia del Congrés. Sí que es mantindrà el delicte d'enaltiment del terrorisme. Arrés Hurtado, subministre de Cultura i portaveu de Sumar.
14: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las cortes generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
5: Està previst que avui la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes al text.
0: I la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya ja ha rebut 1.171.000 sol·licituds quan falten 15 dies perquè es tanqui el termini.
8: De moment, l'administració ha admès a tràmit 360.000, però no totes acabaran obtenint una resolució favorable. La xifra duplica de llarg la previsió de l'executiu, que esperava 500.000 sol·licituds quan va començar el procés. Des de l'ECAP, Quim Claveguera, responsable del grup d'estrangeria, diu que les etapes per demanar la regularització van ara a velocitat de creuer, però es preocupa.
15: No dones cites que siguin tot directament, que tu puguis anar directament a la comissaria sense cita i et vagin atenent i fent cua. Dintre del mes, haver rebut tu la notificació de poder fer la cita d'empremtes, amb la qual cosa, si no la fas, tothom pensa que et pot passar alguna cosa, no? Que et pots quedar a perdre el permís.
8: Segons el govern espanyol, la mesura ha de permetre fer aflorar l'ocupació regular i incorporar nous cotitzadors al sistema.
0: I el Partit Popular de Catalunya endureix el seu discurs anti-immigració en la ponència política que aprovaran al Congrés el 27 de juny a Barcelona.
5: El text rebutja la immigració descontrolada, aposta per prohibir el burca i el niqab als espais públics i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça per la llibertat. El senador Juan Milián, que és qui ha coordinat la redacció del document, en va presentar els eixos bàsics ahir.
16: el Islam es una religión respetable y amparada por nuestro ordenamiento jurídico. Pero el fundamentalismo islamista no es una religión. Es una ideología totalitaria incompatible con la igualdad entre el hombre y la mujer y con los principios fundamentales de nuestra democracia.
5: En aquest congrés també es preveu que Alejandro Fernández sigui reelegit president del partit.
0: I atenció perquè la franja de Ponent rebutja la guerra contra el català del Partit Popular i Vox.
8: El pacte de govern per fer president Jorge Azcón fixa per escrit l'objectiu d'alliberar Aragó de la imposició del català. L'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva del PP i Vox en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
17: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes, sense cap tipus de problema, i sense fer-hi d'això cap motiu de disputa política.
8: En la legislatura anterior, aquest municipi del Baix Cinca va haver d'enfrontar amb el seu propi pressupost els fons per difondre l'obra de l'escriptor local, Jesús Moncada, perquè el govern autonòmic va retirar la dotació. San Juan assegura que a les escoles i a les institucions és palpable l'actuació de la dreta contra el català, una llengua que parlen unes 50.000 persones a la franja.
0: Més notícies amb Marc Jurado, en Alfonso Ivana García. Bon dia.
18: Bon dia.
0: Els Mossos d'Esquadra han identificat la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada a tocar d'una comissaria de la policia.
19: Segons han avançat diversos mitjans, l'home és un ciutadà serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Els investigadors han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats. Els fets van passar dimecres de la setmana passada, quan un altre home va disparar més d'un tret a la víctima a plena llum del dia. Els Mossos encara busquen l'autor del tiroteig i fonts policials vinculen el cas amb el crim organitzat.
0: La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que l'acusat va fer als serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare ajudaran a demostrar la seva innocència.
20: En les converses telefòniques a les quals va tenir accés Catalunya Ràdio se sent el fill del fundador de Mango demanant ajuda, visiblement alterat i afectat. Són tres converses, una amb el 112, una amb els bombers i una altra amb el sistema d'emergències mèdiques. Francisco Marco és el director de Método 3 i el pèrit contractat per la defensa.
21: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
20: Tant la jutge com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries dels fets en les converses amb els equips d'emergències i en la declaració que va fer davant dels agents.
0: La Cambra de Comerç de Barcelona defensa el turisme com a motor econòmic de Catalunya i demana que l'aeroport del Prat tingui més connexions intercontinentals.
22: La Cambra ha presentat un estudi que subratlla l'impacte positiu que això tindria sobre l'economia catalana i el seu president, Josep Santacreu, demana que es tingui en compte quan s'aborda el debat sobre els efectes negatius del turisme, especialment a Barcelona.
23: Sí. Si no tinguéssim turisme, molts altres sectors patirien i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, exportacions d'alt valor també.
22: Les últimes dades constaten precisament el pes del turisme en la bona dinàmica de l'economia catalana. En el primer trimestre de l'any ha crescut 6 dècimes, que situa el creixement del PIB interanual en el 2,9% gràcies sobretot al turisme i al consum de les famílies. En canvi, entre el gener i el març es van refredar les exportacions en un context d'incertesa internacional.
0: I l'Eurocambra manté les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores en els vols, però no garanteix la gratuïtat de les maletes de mà a la cabina.
19: Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge de mà, però la nova reglamentació sobre drets dels passatgers les obligarà a ser més transparents. Les companyies aèries i els cercadors hauran de mostrar-ne el cost des del principi del procés de la reserva. La reforma s'ha validat definitivament després de 13 anys de negociacions. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
24: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
19: L'acord preveu que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat i obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com cal presentar les reclamacions.
0: I just ara és quan comença a sortir el sol. Avui és el sol més matiner de l'any. És el dia de l'any en què el sol surt més d'hora.
19: Que bé.
0: Per tant, gaudiu de la sortida del sol. La indústria catalana rebrà 5.000 milions d'euros en els pròxims 4 anys per millorar la seva competitivitat.
20: Són els diners previstos en el Pacte Nacional per la Indústria que han firmat el govern i els agents socials. El Pla també vol millorar l'ocupació del sector industrial, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques. Sentim el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i la secretària general de Comissions Obreres, Belén López.
1: Representarà més activitat econòmica, més valor afegit, més talent, més sectors productius
2: i anar cap a una estratègia industrial de país de veritat. Saber quins sectors estratègics volem, on volem posar els calés i què volem potenciar.
20: El pacte, que vol impulsar inversions al mateix temps que pretén acompanyar la petita i mitjana empresa, també preveu 190 mesures per fer una reindustrialització verda i sostenible.
0: I més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta.
22: Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi evidencia com la crisi de l'habitatge, però també la precarietat i la inestabilitat laboral, deterioren el benestar emocional i les expectatives de futur de les persones joves. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a l'habitatge. Julia García, coautora de la investigació.
3: Hablamos de jóvenes que hacen cuentas cada mes para garantizar el alquiler, que comparten piso por necesidad, que temen volver a casa de sus padres y madres si algo falla o que sienten cada vez más lejos algo tan básico como construir un proyecto de vida propio.
22: L'estudi proposa reforçar els serveis i l'atenció psicològica, potenciar les polítiques d'habitatge assequible i aprovar l'Estatut del Becari, entre altres mesures.
0: És que la salut mental, moltes coses afecten a la salut mental. Vull dir, si ens posem a mirar totes les coses que van malament, doncs, evidentment, clar, tot acabarà afectant a la salut mental. I el futbolista Rafa Mir ha estat condemnat a 8 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual i un altre de lesions.
19: La sentència també estableix una indemnització a la víctima de 64.000 euros. Un segon acusat, també futbolista i amic de Mir, Pablo Jara, ha estat condemnat a 2 anys de presó i a pagar una indemnització de 6.000 euros per haver agredit sexualment una altra noia i per delictes contra la integritat moral i lesions lleus. Els fets van passar la nit del 31 d'agost del 2024, quan Mir jugava al València, cedit pel Sevilla. Els dos jugadors van conèixer les noies en una discoteca de València i van continuar la festa a casa de Mir, al municipi de Bétera, on les van agredir. Les dues víctimes van anar a l'hospital i després van posar la denúncia. Mir ha anunciat a les xarxes socials que presentarà recurs en els pròxims dies.
0: I 8 persones han mort als Estats Units en un accident d'un avió militar.
20: L'aparell, un B-52, s'ha estavellat després d'haver-se enlairat d'una base militar a l'estat de Califòrnia i tots els membres de la tripulació han perdut la vida. L'accident ha passat a 11:45 del migdia, hora local. Diverses imatges de l'entorn de la base aèria, situada a uns 200 quilòmetres al nord-est de Los Angeles, mostren una gran columna de fum negre a la zona on l'avió s'ha estavellat.
0: I ara 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
20: Què tal, bon dia?
0: La primera. Siento tu

0: Concert aquest vespre de Víctor Manuel al Palau de la Música Catalana i presentarà el seu últim àlbum Solo a Soles Conmigo i també repassarà grans èxits de la seva carrera. El concert és avui a les 9 del vespre.
1: La segona, eh?

0: Més música, en aquest cas de Cardigans, la banda sueca que torna a Barcelona després de molts anys i actua avui a la capital catalana. Ho farà al Festival Blau Marí al Port Vell a 2:15 del vespre.
1: I la tercera?

0: Pop de Rock tornarà al Teatre Coliseum per celebrar els 15 anys del musical. Tornarà amb una versió inspirada en l'espectacle original de Dagoll de Gom i es podrà veure només 5 dies, del 3 al 6 de setembre. Al capdavant hi ha la productora La Barca, que ja va estrenar a l'Atlàntida de Vic i va exaurir totes les entrades.
1: Anem als esports. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Empat a 0 d'Espanya davant de Cap Verd en el debut al Mundial de Futbol.
2: Empat a res. Partit pèssim de l'equip de De La Fuente.
3: Este equipo es fiable, sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
2: El porter de Cap Verd, Busiña, de 40 anys, el van escollir com el jugador més valuós del partit.
4: Viemos al Mundial para competir. Sé que muchas personas piensan que somos muy pequeñas o muy fracas, pero estamos aquí para competir y vamos a jugar todos los juegos para intentar ganar el partido.
2: El mateix grup d'Espanya empatà 1 entre Aràbia Saudita i l'Uruguai, també al Mundial, Bèlgica 1, Egipte 1.
1: Va fer un partidàs el porter, realment, eh? Va parar unes quantes pilotes que entraven directes.
2: Va un xavalet.
1: Ara, és veritat que l'Espanya, si vol guanyar el Mundial, s'haurà de posar
2: Una miqueta més, sí que haurà d'apretar.
1: Apretar. I la Minyaval també, que no està ni se l'espera de moment.
2: Bé, porta molt temps lesionat i costa.
1: És el seu primer Mundial, també, no?
2: Sí.
1: També impressiona.
2: Debut al Mundial també impressiona, però la veritat és que li falta ritme.
1: Sí. I la selecció d'Iran ha debutat aquesta matinada també al Mundial, enmig de xiulets del públic a l'estadi de Los Angeles.
2: En què sona l'himne nacional a Los Angeles. L'afició ha estat dividida. Hi havia aficionats que donaven suport a l'equip i els que veuen en la selecció la imatge del govern repressor dels ayatolars. Iran i Nova Zelanda han empatat a 2. A la jornada d'avui destaquem el França-Senegal. El Girona traspassa John Solís al Birmingham, que tenia una opció de compra, i el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions. La sentència no és ferma, el jugador encara pot recórrer. Arrenca també la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Múrcia a 5 partits. El primer avui a les 9 al Palau Blaugrana.
1: Avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, nova sessió de Teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar del Mundial de Futbol. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se és mirar d'entendre una mica millor les coses. Trobo que és important entendre, perquè si no sabem per què passen les coses, doncs difícilment podem fer que tornin a passar si ens agraden o que no tornin mai si no ens agraden. A mi, per exemple, una cosa que no m'agrada són les manifestacions de nazis. I resulta que dissabte passat n'hi va haver una, a Barcelona, de manifestació nazi. Digueu-me prim mirat, però no m'agrada que per la meva ciutat s'hi passegin impunament i escortats per la policia els nazis amb les seves banderes nazis i les seves proclames nazis. I no ho entenc. No entenc d'entrada com hi ha gent tan miserable per tatuar-se una esvàstica al coll i passejar-la tan alegrement, però encara entenc menys que aquesta gent pugui organitzar-se, sortir al carrer i que no els detinguin per delicte d'odi. Bàsicament perquè el Jair Domínguez, per exemple, va ser detingut precisament acusat d'un delicte d'odi per dir que els nazis se'ls combat amb un cop de puny a la boca. I mireu, no ho entenc. I com que no ho entenc, em fa molta por.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreuesclat.
9: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: La tarda de Catalunya Ràdio.
10: No puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
6: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: Ets una genocida del temps.
11: La millor hora del dia.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: avui cançons per veure sortir el sol.
1: Sí, perquè avui 16 de juny, possiblement molts ho heu detectat, és el dia de l'any amb la sortida de sol més d'hora. Bon moment per recordar especialment avui que qualsevol nit pot sortir el sol, el clàssic de Sisa, que va versionar per al disc de la Marató Macaco, l'himne per excel·lència de la música popular catalana, tot i que parla d'un trencament de la nit i la màgia, convida l'esperança i l'arribada d'una nova llum.

si tal i com predica aquesta cançó voleu fer coses fins que surti el sol, sentim dir-vos que se us ha acabat el temps. Va ser la cançó d'Andorra per representar el Festival d'Eurovisió l'any 2005. La cantava Marta Roura i la van titular Jugarem a estimar-nos.

clàssic en directe dels Catarres. Aquí també se'ls ha acabat el temps de fer el que vulguin fins que surti l'alba. És un dels grans èxits dels d'Aigua Freda. Moltes coses a fer abans no sortir el sol, però avui hi ha poc temps per fer-ho. El sol sortirà més aviat que mai. Per exemple, a Barcelona ha sortit a les 6:17 del matí i durarà exactament 15 hores i 10 minuts.

0: En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe que Santos Cerdán liderava la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
1: L'exsecretari d'organització del partit, però, ho continua negant tot.
2: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
1: En paral·lel, el magistrat Juan Carlos Peinador decidirà les pròximes hores si retira el passaport a Begoña Gómez.
0: I l'Iran vincula l'acord de pau amb els Estats Units a l'aturada de l'ofensiva israeliana al Líban.
3: Israel, però, no té cap intenció de marxar del sud del Líban. Benjamin Netanyahu, primer ministre, defensava ahir els resultats de la guerra.
4: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
0: I aviant, a França, la cimera del G7 se centrarà avui en la guerra d'Ucraïna.
1: I serà el president ucraïnès Volodymyr Zelensky i el nord-americà Donald Trump assegura.
5: Ahir vam tenir una bona conversa amb el president Zelensky i el president Putin i potser podem fer alguna cosa. Tots dos hi estan oberts. Ara que això de l'Iran s'ha acabat, ens centrarem en Ucraïna.
0: El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar del Codi Penal delictes com les injúries a la corona.
3: Ernest Urtasun, un portaveu de Sumar.
6: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Y en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
3: Sí que mantindran el delicte d'enaltiment del terrorisme.
0: La franja de Ponent rebutja la guerra contra el català del Partit Popular i de Vox.
1: L'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva del govern aragonès. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
7: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes.
0: Els Mossos han identificat la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada.
3: És un ciutadà serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats.
0: Avui en parlarem amb la consellera d'Interior, que ens acompanyarà a partir de 8:45 a l'estudi de Catalunya Ràdio. També parlarem amb Núria Parrón de la crida que s'ha fet des del departament a la precaució a les portes de la Revetlla i després d'un cap de setmana amb els primers incendis de la temporada. I encara ressonen els àudios de Jonathan Andic que ahir al matí us oferíem en exclusiva en aquest programa.
8: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente...
1: És el director de Método 3, Francisco Marco, també al matí de Catalunya Ràdio, que ahir en feia aquesta lectura.
0: I avui els analitzarem també amb Alicia Álvarez, experta en trauma i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. I la Cambra de Comerç de Barcelona defensa el turisme com a motor econòmic de Catalunya.
3: I demana que l'aeroport del Prat tingui més connexions intercontinentals. El seu president, Josep Santacreu, demana.
9: Si no tinguéssim turisme, tots els molts altres sectors patirien i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, exportacions d'alt valor també...
0: I a la cultura, a la Casa 7 d'Art, subhasta avui tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família.
1: Entre d'altres, un retrat de l'arquitecte fet per Ricardo Piso. D'aquí uns minuts us ho expliquem.
0: Repassem abans les portades de la premsa. Avui, Marc Curado, bon dia.
10: Bon dia.
0: Amb varietat de temes, però amb el debut d'Espanya 0-0 al Mundial de Futbol com a tema transversal.
10: Un fiasco. Per començar, titula El Periódico, Espanya s'estavella contra Cap Verd. Llegim a l'Ara, amb ulls de Madrid, El País, una Espanya sense gol punxa en el debut. I qui parla més clar, El Mundo. Depriment empat davant la ventafocs africana del Mundial. Acompanya la notícia amb una foto de Lamine Yamal desesperat. Altres temes de portada. La Vanguardia obre l'edició explicant que el govern espanyol aporta 719 milions a la gigafactoria Dia de Móra la Nova. En canvi, tant l'Ara com El País aposten per la informació internacional. El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia, diu l'Ara, i El País explica que la resistència d'Israel posa en risc l'acord de pau. Encara a Madrid, El Mundo obre l'edició apuntant al PSOE i llegim que els socialistes van activar la claveguera 16 hores després de la carta de Pedro Sánchez i l'Ara explica que el PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al rei.
0: Avui a Gavà, al Baix Llobregat, es desperten amb 24 graus. Al migdia podrien arribar els 32 i a Horta de Sant Joan, a Terra Alta, en tenen 19, amb una màxima prevista de 33. Avui serà el dia de sol amb més calor que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Si el matí serà esplèndid, sense núvols, la temperatura pujarà 1 o 2 graus més que ahir en general i a partir del migdia sí que tindrem algunes nuvolades que podrien créixer al nord, amb previsió d'alguns ruixats i tempestes que avui cauran només al Pirineu i a tot estirar el Prepirineu.
0: I davant de l'anunci de la convocatòria dels 700 noves places de jutges i fiscals, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Mentre Begoña Gómez declarava el jutjat i José Luis Rodríguez Zapatero demanava més temps per polir les seves joies, el ministre Bolaños ha decidit anunciar la creació de 700 places de fiscals i jutges. Aquesta és, segons el ministre, la revolució més gran que s'esdevindrà a la justícia espanyola. Encara més si pensem que 125 d'aquestes places seran del quart torn, és a dir, per designació directa i sense haver de passar per oposicions. El mapa de la decisió és senzill, però tindrà conseqüències brutals. Vist que els jutges conservadors encerclen el PSOE, Pedro Sánchez ha decidit contraatacar posant els seus peons al sistema. Dit d'altra manera, vist que la dreta juga a fer política als tribunals, ara l'esquerra s'hi sumarà per tensionar l'estat al màxim. En alguns anys, qui sap si ZP no serà l'únic expresident jutjat ni Begoña l'única primera dama interrogada. Comença, doncs, la guerra civil a la judicatura.
0: Seguim repassant cançons del Mundial. Aquesta era del 2014. Això va ser el Mundial de Brasil amb Shakira de protagonista, Robert.
13: Sí, sí, Shakira, amb aquesta cançó que interpreta al costat de Carlinhos Brown, que va formar part de l'àlbum del Mundial que es diu One Love, One Rhythm. 4 anys després del Waka Waka va arribar aquest La La La. Va ser un èxit total al Mundial, tot i que la cançó oficial era We Are One, amb The Pitbull i Jennifer López. El La La La va servir per unir totes les seleccions que van participar en aquell Mundial de Futbol.

0: I de què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, bon dia. L'Eloi Cordomins ha volgut traslladar un so per engegar el matí, però sembla que hem tingut, home, el que vindria a ser un intent fallit.
2: És el dia de l'any que el sol surt més d'hora i, per tant, per uns matiners com nosaltres, això s'ha de celebrar.
3: Bé.
2: I és un moment que vull aprofitar també per compartir amb vosaltres una sensació, un so molt especial que se sent aquí a muntanya, de fet, en molts llocs del país, però també especialment aquí a muntanya. Us el poso i a veure si ho sentiu. Se sent o no?
0: No.
1: Just ara estem sentint un silenci com si... Els ocellets.
2: Els ocellets. Bé, potser hauríem de fer millor allò tècnicament, allò més ben posat al micròfon.
1: No passa res, la ràdio és així, la ràdio és així.
3: Està molt bé.
1: És a dir-te que cada vegada que estàvem xerrant nosaltres hi havia els ocellets de fons i quan li fotia el telèfon deixava de sonar. La màgia de la ràdio.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
3: Doncs l'entrevista que li han fet al porter de la selecció de Cap Verd, Bosinha, que després d'un partit s'ha convertit en el clar protagonista de les últimes hores, ha passat de tenir 50.000 seguidors a més de 5 milions i en una entrevista deia que ha esperat tota la vida a aquest moment.
4: Treballé tota la meva vida per aquest moment, treballé tota la meva vida per aquest fals, vos aconseguir estar aquí i aconseguir contribuir a l'equipa amb la meva experiència i estic molt feliç per això.
3: Recordem que Cap Verd era una de les seleccions que debutaven en aquest Mundial i ho van fer ahir amb la selecció espanyola en un partit que va acabar en un empat 0-0.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Santi Martínez Iglesias, representant de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola La Farigola de Vallcarca, a Barcelona. Explica que alumnes i professors estan patint la calor perquè el centre no està preparat per afrontar les altes temperatures. Com a mesura temporal, el Consorci d'Educació ha instal·lat ventiladors de peu, però el Santi insisteix que són clarament insuficients.
7: No és una manera d'estar atenent a les classes. No només el problema està en aquest espai, el problema també està, per exemple, en l'espai del menjador, ¿vale? On l'altre dia... Tres infants es van marejar a l'hora de dinar perquè feia moltíssima calor.
6: Les famílies demanen a l'Ajuntament que aclareixi quan es podran beneficiar del Pla Clima Escola Barcelona, que preveu fer obres de climatització a tots els centres públics de la ciutat. La iniciativa municipal té com a data de finalització el 2029, però l'AFA demana concreció sobre el calendari per saber quan li tocarà la farigola.
5: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
8: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Rècords a les borses per l'acord entre els Estats Units i l'Iran. L'IBEX ha superat per primera vegada a la història la barrera dels 19.000 punts. Ahir va sumar un 1,43% amb crescudes fortes dels bancs i les empreses turístiques. Pel que fa a altres índexs europeus, el DAX d'Alemanya va pujar un 1% i a Itàlia la borsa va créixer un 0,65%. Aquest matí a l'Àsia els parquets continuen registrant crescudes. El Kospi de Seul guanya un 2% i el Nikkei de Tòquio un 0,64%. Tot i que ja veiem les primeres rectificacions, com per exemple el Hang Seng de Hong Kong, que baixa un 1% després del gran rebot d'ahir. El preu del petroli continua caient. Avui el barril de Brent es situa en $82. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
9: Ben parides aquestes vaques,
10: sí, sí, sí, sí.
9: És la típica vaca londinenca.
10: Quina raça és?
9: Londinenca.
10: Londinenca.
9: Londinenca del nord.
10: Ah.
9: De dos banyes.
10: Si d'una banya no n'he vist mai cap.
9: Se'n diuen rinocerons.
10: Fan llet, no?
9: Sí.
10: La femella del rinoceron deu fer llet, també.
9: Clar, puríssima.
10: Sí? Sí. No sé per què obro la veda, no sé.
5: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
12: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
13: Un lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
12: I mentrestant, el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
14: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
12: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
15: Bona tarda.
16: Catalunya migdia.
12: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
16: Amb Òscar Fernández.
5: Cada dia a les dues.
12: I a partir de les tres...
5: L'espai de reflexió a la tertúlia.
16: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
12: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
16: El Matí de Catalunya Ràdio.
17: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
5: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
17: La Guàrdia Civil reforça el rol del líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
15: En un nou informe, els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Díez en fons del PSOE i supervisava les operacions de la xarxa. Han arribat a aquestes conclusions després d'analitzar les agendes de Cerdán i les factures dels desplaçaments de Díez, l'exsecretari d'organització del partit, però ho continua negant tot.
18: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
15: Luco creu que la directora de la Guàrdia Civil, que avui compareixerà al Senat, tenia constància de les activitats de Leire Díez. Els socialistes ho continuen reduint a males praxis a títol individual, mentre que el PP insisteix que Sánchez n'estava al cas.
17: Sigui com sigui, a Pedro Sánchez se li acumulen els fronts. En el cas Zapatero, l'expresident espanyol demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx.
15: L'escorcoll es va fer en el marc de les investigacions al cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però la troballa d'aquestes joies, valorades en 1.300.000 euros, ha servit per imputar-lo per contraband i frau fiscal. Zapatero manté, en canvi, la citació de demà i dijous, en aquest cas amb relació amb Plus Ultra, on està imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals.
17: D'altra banda, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà aquesta setmana si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
15: I si l'envia a judici per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats, com li demanen les acusacions populars de Vox i entitats d'ultradreta. És la decisió que ha pres després d'una sessió amb la presència de Gómez. El PSOE defensa la seva innocència. Rebeca Torró és la número 3 dels socialistes.
19: Jo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista.
15: La Fiscalía y el advocat Gómez acusen al jutge Peinado d'alimentar una causa sense cap fonament, només per desgastar Pedro Sánchez.
17: Del món, l'Iran assegura que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir viu l'acord.
15: El portaveu del ministre d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ho deixava així de clar.
20: Amerika boyat.
21: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
15: Israel, però no té cap intenció de marxar del sud del Líban. Benjamin Netanyahu s'ha desmarcat a Donald Trump.
22: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
15: De fet, assegura que les seves tropes no es mouran del sud del Líban.
17: Aquí els Mossos d'Esquadra han identificat la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona la setmana passada.
15: Segons ha avançat diversos mitjans, és un home d'origen serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Els investigadors han trigat a identificar-lo perquè havia fet servir diverses identitats. Els fets van passar dimecres passat, quan un home el va disparar més d'un tret a plena llum del dia, tocat una comissaria de policia. Els Mossos encara busquen l'autor del tiroteig i fons policials vinculen el cas amb el crim organitzat.
17: I la defensa de Jonathan Andic confia que els àudios que ahir us avançava al matí de Catalunya Ràdio amb les trucades que va fer els serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare Isaac Andic ajudaran a demostrar la seva innocència.
15: Se sent el fill del fundador de Mango demanant ajuda visiblement alterat i afectat. Són tres converses, una amb el 112, una altra amb els bombers i una tercera amb el servei d'emergències mèdiques. Francisco Marcos, el director de Método 3 i el pèrit contractat per la defensa.
23: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
15: Tant la jutge com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries dels fets en les converses amb els equips d'emergències i en la declaració davant dels agents.
17: Més notícies del govern. Fa una crida a la precaució de cara a la revetlla de Sant Joan després d'un cap de setmana d'incendis.
15: La consellera d'Interior, Núria Parlon, adverteix del perill dels petards i recorda que l'any passat els bombers van rebre més de 1.300 avisos per la revetlla. Per això es reforçaran un 50% els efectius dels bombers i la plantilla dels 112 als dos centres de control.
24: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i per tant doncs tota prevenció és poca.
15: L'eslògan de la campanya de Sant Joan torna a ser "No petis la revetlla", el mateix que l'any passat, per promoure una celebració segura de la festa.
17: Rodalies recupera avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, passant per Sant Cugat i Cerdanyola Universitat, que estava interromput des del 20 de gener a causa de les afectacions provocades pel temporal Harry.
15: Tot i això, Renfe mantindrà aquest primer dia el servei alternatiu per carretera i fins dijous els autobusos directes a Cerdanyola Universitat. Els trens de passatgers tornen a circular doncs després que s'hagi recuperat ja fa dies el trànsit de mercaderies, un cop reparat el tram més malmès del túnel de Rubí. El Ministeri de Transports ha anunciat que està a punt de licitar les obres per actuar a la resta del túnel, que està previst que es facin sense afectar la circulació.
17: I desmantellada part d'una organització criminal dedicada a clonar targetes de combustible d'empreses de transport que després utilitzaven per omplir sense pagar els dipòsits de gasolina d'altres vehicles.
15: Només en una gasolinera de Vilamalla, a l'Alt Empordà, van estafar més de 100.000 euros. De moment hi ha dos detinguts.
17: Girona, Clara Jordan.
0: De fet, l'investigació va començar arran de la denúncia del propietari d'aquesta gasolinera, aquest autoservei, que en els últims mesos havia rebut reclamacions de clients que asseguraven que els havien passat factures de combustible i altres productes per serveis que ells no havien fet allà. Estirant el fil, els Mossos d'Esquadra van veure que hi havia denúncies similars a altres punts de l'estat espanyol i de la resta d'Europa. Es considera que un dels detinguts era el que clonava les targetes i l'altre el que les facilitava als transportistes. La policia alerta que l'estafa podria ser milionària perquè només a Vilamalla la factura superava els 100.000 euros. No es descarten més detencions. Des de Girona, informa Clara Jordan pel Matí de Catalunya Ràdio.
17: Els treballadors de les biblioteques de Barcelona en vaga indefinida des del 26 de maig tindran aquest migdia la primera reunió negociadora amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona per desbloquejar el conflicte laboral.
15: Els vaguistes han fet trobades amb partits polítics i municipals i assessors legals per preparar els seus arguments en la reunió d'avui. També reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament de Catalunya. Montse Serres, delegada de la Intersindical al Comitè de Vaga del Consorci de Biblioteques.
1: A Biblioteques de Barcelona seguim mobilitzades, la vaga indefinida continua, preparant la reunió amb l'empresa, aconseguida gràcies a l'esforç de tota la plantilla, i dimecres farem assemblea i no acabarem fins que no aconseguim un bon acord per a tota la plantilla.
15: Els funcionaris del conjunt de biblioteques catalanes de la seva banda fan vaga els divendres i els dissabtes.
17: La Casa Set d'Art subhasta avui tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família.
15: Són un retrat de l'arquitecte fet per Ricard Opisso, la fotografia més antiga de la basílica i el projecte d'un finestral per al temple dibuixat pel mateix Gaudí. Els subhastadors consideren que es tracta d'un conjunt excepcional pel valor històric, artístic i documental de cadascuna de les tres peces, a banda que permeten observar la Sagrada Família abans de convertir-se en una icona mundial. És especialment interessant el retrat d'Opisso, la casa de subhastes Set d'Art. Recorda que va estar vinculat a Gaudí des de la seva infància, ja que va començar a col·laborar a la Sagrada Família amb 12 anys en funcions d'ajudant, fotògraf i model per a escultures del temple. El seu retrat mostra Gaudí concentrat en l'elaboració dels plànols de la Sagrada Família.
17: I arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer.
15: És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira de fa 15 anys.
17: Montse Camps.
2: La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
4: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè de fet, el text homèric és bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la.
2: La història de l'heroi, que tarda 20 anys a tornar a casa, continua interpel·lant el lector actual.
4: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. És una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta.
2: Ara Llibres, per la seva banda, publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry, i Blacky Books edita el cicle de Troia de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega. Montse Camps, pel Matí de Catalunya Ràdio.
17: La deshumanització de la creació i el plagi són les principals preocupacions del sector cultural en relació amb la intel·ligència artificial.
15: Ho diu l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb dades del 2025. L'informe detecta beneficis i riscos a través d'una enquesta en què només el 14% dels professionals coneixen que fan servir la IA com una eina habitual i el 29% diuen que no preveuen fer-la servir mai. Això sí, la majoria demanen que reguli per garantir la transparència de l'origen i l'autoria. Margarida Troguet és la presidenta del CONCA.
20: Que recomanem és ampliar la formació digital i les competències professionals respecte a la intel·ligència artificial.
17: I el Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau, un any després de la seva mort.
3: L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com els retrats de les internes de la presó de Batràs o les comunitats gitanes de Ripollet.
17: Montse Pujol.
6: La mostra reivindica Anna Turbau com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. Dani Soler és fill seu.
7: Totes aquestes situacions conflictives es posaven al lloc de qui es manifestava, de qui es queixava, de qui tenia el problema i mirava de tu a tu a l'altra cara, que és, jo crec que és el gran mèrit que tenia.
6: L'exposició inclou molts retrats femenins, com el de l'escriptora Doris Lessing. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
17: I els esports, Robert Prat?
8: Espanya empata 0 amb el Cap Verd al Mundial de Futbol. La selecció de l'Iran debuta amb una afició dividida entre els detractors de la selecció i els qui li donen suport. Empat a 2 entre Iran i Nova Zelanda. Arrenca també avui la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia a partir de les 9.
17: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
9: Poca gent s'esperava que la selecció espanyola comencés el Mundial d'aquesta manera. Una dada gens important, però sí una mica significativa. De les 99 persones que participen a la porra que hem organitzat a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, cap ni una van preveure l'empat d'Espanya. Els 99 resultats...

0: Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugiesclimàtics o al telèfon 010.
1: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim 23 graus ja a Badalona. 19 a Amposta, que contrasten amb els 10 que encara hi ha a Martinet. Aquí ahir precisament va fer una forta tempesta que va deixar fins a 22 litres per metre quadrat. Avui les tempestes es podrien reproduir, però només al Pirineu, a tot estirar el Prepirineu. Més concentrades cap a l'extrem nord i, en principi, no tan fortes com les d'ahir. El matí serà assolellat, esplèndid, a tot arreu. A la tarda també, excepte en aquestes zones del nord de Catalunya, on creixeran les nuvolades, i la temperatura podria pujar una miqueta més, amb màximes de 30-32 graus a molts llocs de la costa, 32-37 graus a la majoria de comarques de l'interior. En pròxims dies encara tindrem algun ruixat de tarda al Pirineu, dimecres i dijous. A partir de divendres, temps molt més estable.
3: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
6: No, te'n falta una.
5: Ah, clar, la del tot costa.
6: Doncs som-hi, convocatòria.
7: Ahora bien lo bonito. Atacantes.
6: Marc Crosas.
5: Natàlia Arroyo.
6: Gemmarí Dongu.
5: Bruna Vilamala.
6: Damià Abella. Ion Vaquero.
5: Ilia Sánchez.
8: I amb la Sònia Germà des dels Estats Units. Tot el Mundial
5: al tot costa.
7: Momento, seguimos.
8: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial. Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
9: A 8:45, obrirem l'àgora amb una entrevista a la consellera d'Interior, Núria Parlon. Parlarem dels últims episodis amb armes de foc a Catalunya i també del cas Andic, investigat pels Mossos d'Esquadra.
10: A partir de les 9 repassarem l'última hora de la crisi del PSOE i analitzarem com funciona un jurat popular, com el que podria emetre un veredicte en el cas Begoña Gómez o en el cas Andic.
9: A 15:45 entrevistarem la periodista i investigadora del CIDOP, Carme Colomina, que ha publicat el llibre Europa és un estat d'ànim.
10: I a les 11, nova sessió de teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui sobre el Mundial de Futbol.
9: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: I quin tema pendent? Vam tancar ahir el Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
11: Ahir vam celebrar el retorn de la sèrie Doraemon a l'oferta del 3CAT, una tornada que va venir a comentar l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, a qui també se'l coneixia pel sobrenom de Novita.
12: El Doraemon és una situació de la sèrie?
11: Home, Josep Maria Bartomeu, bon dia.
13: Novita, que et deien a tu, eh? Et deien Novita,
11: l'amic del Doraemon.
12: Molití, eh?
11: Sí. Què?
12: Amb el molití, en Joel, amb el molití.
13: Què? Que sóc molt divertit.
12: Ah, exactament. Ah, a veure si fem fora, eh? Et denuncio, eh?
11: Sí, no seria la primera vegada, no?
12: Sí, sí. Ah, Teresita Tueta, eh?
13: Teresita Tueta?
11: Què?
13: Què ha dit?
11: És que no sé què ha dit, però... Però no anàvem a parlar amb vostè ara, senyor Bartomeu.
12: Sí, a Doraemon.
11: A Doraemon. Què passa amb el Doraemon?
12: Molt bé.
11: Eh?
14: Estreia invent.
11: Estreia invent.
12: Escapo!
11: Escapulador,
12: sí. No, l'escapulador, digues-ne bé el d'encerat.
11: El de Montserrat. El que escapulador.
13: L'Isaac Andic.
11: Home, per l'amor de Déu, per l'amor de Déu.
13: Cap a 11:15, més temes pendents.
2: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
15: Avui fa 126 anys, el 1900, que començaven les obres del funicular del Tibidabo, el primer de l'estat espanyol. El poeta Celestí Barallat va tornar de Suïssa amb el fulletó d'un funicular i el va fer arribar al doctor Andreu, que feia fortuna en la indústria farmacèutica i qui va finançar l'empresa. L'estrany ascensor es va convertir en la primera gran atracció del parc imaginat pel doctor. Dos anys més tard, el 1902, es posava la primera pedra del Sagrat Cor del Tibidabo, d'Enric Senyer, que fins al 1961 no tindria la silueta actual amb el Crist coronant la muntanya i convertint-se en el segon gran temple expiatori de la ciutat al costat de la Sagrada Família. Avui és un bon dia per planejar una visita al Tibidabo i veure Barcelona des de la muntanya màgica.
14: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
16: Tal dia com avui, de 1965, Bob Dylan va escriure la lletra del que després seria una de les seves cançons més famoses, Like a Rolling Stone. Precisament una cançó que va arribar en un moment on sentia que la seva carrera anava a la deriva i patapam, el va

catapultar la fama, la transició de cantant de folk a estrella del rock. La versionada Tot Cristo, de Jimi Hendrix, a la salseta del Poble Sec. Però a mi m'agrada especialment aquesta versió que he descobert fa poc de la cantant danesa Liv Lykke. How does

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dimarts. Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. El dia comença amb sol a tot arreu i amb previsió de temperatures encara més altes que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui podem arribar amb facilitat als 30 o 32 graus a molts llocs de la costa i entre els 32 i 37 graus a l'interior de Catalunya. Tindreu un matí assolellat, sense núvols, i a partir del migdia creixeran nuvolades que avui deixaran només algun ruixet o tempesta al Pirineu, potser n'arriba alguna despistada al Prepirineu.
0: El dia en què mirem cap a Viana, a França, segona jornada del G7 avui. Els líders de les principals democràcies industrialitzades afrontaran avui el conflicte d'Ucraïna, mentre encara queden per aclarir força interrogants de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Trump diu que, de fet, ja hi ha alguns vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz i que divendres el pas estarà del tot obert. Per ara, el preu del petroli s'ha mantingut estable des d'ahir i a l'espera que també es confirmin aquestes paraules del president nord-americà. Per cert, que el seu vicepresident, J.D. Vance, ha admès que el document és força genèric i amb prou feines arriba a una pàgina i mitja. I parlant de l'Iran, així s'ha rebut la selecció iraniana, amb alguns xiulets, a l'estadi de Los Angeles, l'himne iranià en el debut de la selecció al Mundial. El resultat ha estat de 2-2 contra Nova Zelanda. I avui també continuarem parlant de l'ampli ressò i de les possibles conseqüències dels àudios que ahir us va avançar al matí de Catalunya Ràdio de les trucades de Jonathan Andic als serveis d'emergència després de la caiguda del seu pare.
2: Necessito ajuda.
3: ¿En qué tipo de corrida?
2: Mi padre se ha caído.
0: És una lluita pel relat de la defensa que vol també explicar com Jonathan Andic va reaccionar davant d'aquest fet. Avui en parlem, entre d'altres, amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, per exemple, també de les acusacions que llançava des d'aquest programa el director de Método 3 i pèrit de la defensa, Francisco Marco.
4: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
0: A la consellera Parlon també li preguntarem sobre les novetats de les investigacions i fins a quin punt preocupen aquests últims tirotejos mortals que hi ha hagut a Catalunya. A Madrid continua també la setmana fatídica per als socialistes. Mentre el jutge Peinado estudia si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, aquesta tarda compareix al Senat la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que com a mínim es va reunir fins a 3 vegades amb Leire Díaz.
5: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo.
6: Señor, dice que es el jefe de la trama.
5: Pues vuelvo a decir que no hay ninguna trama, ni
6: no
5: ninguna trama. Totalmente. Y espero que la justicia lo aclare.
0: L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santo Cerdán, mantenia ahir que no existia cap trama per posar pals a les rodes a les causes judicials que afectessin els socialistes. I el Mundial de Futbol, més enllà del debut a l'Iran, també aquesta nit, Aràbia Saudita 1, Uruguai 1 i Bèlgica 1, Egipte 1. Aquest vespre a les 9 debuta França contra el Senegal i ja de matinada l'actual campiona, l'Argentina, s'estrenarà contra Algèria. Tot això avui quan falten 5 dies pel solstici, avui és el dia de l'any en què el sol ha sortit més d'hora. A Cadaqués ho ha fet a les 6 i 10 minuts. I a Arnes, a la Terra Alta, es pondrà a les 9 i 33 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: El dia en què ens acompanyarà a l'àgora del matí, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol.
8: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
0: Ampliem els titulars del dia amb Cíntia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: I ara Ucraïna.
10: La cimera del G7 a Viana, França, se centrarà avui en la guerra a Ucraïna amb la presència de Volodymyr Zelensky a la reunió. Trump considera prioritari centrar-se en aquest conflicte després d'anunciar la pau amb l'Iran.
0: Enviat especial a l'Iran, Jordi Baró.
11: Segon dia del G7 a Viana amb Ucraïna en l'agenda amb l'assistència de Zelensky i la voluntat dels líders europeus d'intentar que Trump mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin. Fins ara el focus ha estat en l'acord amb l'Iran, que el president dels Estats Units ha promès que quan estigui firmat divendres a Suïssa permetrà reobrir del tot l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli.
3: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà una arma nuclear. I estan totalment d'acord.
11: A la firma de l'acord amb l'Iran, Trump hi enviarà el seu vicepresident Benz i promet que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es coneixeran aviat. Des de Vian, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Molts interrogants.
1: Encara per aclarir sobre el futur a l'Orient Mitjà i a dubtes d'entrada perquè no coneixem el contingut de què s'ha pactat i s'ha de reubicar divendres. El vicepresident nord-americà J.D. Vance a la Fox obria la porta a que Trump faci públics els detalls abans.
9: And what the president has said is the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that, but we have
12: també ha admès que el que s'ha pactat fins ara és una pàgina i mitja. A partir d'aquí, les negociacions han de seguir per acabar-ho de concretar tot plegat.
10: Trump ha negat aquesta matinada que l'acord inclogui que Washington pagarà 300 milions d'euros a Teheran. Tampoc queda clar què passarà amb les sancions a l'Iran o amb els actius fora de les fronteres i que estan congelats.
0: No van vell.
1: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu assegura que el seu exèrcit seguirà desplegat al Líban i que seguirà actuant en funció dels seus interessos. Això després que l'Iran recordés que els Estats Units han de garantir que Israel aturarà la seva ofensiva.
0: Anem cap a Jerusalem. Jordi Brasco.
13: Que la roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
14: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Soc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
13: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah. Des de Jerusalem, Jordi Berescó, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Per culpa de l'habitatge.
12: El 42% dels joves d'entre 25 i 34 anys amb problemes per accedir a un pis perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Ho diu un informe que hem conegut aquesta nit del Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a pagar l'habitatge. Júlia García és coautora d'aquesta investigació.
15: Hablamos de jóvenes que hacen cuentas cada mes para garantizar el alquiler, que comparten piso por necesidad, que temen volver a casa de sus padres y madres si algo falla o que sienten cada vez más lejos algo tan básico como construir un proyecto de vida propio.
0: Un altre informe.
10: De la Guàrdia Civil apuntant al lideratge de Santos Cerdán a la trama del cas Leire, els investigadors conclouen que l'exsecretari d'organització ordenava al PSOE pagar les despeses de l'exmilitant i estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit.
1: Luco creu que la directora de la Guàrdia Civil tenia constància de les activitats de l'exmilitant del PSOE. Avui Mercedes González compareix al Senat a petició del Partit Popular.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
16: Segons l'informe, Santos Cerdán ordenava i autoritzava per escrit o de paraula que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista i que es fes sense preguntar. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia Leire Díez. Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santos Cerdán ho negava tot.
5: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
16: Luco reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díez es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que avui compareixerà al Senat. El PP i Vox demanen la seva dimissió. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més temps.
12: L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero està citat demà als jutjats com a investigat pel cas Plus Ultra i la seva defensa, però, ha demanat ajornar aquesta declaració per tenir més temps per poder justificar l'origen de les joies trobades al seu despatx, taxades en 1,3 milions d'euros.
0: El passaport.
10: El jutge penador decidirà les pròximes hores o dies si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez. Ho demanen les acusacions populars de Vox i altres entitats d'ultradreta. La vista d'ahir, prèvia a la presumpció de l'obertura del judici, va durar 3 hores.
17: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor. Veuen a Peinado capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez, de prohibir-li que surti d'Espanya i tenen coll avall que l'enviarà a judici. Ara el jutge té 3 dies per decidir si fa cas a les acusacions o a la fiscalia i a l'advocat de Gómez, que ahir li van demanar que arxivi el cas i el van acusar d'alimentar una causa sense fonaments només per desgastar al govern de Pedro Sánchez. El jutge Peinado, però, veu indicis de corrupció i tràfic d'influències per la càtedra que Begoña Gómez dirigia a la Complutense i les acusacions demanen que se la condemni a 24 anys de presó. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: S'eliminen.
1: El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per treure del Codi Penal delictes com les injúries a la corona, l'ultratge als símbols espanyols i les ofenses religioses. Ja ho havien acordat fa 2 anys, però havia quedat encallat en el tràmit parlamentari. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar.
18: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
0: Rebutja.
12: El pacte de govern a l'Aragó entre PP i Vox posa per escrit l'objectiu d'alliberar Aragó de la imposició del català. Des de la franja, l'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva de la dreta en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
19: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes, sense cap tipus de problema i sense fer-hi d'això cap motiu de disputa política.
0: Identificada.
10: La víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada, tocada a una comissaria de policia. L'home és un ciutadà serbi buscat per la policia belga. Els investigadors han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats, encara buscant l'assassí. Avui en parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon.
0: Crida.
1: Amb la consellera també parlarem de com s'afronta la campanya d'incendis i d'aquí una setmana a la Revilla de Sant Joan. L'any passat es van rebre 1.300 avisos. Enguany es reforcen un 50% els efectius de bombers i la plantilla del 112 als dos centres de control.
20: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Treballem doncs una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i per tant doncs tota prevenció és poca.
0: Sense pressa.
12: El govern critica que els sindicats majoritaris de l'ensenyament no hagin pogut convèncer mestres i professors per aprovar la consulta al preacord a què s'havia arribat per desencallar el conflicte en l'ensenyament. No hi ha termini per reprendre les negociacions. En va parlar el conseller de la presidència, Albert Dalmau, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Toca ahir fer una reflexió, hem d'escoltar, la voluntat nostra és de desinflamar aquest conflicte, perquè crec que ens adonia a tots nosaltres no fer el conflicte més gran, sinó fer-lo, no? sinó encarrilar-lo.
1: I no garanteix.
10: L'Eurocambra, la gratuïtat de les maletes a la cabina de l'avió. Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge demà, però la nova reglamentació sobre els drets dels passatgers les obligarà a mostrar-ne el cost des del principi del procés de reserva.
1: La reforma sí que garanteix les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant per als usuaris com per a les companyies.
21: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
0: Agafa avantatge.
12: La candidata de la dreta, Keiko Fujimori, el recompta que ja fa 9 dies que dura les eleccions presidencials del Perú. Queden aproximadament 200.000 vots per escrutar i Fujimori avantatja en 28.500 vots al candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez. La filla de l'històric president peruà es perfila, doncs, com la propera mandatària del país llatinoamericà.
0: A subhasta.
10: Tres obres vinculades a Antoni Gaudí, la Sagrada Família. Avui se subhasten a la Casa Set d'Art, un retrat de l'arquitecte fet pel dibuixant Ricardo Piso, que va començar a col·laborar a la Sagrada Família amb només 12 anys, la fotografia més antiga de la Basílica i també el projecte d'un finestral per al temple dibuixat pel mateix Gaudí.
0: I nova versió de l'Odissea.
1: Arriba a les llibreries una nova traducció al català del clàssic d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carla Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira de fa 15 anys.
0: Montse Camps.
22: La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
23: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la.
22: La història de l'heroi, que tarda 20 anys a tornar a casa, continua interpel·lant el lector actual.
23: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. És una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta.
22: Ara Llibres, per la seva banda, publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry i Blackie Books edita el cicle de Troia de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Víctor Manuel, al Palau.
2: Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez y olvido reproches que imaginé.
12: A les 9 del vespre, concert al Palau de la Música per presentar el seu últim àlbum, Solo a Solas Conmigo, i també per repassar grans èxits de la seva carrera.
0: I només el 14%
10: del sector cultural fan servir la intel·ligència artificial com a eina habitual, segons l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. Entre les principals preocupacions de l'ús de l'IA hi ha el plagi, i el sector demana que es reguli per garantir-ne la transparència de l'origen i l'autoria.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, ensopegada.
4: De la selecció espanyola al Mundial de Futbol, empat a 0 amb el Cap Verd. De la Fuente, seleccionador dels espanyols.
6: Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los fases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
4: Lamine Yamal, encara sense ritme, va jugar 20 minuts. El mateix grup d'Espanya, Aràbia Saudita i l'Uruguai empaten a 1. A les 9 arrenca la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Murcia.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
24: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
25: Viatja sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
26: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dimarts 16 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Zara, amb 3 quilos 220 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa, i el Marc, amb 3 quilos 465 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
27: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 15 graus a Prats de Lluçanès, 18 a Terrassa i 24 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
28: Sense incidències a aquesta hora, tret de les retencions en punts habituals d'entrada a Barcelona, Ronda de Dalt, densitat amb aturades de Santa Coloma a Horta, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat.
27: Gràcies, Clàudia. I Rodalies recupera avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, passant per Sant Cugat i Cerdanyola Universitat, que estava interromput des de finals de gener.
29: Tot i això, Renfe mantindrà aquest primer dia el servei alternatiu per carretera i fins dijous els autobusos directes a Cerdanyola Universitat. Els trens de passatgers tornen a circular després que ja s'hagi recuperat fa dies el trànsit de mercaderies, un cop reparat el tram més malmès del túnel de Rubí.
30: El Ministeri de Transports ha anunciat que està a punt de licitar les obres per actuar la resta del túnel, que està previst que es facin sense afectar la circulació.
27: Més notícies. Acord entre Barcelona en Comú, Esquerra i el PSC a l'Ajuntament de Barcelona per incrementar la taxa als creueristes des dels 8 euros actuals, que es podria triplicar.
29: Ho ha anunciat en roda de premsa la número 2 dels comuns a l'Ajuntament, Carol Recio.
30: Que ha avançat que el seu grup registrarà una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos que actualment està en tràmit al Parlament.
31: Passar del recàrrec dels 8 euros actuals fins a poder arribar a 24 euros com a màxim.
27: Els treballadors de les biblioteques de Barcelona en vaga indefinida des del 26 de maig tindran aquest migdia la primera reunió negociadora amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona per desbloquejar el conflicte laboral.
29: També es reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament de Catalunya. Montse Serra és delegada de la Intersindical al Comitè de Vaga del Consorci de Biblioteques.
32: I dimecres farem assemblea i no acabarem fins que no aconseguim un bon acord per a tota la plantilla.
27: Al Vallès Oriental, un detingut per apunyalar un home a Sant Antoni de Vilamajor.
30: Va ser la nit de dijous i la víctima va quedar en estat greu després d'una baralla entre 4 persones.
27: I cultura. El Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau, un any després de la seva mort. Montse Pujol.
33: La mostra reivindica Anna Turbau com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. Dani Soler és fill seu.
34: Totes aquestes situacions conflictives es posaven al lloc de qui es manifestava, de qui es queixava, de qui tenia el problema i mirava de tu a tu a l'altra cara, que és, jo crec que és el gran mèrit que tenia.
33: L'exposició inclou molts retrats femenins, com el de l'escriptora Doris Lessing. Montse Pujol pel matí de Catalunya Ràdio.
27: I música de Cardigans. La banda sueca torna a Catalunya, actua avui a Barcelona, ho farà al Festival Blau Maria al Port Vell, al concert a 9:45 del vespre. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta, tu decideixes.
5: Sí, és una decisió important per a tothom i val la pena. Fem.
8: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
9: El Matí de Catalunya Ràdio.
10: I quan són les 7 i 20 minuts és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui tot es parlen del Mundial del Futbol. Calet, bon dia.
11: Molt bon dia a tothom. Bon dia, Ricard. Hem tingut molt mala sort ahir, la veritat. Mira, des de que va començar el partit, ja ho sabia, que ells es quedaran a jugar atrasats, jugant a la defensa, no buscant el contraatac, però buscant l'empat i ja està. I aleshores vam caure aquesta trampa. L'entrenador no ha tingut la valentia de deixar jugar Lamin Yamal i Dani Olmo al principi. Si ho hagi fet, potser que hem tingut un partit amb un 1-2-0, però no va ser així.
10: Qui creus que guanyarà el Mundial?
11: Jo crec que Marroc té moltes opcions per guanyar aquest Mundial.
10: Molt bé, gràcies, Calet. Doncs aquesta és l'aposta del Calet pel Mundial. Anem a repassar les portades de la premsa. El periòdico titula Un fiasco per començar. Espanya s'estavella contra Cap Verd. Llegim a l'Ara. Amb els ulls a Madrid, el País diu una Espanya sense gol punxa en el debut. I qui parla més clar, El Mundo. De primer empat davant la ventafocs africana del Mundial. Acompanya la notícia amb una foto de Lamine Yamal desesperat. Altres temes de portada. La Vanguardia obre l'edició explicant govern espanyol aporta 719 milions a la gigafactoria intel·ligència artificial de Móra la Nova. En canvi, tant l'Ara com el País aposten per la informació internacional. El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia i el País explica que la resistència d'Israel posa en risc l'acord de pau. Encara a Madrid, El Mundo obre l'edició apuntant al PSOE i llegim que els socialistes van activar la claveguera 16 hores després de la carta de Sánchez i l'Ara explica que el PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al rei.
13: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
14: El 6 de setembre del 1984.
13: I el número de la sort, el...
14: 3.
13: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, la guerra del futbol. Major Roger, bon dia.
15: Bon dia. Classificació de la CONCACAF per l'accés de la Copa del Món del 70 a Mèxic. Hondures i El Salvador es juguen la seva primera participació en un Mundial en una eliminatòria a 3 partits. És l'any 69. Els dos països viuen un moment de molta tensió política, social i militar. A Hondures hi havia 300.000 migrants salvadorenys a qui els locals acusaven de robar terres i recursos. El govern d'Hondures va iniciar aleshores una política de deportació forçosa que va causar el trencament de relacions entre països. En aquest panorama arriba l'eliminatori al mes de juny i el primer partit se l'endú Hondures a Tegucigalpa. El segon partit es juga a El Salvador i remunten l'eliminatòria. En aquests dos partits ja van deixar greus enfrontaments entre aficions i fins i tot el Guardian reportava que 12.000 salvadorenys havien marxat d'Honduras sota amenaces després del maig. L'anomenada guerra del futbol esclataria just després del partit de desempat que es jugava a terreny neutral al mític Estadi Azteca de Mèxic.
16: Cuando era niño y conocí el Estadi Azteca.
15: El partit arriba a la pròrroga on finalment El Salvador marca el 3-2 definitiu i aconsegueix la plaça pel Mundial. Després de l'eliminatòria, El Salvador ordena també la invasió d'Honduras, començant una guerra que duraria 5 dies, però que hi hauria 3.000 morts, per cert, que Richard Kapuscinski la va retratar al seu llibre La guerra del futbol. El Salvador va arribar al Mundial, va perdre els 3 partits que va jugar i no va marcar ni un gol.
2: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
15: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia pot ser d'acord o pot expel·lir-lo el trompetista, i la resposta era buf. Un buf pot ser un so patològic que es percep en l'auscultació del tòrax i també l'aire expel·lit per fer sonar un instrument de vent. Avui dimarts, un Enigmàrius descrivent. S'endugui al vent un manuscrit de 6 lletres. S'endugui al vent un manuscrit 6 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre l'empat entre Espanya i el Cap Verd al Mundial.
6: Vaig veure ahir el futbol, sí, perquè jugava a Espanya i perquè, segons em deien, era segur que guanyava contra Cabo Verde, una selecció fluixeta. Doncs resulta que van empatar. I l'home que li va marcar el dia a la selecció espanyola i als milers d'espectadors televisius es diu Bosinha, és el porter portuguès que va parar-ho tot. Em va cridar l'atenció i vaig mirar el seu perfil, té 40 anys, cobra l'any el que alguns jugadors de la selecció espanyola cobren cada dia, i la força de la tele és que va començar el partit amb 45.000 seguidors a Instagram i el va acabar amb més de 1.600.000.
0: I a la recomanació del dia arran de la macroconvocatòria històrica de 700 places de jutges i fiscals, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Jury Duty.
7: Un judici molt peculiar i divertidíssim perquè té un format únic. Plantejat com un fals documental a l'estil de The Office, tots els personatges que en formen part són actors menys un, el protagonista, extremadament carismàtic. Ell es pensa que està fent de jurat popular en un cas real als Estats Units i que l'estan gravant per un documental sense saber que tot el que passa al seu voltant està guionitzat. I és una meravella veure com gestiona situacions surrealistes i companys realment estrafalaris. Un experiment que demostra que hi ha gent genuïnament bona al món. Ho podeu comprovar a la primera temporada de Jury Duty a Prime Video.
12: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
17: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
4: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
9: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jovall? Bon dia.
18: Bon dia, la consellera Parlon.
19: Fem el reforç M1.
20: Albus 24-7, que treballen en el mar de la Zoac.
21: Molt bé, estupendo.
18: La consellera d'Interior i Seguretat Ciutadana és una de les protagonistes del dia, perquè avui a 8:45 serà el Matí de Catalunya Ràdio per parlar de diferents casos que són del seu àmbit d'actuació.
20: I tant que sí, Parlon del que faci falta, eh?
0: Consellera Parlon, sí. Què tal? Bon dia, com està?
20: Bé. Bé. Això ja és l'entrevista.
0: No, l'entrevista és a 8:45. Ah. D'aquí una mica més d'una hora.
20: Ah, vale, pues, si li sembla bé, vaig a esmorzar i em preparo els temes. De què voleu que parlem?
18: Doncs de les novetats que hi ha en diferents casos, com per exemple els àudios de les trucades de Jonathan Andic als serveis d'emergència.
20: Sí. Els vaig escoltar ahir.
18: Sí?
20: Em confirmen que els àudios són 100% verídics, no?
0: Sí, són verídics, sí.
20: Vale.
18: Per què ho diu?
20: No, per re, que no posi la Judit Martín. I després també vaig escoltar parlar en el detective privado.
18: Francisco Marco, sí.
20: Sí, acusar un agent de Mossos de sesgo de confirmación.
18: Sí, de viatge,
20: No, però viatge segur que no, perquè me deixo 85, ¿vale? I lo del sesgo, pues tampoc és així.
0: Bueno, li preguntaré també pel tiroteig de la setmana passada, del carrer Balmes.
20: Bueno, sí, tampoc hi ha per tant, perquè estem parlant del tiroteig i la gent es pensa que el carrer Balmes era com una pel·lícula de l'oeste, i no és així. Solament va disparar un senyor.
18: Sí, però bueno, segueixen preocupant. Tenen alguna informació de l'autor de l'assassinat o...?
20: Pues no. I vostès?
18: No, tampoc tenim cap informació. No sé per què hauríem de tenir cap informació nosaltres.
20: Bueno, no sé, algun àudio trucant, no sé.
18: Sí, no tenim cap àudio del senyor del tiroteig trucant a ningú.
20: Ah, d'acord. Bueno, pues aleshores haurem de seguir investigant.
18: Molt bé, clar. També li preguntarem pel risc d'incendis, ara que s'acosta la revetlla de Sant Joan.
20: Sí, s'ha d'anar amb molt de cuidado, amb el foc. Molt de cuidado.
18: Ens ho explica d'aquí una estona, consellera. Sí.
20: Sí, vale, d'acord.
18: Vagi esmorzar, no pateixi. Molt bé, gràcies, consellera. Fins ara. Parlem després.
20: Fins ara.

0: Són 7:45. I avui, com cada dimarts, tenim reunions dels governs català i espanyol amb ambients ben diferents. Molt més tens a Madrid, on Pedro Sánchez veu com els casos de possible corrupció ocupen tota l'agenda política i mediàtica. El jutge Peinado ha decidit si retira el passaport a Begoña Gómez. Demà està citat Zapatero i aquesta tarda compareix al Senat la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, qui es va reunir com a mínim 3 vegades amb Leire Díaz. Al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà d'aquí una hora també la consellera d'Interior, Núria Parlon, sobre la mort d'Isaac Andic. Li preguntarem per les acusacions que llançava des d'aquest programa el director de Método 3 i pèrit de la defensa del fill de Jonathan, Francisco Marco.
1: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
0: Sobre això i els tirotejos li preguntarem avui a Núria Parlon. I en pàgina internacional, la segona jornada del G7 avui a Evian, a França, on els líders de les principals democràcies industrialitzades afrontaran avui el conflicte d'Ucraïna, mentre encara queden per aclarir força interrogants de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Trump diu que, de fet, ja hi ha alguns vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz i que divendres el pas estarà del tot obert. Per ara, el preu del petroli s'ha mantingut estable des d'ahir. I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: Espanya empata 0 amb Cap Verd al Mundial de Futbol. La selecció de l'Iran debuta amb una afició dividida entre els detractors de la selecció, els qui li donen suport. Empatadors entre l'Iran i Nova Zelanda. Arrenca també la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia avui a partir de les 9.
0: I pel que fa al temps, avui farà sol i més calor que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, sí, avui matí molt tranquil, amb temperatures que ja parteixen de valors molt alts. Màximes avui previstes a la costa de 30-32, a l'interior poden arribar amb facilitat als 33, fins a 37 graus les més altes a les comarques de Ponent. I avui amb algun ruixat, però només al Pirineu, potser algun una mica més despistat podria arribar cap a la zona del Prepirineu. Avui menys precipitacions, menys tempestes que no pas les que vam tenir i que van ser fortes. Demà dimecres i dijous mantindrà el mateix tipus de temps, encara algun ruixet de tarda al nord, i sembla que al final de la setmana encara serà més càlida.
0: I com tenim la mobilitat a aquesta hora pendents del restabliment de l'R8? Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. Avui es recupera el servei ferroviari a l'R8 entre Rubí i Martorell, però els trens de primera hora del matí no estan circulant. Renfe justifica que és perquè encara ja estan fent treballs de manteniment. La previsió és que el primer tren que ja farà tot el recorregut sencer de l'R8 surti de Granollers a 8:45 del matí. En el sentit invers de Martorell a Granollers, el primer tren no sortirà fins a 9:45. El servei alternatiu per carretera funciona encara durant tot el dia i fins dijous hi haurà busos directes a Cerdanyola Universitat. I d'altra banda, pel que fa a l'alta velocitat, el primer AVE que ha sortit de Figueres i que va cap a Madrid circula amb més d'una hora de retard.
0: I a les carreteres, a aquesta hora, hi ha un accident a l'A2, al Bruc. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Sí, hi ha hagut un accident en aquest punt, sentit Lleida, que talla un carril, precaució en aquest punt. A l'entorn de Barcelona, retencions habituals d'aquesta hora a les rondes i a les principals vies d'entrada cap a la ciutat. Densitat també a la C58, a Sant Quirze, sentit sud, i a Ripollet, direcció Sabadell, C17 a Parets, sentit sud, i AP7 a Santa Perpètua, en sentit Tarragona.
0: Avui comentarem l'actualitat a l'Àgora del matí amb Vicenç Sachis, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Són les 7:33. Abans obrim la redacció del matí, connectem amb la redacció per conèixer les opinions destacades dels diaris. Baiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui, unanimitat en els editorials dels diaris en parlar sobre l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que s'ha de signar, recordem, divendres.
7: La Vanguardia recorda que d'aquí a divendres qualsevol guspira pot fer saltar pels aires el fràgil pacte que ha de garantir 60 dies de treva i la reobertura de l'estret Hormuz.
8: El diari del Comte de Godó remarca que a ningú se li escapa que l'amenaça més gran per fer descarrilar l'acord és Israel i el seu primer ministre Benjamin Netanyahu.
7: L'Ara, El Mundo i El País coincideixen a destacar el titular de l'editorial que aquest pacte no és cap victòria per a Donald Trump, sinó una mostra de fracàs.
8: L'Ara destaca també que l'escenari és inestable i fràgil, d'entrada perquè ningú creu que n'hi hagi prou amb 60 dies per arribar a un acord sobre la qüestió nuclear i el mateix memoràndum ja preveu allargar aquest període.
7: El diari considera que el règim teocràtic iranià té ara la paella pel mànec i aprofitarà la situació de força obtinguda en el camp de batalla per reforçar-se internament.
8: El Mundo subratlla que l'Iran s'ha general d'aquest conflicte sense renunciar a cap actiu estratègic clau.
7: I afegeix que lluny de dissipar-se l'horitzó del tauler global s'obre una etapa d'incertesa.
8: Per al país, si la guerra acaba d'una vegada, ho farà sense que s'hagin arribat a saber els motius pels quals va començar.
7: El rotatiu de Prisa creu que aquest acord és una solució provisional d'un problema que no hauria d'haver existit mai.
8: El periòdic el titula L'Iran guanya la pau i destaca que el règim dels ayatolàs té una situació més favorable del que es preveia a l'inici de la guerra.
7: I també destaca que si l'acord es consolida, la distància entre els objectius inicials i els resultats obtinguts serà evident.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
6: Poc abans de l'empat a zero, llegeu un article de Jorge Valdano sobre aquest Mundial. Diu Valdano que mai els futbolistes han estat tan semblants entre si. El trànsit permanent de jugadors fa que entrenin els mateixos clubs, tinguin disciplines semblants, mengin les mateixes coses. D'aquí la pregunta de si això pot continuar sent una competició entre estils futbolístics quan el futbol s'ha aplanat com a llenguatge universal. Què marca la diferència? Segons Valdano, la cultura futbolística, és a dir, tradició, coneixement, ofici, i aquí no empatem a zero.
9: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
10: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
11: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
12: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
13: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a aquesta hora a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La notícia que han de saber les famílies amb fills d'edat escolar.
15: Doncs que avui s'activen els vals escolars i, per tant, des d'avui mateix ja es poden bescanviar a les botigues. Són dos xecs de 30 euros cadascun que rebran les famílies d'alumnes de primària i secundària. Com a novetat d'aquest any, no arribaran a la bústia, sinó que es distribuiran en format digital a través d'un correu electrònic. Ho recullen diversos digitals.
0: La cara fosca del turisme eivissenc.
16: Un hotel en ruïnes on malviuen els treballadors del turisme eivissenc. Llegim a la història al diari.es que relata que al voltant d'un centenar de persones resideixen, si és que es pot dir així, en una estructura mig fet sense parets, abandonada des del 2010. L'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia del PP intenta fer-les fora i enderrocar-lo, però la promotora ara el vol acabar.
0: Qui fa neteja?
15: I caixa. Corina Larsen, que ven les joies que li va regalar el rei Joan Carles. Segons La Razón, la polèmica amant del rei emèrit hauria recaptat ja 850.000 euros gràcies a la subhasta de part de la seva col·lecció. S'anunciaven sense dir l'origen, només amb la descripció que pertanyien a una distingida lady europea. Una de les peces que va permetre descobrir que eren seves és un braçalet de diamants d'una joieria de Madrid.
0: S'ha de comprovar tot.
16: I més abans de fer ponting. Una noia de 21 anys ha mort després que l'empresa amb qui el feia la llancés sense estar lligada a cap corda. Això ha passat al Brasil, ja han detingut 3 persones per homicidi amb dol eventual, és a dir, per falta de coneixement. En diversos vídeos es veu com dos homes estan a punt de llançar la noia mentre diversos testimonis criden la corda, que es veu al terra.
0: I què podria tancar?
15: El convent que custodia la mà de Santa Teresa, que es troba a Ronda, Màlaga. S'està acabant sense monges, ara mateix n'hi ha 4, i si no n'arriben de noves, l'any que ve tancarà després de més de 100 anys de vida. És el conegut com a monestir de la Merced, de Carmelites Descalces, també famós pels dolços artesans que prepara. Si tanca, s'hauria de canviar la relíquia de lloc, ho llegim a Info Vaticana.
0: I avui Lego torna a ser notícia.
16: En aquest cas, perquè la policia ha recuperat gran part d'una col·lecció de peces de Lego robades i valorades en 10.000 euros. Han detingut el suposat lladre que les havia pres, ni més ni menys que el seu veí. Això ha passat a Elx, al País Valencià. La investigació va detectar una venda massiva de Legos de segona mà a càrrec d'un únic individu. Ho llegim al debate.es, on veiem una foto amb jocs de muntar de Star Wars o un casc de Ferrari.
0: I ara els destacats d'Internacional d'Economia amb Marc Horat i Lara García.
17: Arrenquem el departament francès de l'Alta Savoia, la frontera amb Suïssa. Llegim al diari Le Dauphiné Libéré, el més important de la regió, que la trobada del G7 a Evian està deixant un tram xulesc que dona a entendre que no necessita el suport dels seus aliats per garantir la reobertura d'Hormuz, però també un Macron que està fent mans i mànigues per evitar que Trump abandoni prematurament la reunió o en dificulti els consensos. I a Rússia, llegim al Komsomolskaya Pravda l'article titulat Una bufetada a la cara per Zelensky, i subratlla que l'arbitratge internacional, al contrari que Ucraïna, confirma els drets de Rússia sobre l'estret de Kerch i el mar d'Azov. El diari, fundat durant l'època soviètica, treu pit i considera que la decisió de l'AIA és una validació de les posicions russes sobre Crimea.
5: I en plan econòmic, Cinco Días assegura que el retorn a la normalitat després de l'acord entre els Estats Units i l'Iran no serà una feina fàcil ni molt menys imminent. Diu el diari que tenim per endavant una costosa tasca perquè caldrà netejar les vies marítimes d'Hormuz per recuperar el trànsit habitual de vaixells. En aquesta línia, Expansión sosté que al final de la guerra l'Iran no retornarà les aerolínies a la casella de sortida. Explica que el desbloqueig de l'estret obligarà el sector a pagar el querosè un 20% més car, com a mínim durant els propers 12 mesos. I canviant de tema, l'ON Economia anuncia que el Banc d'Espanya ha llançat una nova oferta d'ocupació pública. L'organisme necessita cobrir 65 places de personal tècnic amb un sou base d'uns 45.000 euros bruts anuals.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola ha començat el Mundial com un parxís de colors, amb el verd com a fitxa única.

El Mundo Deportivo, Cap Verd posa una alerta vermella, una garrotada verda per l'Espanya de la Fuente, una Espanya sense idees ni punys davant un rival ordenat. Santi Eloi ha parlat d'un desastre superable. Pel diari Esport és una baixada important, un debut decebedor, amb una selecció espanyola sense fluïdesa ni punteria. Joan Vehils parla obertament de ridícul. Espanya s'estavella, titula el diari Ara. Per la Vanguardia és una estrena indigna contra la número 64 del món. El periòdico ironitza, diu que Espanya arrenca verda al Mundial.

0: L'esportiu parla de la festa major a Cap Verd amb una Espanya que s'estima contra l'autocar de la selecció africana. El País diu que Cap Verd punxa el globus d'Espanya. Marca parla de desastre, qualifica de petar el partit d'Espanya. Pel diari AS és una pifa històrica. Salvador Sostres escriu a l'ABC que De La Fuente ha de deixar de jugar amb els seus amiguets i fer jugar els millors. I Mariano Rajoy escriu al Debate que la selecció espanyola és un dels pocs instruments d'unió entre espanyols. Se li ha de donar suport.
1: I a la premsa del cor, la festa aniversari dels fills de Cristiano Ronaldo. Isenda Pineda.
2: Georgina Rodríguez converteix el seu jardí en un parc d'atraccions privat per a la festa d'aniversari dels seus bessons. La mainada fa 9 anys i a Can Ronaldo Rodríguez, que no es moquen amb mitja màniga, han tret l'olla grossa. Al parc d'atraccions hi ha de tot. Tira la diana, pesca de neguets i jocs variats. Només hi falta un saltamontes amb sistemes de seguretat dubtosos, uns autos de xoc ple de quillos fumant ducados i una parada de tir on guanyar un peluix de Bob Esponja amb ressaca. A veure si l'any que ve na Georgina hi pensa i els nens fan 10 anys en una fira com Déu mana.
1: I què fan, Javier Elias?
3: Avui felicitem l'estimat, el respectat, el meravellós Jordi Hurtado.
1: Home!
3: Jordi Petonet.
1: El Jordi en fa 40, sempre en fa 40.
3: Doncs mira, 32 anys que fa avui Jordi Hurtado. Felicitem perquè està a punt d'arribar als 60, als 70.
1: Sí,
3: però encara n'hi queda un, 60 tots, que es diu. Molt també bé. Felicitem l'actor Daniel Brühl.
1: Oh, ja deu ser gran, ja.
3: Sí.
1: 46.
3: Mira, 48, i acabem felicitant l'influencer i presentador espanyol Jusso Jones.
1: No sé, no sé qui és.
3: Sí, home. Ara serà jurat de Got Talent.
1: Bueno.
3: Doncs el felicitem des d'aquí perquè en fa 37.
1: 37, molt bé. Sant Oral.
3: Avui és Sant Quirze, que
1: Sant
3: celebra...
1: Quirze, eh?
3: Sant Quirze, que celebra el dia amb la seva mare, Santa Julita.
1: Ui.
3: Quirze tenia 3 anys i va veure com van torturar la seva mare en veure o el nen va esgarrapar la cara del governador, que el va llançar escales avall i el va matar, el governador, el nen. La mare va demostrar la seva joia perquè el nen hagués assolit la corona del martiri. El governador va fer que torturessin Julita. Li van passar...
1: Julita?
3: La mare d'en Quirze.
1: Ah, vale.
3: Li van passar ganxos punxeguts pels costats i va ser decapitada. Xas! Els seus cossos van ser abandonats i els cristians d'amagat els van recollir i enterrar. Alerta! A Catalunya hi ha 142 persones que es diuen Quirze i 226, que es... 25, ara sí, que es diuen Julita.
1: Ah! Hi ha una que ha mort, no?
3: Bueno, pel camí sempre passa.
1: I ara tanquem el repàs de la premsa avui, que és 16 de juny del 2026, ara en el quiosc Vintage amb Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
5: 16 de juny de 2006, el dia que s'acaba la campanya electoral per aprovar el nou Estatut de Catalunya, impulsat pel govern tripartit de Pasqual Maragall i retallat posteriorment a Madrid. Un 73,9% vota sí a l'Estatut i un 20,8% vota no, opció que per motius diferents defensaven tant Esquerra com el PP. La participació en el referèndum és molt baixa, un 48,8%. Superada la prova, ara Pasqual Maragall ha de convocar eleccions i decidir si es presenta o si es retira. I ara fa 20 anys, debut fulgurant de Leo Messi al Mundial d'Alemanya. Messi tenia 18 anys, va entrar de suplent i en només 15 minuts va marcar un gol i en va donar un altre en l'Argentina 6, Sèrbia 0. El debut de Messi va enlluernar el món del futbol. Acabo amb el Saló Gaudí Nòvies a Barcelona. La gran atracció era que hi desfilava Naomi Campbell. La seva tarifa, segons Josep Sandoval a La Vanguardia, era de 100.000 euros, 5 bitllets d'avió en business i 3 suites en un hotel de 5 estrelles.
1: Avui és 16 de juny del 2026, és el dia 167 del calendari. Falten 5 dies per l'estiu. D'avui en 8 serà Sant Joan i 2 perquè comenci el sonar. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: No aixequem sancions de moment. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
7: Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant.
8: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor, veuen a Peinado capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez i tenen coll avall que l'enviarà a judici.
9: Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024 a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santo Cerdán ho negava tot.
10: Ni en un tenim una trama ni hecho nada ilegal.
1: Punxada d'Espanya contra Cap Verd i per pocs minuts ja ha acabat el partit del debut de la selecció d'Iran, acabat amb empat a 2 contra Nova Zelanda. Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Maniobra.
11: Sèrie de moviments amb què la mà fa funcionar un instrument, una màquina. Aquest n'era el significat primer, en el sentit figurat, però sèrie d'accions fetes generalment d'una manera astuta per aconseguir un fi. La Guàrdia Civil sosté que el PSOE estava el cas de les maniobres de l'Eire 10, astutes o no per desactivar les causes que afectaven al partit.
1: Ultratge.
11: Injúria greu de fet o de paraula, fer ultratge a algú. Ara PSOE i Suma volen reactivar els tràmits per eliminar el codi penal de delictes com les injúries a la corona.
1: I també destaquem una altra paraula del dia, que és ofensiva.
11: Sí, estat o situació de qui ofèn o ataca, prendre l'ofensiva. Es sol dir que només ofèn qui pot o i no qui vol. Ofesos se senten els catalanoparlants de la franja de Ponent que rebutgen la guerra contra el català del PP i Vox.
1: I ara posem-hi tres xifres amb l'Anna García sense ofegar-nos. 1.171.000.
12: Són les persones que han sol·licitat la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya quan falten 15 dies perquè es tanqui el termini. La xifra duplica de llarg la previsió de l'executiu que esperava 500.000 sol·licituds. De moment l'administració n'ha admès a tràmit 360.000.
1: 5.000 milions d'euros.
12: És el que rebrà la indústria catalana en els pròxims 4 anys. Són els diners previstos en el Pacte Nacional per la Indústria que han firmat el govern i els agents socials, que vol millorar l'ocupació del sector, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques.
1: 40%.
12: Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creu que la seva salut mental és regular o dolenta. Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, Fat Joventut i Oxfam Intermón, que també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé la meitat del sou a l'habitatge.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pau Foradada. A la primera imatge veig la històrica catedral ucraïnesa de Dormició. Hi ha molts elements decoratius, té com unes cúpules daurades, però el més vistós és l'espessa columna de fum que hi ha just al mig, perquè les flames que s'intueixen a l'interior i les gues de bombers dels laterals ho expliquen absolutament tot.
13: La catedral al monestir de les Coves de Kiev ha quedat pràcticament o parcialment destruïda. Ucraïna va acusar Rússia de destruir deliberadament una peça tan important del seu patrimoni històric i cultural. El Kremlin nega que fos a conseqüència dels seus bombardejos i atribueix l'explosió, que avui veureu a la portada de pràcticament tots els diaris, a un projectil antiaeri del mateix exèrcit ucraïnès.
1: A la segona imatge veig una concentració a l'exterior d'un dels estadis del Mundial de Futbol, concretament a Los Angeles, i uneixen unes quantes banderes, la majoria de l'Iran, però també n'hi ha alguna dels Estats Units.
13: Falten pocs minuts per l'estrena de l'Iran al Mundial i unes 200 persones iranianes que viuen als Estats Units protesten contra el règim, un ambient dividit que també s'ha viscut aquesta nit dins l'estadi, per exemple, quan ha sonat l'himne. La política ha continuat marcant la Copa del Món. Després del 2-2 contra Nova Zelanda, el tècnic iranià ha criticat que els hagin fet tornar directament a Tijuana, a Mèxic, on estan concentrats, i no els hagin deixat passar una nit des de Califòrnia per poder descansar.
1: I la tercera imatge ens arriba des de Girona. Hi veig la pantalla d'un telèfon mòbil on hi ha un registre de decibels que mesuren, en aquest cas, el soroll. A la pantalla hi surt el número 61. I què significa aquest número, Núria Paraire?
14: Doncs 61 decibels és el soroll que hi ha en algun moment a la plaça del Firal a Santa Coloma de Farners a la Selva, una xifra que estaria per sobre del límit permès durant les hores de descans. La imatge ens l'envien veïns de la plaça que es queixen del soroll. El detonant de la seva protesta és el permís que ha donat l'Ajuntament perquè s'hi obri una nova terrassa. L'alcalde ens diu que volen dinamitzar la zona per donar més vida al municipi i que es vigila que els locals compleixin la normativa, i també que la policia local actua quan hi ha usuaris de les terrasses que es queden fent soroll quan ja han tancat.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I atenció a aquest titular que circula. La policia nord-americana farà servir gossos robot que utilitzaran el reconeixement facial per detectar immigrants irregulars durant el Mundial. Marc Amorós, bon dia.
15: Bon dia. Els gossos robots són de l'empresa Boston Dynamics, de la qual és propietària l'empresa de cotxes Hyundai, i porten incorporat el mateix sistema de reconeixement facial que duen les ulleres Ray-Ban de Meta o els últims models d'iPhone. La policia nord-americana els utilitzarà per detectar immigrants irregulars al país durant el Mundial. Els primers dos gossos en robot de la policia nord-americana s'han vist patrullant a l'estadi d'Arlington, a Texas. Estan dotats d'escàners facials i alerten la policia si no troben la persona detectada en l'arxiu policial de persones estrangeres que han entrat correctament als Estats Units. La policia nord-americana disposa, segons la notícia, d'una dotació petita. Són 4 gossos robot i ja han anunciat que els faran patrullar a diversos estadis durant tot el Mundial.
1: I això és real o fals?
16: El Matí de Catalunya Ràdio.
17: Encara sense les vacances? Mediterrani, Carib, les destinacions que t'imagines amb el mar d'escenari. Reserva ara un creuer a Viatges al Corte Inglés i aconsegueix fins a 300 € de descompte. i amb la targeta El Corte Inglés ho pots finançar fins en 12 mesos. Amb TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es. Reserva el teu creuer amb Viatges al Corte Inglés.
15: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la policia nord-americana farà servir gossos, un robot que utilitzaran el reconeixement facial per detectar immigrants irregulars durant el Mundial, és una notícia falsa. A veure, els gossos robots de Boston Dynamics existeixen, però fan tasques d'investigació perimetral dels estadis. Ajuden la policia a investigar paquets sospitosos, per exemple. No és cert, com diu la notícia, que estiguin dotats de sistemes de reconeixement facial, ni tampoc que es facin servir per detectar immigrants irregulars.
18: Gràcies, Marc.
15: Adéu, bon dia.
19: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
20: Amb Lidl Plus, un quilo de préssecs plans per 1,99, t'estalvies un 36%. I 500 grams d'escalopines de vedella per 7,39, t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
21: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
22: Catalunya Ràdio.
18: 7 minuts seran les 8 del matí. Titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe que Santo Cerdán liderava una trama per frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
23: L'exsecretari d'Organització del Partit Parol

0: fer alguna cosa. Tots dos hi estan oberts. Ara que això de l'Iran s'ha acabat, ens centrarem en Ucraïna.
1: La franja de Ponent rebutja la guerra contra el català del Partit Popular i Vox.
2: L'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva del govern aragonès. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
3: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes.
1: I els Mossos identifiquen la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada.
4: És un ciutadà serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats.
1: Encara ressonen els àudios de Jonathan Andic, que ahir al matí us oferien exclusiva aquest programa.
2: El director de Método 3, Francisco Marco, també aquí al matí de Catalunya Ràdio, en feia aquesta lectura.
5: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente... le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
1: A subhasta tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família.
4: Entre d'altres, un retrat de l'arquitecte fet per Ricardo Piso. Aniran a càrrec de la casa de subhasta Set d'Art.
1: I el Mundial de Futbol, l'Iran empata a dos en el seu debut.
2: Ho ha fet amb una afició dividida entre els detractors de la selecció i els que li donen suport. Empat a dos, doncs, entre l'Iran i Nova Zelanda. També han empatat a un l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. Avui a les 9, França-Senegal.
6: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
7: Bon dia. Pel que fa al temps, ahir a la tarda vam tenir tempestes fortes, potents al Pirineu i al Prepirineu. Avui a la tarda n'hi haurà alguna, però en principi seran més disperses, menys fortes i molt més localitzades a la zona del Pirineu. A la resta, el temps serà assolellat tot el dia i amb una temperatura que avui pujarà més que ahir i ho continuarà fent els pròxims dies.
6: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, retencions a l'entorn de Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia, sí, hi ha lentitud amb aturades de les rondes i direcció Barcelona a l'A2 de Sant Andreu a Cornellà, B23 del Papiol a Molins i C16 des de Sant Cugat, densitat també a la C58 a Sant Quirze i Montcada, sentit Barcelona, i a Montcada direcció Sabadell, C17 a Parets, C59 a Caldes, sentit sud en tots dos casos, i diversos trams de l'AP7 a Parets, Mollet i Santa Perpètua, direcció Tarragona.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
10: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
11: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia!
12: Bon dia!
1: Com estàs?
12: Molt bé, i vosaltres?
1: Bé!
12: Estàvem pensant anar a comprar petards algun dia d'aquests. Per Sant Joan hi hem d'anar a comprar.
13: Bombetes. Sí, sou de petards, eh?
1: Bombetes, jo sóc
12: sí,
1: de bombetes.
12: Sí, cosa petitona.
1: Les cebetes.
13: A mi m'agraden gordos.
1: Ja. Yeah.
13: Saps? Els coets.
12: Els supertrons, els supertrons.
13: Sí. Home, clar. A mi m'agrada això, eh?
1: Va, anem a marcar el telèfon de l'Imma,
12: per favor. Ja sé que és un tro, perquè ha fet 60 anys.
1: I tant.
12: L'Imma, supertro.
13: A veure... Que no sortirà llufa.
1: Ai.
12: Ai, que sortirà llufa.
1: Ai.
13: Ai, ai.
1: Ai, ai, ai, Imma. Estem trucant. Ara.
14: A la merda.
1: Imma. Hola, Imma.
15: Hola, què tal?
12: Imma, que truquem del matí de Catalunya Ràdio de part de les teves filles i la teva família.
1: Com estàs?
15: Sí, us escolto cada matí.
1: Ah! I també del teu marit, el Martí. No te'l deixis al marit,
12: El marit també, que et volen felicitar pels teus 60 anys amb aquesta cançó que et toca, Manu Guix, en directe.
15: Gràcies.

0: Molt bon dia, són les 8. I comencem els titulars amb el trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora les retencions habituals a l'entorn de Barcelona, a les rondes i direcció cap a la capital. Hi ha trànsit amb densitat a la 2 de Sant Andreu a Cornellà, B23 del Papiol a Molins, C16 des de Sant Cugat i C31 a Badalona. Densitat també a la C58 a Sant Quirze i Montcada, sentit Barcelona, i a Montcada direcció Sabadell, C16 a Parets, C59 a Caldes, en tots dos casos sentit sud, i diversos trams de la P7 a la Roca, a Mollet i a Santa Perpètua en direcció Tarragona. Un apunt ràpid sobre transport públic perquè a Rodalies a partir de 8:45 d'aquest matí es restableix el servei de tren a tota la línia R8.
0: L'acord entre els Estats Units i l'Iran es podria fer públic abans de la signatura formal prevista per divendres. Així ho ha indicat el vicepresident J.D. Vance, que també ha admès que el text és força genèric i no supera la pàgina i mitja d'extensió. Un compromís que ha marcat el primer dia de la cimera del G7, que avui ha d'abordar la guerra a Ucraïna. Un dels punts crítics d'aquest acord és l'exigència iraniana que Israel aturi les hostilitats al Líban. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ja ha descartat públicament retirar-se de les zones ocupades i afirma que el text pactat no els implica ni obliga a res. La parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, està a l'espera que el jutge Peinado decideixi si li retira o no el passaport i l'envia a judici per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats, com demanen les acusacions populars de Vox i entitats d'ultradreta. La vista d'ahir va durar més de 3 hores. El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar del Codi Penal delictes com les injúries a la corona, l'ultratge als símbols espanyols i les ofenses religioses. Sí que mantindran el delicte d'enaltiment del terrorisme. Aquesta reforma del Codi Penal es va acordar fa 2 anys, però havia quedat encallada a la Comissió de Justícia del Congrés. L'Eurocambra manté les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores en els vols, però les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge demà. L'acord també preveu que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat. Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta, ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a pagar al pis on viuen. I els treballadors de les biblioteques de Barcelona en vaga indefinida des del 26 de maig tindran aquest migdia la primera reunió negociadora amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona per desbloquejar el conflicte laboral. També es reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament.
2: Esports.
3: Sorpresa per l'empat sense gols de la selecció espanyola de futbol al Mundial contra el debutant Cap Verd. Cubarsí i Cucurella, nou jugador de Madrid, van ser titulars i també els blaugranes Pedri, Gabri, Gavi i Ferran. Lamine Yamal i Olmo van sortir al segon temps. De matinada ha debutat la selecció de l'Iran amb una afició dividida entre els detractors de l'equip i els qui li donen suport. Empat a 2 entre l'Iran i Nova Zelanda, empat a 1 a l'Aràbia, Uruguai i també empat a 1 al Bèlgica, Egipte. I avui arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Múrcia a partir de les 9 del vespre. El partit es pot veure en directe per Esport 3.
0: Ens queda el temps. Dia de calor forta. S'esperen màximes de 35 graus a la Catalunya central, de fins a 37 en determinats punts de ponent. A la costa, valors propers als 30. Farà sol amb ruixats de tarda només al Pirineu i bona mar en general.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia, benvinguts. A aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. L'acord per aturar la guerra entre els Estats Units i l'Iran es podria fer públic abans de divendres, quan s'oficialitzarà la signatura, segons ha admès el número 2 del govern nord-americà J.D. Vance. També a partir de divendres hauria de quedar obert del tot el trànsit per l'estret d'Hormuz.
4: El que ha dit el president és que l'acord estarà públic divendres. Pot decidir anunciar-ho abans d'aquesta data, però tenint aquesta cerimònia formal és aleshores quan el president vol presentar el memoràndum.
0: El mateix Vance també ha reconegut que és un compromís molt genèric perquè en prou feines ocupa un full i mig. Els líders del G7 han aprofitat la trobada a França per saludar l'acord, però a la vegada esperen tenir-ne més concrecions. Una cimera que avui gira la mirada cap a Ucraïna amb vistes del president Zelensky incloses. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
5: G7 amb el focus en l'acord amb l'Iran, ha arribat a l'hotel Reial davant del llac Lehman, històric per acollir grans cites diplomàtiques. Trump ha defensat que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es donaran a conèixer aviat, probablement després de la firma que s'espera per divendres a Suïssa i de la qual s'ocuparà el seu vicepresident Benz. El president dels Estats Units ha garantit que divendres l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli, estarà completament obert.
6: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà un arma nuclear i estan totalment d'acord.
5: L'anfitrió de la cimera, Emmanuel Macron, assegut al costat de Trump, tenia també bones paraules per l'acord amb l'Iran.
7: Arreglarà el tema nuclear, que és molt important per la pau de tot el món, reobrirà l'estret d'Hormuz i proporcionarà pau al Líban. És un pas molt rellevant per a la pau i per a l'economia global.
5: Més enllà de l'Iran, Ucraïna, amb Zelensky aquest dimarts a Evian. Trump va parlar amb el president ucraïnès i amb Putin per separat diumenge. Els líders europeus del G7 volen pressionar Trump perquè mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin.
0: Tornant a la guerra de l'Iran, entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar aquest acord de divendres, preocupa especialment la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir aquest acord. Però és una postura que contrasta i que xoca frontalment amb la del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brascó.
8: Que la roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
9: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Soc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
8: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah.
0: Els experts adverteixen que l'acord entre els Estats Units i l'Iran no provocarà una millora immediata de l'economia, tot i la caiguda del preu del petroli i l'eufòria a les borses. La catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, diu que encara trigarà setmanes a normalitzar-se el trànsit de mercaderies per l'estret d'Hormuz. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt prudents a l'hora de dir aquí hi passarem sense restriccions.
0: Guillem creu que la inflació no baixarà de forma immediata, però assegura que ara s'allunyen les pitjors perspectives d'una pujada de preus del 4%.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Marxant cap a Madrid, el jutge Peinador decidirà en les pròximes hores si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez. L'acusació popular, Vox i entitats d'ultradreta li van demanar ahir en una vista preliminar de més de 3 hores. És el pas previ per enviar Begoña Gómez a judici pels seus negocis privats. Paola Brujats.
11: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor. Veuen a Peinador capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez, de prohibir-li que surti d'Espanya i tenen coll avall que l'enviarà a judici. Ara el jutge té 3 dies per decidir si fa cas a les acusacions o a la fiscalia i a l'advocat de Gómez, que ahir li van demanar que arxivi el cas i el van acusar d'alimentar una causa sense fonaments només per desgastar el govern de Pedro Sánchez. El jutge Peinado, però, veu indicis de corrupció i tràfic d'influències per la càtedra que Begoña Gómez dirigia a la Complutense i les acusacions demanen que se la condemni a 24 anys de presó.
0: L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx durant un escorcoll policial. Demana al jutge, concretament, que ajorni la seva declaració. L'escorcoll es va fer en el marc de les investigacions del cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Recordem, però, la troballa d'aquestes joies, valorades en 1.300.000 euros, ha servit per imputar-lo per contraband i frau fiscal. Zapatero manté, en canvi, la citació de demà i dijous en relació amb el cas Plus Ultra, on està imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. I encara als tribunals, qüestions relacionades. Un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdana en la trama del cas Leire. Els investigadors diuen que ordenava el PSOE pagar les despeses de Leire Díez i estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. Loco creu que la directora de la Guàrdia Civil, que aquesta tarda ha de comparèixer al Senat, coneixia les activitats de l'exmilitant del PSOE, Àngels Lafuente.
12: Segons l'informe, Santo Cerdán ordenava i autoritzava per escrit o de paraula que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista i que es fes sense preguntar. Per tant, estava al cas del que feia i desfeia Leire Díez. Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santo Cerdán ho negava tot.
13: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
12: Luco reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díez es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que avui compareixerà al Senat. El PP i Vox demanen la seva dimissió.
2: 3CAT Info.
0: 4 minuts i arribarem a un quart de nou. El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar del Codi Penal delictes com les injúries a la corona, l'ultratge als símbols espanyols i ofenses religioses. Els dos partits ja van activar i van arribar a un acord fa 2 anys per suprimir aquests delictes, però la reforma va quedar encallada a la Comissió de Justícia del Congrés. Sí que es mantindrà el delicte d'enaltiment del terrorisme. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, ho explica.
14: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales, reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal, eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
0: Està previst que avui la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes al text. I els Mossos d'Esquadra han identificat la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada, tocada una comissaria de policia. Segons han avançat diversos mitjans, l'home és un ciutadà serbi a qui la policia belga buscava per detenir-lo. Els investigadors han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats. Els fets van passar dimecres de la setmana passada, recordem, quan un altre home va disparar més d'un tret a la víctima a plena llum del dia. Els Mossos encara busquen l'autor del tiroteig i fons policials vinculen el cas amb el crim organitzat. Us ho dèiem també en titulars, l'Eurocambra manté les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores en els vols, però no garanteix la gratuïtat de les maletes demà a la cabina. Les aerolínies podran continuar, per tant, cobrant per l'equipatge demà, però la nova reglamentació sobre drets dels passatgers les obligarà a ser més transparents. Les companyies aèries i els cercadors hauran de mostrar-ne el cost des del principi del procés de reserva. La reforma s'ha validat definitivament després de 13 anys de negociacions. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant per als usuaris com per a les companyies.
15: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
0: L'acord també preveu que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat i obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com presentar les reclamacions. I la crisi de l'habitatge impacta cada vegada més en la salut mental dels joves. Aquesta és la principal conclusió d'un informe elaborat conjuntament pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi evidencia com la crisi de l'habitatge, però també la precarietat i la inestabilitat laboral, deterioren el benestar emocional i les expectatives de futur de les persones més joves. Més del 40% de persones entre 25 i 34 anys afectades per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta. El jovent de que entre un 40 i un 50% del seu sou a l'habitatge, molt per sobre del 30% recomanat. Segons aquest informe, aquest sobreesforç econòmic té relació directa amb l'empitjorament de la seva salut mental i del benestar social. Anna Sanmartín, coautora de l'informe i directora d'investigació del FAT Joventut, explica altres factors també que afecten el deteriorament de la salut mental d'aquest col·lectiu.
16: A medida que augmenta la carència material, augmenta la declaració d'estos malestares. Algo similar sucede si hablamos de sensación de soledad no deseada. El 40% de chicos y chicas con carencias materiales severas sufren constantemente o con frecuencia soledad no deseada frente al 20% de jóvenes que no declaran ningún tipo de carencia.
0: La investigació proposa solucions com reforçar els serveis i l'atenció psicològica, aconseguir polítiques per a un habitatge assequible, aprovar l'estatut del becari i també ampliar els programes de beques i ajuts a l'estudi. Arribarem a un quart de nou en connexió amb el nostre equip viari. Tornem a saludar aquesta hora la Clàudia Serra. Clàudia, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Aquesta hora circulació complicada, com és habitual, a l'entorn de Barcelona. Hi ha lentitud amb aturades a les rondes i direcció Barcelona, la 2 de Pallejà, Cornellà, B23 del Papiol a Sant Feliu i Esplugues, C16 des de Sant Cugat i C31 a Badalona. Densitat també a la C58 a Terrassa i Montcada en sentit Barcelona i a Montcada direcció Sabadell, a la C17 a Parets, la C59 a Caldes, tot en sentit sud, i en diversos trams de la P7 a Santa Perpètua, direcció Tarragona i a Barberà en sentit Girona. Pel que fa al transport públic, recordem que avui a partir de 8:45 d'aquest matí es restableix el servei de tren a tota la línia R8 de Rodalies, amb la recuperació de la circulació en el tram entre Rubí i Martorell.
2: El temps.
0: Enric Agut.
17: El dia ha començat amb un temps ben tranquil, amb el cel ben clar. Avui aquest matí ha de fer sol, i a la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu, on pot caure algun ruixet, alguna tempesta. Així doncs, un dia en general molt plàcid, molt tranquil, però calorós. Avui la temperatura del migdia pot pujar algunes dècimes, algun grau, i a Ponent, el Pla de Lleida, interior de les Terres de l'Ebre, es poden superar els 35 graus i arribar a xifres de 37, per exemple, a Lleida, ciutat, o també a Vinebre. Pel que fa a les mínimes altes, Lleida ha assecat a voltant dels 20 graus, Barcelona a voltant dels 24, com també Portbou, les més fresques, a la Cerdanya, o també a Prades, a voltant dels 7 graus G a la Cerdanya, o 9 a Prades, a l'interior del Baix Camp. Una situació així, doncs, marcada per aquest temps estiuenc, amb molta calor, temperatures clarament altes per l'època de l'any, serà la tònica de tota la setmana, l'última de la primavera. Aquest diumenge arriba l'estiu astronòmic, diumenge al matí, i ho faran temperatures molt disparades. Diumenge és possible que algun valor arribi als 38 o als 39 graus, gairebé als 38 graus, al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
18: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'UAL 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: La pastura dels ramats per cuidar els boscos i prevenir els incendis. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme, amb taules rodones i xerrades, tast de productes i activitats familiars. El 21 de juny a Can Gel, a Dosrius. No t'ho perdis, consulta firescatalanes.cat. Ho organitza el Consell Comarcal del Maresme amb fons Next Generation.
2: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts d'un quart de nou, continuem. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona, en vaga indefinida des del 26 de maig, mantindran aquest matí la primera reunió negociadora amb la direcció del CCB, el Consorci de Biblioteques de Barcelona, per mirar de desbloquejar aquest conflicte laboral. Els vaguistes han fet trobades amb partits polítics municipals i també amb assessors legals per preparar els seus arguments a la reunió d'avui. També reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament. Montse Serra és delegada de la Intersindical al Comitè de vaga.
20: A Biblioteques de Barcelona seguim mobilitzades, la vaga indefinida continua, preparant la reunió amb l'empresa, aconseguida gràcies a l'esforç de tota la plantilla, i dimecres farem assemblea i no acabarem fins que no aconseguim un bon acord per a tota la plantilla.
0: Els funcionaris del conjunt de biblioteques de Catalunya, de la seva banda, fan vaga els divendres i dissabtes. I a poc menys de 2 mesos de l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, Lleida, la ciutat més gran on es podrà veure a Catalunya, ja ha donat a conèixer els espais que habilitarà l'Ajuntament per aquell dia. Seran la Seu Vella i el barri de Magraners, amb capacitat per a més de 13.000 persones. Anem cap allà. Estela Busoms.
21: Els espais oficials que habilitarà la paeria per al dia de l'eclipsi seran la Seu Vella, amb capacitat per a 1.500 persones, i l'entorn del camp de futbol del barri dels Magraners, on el podran veure fins a 12.000 persones. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia de Seguretat a la paeria.
22: Dos espais
3: per veure'l d'una forma segura i també amb una forma ambientada, amb control d'accés i on posarà a disposició dels visitants ulleres homologades per veure aquest fet històric.
21: Per accedir als espais s'haurà de reservar una entrada gratuïta. També es regularà l'aparcament a tota la zona, tenint en compte que els hotels a la ciutat ja estan pràcticament al 100%. En aquest aspecte, l'alcalde Félix Larrosa ha volgut llançar aquest missatge per a l'hostaleria.
4: Una crida als establiments per a que puguem garantir els serveis bàsics turístics durant aquests dos dies.
21: Lleida serà la ciutat més gran a Catalunya on es podrà veure l'eclipsi total, que durarà aproximadament 25 segons.
0: La Casa Set d'Art subhasta avui tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família. Es tracta d'un retrat de l'arquitecte fet per Ricardo Piso, també la fotografia més antiga de la Basílica i el projecte d'un finestral per al temple dibuixat pel mateix Gaudí. Els subhastadors consideren que es tracta d'un conjunt excepcional pel valor històric, artístic i documental de cadascuna de les tres peces, a banda de permetre observar la Sagrada Família abans de convertir-se en una icona mundial. L'esbós del finestral per al temple expiatori procedeix de la col·lecció privada de l'arquitecte i historiador de l'art Isidre Puig Boada. Es va fer cap al 1900 i mostra el procés creatiu de Gaudí, així com la seva recerca formal i estructural en aspectes com el disseny, la simbologia o l'estructura. La fotografia, captada durant els primers anys de construcció de la Basílica, mostra un temple que començava a emergir en el teixit urbà de Barcelona. I finalment, pel que fa al retrat, la casa de subhastes Set d'Art recorda que Piso va estar vinculat a Gaudí des de la seva infància, ja que va iniciar la col·laboració a la Sagrada Família amb 12 anys en funcions d'ajudant, delineant, fotògraf i model per escultures del temple. La imatge mostra l'arquitecte concentrat en l'elaboració dels plànols de la Sagrada Família. I encara en cultura, arriba a les llibreries la tercera versió completa en català de l'Odissea, després de la que va fer Carles Riba al segle XX i Joan Francesc Mira fa 15 anys. És un esdeveniment literari d'un clàssic que publica la col·lecció Bernat Metge Universal i que està revisat des dels ulls actuals. La traducció del poema èpic l'ha fet Pau Sabater, que ja va traduir la Ilíada, que es va marcar aquests objectius.
22: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és, en general, bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la, que no fos una pura narració.
0: És literatura d'aventures i de viatges, sí, però va molt més enllà, parlar de l'amor familiar, la mort i el renaixement, i sobretot d'això.
22: Principalment és el poema del retorn, això s'ha dit moltes vegades, no?, d'aquest heroi que 20 anys després de marxar de casa seva aconsegueix tornar i aconsegueix, en certa manera, tornar a ser qui és.
0: Per tot plegat, Pau Sabater considera que continua interpel·lant el lector actual. També podem trobar a les llibreries la particular visió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry, que tanca la tetralogia dedicada a la mitologia grega, que publica en català Ara Llibres i que presenta així el lector català.
23: Salutacions, amics lectors en llengua catalana. I really hope you enjoy it.
24: Espero que en gaudiu. Intento replicar la meravellosa història del viatge de 10 anys i la tornada a casa d'Odisseu amb tot el suc, el foc, la diversió i el to sexy de l'original.
0: Blackie Books, per la seva banda, també publica El ciclo de Troia, de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega, que inclou el viatge d'Ulisses, tot plegat un mes abans que s'estreni la versió cinematogràfica que ha fet Christopher Nolan, amb Matt Damon com a Ulisses i amb Anne Hathaway com a Penèlope.

0: I el rock català tornarà a ser protagonista en la reestrena del musical Cop de Rock. La productora usonenca La Barca portarà al setembre al Teatre Coliseum de Barcelona el muntatge de Degoll de Gom del 2011. Elisabet Mulet i Jofre Verdolet protagonitzen aquesta història d'amor cantada a través dels temes més populars de bandes com A Sopa de Cabra, Els Pets, Gossos Sau o L'Exambusto.
1: Tots aquests grups són absolutament vigents i avui en dia doncs, encara ens interpel·len i que, per descomptat, formen part de l'imaginari col·lectiu i de la identitat nacional del país, no? I per tant les hem de reivindicar per fer llengua, per fer país i perquè ens ho creiem.
0: Aquesta versió de Cop de Rock ja la van veure a Vic més de 4.000 espectadors i a Barcelona ha ampliat dates davant el bon ritme de venda d'aquestes entrades. I el documental de producció catalana Sucia, dirigit per Bàrbara Mestanza i Marc Pujol, ha obtingut el Gran Jury Award de la competició internacional del Sheffield Dog Fest 2026. El jurat ha destacat que a través d'una narració valenta i d'una visió creativa extraordinària, aquest film transforma el trauma personal en una reflexió col·lectiva. Afegeix que el documental crea un viatge apassionant que convida el públic a la introspecció. Els responsables d'aquest documental han destacat que és la primera pel·lícula catalana i en català a rebre aquest reconeixement internacional. Aquest film narra el periple que viu l'actriu Bàrbara Mestanza per trobar el seu agressor sexual i aconseguir que es faci justícia. Aquest documental va ser premiat a l'últim Festival de Màlaga també amb la menció especial i el premi al públic.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos.
4: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes d'aturades d'autobusos.
3: I mentrestant el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
5: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
3: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
7: Catalunya migdia.
8: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
7: Amb Òscar Fernández.
9: Cada dia a les dues.
8: I a partir de les tres,
9: l'espai de reflexió a la tertúlia.
7: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
8: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
7: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
10: Hola, bon dia. Sorpresa al Mundial de Futbol per l'empat a 0 d'Espanya davant Cap Verd. La selecció espanyola, campiona del món el 2010, no passa de l'empat sense gols amb un equip que debuta en un Mundial i que ocupa el lloc 67 del rànquing mundial de la FIFA. Ha estat un mal partit de l'equip de Luis de la Fuente que, malgrat tenir la possessió de la pilota, no ha pogut marcar, ni tan sols amb la presència del blaugrana Lamine Yamal, que va sortir a la segona part. El mataroní reapareixia després d'un mes i mig lesionat. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, però no està amoïnat.
11: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
10: El porter de Cap Verd, Bosinha, de 40 anys, el van escollir com el jugador més valuós del partit.
12: Nos viemos al Mundial para competir. Sé que muchas personas piensan que somos muy pequeñas o muy fracas, pero estamos aquí para competir y vamos a jugar todos los juegos para intentar ganar el partido.
10: Els catalans Pau Cubarsí del Barça i Marco Corella, nou jugador del Madrid, van ser titulars ahir amb l'equip espanyol, com també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. Al segon temps van sortir els catalans del Barça, Lamine Yamal i Dani Olmo. De la Fuente parlava a Televisió Espanyola de l'entrada de l'extrem mataroní després d'un mes i mig aturat per la lesió.
13: El objetivo es ir dándoles minutos que vayan adquiriendo confianza y ritmo para que en los futuros compromisos estén mejor. Seguro que el día de Arabia van a estar mejor ellos y todos los demás también.
10: El mateix grup d'Espanya ja de matinada empat a 1 entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. També al Mundial, ahir Bèlgica 1, Egipte 1. I va debutar amb l'equip egipci el jugador juvenil del Barça, Hamza Abdelkarim. La selecció de l'Iran ha debutat aquesta matinada al Mundial enmig dels xiulets del públic a l'estadi de Los Angeles. El moment en què sonava l'himne nacional de l'Iran, l'afició ha estat dividida entre els que donaven suport a l'equip i els que veuen a la selecció la imatge del govern repressor dels ayatolars. L'Iran i Nova Zelanda han acabat empatant a 2. A la jornada d'avui destaquem el França-Senegal a les 9 del vespre i a la mitjanit l'Iraq-Noruega. Ja la pròxima matinada, debut de l'actual campiona del món, l'Argentina, contra Algèria, a les 3 de la matinada. Encara en futbol, però fora del Mundial, el Girona traspassa John Solís al Birmingham, que tenia una opció de compra. El club anglès farà efectiva aquesta operació a partir de l'1 de juliol i pagant 7 milions d'euros. Solís, de 22 anys, estava cedit pel Birmingham. En clau judicial, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions. La sentència no és ferma i el jugador encara pot presentar recurs. I arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Murcia, el millor de 5 partits. A primer avui a les 9 a Palau Blaugrana i en directe per Esport 3. Adolfo torna a l'equip del Barça després de 2 mesos inactiu per una lesió a l'espatlla dreta. Javi Rodríguez, tècnic del Barça.
6: Llegamos en un muy buen momento, te puedo asegurar que en estos partidos pues las piernas vuelven a estar bien, te duelen menos las cosas porque todo el mundo quiere estar, porque al final llevas un trabajo desde el 4 de agosto aquí trabajando muy duro para que llegue este momento.
10: Rodríguez manté les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. L'Indústria Santa Coloma ha presentat els dos nous fitxatges per la nova temporada. Són els catalans Eric Pérez Pivot i Pau López Porter, tots dos procedents del Tudela. I en waterpolo, el Sant Andreu anuncia la marxa del tècnic de l'equip femení Javi Aznar de mutu acord després de 12 temporades. I l'Atlètic Barceloneta va celebrar i la Champions masculina aconseguida el dissabte a Malta.

0: 3CAT Info.
1: 9:15, moment de tornar a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Aquesta hora a la C-17 hi ha retencions de Lliçà de Vall a Paret, sentit Barcelona, per un accident que talla un carril. A l'entorn més proper a la ciutat de Barcelona, molt carregades les rondes, especialment sentit Llobregat. Cap a la capital també hi ha lentitud amb aturades a la 2 de Pallejà, Cornellà, B23 del Papiol a Sant Feliu i Esplugues, C-16 cap a la Ronda de Dalt i C-33 i C-58 a Montcada. Transport públic, a aquesta hora està previst que es restableixi el servei de tren a tota la línia R8 de Rodalies amb la recuperació de la circulació entre Rubí i Martorell.
1: I aquesta hora encara és notícia destacada l'acord de pau que divendres han de signar els Estats Units i l'Iran i que es podria fer públic abans, segons ha dit el vicepresident nord-americà J.D. Vance. Un acord encara poc concret i que podria perillar pel paper que Israel faci al Líban. Aquest va ser el tema central d'ahir a la reunió del G7 que es va fer a Evian, a França. Avui el tema central serà la guerra a Ucraïna. I Begoña Gómez espera la decisió del jutge Peinado que determinarà si li retira o no el passaport, això després que la parella del president espanyol declarés ahir durant més de 3 hores en aquest procediment en què se l'investiga pels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació de cabals públics i apropiació indeguda. En aquest segon tram de l'informatiu també us explicarem que 8 persones han mort aquesta matinada als Estats Units en un accident d'un avió militar. També del viratge a la dreta del PP a Catalunya, que endureix el seu discurs anti-immigració en la ponència política que aprovaran al Congrés del proper 27 de juny a Barcelona. I anirem a Lleida, on els locals d'oci nocturn engeguen una iniciativa pionera a Catalunya per promoure l'ús del català. Quan faltin 5 minuts per les 9, parlarem d'esports. Montse Raya, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: De què ens parlaràs?
3: Sorpresa per l'empat sense gols de la selecció espanyola de futbol al Mundial contra el debutant Cap Verd. De matinada, empat a 2 entre l'Iran i Nova Zelanda i empat a 1 a l'Aràbia i l'Uruguai. I avui arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia, a les 9 del vespre i per Esport 3.
1: Ens queda repassar el temps. Dia de calor fort avui. S'esperen màximes de 35 graus a la Catalunya central, de fins a 37 en certs punts de ponent, i a la costa valors propers als 30. Farà sol amb ruixats de tarda només al Pirineu i bona mar en general. Passen 3 minuts de 9:15. L'acord per aturar la guerra entre els Estats Units i l'Iran es podria fer públic abans de divendres, quan s'oficialitzarà la signatura, segons ha admès el número 2 del govern nord-americà, J.D. Vance. També a partir de divendres hauria de quedar obert del tot el trànsit per l'estret d'Hormuz.
4: El que ha dit el president és que l'acord es farà públic divendres. Pot decidir anunciar-ho abans d'aquesta data, però tenint aquesta cerimònia formal és aleshores quan el president vol presentar el memoràndum.
1: El mateix Vance també ha reconegut que és un compromís molt genèric, perquè en prou feines ocupa un full i mig. Els líders del G7 han aprofitat aquesta trobada a França d'ahir per saludar l'acord, però a la vegada també esperen tenir-ne més concrecions. Una cimera que avui continua i gira la mirada cap a Ucraïna amb visita del president Zelensky inclòs. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
5: Segon dia del G7 a Evian, amb Ucraïna en l'agenda, amb l'assistència de Zelensky i la voluntat dels líders europeus d'intentar que Trump mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin. Fins ara el focus ha estat en l'acord amb l'Iran, que el president dels Estats Units ha promès que quan estigui firmat divendres a Suïssa permetrà reobrir del tot l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli.
6: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà, i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant, i cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà una arma nuclear, i estan totalment d'acord.
5: A la firma de l'acord amb l'Iran, Trump hi enviarà el seu vicepresident Vance i promet que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es coneixeran aviat.
1: Entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar aquest acord, preocupa especialment la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord. Però és una postura que contrasta això que frontalment amb la del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brascó.
7: Que la roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
8: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel.
0: Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Soc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
7: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah. 3CAT
1: Info. Us ho destacàvem en el sumari. 8 persones han mort als Estats Units en un accident d'un avió militar. L'aparell, un B-52, s'ha estavellat després d'enlairar-se d'una base militar a l'estat de Califòrnia i tots els membres de la tripulació han perdut la vida. L'accident ha passat a 11:45 del migdia, hora local. Diverses imatges de l'entorn de la base aèria, situada a uns 200 quilòmetres del nord-est de Los Angeles, mostren una gran columna de fum negre a la zona on l'avió s'ha estavellat. I detingut un jove de 24 anys acusat d'apunyalar mortalment el logopeda del seu fill ahir a la tarda a Burges, sota el País Valencià. El pare es va entregar a la policia i va confessar que l'havia matat perquè sospitava que havia abusat del seu fill, ja que quan va arribar al centre se'l va trobar sense bolquers i amb els pantalons abaixats. El detingut assegura que li va demanar veure les càmeres de seguretat, però que el logopeda s'hi va negar. Després dels fets, el pare va deixar el fill a casa i es va entregar a la comissaria de Burges, sota. Ara anem cap a Madrid, parlem de qüestions politico-judicials. El jutge Peinado decidirà les pròximes hores si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez. L'acusació popular, que és Vox i entitats d'ultradreta, li va demanar ahir en una vista preliminar de més de 3 hores. És el pas previ per enviar a Begoña Gómez a judici pels seus negocis privats. Paula Brujats.
9: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor. Veuen a Peinado capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez, de prohibir-li que surti d'Espanya i tenen coll avall que l'enviarà a judici. Ara el jutge té 3 dies per decidir si fa cas a les acusacions o a la fiscalia i a l'advocat de Gómez, que ahir li van demanar que arxivi el cas i el van acusar d'alimentar una causa sense fonaments només per desgastar el govern de Pedro Sánchez. El jutge Peinado, però, veu indicis de corrupció i tràfic d'influències per la càtedra que Begoña Gómez dirigia a la Complutense i les acusacions demanen que se la condemni a 24 anys de presó.
1: L'exalcalde d'Altafulla i actual diputat dels Comuns al Congrés, Félix Alonso, ha defensat davant del Suprem la legalitat dels contractes pels quals se l'investiga. Alonso ha comparegut a l'alt tribunal per un cas de prevaricació administrativa de l'època en què estava al capdavant del consistori d'Altafulla. El magistrat vol aclarir l'adjudicació directa de contractes a dues empreses, una vinculada a l'exconseller d'Iniciativa per Catalunya, Salvador Milà, i l'altra relacionada amb l'exconseller Joan Ignasi Elena i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera. Segons fonts de la defensa, Félix Alonso ha negat que fes contractacions directes per partidisme i demanarà l'arxivament d'aquesta causa. Parlem ara del Partit Popular de Catalunya, que endureix el seu discurs anti-immigració en la ponència política que han d'aprovar del Congrés, que han de fer el 27 de juny a Barcelona. El text rebutja la immigració descontrolada, aposta per prohibir el burca i el niqab als espais públics i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça per la llibertat. El senador Juan Milián, que és qui ha coordinat la redacció d'aquest document, ha presentat els eixos bàsics aquest dilluns.
10: El Islam es una religión respetable y amparada por nuestro ordenamiento jurídico, pero el fundamentalismo islamista no es una religión. Es una ideología totalitaria incompatible con la igualdad entre el hombre y la mujer y con los principios fundamentales de nuestra democracia.
1: En aquest congrés també es preveu que Alejandro Fernández sigui reelegit president del partit. Més qüestions. Gairebé 1,2 milions de persones han demanat acollir-se a la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya quan només falten 15 dies perquè s'acabi el termini de presentació de sol·licituds. Fins ara, l'administració ha admès a tràmit unes 360.000 sol·licituds, tot i que no totes acabaran obtenint una resolució favorable. A més, des de finals de maig s'ha registrat un increment del ritme de presentació de peticions. Des del Col·legi d'Advocats de Catalunya fan una valoració positiva del procés de regularització, però el responsable del grup d'estratègia d'estrangeria, volíem dir, Quim Claveguera, demana que s'obrin més cites a les comissaries.
11: El problema és que no treuen les suficients cites perquè tota la gent que té que fer aquest tràmit el pugui fer. És que seria tan fàcil de solucionar-ho per part de l'administració com no donar cites que sigui tot directament, que tu puguis anar directament a la comissaria sense cita i et vagin atenent i fent cua.
1: La regularització ha de permetre incorporar nous treballadors que cotitzin al sistema.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: La indústria catalana rebrà 5.000 milions d'euros en els pròxims 4 anys per millorar la seva competitivitat. Són els diners previstos en el Pacte Nacional per a la Indústria que han firmat el govern i els agents socials. Aquest pla també vol millorar l'ocupació del sector industrial, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques. Sentim el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i també la secretària general de Comissions Obreres, Belén López.
13: Representarà més activitat econòmica, més valor afegit, més talent, més sectors productius
14: i anar cap a una estratègia industrial de país de veritat. Saber quins sectors estratègics volem, on volem posar els calés i què volem potenciar.
1: El pacte, que vol impulsar inversions al mateix temps que pretén acompanyar la petita i mitjana empresa, també preveu 190 mesures per fer una reindustrialització verda i sostenible. I ara anem cap a Lleida, us ho avançàvem en el sumari. Pas endavant de la majoria de locals musicals de la ciutat de Lleida per promoure l'ús del català en l'oci nocturn. Es tracta d'una iniciativa pionera a Catalunya que les sales de festa han acordat amb Òmnium Cultural per programar més música en català i reforçar-ne l'ús en l'atenció als clients. Júlia Albacar.
15: Locals com el Biloba, la Manolita, la Nuit, el Traganitz o la Boite, fins a un total de 18, han signat amb Òmnium l'acord d'adhesió a la campanya Que soni el català. Les sales de festa es comprometen a utilitzar així el català com a llengua habitual en la seva publicitat i comunicacions, a promoure en l'ús els seus espais i incorporar música en català en la seva activitat habitual. Sentim la presidenta d'Òmnium a Lleida, Dolors Pifarré.
16: La nit és una cosa que sembla que no tingui tant a veure, perquè normalment doncs, et preocupes per l'escola, que és importantíssim, però per què no la nit? Per què no fer doncs, que la socialització de joves i no tan joves, doncs, a la pista, a la barra, als concerts, a les converses, és a dir, a tota la cultura nocturna, per què no posar el català allí també?
15: Toni Revés, del Cafè del Teatre, assegura que hi ha locals que no parteixen de zero, però que tota campanya per promoure el català a l'oci nocturn és benvinguda.
17: Tot i que s'estigui fent, van bé per prendre consciència d'on som, prendre consciència de com està la llengua i que si no ens esforcem tots en la defensa de la nostra llengua, doncs... Estem veient que les estadístiques diuen que l'ús s'està perdent.
15: Per altra banda, Òmnium Cultural es compromet a ensenyar el català al personal que treballa en estos locals i a facilitar cartelleria i material per promoure l'ús i difondre la campanya.
1: La deshumanització de la creació i el plagi són les principals preocupacions del sector cultural en relació amb la intel·ligència artificial. Ho diu l'últim informe del CONCA, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb dades del 2025. Aquest informe detecta beneficis i riscos a través d'una enquesta en què només el 14% dels professionals reconeixen que fan servir la IA com una eina habitual i el 29% diuen que no preveuen fer-la servir mai. Això sí, la majoria demanen que es reguli per garantir la transparència de l'origen i l'autoria. Per tot plegat, la presidenta del CONCA, Margarida Truguet, ha fet aquesta petició.
18: El que recomanem és ampliar la formació digital i les competències professionals respecte a la intel·ligència artificial.
1: Segons l'informe, cal evitar una fractura cultural perquè la IA pot provocar que hi hagi una cultura massiva i barata amb dependència tecnològica. Més qüestions. El Liceu i la família de Montserrat Caballé neguen tenir cap responsabilitat ni coneixement de l'entrevista que va falsejar Lluís Pasqual en l'homenatge pòstum que es va fer al Coliseu de la Rambla 5 mesos després de la mort de la soprano. Dissabte, Pasqual va reconèixer al suplement de Catalunya Ràdio que va contractar l'actriu Judit Martín per reproduir una entrevista que hauria fet a Ràdio Reus, però que segons Lluís Pasqual va quedar mal gravada, tot i que Ràdio Reus nega que existís, de fet.
19: Vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir, Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Caballé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res. I naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, Caballé, i em van dir, endavant, fes el que vulguis.
1: Segons han explicat en un comunicat a la tarda de Catalunya Ràdio, el Liceu no té constància que Lluís Pasqual demanés permís a la institució per fer aquest muntatge que es va fer passar com a autèntic durant l'acte de record. La nota diu que sabia que Lluís Pasqual va fer servir les instal·lacions del Liceu per fer gravacions que faria servir per a l'homenatge a Caballé, però asseguren que ningú sabia el contingut d'aquestes gravacions. També remarquen que la família de Caballé va insistir que havia de ser Lluís Pasqual qui presentés l'homenatge. En canvi, la família, amb qui també ha contactat Catalunya Ràdio, diu que no va tenir res a veure amb l'homenatge que li feia al Liceu i que va organitzar, diuen, el Gran Teatre de la Rambla. Afegeixen que la família no hi té res més a dir. I parlem ara d'una exposició al Palau Robert de Barcelona, obre al públic, la primera gran exposició o mostra retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau, un any després de la seva mort. La mostra la reivindica com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. Una exposició que recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com ara els retrats de les internes de la presó de Barras o les comunitats gitanes de Ripollet. Maria Planes és cocomissària de aquesta mostra.
20: Si una cosa caracteritza les fotografies de l'Anna és el seu compromís de visibilitzar a totes les persones o desigualtats socials, les mobilitzacions socials, les persones que viuen als marges.
1: L'exposició, fins a finals d'agost, inclou molts retrats femenins, alguns d'inesperats com els de l'escriptora Doris Lessing o la cantant Ella Fitzgerald. Hem arribat a 9:15, és moment de fer un cop d'ull a carreteres i transports públics. Tota la informació la té la Clàudia Serra. Clàudia, molt bon dia.
2: Molt bon dia. A aquesta hora es mantenen les retencions a la C-17 de Lliçà de Vall a Parets en sentit Barcelona, on recordem hi ha hagut un accident, ara es dona pas pel Voral, a l'entorn més proper a la ciutat de Barcelona. Molt carregades les rondes, especialment sentit Llobregat. Cap a la capital també hi ha lentitud amb aturades a la 2 de Pallejà, Cornellà, a la B-23 del Papiol a Sant Feliu, també a l'alçada d'Esplugues, la C-16 cap a la Ronda de Dalt i la C-33 i la C-58 a Montcada, d'entrada cap a les rondes, i a la P-7. A la P-7 hi ha diversos trams amb retencions a Sant Cugat i Barberà, sentit Girona, i a Santa Perpètua en direcció Tarragona. Pel que fa al transport públic, ja s'ha restablert el servei de tren a tota la línia R8 de Rodalies. Avui es recupera la circulació entre Rubí i Martorell. Encara, però, hi haurà bus alternatiu abans de 9:15 del matí i de després de 10:45 de la nit, i fins dijous també estaran operatius encara els busos directes de Martorell cap a la UAB.
12: El temps.
1: Enric Agut.
21: Dimarts molt tranquil, matí de cel serè, cel ben obert, cel assolellat a tot el país sense excepció, i a la tarda sí que creixeran algunes nuvolades que poden descarregar algun ruixat, alguna tempesta al Pirineu i al Prepirineu. A diferència d'ahir, es quedaran concentrades aquestes precipitacions, aquestes tempestes, a l'àmbit del Pirineu. És a dir, que el temps aguantarà a la Catalunya central i també al Pla de Lleida. Ahir es van escapar tempestes del Pirineu, van arribar en aquestes contrades. Una tarda tranquil·la a bona part del país i molt càlida. La temperatura avui pot superar els 35 graus a l'interior, a Ponent, també interior de les Terres de l'Ebre, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, i alguna xifra a tocar els 37. També 30-31 a moltes poblacions del Pirineu i ambient xafogós al mar, a la costa, amb valors al litoral entre els 28 i els 31 graus. Els propers dies la temperatura encara es mantindrà ben alta, de fet seguirà pujant, el cap de setmana pujarà més i diumenge seria el dia més calorós, amb màximes que podran arribar als 38 graus al Pla de Lleida, interior de les Terres de l'Ebre, i la setmana entrant, la setmana de Sant Joan, la temperatura encara pot pujar més.
12: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
22: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
12: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
23: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
12: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Passen gairebé 4 minuts de 9:15. A partir d'avui, les famílies ja poden bescanviar el val escolar, que com a novetat aquesta edició passa a format digital. El val tornarà a ser de 60 euros, repartits en dos xecs de 30 per a tots els alumnes de primària i secundària inscrits en centres públics i concertats. Abans de fer-lo servir, els vals s'han d'activar des de la web de la campanya. Les famílies tenen fins al 30 de novembre per bescanviar-lo per material escolar en els diferents establiments que hi participen, o fins a meitats de setembre per cedir-los al centre educatius. Aquest és el quart any que el govern manté aquesta mesura, de la qual el curs passat se'n van beneficiar més de 700.000 estudiants. En total es van bescanviar el 90% dels vals. I el govern fa una crida a la precaució de cara a la revetlla de Sant Joan després d'un cap de setmana d'incendis. La consellera d'Interior, Núria Parlona, adverteix del perill dels petards i recorda que l'any passat els bombers van rebre més de 1.300 avisos per la revetlla. Per això es reforçaran en un 50% els efectius de bombers i també la plantilla del 112 als dos centres de control.
3: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i per tant doncs tota prevenció és poca.
1: L'eslògan de la campanya de Sant Joan és "No petis la revetlla", el mateix que el de l'any passat, per promoure una celebració segura d'aquesta festa.
12: Catalunya al dia.
1: I ara notícies de proximitat. Desmantellada part d'una organització criminal dedicada a clonar targetes de combustible d'empreses de transport que després utilitzaven per omplir sense pagar els dipòsits de gasolina. Només en una gasolinera de Vilamalla, l'Alt Empordà, van estafar més de 100.000 euros. De moment hi ha dos detinguts. Anem cap a Girona. Clara Jordan.
4: De fet, l'investigació va començar arran de la denúncia del propietari d'aquesta gasolinera, aquest autoservei, que en els últims mesos havia rebut reclamacions de clients que asseguraven que els havien passat factures de combustible i altres productes per servei que ells no havien fet allà. Estirant el fil, els Mossos d'Esquadra van veure que hi havia denúncies similars a altres punts de l'estat espanyol i de la resta d'Europa. Es considera que un dels detinguts era el que clonava les targetes i l'altre el que les facilitava als transportistes. La policia alerta que l'estafa podria ser milionària perquè només a Vilamalla la factura superava els 100.000 euros. No es descarten més detencions.
1: I ara anem cap a Olot. El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa alerta que falten persones que vulguin dedicar-se a la cura de la gent gran. Consideren que és un problema de país perquè cada vegada hi ha més població envellida i creuen que el sector necessitaria reconeixement i millores econòmiques. Laia Claret.
5: Helena Güell és la directora tècnica de l'àmbit de l'autonomia del Consorci.
6: És un problema de país perquè tenim moltes dificultats per trobar personal que es vulgui dedicar al món de les cures. Actualment hi ha molta rotació perquè és una feina que no està prou ben remunerada ni està prou ben reconeguda. És a dir, avui en dia no lligues si dius que et dediques a les cures.
5: A la Garrotxa, concretament, les persones de més de 65 anys ja superen els menors de 15 i gairebé el 17% de la gent gran té més de 85 anys, segons dades de l'entitat.
1: I a la comarca de la Selva, els veïns de la plaça del Firal a Santa Coloma de Farners instal·len un sonòmetre per mesurar el soroll de les terrasses dels bars. Es queixen de la falta de resposta de l'Ajuntament i l'alcalde assegura que vigilen que els locals compleixin la normativa. Núria Pereira.
24: Els veïns lamenten que l'Ajuntament hagi donat permís a un restaurant perquè obri una nova terrassa a la plaça. Una de les veïnes, Reyes Barragán, explica que han demanat una reunió amb l'alcalde i que no els ha respost. Davant la inacció han col·locat un sonòmetre a la plaça que mesura en temps real el soroll. L'alcalde Pep Prat diu que l'Ajuntament vol dinamitzar el municipi, que vigilen que els bars i restaurants compleixin els horaris i que la policia local està comprovant si els que provoquen soroll i aldarulls són persones que es queden per la plaça més enllà de l'horari.
25: Lo que no nos gusta es la deriva general que está tomando la plaza y la falta de control por parte del ayuntamiento.
26: Volem un poble més actiu, més viu i amb respecte, doncs crec que es pot conviure amb les dues coses.
1: Ara us expliquem també que l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta ha restaurat i exposats els primers pergamins hebreus que s'han trobat a les Terres de l'Ebre, daten de finals del segle XIV i es van utilitzar com a cobertes de llibres. Tortosa, Jordi Barranca.
27: La troballa va ser de forma fortuïta. L'any 2024 van aparèixer dos llibres a la Casa Coll de Vilalba dels Arcs, a la comarca de la Terra Alta, en vies de ser propietat de l'Ajuntament. L'immoble s'inclou a la llista d'inventari arquitectònic de Catalunya. El propietari del fons de la casa, Joaquim Ferrer, va donar 33 volums a l'arxiu. Des de van contactar amb un professor jubilat de la Universitat de Granada que va confirmar que els dos textos en qüestió estaven escrits en hebreu. Laura Tienda, directora de l'arxiu.
28: La particularitat no és tant que es trobés a les cobertes, que això ja ha passat, ja s'han trobat a Girona dins de cobertes amb aquests textos en hebreu, sinó el fet que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud. És a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà. La Torà va lligada al fet d'una sinagoga.
27: Utilitzar textos en hebreu per enquadernar llibres era una pràctica força habitual, sobretot després de l'expulsió dels jueus de la península Ibèrica.
28: És una manera de denigrar una miqueta, no deixa de ser agafar un text per a ells el més important i fer-lo servir per a un fet menor com és una coberta d'un llibre. Si tu tens un pergamí a casa i consideres que té un valor i que és una cosa que has de cuidar, no l'utilitzes per embolicar un llibre d'escola del teu fill.
27: Al fons de la Casa Coll Unificat des de fa un any, l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta té 36 volums que daten dels segles XVI i XVII i 6 pergamins. La major part de tot aquest material es pot consultar en obert a través de la pàgina web Arxius en línia.

0: Tarifa. Ha estat un mal partit de l'equip de Luis de la Fuente, que malgrat tenir la possessió de la pilota no ha pogut marcar, ni tan sols amb la presència del blaugrana Lamine Yamal, que va sortir a la segona part a Mataroni i reapareixia gairebé dos mesos després d'estar de baixa per lesió. El porter titular, Unai Simón, ho veia així.
1: No te voy a decir que esté tranquilo porque hubiese preferido los tres puntos, pero bueno, es normal que ocurran estas cosas y ahora en lo que hay que pensar es, como dice el Cholo y como el título típico de que se dice, pues en el partido a partida, en Arabia y a tope con ello.
0: El porter de Cap Verd, Bosinha, de 40 anys, el van escollir com el jugador més valuós del partit. Els catalans Pau Cubarsí del Barça i Marc Cucurella, nou jugador del Madrid, van ser titulars ahir amb l'equip espanyol, com també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. Al segon temps van sortir els catalans de Barça, Lamine Yamal i Dani Olmo. Luis de la Fuente no es mostra amoïnat pel resultat y asegura que no canviaran l'estil.
2: Entiendo que empatar contra Cabo Verde no estaba dentro de ninguno de nuestros planes. Así de claro, es verdad, tienes razón, pero esto también nos dice que el fútbol es así de complicado y complejo a veces, que haces mucho, pero a veces no te da ni para ganar, y es más, haciendo a veces mucho, puedes perder. Todos tenemos que mejorar, yo el primero, pero desde luego la idea, los jugadores y yo estamos convencidos, y además es lo que nos ha traído hasta aquí. No estamos aquí de gratis, bien, estamos aquí como campeones de Europa.
0: El mateix grup d'Espanya, ja de matinada, empat a 1 entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. També al Mundial ahir, Bèlgica 1, Egipte 1, i va debutar amb l'equip egipci el jugador juvenil del Barça, Hamza Abdelkarim. La selecció de l'Iran ha debutat aquesta matinada al Mundial enmig de xulets del públic a l'estadi de Los Angeles quan sonava l'himne nacional de l'Iran. L'afició ha estat dividida entre els que donaven suport a l'equip i els que veuen en la selecció la imatge del govern repressor dels ayatolars. L'Iran i Nova Zelanda han empatat a 2. I pel que fa a la jornada d'avui al Mundial, a les 9 del vespre, França-Senegal, a la mitjanit, l'Iraq-Noruega i debut de l'actual campiona del món, l'Argentina, contra Algèria, ja a les 3 de la pròxima matinada. Encara en futbol, però fora del Mundial, el Girona ha traspassat John Solís al Birmingham, que tenia una opció de compra. Al club anglès farà efectiva l'operació a partir de l'1 de juliol, pagant 7 milions d'euros. En clau judicial, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions. La sentència no és ferma i el jugador encara pot presentar recurs. I arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala entre Barça i el Pozo Múrcia, el millor de 5 partits. El primer avui a les 9 al Palau Blaugrana i en directe per Esport 3. Adolfo torna a l'equip del Barça després de 2 mesos inactiu per una lesió a l'espatlla dreta. Sentim el pivot brasiler del Barça, Pitu.
3: Aquí és, y da igual si ganamos en 3, si ganamos en 4 o en 5, o lo importante va a ser ganar, y yo estoy confiante que el equipo está bien y pueda salir con el título.
0: Javi Rodríguez manté les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. A l'Indústria Santa Coloma han presentat els dos primers fitxatges de la nova temporada. Són els catalans Eric Pérez, pivot, i Pau López, porter, tots dos procedents del Tudela.
4: 3CAT Info.
0: En bàsquet a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha presentat la pivot turca Tilbe Señorek.
5: El nostre primer objectiu és aconseguir la classificació per a l'Eurolliga i, com cada temporada, competir per la primera posició en la Lliga Espanyola.
0: A la Lliga CB de bàsquet, el Lleida ha renovat fins al 2028 l'alè canadenc Melvin Egim. En waterpolo, el Sant Andreu anuncia la marxa del tècnic de l'equip femení, Javi Aznar, de mutu acord després de 12 temporades. Aznar en parla.
6: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que hem acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
0: El fins ara segon tècnic, Marc Comas, rellevarà Aznar. La capitana del Mataró de waterpolo, Clara Cambrai, penja el casquet als 30 anys. Al seu palmarès hi figuren 3 títols de Lliga, una Copa Lent, 2 copes i 3 supercopes. L'equip maresmenc es reforça amb la internacional hongaresa Camila Farago, procedent del UPC de Budapest. I al Sabadell, 5 jugadores seran baixa la temporada que ve, l'hongaresa Rivanska, la nord-americana Williams, la grega Giannopoulou, Daniela Moreno i Helena Dalmases.
4: Trescat Info.

0: En punt és 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora un accident talla un carril a l'AP7 a Cerdanyola en sentit Girona. Hi ha 5 quilòmetres de retencions des de Sant Cugat. Un altre accident segueix provocant cua a la C-17 de Lliçà de Vall a Parets en sentit Barcelona. Es dona pas pel Voral i encara es manté la circulació complicada als punts habituals a aquesta hora d'entrada a Barcelona i a les rondes, especialment en sentit Llobregat. Transport públic, ja s'ha restablert el servei de tren a tota la línia R8 de Rodalies, amb la recuperació avui de la circulació entre Rubí i Martorell.
0: L'acord entre els Estats Units i l'Iran es podria fer públic abans de la firma formal prevista per divendres. Així ho ha indicat el vicepresident J.D. Benz, que també ha admès que el text és força genèric i no supera la pàgina i mitja d'extensió, un compromís que ha marcat el primer dia de la cimera del G7 que avui ha d'abordar la guerra a Ucraïna. Un dels punts crítics de l'acord és l'exigència iraniana que Israel aturi les hostilitats a Líban. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ja ha descartat públicament retirar-se de les zones ocupades i afirma que el text pactat no els implica ni els obliga a res. La parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, està a l'espera que el jutge Peinado decideixi si li retira el passaport i l'envia a judici per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats, com demanen les acusacions populars de Vox i entitats d'ultradreta. La vista d'ahir va durar més de 3 hores. El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar del Codi Penal delictes com les injúries a la corona, l'ultratge als símbols espanyols i les ofenses religioses. Sí que mantindran el delicte d'enaltiment del terrorisme. Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta. Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé la meitat del sou a pagar el pis on viuen. A partir d'avui les famílies ja poden bescanviar el val escolar de 60 euros repartits en dos xecs de 30. Les federacions de famílies d'alumnes de centres públics demanen que els diners s'inverteixin directament als centres públics en famílies amb menys recursos. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona en vaga indefinida des del 26 de maig tindran aquest migdia la primera reunió negociadora amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona per desbloquejar el conflicte laboral. La Casa Set d'Arts subhasta avui tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família. Es tracta d'un retrat de l'arquitecte fet per Ricard Opisso, la fotografia més antiga de la Basílica, i el projecte d'un finestral pel temple dibuixat pel mateix Gaudí.
2: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. Ensopegada de la selecció espanyola de futbol al debut al Mundial contra el debutant Cap Verd. Empat a 0. Cubarsí i Cucurella, nou jugador del Madrid, van ser titulars i també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. Lamine Yamal i Olmo van sortir al segon temps. De matinada ha debutat la selecció de l'Iran amb una afició dividida entre els detractors de l'equip i els qui li donen suport. Empat a 2 entre l'Iran i Nova Zelanda, empat a 1 a l'Aràbia i l'Uruguai i també empat a 1 al Bèlgica-Egipte. I avui arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala, millor de 5 partits. Avui Barça, Pozo, Múrcia, a les 9 del vespre i en directe per al Sport 3.
0: Dia de calor forta, s'esperen màximes de 35 graus a la Catalunya central i de fins a 37 en certs punts de ponent. A la costa, valors propers als 30 graus, farà sol amb ruixats de tarda només al Pirineu i a bona mar en general.
2: 3CAT Info.
0: 9 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. La guerra de l'Orient Mitjà i Ucraïna centra en els debats de la cimera del G7 que es fa a Evian, a l'est de França. L'acord entre l'Iran i els Estats Units es podria difondre abans de divendres, que és el dia previst per la firma. Unes concrecions que estan esperant els líders que acompanyen tram a la trobada. Avui s'afegeix el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que pressiona també per acabar el conflicte. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
4: Segon dia de cimera del G7 a Evian, avui primer centrada en la guerra ucraïna. Zelensky es veu les cares amb Trump i la resta de líders de les democràcies més industrialitzades del món després d'haver proposat sense èxit al president dels Estats Units una reunió aquí per discutir la fi de la guerra amb Putin.
5: Hem ofert a Putin reunir-nos en qualsevol lloc on es puguin prendre decisions reals per posar fi a la guerra. Ell no ho vol i vam discutir amb els Estats Units i França la possibilitat d'una reunió amb Rússia al voltant del G7. Putin no ho vol.
4: Els líders europeus del G7, França, Alemanya, el Regne Unit i Itàlia, pressionaran avui Trump perquè doni suport a aquesta negociació directa i mantingui la pressió al Kremlin, mentre el focus continua també posat en l'acord amb l'Iran, que divendres ha de firmar a prop d'aquí, a Ginebra, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, que justificava a la cadena Fox que encara no se'n sàpiguen els detalls.
5: El que ha dit el president és que l'acord es farà públic divendres. Pot decidir anunciar-ho abans d'aquesta data, però tenint aquesta cerimònia formal és aleshores quan el president vol presentar el memoràndum.
4: El pacte ha d'estendre l'alto al foc 60 dies i reobrir l'estret d'Hormuz bloquejat des de l'inici dels atacs dels Estats Units i Israel al febrer. Macron i la resta de líders europeus del G7 han urgit Trump per la normalització en aquest enclavament clau pel comerç de petroli. El president dels Estats Units presumeix que els preus dels carburants ja estan baixant i ha negat que el pacte inclogui un pagament de 300 milions de dòlars a l'Iran davant les informacions que apunten que s'hauria previst aquesta quantitat per la reconstrucció junt amb l'aixecament de sancions i el desbloqueig de fons iranians congelats. El programa nuclear de l'Iran, que és un dels assumptes més difícils, es deixa per la nova fase de negociacions els pròxims dos mesos.
0: Entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar l'acord de divendres, preocupen en especial la situació al front de l'Iran. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord. Però és una postura que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelian Benjamin Netanyahu. Anem ara a Jerusalem, Jordi Bresco.
6: La roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
7: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Soc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
6: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah.
0: Els experts adverteixen que l'acord entre els Estats Units i l'Iran no provocarà una millora immediata de l'economia. Tot i la caiguda del preu del petroli i l'eufòria a les borses, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, diu que encara tardarà setmanes a normalitzar-se el trànsit de mercaderies per l'estret d'Hormuz. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions.
0: Guillem creu que la inflació no baixarà de forma immediata, però assegura que ara s'allunyen les pitjors perspectives d'una pujada de preus del 4%.
2: Tresca Info. Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
9: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
2: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gener, entre altres.
9: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
10: Potser ja n'heu parlat molt d'aquest restaurant. A veure si aneu un cap de setmana d'aquests, quan tingueu una cosa per celebrar. Però i si també us plantegeu reservar un dilluns, o un dimarts, doncs perquè sí, o un dimecres, i no cal cap excusa. Oi que pinta bé? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a benviure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Tresca Info. 9 i 9, el jutge Peinado decidirà les pròximes hores si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez. L'acusació popular, Vox i entitats d'ultradreta li van demanar ahir en una vista preliminar de més de 3 hores al pas previ per enviar Begoña Gómez a judici pels seus negocis privats. Madrid, Paula Brujats.
12: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor. Veuen a Peinado capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez, de prohibir-li que surti d'Espanya i tenen coll avall que l'enviarà a judici. Ara el jutge té 3 dies per decidir decidir si fa cas a les acusacions o a la fiscalia i a l'advocat de Gómez, que ahir li van demanar que arxivi el cas i el van acusar d'alimentar una causa sense fonaments només per desgastar el govern de Pedro Sánchez. El jutge Peinado, però, veu indicis de corrupció i tràfic d'influències per la càtedra que Begoña Gómez dirigia a la Complutense i les acusacions demanen que se la condemni a 24 anys de presó.
0: Mentrestant, l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx durant un escorcoll policial. Demana el jutge que ajorni la seva declaració. L'escorcoll es va fer en el marc de les investigacions del cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però la troballa d'aquestes joies valorades en 1.300.000 euros ha servit per imputar-lo per contraband i frau fiscal. Zapatero manté, en canvi, la citació de demà i dijous en relació amb el cas Plus Ultra, on està imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar del Codi Penal delictes com les injúries a la corona, ultratge als símbols espanyols i ofenses religioses. Els dos partits ja van arribar a un acord fa 2 anys per suprimir aquests delictes, però la reforma va quedar encallada a la Comissió de Justícia del Congrés. Sí que es mantindrà el delicte d'enaltiment del terrorisme. Ernest Urtasso, ministre de Cultura i portaveu de Sumar.
13: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
0: Està previst que avui la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes al text.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La crisi de l'habitatge impacta cada vegada més en la salut mental dels joves. Aquesta és la principal conclusió d'un informe elaborat conjuntament pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi evidencia com la crisi de l'habitatge, però també la precarietat i la inestabilitat laboral deterioren el benestar emocional i les expectatives de futur de les persones joves. Més del 40% de persones entre 25 i 34 anys afectades per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta. El jovent dedica entre un 40 i un 50% del seu sou a l'habitatge, molt per sobre del 30% recomanat. Segons l'informe, aquest sobreesforç econòmic té relació directa amb l'empitjorament de la salut mental i el benestar social. Anna Sant Martín, coautora de l'informe i directora d'investigació de FAT Joventut, explica altres factors que afecten el deteriorament de la salut mental d'aquest col·lectiu.
14: A medida que augmenta la carència material, augmenta la declaració d'estos malestares. Algo similar sucede si hablamos de sensación de soledad no deseada. El 40% de chicos y chicas con carencias materiales severas sufren constantemente o con frecuencia soledad no deseada, frente al 20% de jóvenes que no declaran ningún tipo de carencia.
0: La investigació proposa solucions com reforçar els serveis i l'atenció psicològica, aconseguir polítiques per un habitatge assequible, aprovar l'Estatut del Becari i ampliar els programes de beques i ajuts de l'estudi. I l'Eurocambra manté les compensacions als passatgers per retards de més de 3 hores en els vols, però no garanteix la gratuïtat de les maletes demà a la cabina. Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge demà, però la nova reglamentació sobre drets dels passatgers les obligarà a ser més transparents. Les companyies aèries i els cercadors hauran de mostrar-ne el cost des del principi del procés de reserva. La reforma s'ha validat definitivament després de 13 anys de negociacions. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
15: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
0: L'acord preveu que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat i obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com presentar les reclamacions.
2: 3Cat Info. Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo. 3Cat Info.
16: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
2: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
17: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
18: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre al món dels castells en viu a 3Cat Info.
16: Escolteu-nos i fem pinya.
0: Hem arribat a un quart de 10 del matí. Fem atenció al trànsit i al temps. Connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora un accident segueix tallant un carril a l'AP7 a Cerdanyola en sentit Girona. Hi ha uns 5 quilòmetres de retencions des de Sant Cugat i un altre accident també segueix provocant cua a la C-17 de Lliçà de Vall a Parets en sentit Barcelona. Es dona pas pel voral. Encara es manté també la circulació complicada als punts habituals a aquesta hora d'entrada a Barcelona, sobretot a les rondes i especialment en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, avui ja s'ha restablert el servei de tren a tota la línia R8 de Rodalies amb la recuperació de la circulació entre Rubí i Martorell. Segons ha informat Renfe, el primer tren ha sortit puntual de Granollers Centre a 8:45 del matí. El primer tren de Martorell està previst a les 9:26. Encara per treballs a la zona, però hi haurà bus alternatiu abans de 9:15 del matí i després de 10:45 de la nit, i també fins dijous funciona donaran els autobusos directes de Martorell a la UAB.
18: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
19: El dia ha començat amb un temps ben tranquil, amb el cel ben clar. Avui aquest matí ha de fer sol, ja a la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu, on pot caure algun ruixet, alguna tempesta. Així doncs, un dia en general molt plàcid, molt tranquil, però calorós. Avui la temperatura del migdia pot pujar algunes dècimes, algun grau, i a Ponent, el Pla de Lleida, interior de les Terres de l'Ebre, es poden superar els 35 graus i arribar a xifres de 37, per exemple, a Lleida Ciutat, o també a Vinebre. Pel que fa a les mínimes altes, a Lleida s'ha quedat al voltant dels 20 graus, Barcelona al voltant dels 24, com també Portbou, les més fresques, a la Cerdanya, o també a Prades, al voltant dels 7 graus G a la Cerdanya, o 9 a Prades, a l'interior del Baix Camp. Una situació així, doncs, marcada per aquest temps estiuenc, amb molta calor, temperatures clarament altes per l'època de l'any, serà la tònica de tota la setmana, l'última de la primavera. Aquest diumenge arriba l'estiu astronòmic, diumenge al matí, i ho faran temperatures molt disparades. Diumenge és possible que algun valor arribi als 38 o als 39 graus, gairebé als 38 graus, al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
18: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Un quart de 10 i pràcticament 3 minuts, detingut un jove de 24 anys acusat de punyalar mortalment el logopeta del seu fill ahir la tarda a Burjassot, al País Valencià. El pare es va entregar a la policia i va confessar que l'havia matat perquè sospitava que havia abusat el seu fill, ja que quan va arribar al centre se'l va trobar sense bolquers i amb els pantalons abaixats. El detingut assegura que li va demanar veure les càmeres de seguretat, però que el logopeda s'hi va negar. Després dels fets, el pare va deixar el fill a casa i es va entregar a la comissaria de Burjassot. I els Mossos d'Esquadra han identificat la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada a tocar d'una comissaria de policia. Segons han avançat diversos mitjans, l'home és un ciutadà serbi a qui la policia belga buscava per detenir-lo. Els investigadors han tardat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats. Els fets han passat dimecres de la setmana passada, quan un altre home va disparar més d'un tret a la víctima a plena llum del dia. Els Mossos encara busquen l'autor del tiroteig i fons policials vinculen el cas amb el crim organitzat. A la comarca de la Selva, els veïns de la plaça del Firal, a Santa Coloma de Farners, instal·len un sonòmetre per mesurar el soroll de les terrasses dels bars. Es queixen de la falta de resposta de l'Ajuntament i l'alcalde assegura que vigilen que els locals compleixin la normativa. Anem cap a Girona, Núria Peraire.
20: Els veïns lamenten que l'Ajuntament hagi donat permís a un restaurant perquè obri una nova terrassa a la plaça. Una de les veïnes, Reyes Barragán, explica que han demanat una reunió amb l'alcalde i que no els ha respost. Davant la inacció han col·locat un sonòmetre a la plaça que mesura en temps real el soroll. L'alcalde Pep Prat diu que l'Ajuntament vol dinamitzar el municipi, que vigilen que els bars i restaurants compleixin els horaris i que la policia local està comprovant si els que provoquen soroll i aldarulls són persones que es queden per la plaça més enllà de l'horari.
21: Lo que no nos gusta es la deriva general que está tomando la plaza y la falta de control por parte del ayuntamiento.
22: Volem un poble més actiu, més viu,
3: i amb respecte, doncs crec que es pot conviure amb les dues coses.
0: A partir d'avui les famílies ja poden bescanviar el val escolar, que com a novetat aquesta edició passa a format digital. El val tornarà a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30 per a tots els alumnes de primària i secundària inscrits en centres públics i concertats. Abans de fer-los servir, els vals s'han d'activar des de la web de la campanya. Les famílies tenen fins al 30 de novembre per bescanviar-lo per material escolar en els diferents establiments que hi participen o fins a meitats de setembre per cedir-los als centres educatius. Aquest és el quart any que el govern manté aquesta mesura, de que el curs passat se'n van beneficiar més de 700.000 estudiants. En total es van bescanviar el 90% dels vals. Una mesura, però, que des de la FAC, que agrupa les federacions de famílies d'alumnes de centres públics, critiquen i demanen que els diners s'inverteixin directament als centres públics en famílies amb menys recursos. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona, en vaga indefinida des del dia 26 de maig, mantindran aquest migdia la seva primera reunió negociadora amb la direcció del CCB, el Consorci de Biblioteques de Barcelona, per mirar de desbloquejar el conflicte laboral. Els vaguistes han fet trobades amb partits polítics o municipals i assessors legals per preparar els seus arguments a la reunió d'avui. També reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament de Catalunya. Montse Serra és delegada de la Intersindical al comitè de vaga del CBB.
5: A Biblioteques de Barcelona seguim mobilitzades, la vaga indefinida continua, preparant la reunió amb l'empresa, aconseguida gràcies a l'esforç de tota la plantilla, i dimecres farem assemblea i no acabarem fins que no aconseguim un bon acord per a tota la plantilla.
0: Els funcionaris del conjunt de biblioteques catalanes, de la seva banda, fan vaga els divendres i els dissabtes.
18: 3CAT Info.
0: La Casa Set d'Art subhasta avui tres obres vinculades a Antoni Gaudí, la Sagrada Família. Un retrat de l'arquitecte fet per Ricard Opisso, la fotografia més antiga de la basílica, i el projecte d'un finestral per al temple dibuixat pel mateix Gaudí. Els subhastadors consideren que es tracta d'un conjunt excepcional pel valor històric, artístic i documental de cadascuna de les tres peces, a banda que permeten observar la Sagrada Família abans de convertir-se en una icona mundial. L'esbós del finestral per al temple expiatori procedeix de la col·lecció privada de l'arquitecte i historiador de l'art Isidre Puig Boada. Es va fer cap al 1900 i mostra el procés creatiu de Gaudí, així com la seva recerca formal i estructural en aspectes com el disseny, la simbologia i l'estructura. La fotografia captada durant els primers anys de construcció de la basílica mostra un temple que començava a emergir en el teixit urbà de Barcelona. Finalment, pel que fa al retrat, la Casa de Subhastes Set d'Art recorda que Opisso va estar vinculat a Gaudí des de la seva infància, ja que va iniciar la col·laboració a la Sagrada Família amb només 12 anys, en funcions d'ajudant, delineant, fotògraf i model per a escultures del temple. La imatge mostra l'arquitecte concentrat en l'elaboració dels plànols de la Sagrada Família. Marxem ara cap a Tortosa, perquè l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta ha restaurat i exposat els primers pergamins hebreus que s'han trobat a les Terres de l'Ebre. Daten de finals del segle XIV i es van utilitzar com a cobertes de llibres. Jordi Barranca.
22: La troballa va ser de forma fortuïta. L'any 2024 van aparèixer dos llibres a la Casa Coll de Vilalba dels Arcs, a la comarca de la Terra Alta, en vies de ser propietat de l'Ajuntament. L'immoble s'inclou a la llista d'inventari arquitectònic de Catalunya. El propietari del fons de la casa, Joaquim Ferrer, va donar 33 volums a l'arxiu. Des de l'ENS van contactar amb un professor jubilat de la Universitat de Granada, que va confirmar que els dos textos en qüestió estaven escrits en hebreu. Laura Tienda, directora de l'arxiu.
23: La particularitat no és tant que es trobés a les cobertes, que això ja ha passat, ja s'han trobat a Girona dins de cobertes amagats textos en hebreu, sinó el fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud. És a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà. La Torà va lligada al fet d'una sinagoga.
22: Utilitzar textos en hebreu per enquadernar llibres era una pràctica força habitual, sobretot després de l'expulsió dels jueus de la península ibèrica.
23: És una manera de denigrar una miqueta, no deixa de ser agafar un text per a ells el més important i fer-lo servir per a un fet menor com és una coberta d'un llibre. Si tu tens un pergamí a casa i consideres que té un valor i que és una cosa que has de cuidar, no l'utilitzes per embolicar un llibre d'escola del teu fill.
22: Al fons de la Casa Coll unificat des de fa un any a l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta té 36 volums que daten dels segles XVI i XVII i 6 pergamins. La major part de tot aquest material es pot consultar en obert a través de la pàgina web Arxius en línia.

0: Montserrat, ja, bon dia.
1: Hola, bon dia. Ensopegada de la selecció espanyola de futbol al debut al Mundial davant la modesta Cap Verd. La selecció espanyola, actual campiona d'Europa, no va passar de l'empat sense gols amb un equip que debuta a la Copa del Món i que ocupa el lloc 67 al rànquing mundial de la FIFA. Ha estat un mal partit de l'equip de Luis de la Fuente, que malgrat tenir la possessió de la pilota no ha pogut marcar ni tan sols amb la presència del blaugrana Lamine Yamal, que va sortir a la segona part. A Mataroni reapareixia després de gairebé dos mesos lesionat. Sentim de la Fuente.
2: Hemos rematado 27 veces a portería, 7 u 8 entre los tres palos, pero en esa faceta han estado muy acertados y nos ha faltado a nosotros pues tener el acierto rematador que demandaba una situación tan defensiva como ha utilizado hoy empleado Cabo Verde.
1: Doncs aquesta actuació defensiva destacada del porter de Cap Verd, Bosinha, de 40 anys, a qui van escollir com el jugador més valuós del partit.
3: Y para mí el mejor juego de mi carrera, para muchos capverdianos era só un sueño. Sé que muchas personas pensan que somos muy pequeñas o muy fracas, pero estamos aquí para competir.
1: Els catalans Pau Cubarsí del Barça i Marc Cucurella, nou jugador de Madrid, van ser titulars ahir amb l'equip espanyol, com també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. Al segon temps van sortir els catalans del Barça, Lamine Yamal i Dani Olmo. Luis de la Fuente no es mostra amoïnat pel resultat d'empat a zero. El pròxim partit d'Espanya serà diumenge contra l'Aràbia Saudita. Justament aquesta matinada, empat a un entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. També al Mundial, ahir Bèlgica 1, Egipte 1, i va debutar amb l'equip egipci el jugador juvenil del Barça, Hamza Abdelkarim. I debut de l'Iran aquesta matinada al Mundial enmig dels xiulets del públic a l'estadi de Los Angeles quan sonava l'himne nacional del país. L'afició ha estat dividida entre els que donaven suport a l'equip i els que veuen en la selecció la imatge del govern repressor dels ayatolàs. L'Iran i Nova Zelanda han empatat a 2. A la jornada d'avui, França-Senegal a les 9 del vespre, a la mitjanit l'Iraq-Noruega i debut de l'actual campiona del món, l'Argentina contra Algèria, ja a les 3 de la pròxima matinada. Encara en futbol, però fora del Mundial, el Girona ha traspassat John Solís al Birmingham, que tenia una opció de compra al club anglès. Farà efectiva l'operació a partir de l'1 de juliol, pagant uns 7 milions d'euros. En clau judicial, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions. La sentència no és ferma i el jugador encara pot presentar recurs.
4: 3Cat Info.
1: Arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Múrcia, millor de 5 partits. El primer avui a les 9 a Palau Blaugrana i en directe per Esport 3. Adolfo torna al Barça després de dos mesos inactiu per una lesió a l'espatlla dreta. El porter blaugrana, Didac Plana, explica com afronta aquest primer partit de la final.
5: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
1: Javi Rodríguez manté les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. I l'Indústria Santa Coloma ha presentat els dos primers fitxatges de cara a la nova temporada. Són els catalans Eric Pérez, pivot, i Pau López, porter, tots dos procedents del Tudela.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En bàsquet, a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha presentat la pivot turca Tilbe Señorek. A la Lliga ACB, el Lleida ha renovat fins al 2028 l'alè canadenc Melvin Ejim. Joaquín Prado, director esportiu de l'equip del Segrià.
6: La verdad es que para nosotros es una gran noticia a todos los niveles, tanto por su nivel competitivo como por su experiencia en la categoría. Su nivel de juego la pasada temporada ya ha demostrado que es un jugador llamado a ser muy importante.
1: En waterpolo, Sant Andreu anuncia la marxa del tècnic de l'equip femení Javi Aznar de mutu acord després de 12 temporades.
7: Et quedes en una situació en la que, bueno, hi ha un escenari en el que el club ha decidit el que ha decidit, vale? Torno a repetir, molt respectat i molt respectable, però que em deixa en una situació molt complicada personalment, perquè ja et dic, fora de que em treguin funcions, no? El fet de no tenir un equip competitiu, doncs fa que parli amb el club per a veure si és convenient que jo segueixi o no amb l'estructura del club davant d'aquesta situació, no?
1: El fins ara segon tècnic Marc Comas rellevarà Aznar, i l'Atlètic Barceloneta masculí va celebrar i la Champions aconseguida dissabte a Malta. L'equip mariner ha fitxat el capità del Prorreco italià Francesco Di Fulvio. I en tenis, Paula Badosa juga avui el torneig a Berlín d'herba en 700 de final contra la neerlandesa Lamens. Dos quarts de deu del matí, l'acord entre els Estats Units i l'Iran es podria fer públic abans de la firma formal prevista per divendres. Així ho ha indicat el vicepresident J.D. Vance, que també ha admès que el text és força genèric i no supera la pàgina i mitja d'extensió. Un dels punts crítics de l'acord és l'exigència iraniana que Israel aturi les hostilitats al Líban. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ja ha descartat públicament retirar-se de les zones ocupades. També us hem destacat en aquesta primera mitja hora que la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, està a l'espera que el jutge Peinado decideixi si li retiri el passaport i l'envia a judici per corrupció i tràfic d'influències dels seus negocis privats. A partir d'ara també us explicarem que més de 4 milions de nens i nenes a l'estat espanyol estan exposats almenys 3 amenaces climàtiques alhora. Les principals amenaces són les onades de calor, que afecten 6 milions d'infants, i la sequera, que n'afecta més de 4 de milions. La majoria de locals musicals de Lleida s'adreixen a la campanya d'Òmnium per promoure l'ús del català al noci nocturn de la ciutat. Es tracta d'una iniciativa pionera a Catalunya per programar més música en català i reforçar-ne l'ús en l'atenció als clients. I la paeria de Lleida obligarà, per al dia de l'eclipsi total de sol, habilitarà, volíem dir, dos espais per poder observar el fenomen. Seran a la Seu Vella, al barri i al barri dels Magraners, i tindran una capacitat per més de 13.000 persones. La capital del Segrià és la ciutat més gran de Catalunya, on es podrà veure l'eclipsi el 12 d'agost. El més destacat dels esports, Montse. Doncs l'ensopegada de la selecció espanyola al debut al Mundial de Futbol per l'empat sense gols contra la debutant Cap Verd. De matinada, empat a dos entre l'Iran i Nova Zelanda i empat a un a l'Aràbia Uruguai. I avui arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala Barça-Pozo-Múrcia a les 9 i per Esport 3.
0: Dia de calor forta, s'esperen màximes de 35 graus a la Catalunya central i de fins a 37 en certs punts de ponent. A la Costa Valors, propers als 30, farà sol amb ruixats de tarda només al Pirineu i bona mar en general. Dos quarts de deu i dos minuts, pendents de la guerra de l'Orient Mitjà i d'Ucraïna, que centren els debats de la cimera del G7 que es fan a Evian, a l'est de França. L'acord entre l'Iran i els Estats Units es podria difondre abans de divendres, que és el dia previst per la firma. Unes concrecions que estan esperant els líders que acompanyen demà la trobada. Avui s'afegeix el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, que pressiona també per acabar el conflicte. Tenim un enviat especial a Evian, el Jordi Baró.
8: Segon dia de cimera del G7 a Evian, avui primer centrada en la guerra a Ucraïna. Zelensky es veu les cares amb Trump i la resta de líders de les democràcies més industrialitzades del món després d'haver proposat sense èxit al president dels Estats Units una reunió aquí per discutir la fi de la guerra amb Putin.
9: Hem ofert a Putin reunir-nos en qualsevol lloc, on es puguin prendre decisions reals per posar fi a la guerra. Ell no ho vol i vam discutir amb els Estats Units i França la possibilitat d'una reunió amb Rússia al voltant del G7. Putin no ho vol.
8: Els líders europeus del G7, França, Alemanya, el Regne Unit i Itàlia, pressionaran avui Trump perquè doni suport a aquesta negociació directa i mantingui la pressió al Kremlin, mentre el focus continua també posat en l'acord amb l'Iran, que divendres ha de firmar a prop d'aquí, a Ginebra, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, que justificava a la cadena Fox que encara no se'n sàpiguen els detalls.
10: El que ha dit el president és que l'acord es farà públic divendres. Pot decidir anunciar-ho abans d'aquesta data, però tenint aquesta cerimònia formal és aleshores quan el president vol presentar el memoràndum.
8: El pacte ha d'estendre l'alto al foc 60 dies i reobrir l'estret d'Hormuz bloquejat des de l'inici dels atacs dels Estats Units i Israel al febrer. Macron i la resta de líders europeus del G7 han urgit Trump per la normalització en aquest enclavament clau pel comerç de petroli. El president dels Estats Units presumeix que els preus dels carburants ja estan baixant i ha negat que el pacte inclogui un pagament de 300 milions de dòlars a l'Iran davant les informacions que apunten que s'hauria previst aquesta quantitat per la reconstrucció junt amb l'aixecament de sancions sancions i el desbloqueig de fons iranians congelats. El programa nuclear de l'Iran, que és un dels assumptes més difícils, es deixa per la nova fase de negociacions els pròxims dos mesos.
0: Com us estem explicant, entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar l'acord de divendres, preocupa en especial la situació al front de l'Iran. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord, però és una postura que contrasta i que xoca frontalment amb la del primer ministre israelí Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Bresco.
11: Que la roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
12: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Soc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
11: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah.
0: 8 persones han mort als Estats Units en un accident d'avió militar. L'aparell, un B-52, s'ha estavellat després d'enlairar-se d'una base militar a l'estat de Califòrnia i tots els membres de la tripulació hi han perdut la vida. L'accident ha passat a 11:45 del migdia hora local. Diverses imatges de l'entorn de la base aèria situada a uns 200 quilòmetres al nord-est de Los Angeles mostren una gran columna de fum negre a la zona on l'avió s'ha estavellat.
4: Fresca Info.
13: Arriba als cinemes Viva, la pel·lícula dirigida per Aina Clotet. Amb una energia i vitalitat desbordants, la seva interpretació ha conquerit el jurat de la Setmana de la Crítica de Cannes.
14: Eufòria.
13: Viva, una història intensa, lluminosa i plena de vida.
14: Tens tota la vida per davant.
13: Viva és per viure-la en pantalla gran. Estrena als cinemes el 19 de juny.
15: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
16: Quina ratxa, quants maig portes?
15: 150.
16: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
4: Fresca Info.
0: Dos quarts i mig de deu, el jutge Peinado decidirà les pròximes hores si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez a Begoña Gómez. L'acusació popular, Vox i entitats d'ultradreta li van demanar ahir, en una vista preliminar de més de 3 hores, és el pas previ per enviar Begoña Gómez a judici pels seus negocis privats. Anem a Madrid ara, Paula Brujats.
17: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor. Veuen a Peinado capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez, de prohibir-li que surti d'Espanya i tenen coll avall que l'enviarà a judici. Ara el jutge té 3 dies per decidir si fa cas a les acusacions o a la fiscalia i a l'advocat de Gómez, que ahir li van demanar que arxivi el cas i el van acusar d'alimentar una causa sense fonaments només per desgastar el govern de Pedro Sánchez. El jutge Peinado, però, veu indicis de corrupció i tràfic d'influències per la càtedra que Begoña Gómez dirigia a la Complutense i les acusacions demanen que se la condemni a 24 anys de presó.
0: Seguim amb més informacions. L'exalcalde d'Altafulla i actual diputat dels Comuns al Congrés, Félix Alonso, ha defensat davant del Suprem la legalitat dels contractes pels quals se l'investiga. Alonso ha comparegut a l'alt tribunal per un cas de prevaricació administrativa de l'època en què estava al capdavant del consistori d'Altafulla. El magistrat vol acreditar l'adjudicació directa de contractes a dues empreses, una vinculada a l'exconseller d'Iniciativa per Catalunya, Salvador Milà, i l'altra relacionada amb l'exconseller Joan Ignasi Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera. Segons fons de la defensa, Félix Alonso ha negat que fes contractacions directes per partidisme i demanarà l'arxivament de la causa.
4: 3CAT Info.
0: Interior atura el pla pilot que preveia introduir Mossos d'Esquadra a 14 centres educatius. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ho ha anunciat fa només uns minuts en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. El pla preveia, amb l'acord de les direccions, la presència permanent d'un agent de paisà i sense arma per resoldre problemes de convivència i de seguretat.
18: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via
14: anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: En la mateixa entrevista, Perlón ha fet referència a l'alarma social pels 6 morts per arma de foc que des de principis d'any s'han produït a Catalunya. Respecte a l'últim cas que es va produir la setmana passada al carrer Balmes de Barcelona, davant una comissaria de la policia espanyola i a 800 metres del dispositiu policial per la visita del papa Lleó XIV, ha dit que s'hi està treballant.
4: 3CAT Info.
0: El PP de Catalunya endureix el seu discurs anti-immigració en la ponència política que aprovaran al Congrés del 27 de juny a Barcelona. El text rebutja la immigració descontrolada, aposta per prohibir el burca i el niqab als espais públics i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça per la llibertat. El senador Juan Milián, que és qui ha coordinat la redacció del document, n'ha presentat els eixos bàsics.
18: El islam es una religión respetable y amparada por nuestro ordenamiento jurídico, pero el fundamentalismo islamista no es una religión. Es una ideología totalitaria incompatible con la igualdad entre el hombre y la mujer y con los principios fundamentales de nuestra democracia.
0: En aquest congrés també es preveu que Alejandro Fernández sigui reelegit president del partit. Doncs bé, gairebé 1,2 milions de persones han demanat acollir-se a la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya quan només falten 15 dies perquè s'acabi el termini de presentació. Fins ara l'administració ha admès a tràmit unes 360.000 sol·licituds, tot i que no totes acabaran obtenint una resolució favorable. A més, des de finals de maig s'ha registrat un increment del ritme de presentació de peticions. Des del Col·legi d'Advocats de Catalunya fan una valoració positiva del procés de regularització, però el responsable del grup d'estrangeria, Quim Claveguera, demana que s'obrin més cites a les comissaries.
19: El problema és que no treuen les suficients cites perquè tota la gent que té que fer aquest tràmit el pugui fer. És que seria tan fàcil de solucionar-ho per part de l'administració com no donar cites, que sigui tot directament, que tu puguis anar directament a la comissaria sense cita i et vagin atenent i fent cua.
0: La regularització ha de permetre incorporar nous treballadors que cotitzin al sistema.
4: Fresca Info.
20: Corria pels camps d'Osona, tenia unes bambes trencades, gairebé silvestrat.
21: Les coses importants les guanyava totes.
22: Era de calaix que havia d'anar al campionat del món.
23: Campeón del món júnior, Pere Casacuberta.
24: Pere Casacuberta.
25: Casacuberta. Ningú s'esperava que guanyés.
26: És una cosa totalment excepcional.
27: Va tenir un accident i el vam oblidar. L'esport català el va oblidar. O sigui, va ser molt bèstia.
28: Nits sense ficció. Pere Casacuberta. Esprint trencat. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: 3CAT Info.
0: Més de 4 milions de nens i nenes a l'estat espanyol estan exposats almenys 3 amenaces climàtiques alhora. Les principals amenaces són les onades de calor, que afecten 6 milions d'infants, i la sequera, que n'afecta més de 4. Són dades publicades per UNICEF en el seu informe, que adverteix que a Espanya, malgrat tenir serveis públics sòlids, la infància no apareix de forma expressa en els plans de gestió del risc climàtic. A nivell global, l'informe alerta que gairebé la meitat de la població infantil del món s'enfronta a 3 amenaces climàtiques combinades. Algunes de les més freqüents són inundacions, sequeres, calor extrema, incendis, tempestes de sorra i pols o tempestes tropicals, entre d'altres. Per això l'Agència de l'ONU demana als governs que redueixin emissions i que les escoles i els centres sanitaris siguin resistents als efectes del clima. També reclama reforçar els serveis d'aigua i els sistemes d'alerta primerenca per protegir la infància més vulnerable. Els ajuntaments de la zona del Baix Gaià i el Tarragonès volen millorar la coordinació entre la quinzena de municipis d'aquesta subcomarca per garantir l'accés als serveis i recursos a les més de 50.000 persones que hi viuen. Un primer pas és la iniciativa de la Diputació de Tarragona per recollir les inquietuds i necessitats de cada poble. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
29: La demanda de cohesionar més el territori ve de lluny i la Diputació de Tarragona ha posat fil a l'agulla per donar resposta a les mancances i necessitats dels diferents municipis, alguns dels quals tenen uns 19.000 habitants, com Torredembarra, o 500, com la Nou de Gaià o Salomó. De fet, ja existeixen iniciatives en aspectes com el policial, turístic o de ràdio. Vale Pino és diputat a l'Ens Tarragoní i l'alcalde sortint de Torredembarra.
30: I ja fa molts anys que des d'aquí diem, bueno, aquesta frase que hem fet servir, que entre Tarragona i el Vendrell passen coses, doncs som nosaltres, som el Baix Gaià, i que, bueno, que són 50.000 persones que d'alguna manera, si trobem la manera de organitzar-nos millor en qualsevol dels àmbits, doncs serà tota una oportunitat.
29: De moment ja hi ha hagut una primera trobada entre alcaldes de municipis com Salomó. El seu batlle, Xavier Ferrando, creu que la iniciativa d'articular una àrea funcional urbana és una oportunitat i repassa alguns aspectes a millorar del seu poble.
1: Una gran freqüència de transport públic, amb autobús i amb ferrocarril. Nosaltres tenim la carretera que ens porta directament a Torredembarra i a Tarragona, però també tenim la línia de ferrocarril que ens connecta molt bé amb Barcelona i amb Valls. Val més demanar una cosa i no demanar-ne moltes. Estem en un transport públic que es va dissenyar fa 50 o 60 anys. Les necessitats que tenim ara els pobles són molt diferents.
29: Les prioritats de l'alcalde passen sobretot per incrementar les freqüències del transport públic. Després d'una primera reunió, la Diputació recollirà les demandes dels municipis per continuar treballant en aquesta iniciativa.
4: 3CAT Info. 3CAT Info. Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: 3:15 del matí. Actualitzem la situació del trànsit i del transport públic. A aquesta hora, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. A aquesta hora tenim una nova incidència a la C-17, a Malla, en sentit Vic. Precaució i retencions per un accident. Per contra, millora ja la circulació a la mateixa C-17, a Lliçà de Vall, en sentit Barcelona, on hi ha hagut un accident. I a la P-7, a Cerdanyola, en sentit Girona, on un altre accident tallava un carril. Ara ja són tots oberts. A l'entorn més proper a la ciutat de Barcelona, a aquesta hora encara es manté la circulació complicada. A la B-23, d'entrada cap a la Diagonal des d'Esplugues, a la C-16 cap a la Ronda de Dalt i a la C-33 i la C-58 cap a les rondes, que també van carregades. Pel que fa al transport públic, destaquem una incidència al metro de Barcelona. La línia 11 funciona amb freqüència de pas alterada per l'avaria d'un tren a Rodalies. Recordem que ja s'ha restablert el servei de tren a tota la línia R8 de Rodalies avui, amb la recuperació de la circulació entre Rubí i Martorell.
4: El temps.
0: Enric Agut.
3: Dimarts molt tranquil, matí de cel serè, cel ben obert, cel assolellat a tot el país sense excepció, i a la tarda sí que creixeran algunes nuvolades que poden descarregar algun ruixat, alguna tempesta al Pirineu i al Prepirineu. A diferència d'ahir, es quedaran concentrades aquestes precipitacions, aquestes tempestes a l'àmbit del Pirineu. És a dir, que el temps aguantarà a la Catalunya central i també al Pla de Lleida. Ahir es van escapar tempestes del Pirineu, van arribar en aquestes contrades. Una tarda tranquil·la a bona part del país i molt càlida. La temperatura avui pot superar els 35 graus a l'interior, a Ponent, també interior de les Terres de l'Ebre, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, i alguna xifra tocar els 37. També 30-31 a moltes poblacions del Pirineu, i ambient xafogós al mar, a la costa, amb valors al litoral entre els 28 i els 31 graus. Els propers dies la temperatura encara es mantindrà ben alta, de fet seguirà pujant, el cap de setmana pujarà més i diumenge seria el dia més calorós, amb màximes que podran arribar als 38 graus al Pla de Lleida, interior de les Terres de l'Ebre, i la setmana entrant, la setmana de Sant Joan, la temperatura encara pot pujar més.
4: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Desmantellada per una organització criminal dedicada a clonar targetes de combustibles d'empreses de transport que després utilitzaven per omplir sense pagar els dipòsits de gasolina d'altres vehicles. Només en una gasolinera de Vilamalla, a l'Alt Empordà, van estafar més de 100.000 euros. De moment hi ha dos detinguts, Girona, Clara Jordan.
5: De fet, l'investigació va començar arran de la denúncia del propietari d'aquesta gasolinera, aquest autoservei, que en els últims mesos havia rebut reclamacions de clients que asseguraven que els havien passat factures de combustible i altres productes per serveis que ells no havien fet allà. Estirant el fil, els Mossos d'Esquadra van veure que hi havia denúncies similars a altres punts de l'estat espanyol i de la resta d'Europa. Es considera que un dels detinguts era el que clonava les targetes i l'altre el que les facilitava als transportistes. La policia alerta que l'estafa podria ser milionària perquè només a Vilamalla la factura superava els 100.000 euros. No es descarten més detencions.
0: Passant davant de la majoria de locals musicals de Lleida per promoure l'ús del català en l'oci nocturn de la ciutat. Es tracta d'una iniciativa pionera a Catalunya, que les sales de festa han acordat amb Òmnium Cultural per programar més música en català i reforçar-ne l'ús a l'atenció als clients, Lleida, Júlia Albacar.
6: Locals com el Biloba, la Manolita, la Nuit, el Traganits o la Boite, fins a un total de 18, han signat amb Òmnium l'acord d'adhesió a la campanya Que soni el català. Les sales de festa es comprometen a utilitzar així el català com a llengua habitual en la seva publicitat i comunicacions, a promoure en l'ús als seus espais i incorporar música en català en la seva activitat habitual. Sentim la presidenta d'Òmnium a Lleida, Dolors Pifarré.
7: La nit és una cosa que sembla que no tingui tant a veure, perquè normalment doncs, et preocupes per l'escola, que és importantíssim, però per què no la nit? Per què no fer doncs, que la socialització de joves i no tan joves, doncs, a la pista, a la barra, als concerts, a les converses, és a dir, a tota la cultura nocturna, per què no posar el català allí també?
6: Toni Revés, del Cafè del Teatre, assegura que hi ha locals que no parteixen de zero, però que tota campanya per promoure el català a l'oci nocturn és benvinguda.
8: Tot i que s'estigui fent, van bé per prendre consciència d'on som, prendre consciència de com està la llengua i que si no ens esforcem tots en la defensa de la nostra llengua, doncs... Estem veient que les estadístiques diuen que l'ús s'està perdent.
6: Per altra banda, Òmnium Cultural es compromet a ensenyar el català al personal que treballa en estos locals i a facilitar cartelleria i material per promoure l'ús i difondre la campanya.
0: Ens quedem a la capital del Segrià, poc menys de 2 mesos de l'eclipsi total de sol del 12 d'agost. Lleida, la ciutat més gran on es podrà veure Catalunya, ja ha donat a conèixer els espais que habilitarà l'Ajuntament per aquell dia. Seran la Seu Vella i el barri de Magraners, amb capacitat per més de 13.000 persones. Estela Busoms.
9: Els espais oficials que habilitarà la paeria per al dia de l'eclipsi seran la Seu Vella, amb capacitat per a 1.500 persones, i l'entorn del camp de futbol del barri dels Magraners, on el podran veure fins a 12.000 persones. Cristina Morones, tinenta del el dia de seguretat a la paeria.
10: Dos espais per veure'l d'una forma segura i també amb una forma ambientada, amb control d'accés i on posarà a disposició dels visitants ulleres homologades per veure aquest fet històric.
9: Per accedir als espais s'haurà de reservar una entrada gratuïta. També es regularà l'aparcament a tota la zona, tenint en compte que els hotels a la ciutat ja estan pràcticament al 100%. En aquest aspecte, l'alcalde Félix Larrosa ha volgut llançar aquest missatge per a l'hostaleria.
11: Una crida als establiments per a que puguem garantir els serveis bàsics turístics durant aquests 2 dies.
9: Lleida serà la ciutat més gran a Catalunya on es podrà veure l'eclipsi total, que durarà aproximadament 25 segons.
0: Un joc online dissenyat per un jove gironista triomfant a les xarxes socials és els 947, en referència als 947 municipis que hi ha a Catalunya. Un passatemps que posa a prova els coneixements dels usuaris sobre la geografia del país. El repte s'està fent viral i en poques setmanes ja acumula més de 24.000 partides jugades. Girona, Carla Saló Pujol.
12: L'impulsor del joc és Arnau Font, més conegut a xarxes com a Senyor Font, un creador de contingut especialitzat en tecnologia i intel·ligència artificial. Assegura que no tenia cap expectativa a l'hora de publicar-lo.
13: Estic molt content, no, d'aquesta rebuda i sobretot que la gent s'hi hagi passat hores i hores jugant.
12: El joc té 4 modes de joc diferents i el seu creador explica que el repte pot ser una bona manera de donar a conèixer aquells municipis més petits.
13: Doncs a veure si gràcies a aquest rànquing o a aquest joc doncs anem descobrint allò més municipis més petits, més desconeguts, no?
12: La primera modalitat de joc funciona amb un temps limitat, que poden ser 5 minuts, en què has d'escriure el nombre més gran de municipis catalans possible. El segon és un repte diari que va canviant. Per exemple, posa una imatge del perfil sobre el mapa d'un municipi i per la seva forma has d'endevinar quin és. El tercer has de col·locar els municipis que et diuen sobre el mapa i el quart mode és igual que el primer, però amb el mapa complet dels Països Catalans.
0: Arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers en català després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira de fa 15 anys, Montse Camps.
15: La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
16: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la.
15: La història de l'heroi, que tarda 20 anys a tornar a casa, continua interpel·lant el lector actual.
16: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. És una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta.
15: Ara Llibres, per la seva banda, publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry, i Blackie Books edita el cicle de Troia de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega.
0: El Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau un any després de la seva mort. La mostra la reivindica com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com els retrats de les internes de la presó de Batràs o les comunitats gitanes de Ripollet. Maria Planes és cocomissària d'aquesta mostra.
14: Si una cosa caracteritza les fotografies de l'Anna és el seu compromís de visibilitzar a totes les persones o desigualtats socials, les mobilitzacions socials, les persones que viuen als marges.
0: L'exposició fins a final d'agost inclou molts retrats femenins, alguns d'inesperats, com el de l'escriptora Doris Lessing o la cantant Ella Fitzgerald. Corren, corren pels carrers, corren, paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van. Gossos faran una gira per celebrar els 20 anys de Cançó Corren. El primer concert de reunió serà l'1 d'agost al Festival Sons del Món, que se celebra a la Ciutadella de Roses. L'any vinent faran una gira de 12 concerts per celebrar el 20è aniversari de Corren i del disc Oxygen, un àlbum que, segons ha explicat Oriol Ferrer, el Matí de Catalunya Ràdio, és el cim de Gossos.
17: És quan guanyem la Champions, saps què vull dir? És a dir, tu fas un disc, que tenim la sort que hi ha un recull de cançons que van quadrar molt, molt bé, i va quedar un disc molt rodó.
0: Ferrer i Nacho Torres avancen que passaran per més escenaris a l'aire lliure durant la gira A Reviure que van fer el 2024.
17: Vam estar fent teatres, auditoris, va ser molt, molt...

0: amb un equip que debuta en aquesta Copa del Món i que ocupa el lloc 67 del rànquing mundial de la FIFA. Ha estat un mal partit de l'equip de Luis de la Fuente, que malgrat tenir la possessió de la pilota no ha pogut marcar ni tan sols amb la presència del blaugrana Lamine Yamal, que ha sortit a la segona part. El mataroní reapareixia després de gairebé 2 mesos lesionat. Sentim de la Fuente.
1: El objetivo es ir dándoles minutos que vayan adquiriendo confianza y ritmo para que los futuros compromisos estén mejor. Seguro que el día de Arabia van a estar mejor ellos y todos los demás también.
0: Doncs aquest pròxim partit d'Espanya serà diumenge contra l'Aràbia Saudita, una Aràbia que aquesta matinada ha empatat a 1 amb l'Uruguai. El porter de Cap Verd, Bozinha, de 40 anys, el van escollir com el jugador més valuós del partit entre Cap Verd i Espanya. Els catalans Pau Cubarsí del Barça i Marc Cucurella, nou jugador de Madrid, van ser titulars ahir amb l'equip espanyol, com també els blaugranes Gavi, Pedri i Ferran. Al segon temps van sortir els catalans de Barça, amb Yamal i Dani Olmo. Sentim un dels jugadors de la selecció espanyola, Rodri.
2: S'ha metido atrás y era cuestión de lo que dices tú, hemos generado, no hemos podido meter, al final es difícil contra un equipo tan físico y replegado. Lo positivo que apenas nos han creado nada y bueno, a intentar mejorar de cara a gol.
0: També al Mundial ahir, Bèlgica 1, Egipte 1, i va debutar amb l'equip egipci el jugador juvenil del Barça, Hamza Abdelkarim. I aquesta matinada ha debutat l'Iran al Mundial, enmig dels xulets del públic a l'estadi de Los Angeles quan sonava l'himne nacional del país. L'Iran i Nova Zelanda han empatat a 2. I la selecció de Tunísia ja té nou tècnic. Després que ahir fessin fora el marroquí Sabri Lamouchi, destituït després de la golejada encaixada davant Suècia 5-1 en el debut al Mundial. El francès Hervé Renard es farà càrrec de l'equip tunisià aquesta mateixa tarda, després de l'acord que ha arribat. I Renard, de 57 anys, es va quedar fora del Mundial el passat mes d'abril, després de la sortida de la selecció d'Aràbia Saudita, equip que havia aconseguit classificar per aquesta cita mundialista i que va dirigir fa 4 anys a Qatar 2022. A la jornada d'avui al Mundial, França-Senegal a les 9 del vespre i a la mitjanit l'Iraq-Noruega. I debut de l'actual campiona del món, l'Argentina, contra Algèria, ja a les 3 de la pròxima matinada. Encara en futbol, però fora del Mundial, el Girona ha traspassat John Solís al Birmingham, que tenia una opció de compra. El club anglès farà efectiva l'operació a partir de l'1 de juliol, pagant uns 7 milions d'euros. En clau judicial, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions. La sentència no és ferma i el jugador encara pot presentar recurs.
3: 3Cat Info.
0: I avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala, el millor de 5 partits entre el Barça i el Pozo Murcia. Els blaugranes surten amb factor pista a favor. A primer partit, per tant, avui a les 9 al Palau, blaugrana, i en directe per Esport 3. Adolfo torna al Barça després de 2 mesos inactiu per una lesió a l'espatlla dreta. Sentim Javi Rodríguez, el tècnic del Barça.
4: Es vital. Nos hemos ganado el derecho a que si ganamos los partidos de casa somos campeones. O sea, lo tenemos así de claro. Es a 5 partidos, tú puedes ganar aquí los 2, puedes perder 2 en Murcia, pero si vuelves aquí y vuelves a ganar, eres campeón. Por eso has quedado primero, ¿no?
0: I l'Indústria Santa Coloma ha presentat els 2 primers fitxatges de la nova temporada. Són els catalans Eric Pérez Pivot i Pau López Porter, tots 2 procedents del Tudela. En waterpolo, Sant Andreu anuncia la marxa del tècnic de l'equip femení, Javi Aznar, de mutu acord, després de 12 temporades. Fins ara, segon tècnic Marc Comas, rellevarà Aznar. I direm també que en tenis, Paula Badosa juga avui al torneig a Berlín d'herba amb 700 de final contra la neerlandesa Susan Lamens, i l'Atlètic Barceloneta masculí va celebrar ahir la Champions aconseguida dissabte a Malta.
3: Trescat Info.

Interior atura el pla pilot que preveia introduir Mossos d'Esquadra en 14 centres educatius. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ho ha anunciat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. El pla preveia, amb la

0: D'acord a les direccions, la presència permanent d'un agent de paisà i sense arma per resoldre problemes de convivència. L'acord entre els Estats Units i l'Iran es podria fer públic abans de la signatura formal prevista per divendres, així ho ha indicat el vicepresident J.D. Vance, que també ha admès que el text és força genèric i no supera la pàgina i mitja d'extensió, un compromís que ha marcat el primer dia de la cimera del G7 que avui ha d'abordar la guerra a Ucraïna. De fet, un dels punts crítics de l'acord és l'exigència iraniana que Israel aturi les hostilitats al Líban. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ja ha descartat públicament retirar-se de les zones ocupades i afirma que el text pactat no els implica ni obligar res. La Comissió dels Mercats i la Competència obre expedient que pot acabar en sanció als 6 principals bancs espanyols per possibles pràctiques anticompetitives. El motiu és la seva estratègia hipotecària. Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta, ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a pagar el pis on viuen. I a partir d'avui les famílies ja poden bescanviar el val escolar de 60 euros, repartits en 2 xecs de 30. Les federacions de famílies d'alumnes de centres públics demanen que els diners s'inverteixin directament als centres públics amb famílies amb menys recursos. El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar del Codi Penal delictes com les injúries a la corona, l'ultratge als símbols espanyols o les ofenses religioses. Sí que mantindran el delicte d'enaltiment del terrorisme. Aquesta reforma del Codi Penal es va acordar fa 2 anys, però havia quedat encallada a la Comissió de Justícia del Congrés. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona, en vaga indefinida des del 26 de maig, tindran aquest migdia la primera reunió negociadora amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona per mirar de desbloquejar aquest conflicte. També es reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament. I la majoria de locals musicals de Lleida s'adhereixen a la campanya d'Òmnium per promoure l'ús del català en l'oci nocturn de la ciutat. Es tracta d'una iniciativa pionera a Catalunya per programar més música en català i reforçar-ne l'ús en l'atenció als clients.
1: Esports. Empat a 0 d'Espanya contra la debutant Cap Verd al Mundial de Futbol. A Mataroní, Lamine Yamal va reaparèixer la segona part després de gairebé 2 mesos de baixa per lesió. Cubarsí i Cucurella, nou jugador a Madrid, van ser titulars, i també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. De matinada, empat a 2 entre l'Iran i Nova Zelanda, empat a 1 a l'Aràbia i l'Uruguai. I ahir al vespre també empat a 1 al Bèlgica-Egipte. Avui, entre altres partits, el França-Senegal a les 9 del vespre. I avui arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala, millor de 5 partits. Barça-Pozo-Múrcia a les 9 del vespre i en directe per Esport 3.
0: Ens queda el titular del temps. Avui dia de calor forta, màximes a l'interior entre 31 i 36 graus a Ponent, i a l'interior de la Conca de l'Ebre es pot arribar als 37 graus. A la costa, valors propers als 30 amb xafogó. Farà sol amb ruixats de tarda només al Pirineu i bona mar en general.
2: 3CAT Info.

0: El dilluns dia 23 de juny, Argentona tornarà a viure una de les nits més esperades de l'any amb la celebració de la Revetlla de Sant Joan. La jornada començarà a la tarda amb l'arribada de la Flama del Canigó a Can d'Oro, acompanyada pels gegants i el grup de muntanya d'Argentona, i la lectura del manifest per la llengua i la cultura catalana. Tot seguit es construirà la tradicional foguera amb la fusta que la ciutadania haurà portat durant la setmana. A la plaça de Vendre, a partir de les 9, tindrà lloc el sopar popular de Carmanyola amb taules i cadires d'ús lliure i servei de barra. L'encesa de la foguera serà cap a 2:15, anirà a càrrec de les Bruixes d'Argentona, i a partir de les 11 la festa continuarà amb música i ball de revetlla a càrrec de DJ Juanra. Estem a només 8 dies per Sant Joan, 7 per la Revetlla. I ens comencem ja a ambientar amb la música dels Strombers i la nit de Sant Joan. I amb ganes de Revetlla reprenem la programació després d'uns dies d'aturada per millores tècniques, i ens hi tornem a posar. Engeguem el programa 137 del Tic-Tac de la temporada, ens sumem ja 620. Avui és dimarts 16 de juny de 2026, superant l'equador ja del sisè mes d'aquest any. Resten 199 dies per acabar l'any i 8 per el pròxim festiu, que serà dimecres de la setmana vinent. Matí per la qual passarem per la previsió meteorològica des del Servei Meteomar i de la mà del Servei Meteorològic de Catalunya. Anirem a fer un repàs a les portades dels diaris. Avui també ens aturarem a l'agenda local de la setmana. I a 2:15, avui continuarem posant el fil a l'agulla a la campanya Compra i Descobreix Catalunya, aquesta iniciativa tan xula que tenim en marxa durant tot el mes de juny per potenciar les nostres botigues de tota la vida. Però avui no ho mirarem des de l'altre costat del taulell, com ho vam fer amb la responsable de la fleca a casa, sinó amb els ulls de qui fa moure el poble, que són els clients. Avui ens acompanyarà la Mari, una veïna de la vila que sap molt bé què és omplir la butlleta, comprar a prop de casa i a sobre tenir la sort de marxar de viatge. Avui ens retrobarem també amb un vell amic de la casa, el compositor i pianista Carlos Bianchini. Va ser aquí amb nosaltres el 2018 per presentar el seu treball Sonata dels Infants. Des de llavors ha plogut molt i avui torna a la ràdio per parlar-nos d'una estrena molt especial que farà ben a prop de casa nostra, a Mataró. I a les 12, actualitat esportiva, de la mà de la nostra col·laboradora setmanal, la Lorena Muñoz. A tot això, recordar-vos que si voleu participar del programa, això és el que heu de fer.
1: Envia'ns un missatge per WhatsApp al 663-03-43-22 o truca'ns en directe al 93-797-1550.
0: I si voleu recuperar les entrevistes i seccions del programa, és tan fàcil com entrar al web de radioargentona.cat o utilitzar les plataformes digitals d'iVoox o Spotify. Fins al punt de la una, amb vosaltres, qui us parla, el meu nom, Miquel Carabanyó. I per cert, que avui tancarem amb un nou capítol, el vuitè, del Poesia a l'abast, la poesia catalana contemporània. Avui descobrim la figura de Lluís Alpera. Però abans seguirem el ritme d'altres cançons, com aquesta de Marcos.

0: Aquestes d'aquelles cançons que es fan viral a través de les xarxes socials. Arriba de la mà de Marcos i Scotty Dicky amb aquest tema Fasto. Un dels fruits secs de moda, sobretot en gelats. Moment de treure'ns les lleganyes de sobre, perquè avui ens hem aixecat amb un cel completament net i radiant, d'aquells que fan venir ganes de deixar la feina de banda i anar directes a buscar l'ombra. El vent s'ho està agafant amb molta calma i bufa ben suau, mentre que el mar es desperta amb un marjol molt tranquil a tot el nostre litoral. Això sí, la nit ha estat aquelles de fer ballar el llençol. Les temperatures mínimes han pujat a balena gairebé tot arreu, voltant uns xafogosos 23 graus a prop de la costa, i només els veïns de les fondalades de l'interior han pogut respirar una mica més frescos. De cara a la tarda, la calor continuarà apretant d'allò més, d'aquella que fa suar només de mirar el carrer. El termòmetre farà una bona estirada i les màximes s'enfilaran fins a uns 34 graus aproximadament. L'única diferència amb el matí és que el cel perdrà aquest blau intens, perquè aniran arribant núvols alts i mitjans que el deixaran una mica entelat i emblanquit, però no patim, que són purament de faràndula i no porten ni una gota d'aigua. Si mirem demà dimecres, prepareu les ulleres de sol i la crema protectora, perquè el sol recuperarà tot el seu protagonisme. Ens espera una jornada radiant, completament assolellada i sense un sol núvol que gosi fer-li la competència. I el guió de dijous serà pràcticament el mateix. El bon temps s'ha instal·lat a la comarca i continuarem sota el domini absolut del sol. L'única novetat per dijous serà que el vent bufarà una miqueta més de llevant, aixecant una mica de marjol a les platges, i això ajudarà a obrir una petita escletxa per respirar. Les temperatures baixaran un parell de graus, deixant les màximes al voltant dels 32. I aquest dimarts, si aneu més enllà de les fronteres de la comarca del Maresme, això és el que heu de tenir en compte.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. De nou avui tornem a parlar d'un ambient força càlid. De fet, ja hem començat el dia amb una temperatura alta en alguns sectors de la costa i a part amb aquesta inversió tèrmica que s'ha d'anar trencant durant aquestes pròximes hores. D'altra banda, cal dir que de cara al migdia s'espera un ambient força càlid amb aquests valors màxims de 37 graus en punts del Pla de Lleida cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i és que dominarà l'ambient assolellat durant el matí. Sí que a partir de migdia de formar o créixer alguns núvols d'evolució propis del bon temps en zones de muntanya, i també hi haurà creixement de nuvolades en zones del Pirineu, i aquí cauran alguns ruixats localment acompanyats de tempesta i calamarsa, però no s'espera que siguin d'intensitat. Això és tot de moment.
0: Minut i mig per sobre d'un quart, aquesta és la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Avui continuem posant fil a l'agulla a la campanya Compra i Descobreix Catalunya. Aquesta iniciativa tan xula que tenim aquí a Argentona marxa durant tot el mes de juny per potenciar les nostres botigues de tota la vida. Però avui no ho mirem des de l'altre costat del taulell, sinó amb els ulls de qui fa moure el poble, els seus clients. Avui ens acompanya la Mari, una veïna d'Argentona que sap molt bé què és omplir una butleta, comprar a prop de casa i a sobre tenir la sort de marxar de viatge. Mari, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què? Com estàs?
1: Com estem?
0: Jo molt bé, i tu?
1: Bé, bé.
0: Com portes la calor?
1: Bé, anem suportant-la.
0: Sí, l'anem aguantant, eh?
1: Sí, tant, és el que ens toca, eh?
0: Mari, benvinguda i gràcies per venir avui a la ràdio. Avui volem parlar d'aquesta campanya Compra i Descobreix Catalunya.
1: Molt bé.
0: La gent sabrà qui ets, no?
1: Suposo, no ho sé, eh?
0: No ho sé. Has estat molts anys al darrere del taulell, no?
1: Pues sí, uns quants, com uns 22 o 23 anys.
0: I ara què?
1: Ara, pues, jubilada, molt bé, la veritat és que és un canvi, però la veritat és que molt bé, molt bé.
0: Trobes a faltar estar a l'altre costat del taulell o no?
1: Home, a vegades, bueno, jo vaig a veure-les i tal, però la veritat és que és molt diferent, eh? Tampoc és un... El que tens que fer, és, jo penso, és no parar, moure't, fer altres coses,
0: yeah,
1: i canviar el ritme, però bueno... Molt bé, no?
0: Tu vas estar treballant durant molts anys a Can Valls?
1: Vaig estar, doncs, uns 20, quasi 25 anys.
0: Tota una vida.
1: Tot un any, sí.
0: Et demanaven la butleta quan estaves darrere el taulell de la,
1: sí,
0: campanya?
1: Sí, sí, n'hi havia gent, sí? Que sí, sí. I si no, nosaltres mateixes ja ho donàvem. Però bueno, la gent ja també sempre te la demana, eh?
0: Creus que la campanya està arrelada? És a dir, ja fa molts anys, no?, que la tenim aquí... La clientela l'espera? Tu que has viscut una mica...
1: Sí, sí, sí, n'hi ha gent que sí. Poder, no sé jo, aquests últims anys, però bueno, la gent, sobre gent jove, pues, com que no la demana tant, tu li dones, però més és,
0: ja,
1: la gent de tota la vida, de...
0: Clar.
1: Més gran i...
0: Ja sap que tenim la campanya. I,
1: això mateix.
0: I, escolta, Mari, passa, dóna'm una butlleta.
1: Ja, una butlleta, a veure si tinc sort.
0: Que... Si em toca.
1: A veure, sí, que vull marxar.
0: Doncs mira, casualitats d'aquestes que tu vas demanar una butlleta. Doncs
1: pues sí, sí,
0: no?
1: Sí, va ser allò que dius, va, tira una per si a cas. I va donar la sort de que em va tocar.
0: Uh-huh.
1: Acabava també, va ser just que acabava de plegar de treballar, que m'havia jubilat, i va ser a l'any següent, no arribava l'any.
0: I on la vas comprar? On vas a través de quin establiment et va tocar?
1: Va tocar
0: digue-ho,
1: a través de Can Valls. No va ser Tongo, tothom em deies Tongo, però no va ser Tongo. La veritat és que va ser un dia que anava amb la meva neta i va ser ella que va dir, iaia, jo la omplo.
0: Mira, veus,
1: i va donar la casualitat,
0: et va donar sort,
1: vull dir que...
0: la neta.
1: Sí, sí.
0: Et va donar sort.
1: I tant.
0: Quan et va trucar l'Ajuntament per dir-te que t'havia tocat el premi, quina va ser la teva primera reacció?
1: Pues la veritat és que em va sorprendre i em va fer molta gràcia. La veritat és que em va fer il·lusió. Vaig pensar, ostres, mira, em va fer il·lusió.
0: T'havia tocat mai alguna cosa?
1: No, mai, eh?
0: Carai.
1: Per això que em va fer molta, molta il·lusió, perquè vaig pensar, ostres, una cosa que em toca...
0: Si no recordo malament, el 24 d'octubre,
1: sí,
0: de l'any passat.
1: No, de fa dos anys,
0: de fa dos
1: del
0: anys.
1: 24.
0: Val, del 24 et va tocar el Vendrell.
1: Això mateix, sí.
0: Com va anar el viatge? Quina va ser? Explica'ns una mica com va ser l'experiència per saber una mica, doncs, què és el que heu de fer, com hi aneu, una mica,
1: bueno,
0: com passeu el dia.
1: A mi, bueno, se'm van posar en contacte l'Ajuntament dient-me que m'havia tocat, al Vendrell. Jo vaig anar al Vendrell i, bueno, em van donar unes indicacions i
0: perquè des de que t'ho notifiquen et fan la trucada fins que tu vas, passa molt de temps?
1: Ostres, això sí que no me'n recordo, però me'n sembla que almenys un parell o tres de mesos, jo crec que sí.
0: Et diuen,
1: eh?
0: Mira, si truquem a l'octubre o... Clar, tu vas anar a l'octubre, suposo que t'haurien,
1: sí,
0: trucat allò a finals d'estiu, potser, no?
1: Sí, sí, no, això veus, no recordo ben bé quan... Però, bueno, sí que almenys ben bé dos
0: però el dia
1: mesos.
0: Està establert o el podeu escollir vosaltres?
1: No, està establert. Ja et diuen on toca el puesto. Llavors, bueno, pues ens van donar les indicacions, ens van dir on el punt que tenien que anar perquè ens recollissin. Van anar al punt allà, al Vendrell, amb un puesto que ells et diuen, a l'hora que tens que estar, i llavors et venen a recollir, molt bé, i llavors, bueno, pues et donen una identificació perquè sàpigues on...
0: Són penjoll VIP.
1: Sí, sí, no? sí, com els nens quan s'hi porten el d'això perquè no es perdin. Això, però...
0: Una targeta identificativa, no?
1: Sí, sí. I, bueno, ja llavors ens van fer tota una visita pel poble, tot el que és els museus i coses així. I, bueno, van estar tot el matí.
0: Anàveu sols o anàveu amb altres gent?
1: No, anàvem amb un grup de gent,
0: Un grup de gent que també va participar...
1: Que sí, que no eren cada un d'un posto diferent.
0: Que li va tocar aquell dia el Vendrell,
1: Això mateix, el Vendrell, vull dir que uns venien, un de Calafell, me'n recordo, una persona de Calafell, una altra d'Hospitalet, saps? I llavors, ens van fer tot el dematí, vam estar visitant. Al migdia ens van portar a dinar en un restaurant que la veritat és que superbé, uns plats molt bons, molt elaborats.
0: Molt bé, gastronomia local.
1: Sí. I bueno, vam estar allà dinant i després van tornar a anar a visitar un altre museu i ens van fer una pel·lícula de lo que era el museu i tota la història i bueno, i després ja ens van deixar però va ser quasi tot el dia, jo crec que me sembla que van acabar a les 6 de la tarda,
0: Déu-n'hi-do.
1: Fins a les 6 de la tarda, i la veritat, però que molt bé organitzat, la veritat és que jo almenys on vaig estar, superbé organitzat, molt amables, molt bé.
0: Vas tenir temps de fer una mica de xafarderia pels comerços del Vendrell?
1: No, la veritat és que no ens va donar temps,
0: perquè ho teniu tot tan programat,
1: Sí, el tenien tot molt programat, vull dir que, a més... Ens va fer un dia espectacular ja amb calor, vull dir que per ser el mes d'octubre, per ser el 24, ens va fer un dia que feia calor, i la veritat és que jo ho recomano, vull dir que la gent que d'això, que tiri moltes bolletes, que compri, que tiri moltes bolletes, perquè és un...
0: Que toca.
1: Sí, toca, i a més és una experiència, jo almenys la vaig veure... viure molt, molt bé.
0: Era la primera vegada que anàveu al Vendrell?
1: Sí, la veritat no és que no el coneixia, vull dir... I és per això que quan em van dir Vendrell vaig dir, bueno, mira, és un posto que no...
0: Clar, suposo que també és un dels objectius de la campanya, el fet de dir, mira, toca el Vendrell, que moltes vegades passa això, no? Que no és un municipi de Catalunya que no hi hem anat mai, que jo diria que el tenim a hora i poc, no?
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: Tampoc està...
1: No està molt lluny, no. El que passa és que és això, que dius, ostres, són pobles que els tens a la vora i com que no lo visites,
0: no? Tens costums d'anar-hi. I a vegades dius, mira, es creen vincles com allò de hem dinat molt bé en aquest restaurant i ja ho agafes una mica de referència
1: en
0: futures escapades, no? De dir, mira, tornem al Vendrell, que... No?
1: Sí, tal qual és.
0: I això passa al revés, no? És a dir, la gent d'altres municipis de Catalunya que venen aquí a Argentona, els hi pot passar el mateix, no?
1: Sí, això.
0: Venen aquí, visiten, poder tornen, descobreixen la xarcuteria i diuen, he comprat unes hamburgueses boníssimes.
1: Sí, pues això, sí, tal qual és. La veritat és que molt bé.
0: Et consideres una compradora habitual de les botigues del nostre municipi,
1: sí,
0: Mari?
1: Sí, perquè estic acostumada realment, clar, tota la vida al poble, bueno, jo no sóc del poble, però molts anys que faig que estic aquí al poble, llavors, esclar, treballant aquí, lògicament vas la pasta, a Can Casas a comprar el pa, a Can Baix, lo típic que fas.
0: I què és el que més valores de comprar prop de casa, no?
1: La proximitat, i a veure, i lògicament jo, clar, la qualitat dels productes.
0: La qualitat del producte, el tracte, no?
1: També, sí.
0: Al final, i tu que portaves molts anys, també es crea un vincle, no?
1: Clar, sí, jo és el que dius. Clients. Res, un vincle molt... Jo penso que, bueno, el dia que vaig despedir-me, que em jubilava, em vaig passar el dia plorant, perquè, clar, et ve la gent a despedir-se de tu, a donar-te les gràcies, i clar, això és molt... Ho vius molt, molt, clar.
0: És molt gratificant.
1: És molt gratificant, és allò que et surts amb una d'això de dir, hòsties, doncs no he fet malament la meva feina, saps? I això en un poble i una botiga de... és el que t'emportes,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, la veritat és que jo reflexiono moltes vegades en una societat que té la mala costum de destacar sempre el negatiu, no? En treballs com aquest que t'agraeixen el tracte,
1: quan
0: et pregunten, no, les recomanacions, de dir, doncs mira, això o l'altre...
1: No, sí, és això, per això t'he dit que jo sí, jo vaig quedar molt, molt d'això, perquè ja et dic, la gent et venia expressament a despedir-se de tu, a donar-te les gràcies, a... I bueno, i això que dius, jo vaig pel poble i van parant cada 5 minuts, no? I el meu home diu, és que no sé pot anar amb tu pel carrer. Però per mi és molt gratificant.
0: I ara com a clienta trobes que aquest tipus de campanya realment ajuden a conscienciar-nos, no? De la importància de donar vida als negocis del poble?
1: Jo crec que sí, eh? Jo crec que sí, eh? La gent, i cada vegada, bueno, jo ho veig... Per exemple, a Can Valls, que jo vaig moltes vegades vaig a comprar i a veure-les, vull dir, tal, i veig que n'hi ha molta joventut que ara ha vist el que és el poble, saps? Que no és un poble de dir, solament n'hi ha persones grans, no, yeah. N'hi ha molta joventut que prefereix el deseo de proximitat, el comerç de proximitat i el producte de proximitat.
0: O sigui, no, notes, no?, que el jovent també
1: s'adreça... Sí, és el que dius, que ara et trobes que n'hi ha molta més jovent, saps, que els primers anys, vull dir, de treballar, eh? Vull dir que... La veritat és que sí, totes aquestes coses jo crec que sí que ho fomenten, eh? De que la gent vingui a comprar.
0: Mira, ho deies tu, no? Que gràcies a la teva neta vas omplir...
1: Sí, clar, jo no? Sí que anava a comprar i sempre, i d'això, però clar, no penses en dir, dona'm un...
0: Però vull dir que un nen, nena, no? D'aquesta edat, ho fa amb tu, ho fa amb els pares i...
1: Això, que ho veuen allà, què és això?
0: Els hi crees un vincle, no? Anem a comprar a prop de casa. No?
1: Clar, que és el que dius, i que veuen, què és això? Ah, doncs mires això, ah, doncs... I tornem a anar que ens donguin una altra bulleta, saps? Allò que dius, saps?
0: Clar, per ells se'ls genera com un joc, també.
1: Això mateix. I llavors, d'això que els pares vagin a comprar, saps? O els avis, vull dir...
0: Sí. Maria, a la tardor no sé si sabies que concretament el 17 d'octubre Argentona farà d'anfitriona de la campanya i rebrà els premiats de tota Catalunya.
1: No, doncs no sabia res, no m'havien informat, ja m'informaran.
0: Doncs mira, doncs ja ho hem dit. Com creus que els hauríem de rebre aquí per deixar allò el llistó ben alt?
1: Jo crec que tal qual som, vull dir, jo crec que som una d'això molt oberta i som molt, com dir-te jo, molt campatxanos, no? O
0: molt propers.
1: Molts propers. Pues això,
0: molt naturals.
1: Ara, eh? Vull dir, som molt... Llavors jo crec que així és com la gent, almenys jo és com em vaig sentir quan anava d'això, molt propera, la gent...
0: Fer-lo sentir com a casa.
1: Això mateix.
0: No? Que doni una volta per aquí, donar temps per comprar.
1: Això mateix, i per veure, conèixer un mica el poble i les d'això del poble, i jo crec que és l'ideal, eh? La gent s'anirà contenta.
0: Clar que sí. Què li diríem a aquells veïns i veïnes que aquests dies van a comprar i a vegades els hi fa allò una mica la mandra d'omplir la butlleta?
1: Ah, no, jo els diria que, a més, si per exemple es despisten, perquè a vegades és el que dius, tens molta feina, la botiga està una mica... I clar, i les pobres no hi pensen en donar-lo, perquè...
0: Clar,
1: van anant per feina. Que no tinguin cap reparo de dir, dona'm una butlleta. No cal que ho omplis allà mateix. Te l'emportes a casa, l'omples a casa i quan tornes a qualsevol ho pots posar. Llavors és...
0: És que ho facin.
1: Que ho facin.
0: Que toca, com...
1: Qui tant que toca.
0: A la Mari, que un dia diposita la butlleta de la compra i un altre la truquen perquè
1: m'ha tocat. I jo crec que és el primer premi que m'ha tocat en tota la meva vida. Vull dir, per això que imagina't que la il·lusió que em va fer.
0: Doncs Mari, moltes gràcies per venir.
1: Gràcies.
0: Me n'alegro que l'experiència hagi anat tan positiva. I res, que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies, Miquel.
0: Aquests dies.
1: Moltes gràcies.
0: Bon dia.
1: Adéu, bon dia.

0: Catalunya.
1: Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
0: Xarxa, compra i descobreix.
2: Catalunya!
3: Mira aquest iaio tot tatuat. Però on va?
4: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
5: Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
6: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
7: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
6: Diputació de Barcelona.

És la música del canadenc Brian Adams, que estarà en breu al Festival de Cap Roig. Amb ell anem a fer un cop d'ull a les portades dels diaris. On comencem amb la portada del diari Ara. Destaca que el G7 confia que la reobertura d'Ormuz estabilitzarà l'economia. Un comunicat de França, Itàlia, Alemanya, el Regne Unit i el Japó saluda l'acord entre l'Iran i els Estats Units. Incomoditat, però, màxima d'Israel amb un pacte que no recull els principals objectius que van motivar la guerra. Saltem al punt avui, en portada final agònic. Pedro Sánchez enfila l'últim any de la legislatura minat pels escàndols de corrupció. Anem cap a La Vanguardia. El govern central aporta 719 milions a la gigafactoria Dia de Móra la Nova. La inversió pública s'afegeix a la de Telefònica, ACS i Santander per optar a fons europeus en computació avançada. També en societat diu que la crisi climàtica costa 17.200 milions al sector públic a Catalunya. El periòdico diu que l'Iran manté el pla nuclear i sembra dubtes sobre l'acord amb els Estats Units. Imatge pel debut de la Roja, diu, un fiasco per començar. Espanya s'estavella contra Cap Verd en el primer partit del Mundial, en el qual Lamine Yamal va jugar sense èxit els últims 20 minuts. I saltem ara a la premsa esportiva, l'esportiu Mister Europa. Ningú ha guanyat més Champions d'handbol que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, que obté la tercera a Colònia i que ja enduia 6 de jugador amb el Dream Team Blaugrana. Esport Imatge per Oyarzabal, titulant que bajonazo, i Mundo Deportivo titula en portada alerta roja després de l'empat a 0 en el debut de la selecció espanyola davant de Cap Verd. I de les portades anem a donar un cop d'ull a l'agenda d'aquesta setmana en clau local. Demà a les 7, tertúlia literària a la Biblioteca FAM de Núria Busquet Molís. És un dels temes que es posaran sobre la taula. FAM és un monòleg càustic que descriu l'atordiment de la generació que va ser jove durant els anys 90. És també un crit contra les institucions, un reconeixement de la força que emergeix del desesper i una reivindicació de la necessitat de recuperar un espai propi. Aquest dimecres, què cal saber de la diabetis? Tindrà lloc al Casal de la Gent Gran a partir de les 7 i a càrrec organitzat per l'Associació de Veïns d'Argentona, el Casal de la Gent Gran i l'Associació de Facultatius Jubilats del Consorci Sanitari del Maresme. L'impartirà el doctor Albert Palau d'Àries. Dimecres tindrà lloc la quarta reunió de la Comissió de la Festa Major de Sant Domingo. I divendres a la Plaça Nova tindrem l'oficina mòbil d'informació al consumidor. Divendres, lliurament de premis a la 43a Mostra Literària d'Argentona i dissabte una nova ruta Puig i Cadafalch, Mataró, Argentona. I diumenge la ruta Argentona, un viatge en el temps.

Teniu la resta, tota la informació de l'agenda a través del web d'argentona.cat. En 12 minuts ens plantem a les 11 del matí. Seguim amb la refrescant cançó de l'Àuria Frank, que es diu És meravellós.

presenta per aquest estiu és meravellós. Dels temes que també podem compartir amb vosaltres a través del tic-tac de Ràdio Argentona. Cop de rock torna als teatres. D'aquí n'extraiem aquest tema que ens presentava el musical el 2011 i que servirà per tancar la primera hora. A les 11 connectem amb les notícies del 3CAT Info i obrim 9 hora per acompanyar-te aquí al 104.6 de la FM.

0: Cada matí, Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
2: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà.
0: Trescat Info.

En punt les 11 del matí. El jutge rebutja la petició de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero d'ajornar la declaració sobre les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Zapatero haurà de donar explicacions a l'Audiència Nacional Espanyola demà i dijous sobre la suposada trama de tràfic d'influències i sobre les joies tal com estava previst. Interior atura el pla pilot que preveia introduir Mossos d'Esquadra en 14 centres educatius. La consellera d'Interior ho ha anunciat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. El pla preveia, amb l'acord de les direccions, la presència permanent d'un agent de paisà i sense arma per resoldre problemes de convivència. L'acord entre els Estats Units i l'Iran es podria fer públic abans de la firma formal prevista per divendres. Així ho ha indicat el vicepresident J.D. Vance, que també ha admès que el text és força genèric i no supera la pàgina i mitja d'extensió, un compromís que ha marcat el primer dia de la cimera del G7, que avui ha d'avortar la guerra a Ucraïna. Un dels punts crítics de

0: l'acord és l'exigència iraniana que Israel aturi les hostilitats a Líban. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ja ha descartat públicament retirar-se de les zones ocupades. La Comissió dels Mercats i la Competència obre expedient que pot acabar en sanció als 6 principals bancs espanyols per possibles pràctiques anticompetitives. El motiu és la seva estratègia hipotecària. Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta. Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé la meitat del sou a pagar el pis on viuen. Gairebé la meitat de la població infantil del món s'enfronta a 3 amenaces climàtiques combinades. Segons un informe d'UNICEF, són més de 4 milions de nens i nenes, en el cas de l'estat espanyol, amb les sequeres i les onades de calor com a principals amenaces. I triomfa les xarxes socials, un joc online que posa a prova els coneixements sobre la geografia catalana. Ha dissenyat un jove gironí amb el nom dels 947 en referència als municipis de Catalunya. Ja acumula més de 24.000 partides jugades en poques setmanes.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Empat a 0 d'Espanya contra la debutant Cap Verd al Mundial de Futbol. El mataroní Lamine Yamal va reaparèixer a la segona part després de gairebé 2 mesos de baixa per lesió. Cubarsí i Cucurella, nou jugador del Madrid, van ser titulars i també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. De matinada, empat a 2 entre l'Iran i Nova Zelanda, empat a 1 a l'Aràbia, Uruguai, i ahir al vespre també empat a 1 al Bèlgica, Egipte. Avui, entre altres partits, el França, Senegal, a les 9 del vespre. I avui arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala, millor de 5 partits, Barça, Pozo, Múrcia, a les 9 del vespre i en directe per Esport 3.
0: Dia de calor forta, màximes a l'interior entre 31 i 36 graus, a Ponent i a l'interior de la Conca de l'Ebre s'arribarà als 37 graus. A la costa, valors propers als 30 i amb xafogó, farà sol amb ruixats de tarda només al Pirineu. Bona mar en general.

0: La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.
1: Aquest estiu, compra prop i arriba lluny.

0: acompanya.
1: Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
0: Xarxa, compra i descobreix
2: Catalunya!
3: Mira aquest iaio tot tatuat. Però on va?
4: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
5: Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
6: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
7: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
6: Diputació de Barcelona.
8: Doncs què? Quina pel·li anem a veure?
9: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
10: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012, la millor resposta, Generalitat de Catalunya.

0: Avui tenim l'oportunitat de retrobar-nos amb un vell amic de la casa, el compositor i pianista Carlos Bianchini. Va ser aquí amb nosaltres el 2018 per presentar el seu treball Sonata dels Infants, del qual la cançó que escoltem forma part d'aquest àlbum. I des de llavors ha plogut molt i avui torna a la ràdio per parlar-nos d'una estrena molt especial que es farà ben a prop de casa nostra. Es farà a Mataró. Carlos, bon dia.
1: Bon dia, Miquel. Contentíssim de tornar a estar aquí amb vosaltres.
0: Ha plogut molt, des del 2018.
1: Sí que ha plogut, ja han passat moltes coses, però bueno, com veus, continuem tant tu com jo, no? Pues, a la normalitat de les nostres activitats.
0: Al peu del canó.
1: Al peu del canó, això mateix.
0: Si et sembla, mira, deixa'm començar recordant aquella visita teva a la ràdio. Estàvem en un altre estudi que ara en parlàvem així fora d'antena. El 2018 ens presentaves aquesta Sonata dels Infants.
1: Sí, correcte.
0: Com venies a presentar-nos-el? Com ha anat? Com ha funcionat? Quin balanç en fas?
1: Pues bueno, allò va ser el primer projecte de la meva música, que va ser les obres per piano. I bueno, vam fer una gira tant nacional com internacional molt bona, va tenir molt bona acollida i llavors em vaig engrescar i vam treure un segon disc en el 2019 que es diu Paisajes, que són les obres de piano i orquestra sinfònica que vam gravar amb l'Orquestra Sinfònica de Budapest, que també va ser tota una experiència. I llavors va venir el gran evento de la pandèmia, no?, que ens va deixar una mica aturats i amb incògnites. Sí que després es va estrenar finalment al Palau de la Música una de les obres del disc, el Paisajes, que el va estrenar el José Enrique Bagaria, un amic i gran pianista que tenim a casa nostra. I ara, pues, presentant aquest tercer disc, que ja era un projecte que teníem llavors, que és el de Chamber Music, o música de cambra, en format de piano i camerata de corda.
0: Aquest nou repertori titulat, si no vaig errat, La nit de Sant Joan.
1: La nit de Sant Joan, correcte.
0: L'has fet encaixar molt bé per les dates,
1: ha
0: no?
1: Ha sigut coincidència, sí? Tinc que dir. Sí, ha tingut que ha sigut una coincidència. Hi havia, sobretot, dos obres per Chamber Music molt interessants, que era el Tango Elegíaco, que també interpretarem en aquest concert, que es va estrenar l'any passat al Teatre Apolo, i estava també aquesta d'Estacions, que és una obra que fa anys que està escrita, em faltava l'últim moviment, i ha sortit La nit de Sant Joan perquè va ser fruit d'una col·laboració que vaig fer amb una copla l'any passat. L'any passat vaig a presentar un projecte amb la Copla Montgrins i una mica d'empapar-me en totes aquestes sonoritats i aquestes essències de la música de casa nostra, doncs va sortir aquesta obra, La nit de Sant Joan, i ja pensada per un format no per copla, sinó pensada per un chamber music.
0: En quin repte t'has anat trobant, no?, a mesura que has anat component aquestes peces?
1: A veure, per mi la composició és que sempre surt, quan surt, surt d'una manera molt fluida. Vull dir, vaig redescobrint una peça que estava amagada. Mai tinc la sensació de que estic creant algo nou, sinó redescobrint i traspassant a paper i a lo que és un format d'obra, pues lo que vaig redescobrint, no? T'impregnes de sensacions, de records. Sempre hi ha un leitmotiv, hi ha un argument en la música que tinc basada, pues, en això, en records, en pensaments, sentiments, coses que em passen i coses que em passen que no té que ser coses molt èpiques, vull dir, són coses quotidianes, i d'aquí, pues, es va transformant l'obra fins que finalment està clara que és així. I llavors ja comença la segona fase de producció, que és presentar-la, escriure els arranjaments, escriure tot el que són les parts, en el cas de que no sigui per piano sol, no? Uh-huh. I llavors tenim aquí a Mataró l'oportunitat de fer una estrena i dic, doncs vinga, anem a estrenar les obres, anem a presentar-les.
0: Clar, en aquesta ocasió no vens sol, sinó que vens molt ben acompanyat per la Camerata Internacional de Barcelona.
1: Correcte.
0: Com va néixer aquesta col·laboració i com ha estat el procés de treballar plegats?
1: Pues el procés, el treball amb ells ha sigut de molts anys, sobretot amb el concertino, que és el José David Fuentmayor, és un gran violinista que tenim aquí, i l'any passat, que es van organitzar un cicle de música clàssica, ells ja van interpretar diverses coses a Camerata, i m'agrada molt perquè és una companyia molt dinàmica, és una formació molt jove també, té molt de talent, i molt versàtil. Llavors ja va ser, jo me'n recordo, en una col·laboració que vaig fer violí piano amb el José David, li vaig dir, escolta, jo tinc un projecte per Chamber Music, ho podríem fer amb la camarada que tu hi ets. I em va dir, sí, pues, si surt l'ocasió, endavant. Mm-hmm. Perquè això també és un repte, no?, per les formacions, el treballar amb un compositor, obra nova, obra inèdita, són nous llenguatges, i vull dir que a vegades és més fàcil, no?, les quatre estacions de Vivaldi, que ja se la coneixen, i és un compositor que potser han tocat molt, de, sobretot, fer un programa complet d'un compositor nou amb obres d'estrena, no? El treball ha sigut meravellós, està sent meravellós, perquè, sobretot, quan tu composes a casa teva o amb el piano, no?, tens sempre una visió molt parcial, no?, de l'obra, te la imagines, però clar, allò després es transforma en orquestra sinfònica o en aquest cas en una orquestra de càmera, no? I quan sents per primer cop en els assajos, a mi sempre em costa molt els primers assajos perquè clar, és el primer cop que la sents i estàs més gaudint que una mica per la feina que tens que fer, no? Però també és un altre procés de redescobrir, no?, l'obra i les sonoritats, doncs, quan comencen els assajos, no? I quan fas aquest redescobriment, doncs, amb companys i amb altres solistes i amb altres instrumentistes, doncs, és meravellós.
0: Clar, suposo que la peça continua evolucionant, no?
1: Sí, sí, té totalment.
0: El teu punt de vista, però després ha d'evolucionar també o ha de seguir creixent, no?
1: Correcte, o sigui, jo crec que segurament si ve Beethoven i sent la seva sonata de les que feia abans i les veu ara, doncs segurament reconeix la seva sonata, però veu l'evolució. Jo crec que les obres tenen vida pròpia i evolucionen a part del compositor. El compositor ja quan la treu, i sí que pot anar fent alguna revisió, alguna cosa, però quan l'obra ja està composada és així. Però sí que l'obra és com un ente vivo, no? És un ente independent de que amb el temps, amb orquestres que les van interpretant, amb gravacions que es van fer, pues les obres van cobrant com vida, no? Van cobrant com una autonomia pròpia i una evolució pròpia en els paràmetres de la pròpia obra, però sí, realment l'obra des dels assajos a l'estrena a d'aquí a la gravació, a d'aquí uns anys, va evolucionant totalment. Mm.
0: Clar, hi ha un moment també en el que tu has de dir prou fins aquí. No sé fins a quin punt ets tu, com a compositor, de donar-li aquest final a la peça, o és la peça pròpia o el conjunt, que, no, que us diu ja fins aquí.
1: No, jo crec que la peça ja... O sigui,
0: o seria infinita, no?
1: Jo crec que és com un fill, no? Vull dir, tu li pots ensenyar, educar, no?, donar unes eines de paràmetres, però bueno, després es converteix en adult, no?, i
0: es
1: fa la seva
0: volar,
1: vida,
0: no?
1: I correcte, el deixes volar i escolta, i és una cosa que per mi les peces un cop surten i ja les interpreten altres artistes o estudiants o en altres registres, doncs va agafant la seva evolució. Sí que és bo, a vegades, jo parlo amb gent que interpreta les meves obres o centres educatius, doncs llavors conviden el compositor, fan alguna audició, pot fer aquell comentari potser que no està explícit a la peça i que pot guiar més a l'estudiant o a l'intèrpret, però sí que realment després cada interpretació és única i cada interpretació d'aquella obra doncs, s'enriqueix la pròpia obra.
0: Mm-hmm. Clar, musicalment parlant, com es transmet la màgia, no?, el misteri, l'energia d'una nit com la de Sant Joan en cada una de les teves peces?
1: Pues la nit de Sant Joan, bueno, el Sant Joan és molt especial per tots, suposo, per mi també, jo tinc molt record de la infantesa, però jo m'he traslladat molt en com tres parts, no? La peça, tres moviments, al principi és com una contradansa, no? Perquè jo sempre penso que la nit de Sant Joan, almenys quan era jo petit, ja començava després de dinar, no?
0: Ja.
1: Que ja a la tarda preparàvem la foguera, jugàvem amb els nens, jo me'n recordo allà a Sant Quirze, que feia els estius, ja havies acabat l'escola, ja portaves uns dies amb els amics, i llavors ja era com... preveure que alguna cosa passaria i que seria una nit especial, però ja començava pues, a primera hora de la tarda. Llavors, la primer moviment és com un format de contradansa, no?, d'alegria, de neguit, de que alguna cosa passarà. Hi ha una part entremitja d'aquest primer moviment que és una miqueta més líric i és una miqueta aquest misteri, aquest que passarà, no?, això que emplema tot, no? El segon moviment sí que és un segon moviment molt líric, que és una cançó, i el tercer moviment, pues, pues, ja és una festa pues, de Sant Joan, no? Lo que és la festa amb amics, amb família, amb la gent del municipi, no? Que sempre és una nit una mica màgica per aquest tema de trobar-nos al voltant d'un foc, no? Jo me'n recordo que sempre fèiem una foguera molt gran allà on estàvem i baixaven els veïns i, bueno, estirant els petardos i es feia una mica la nit aquesta, no? Però sempre la recordo com una mica des del record de la infantesa, no?
0: Mm-hmm. Quan parles de moviment dins del disc, ens referim que hi ha diferents cançons o peces que fan referència a aquesta temàtica?
1: Sí, o sigui, sempre en les meves peces una mateixa peça té com diferents moviments, diferents subcançons, no? Per dir-ho d'alguna manera, és una cosa molt que es fa en música clàssica. En aquest cas és una forma de tres parts, de tres moviments, no? Que és una forma, doncs, que amb les sonates de música clàssica, això sempre. I sempre és una fórmula que a mi m'acostuma a funcionar molt bé per explicar una mica tot el relat, no? Que engloba l'obra, no? Tota la dramatúrgia.
0: Mm-hmm. Serà aquest diumenge, dia 21,
1: a Mataró, a l'Auditori de la Fundació Iluro.
0: A l'Ateneu Centre Cultural.
1: Sí, dintre de la programació de concerts del Teatre Foment, que també he participat altres anys, i que el senyor Vilà pues, vam parlar de fer aquest estreno, pues, es farà aquest diumenge a 6 de la tarda pues, aquest concert, aquesta estrena.
0: Estrena tant... mundial?
1: O... Sí, és estrena absoluta, vull dir, tant de la nit de Sant Joan com d'una altra peça que hi ha, que es diu Estaciones, no? Les estacions. Uh-huh. I les estacions... A veure, jo tinc que dir aquesta peça, que és una peça que m'agrada... O sigui, m'encanta estrenar-la. És una peça que ja fa anys vaig escriure la primavera, vam escriure l'hivern, vam escriure la tardor i ens faltava l'estiu, no? I, uh-huh. I per què aquest desordre d'estacions, no?
0: A veure, per què comencem per la primavera?
1: Comencem per la primavera perquè això és una mirada retrospectiva de les etapes de la vida, no? I llavors la primavera comencem per l'adolescència, no? Com aquest esclat d'emocions, aquest esclat a la vida, aquest voler, uah, que meravellosa és la vida, ho tinc que aprendre tot, no?
0: Yeah.
1: Després passem a una altra etapa que ja és a l'hivern, no? Que a vegades hi ha etapes més fosques, no? En aquesta, perquè et vas fent adult, vas aprenent coses, les coses a vegades s'aprenen pues, a bones i a dolentes, no? Vull dir,
0: sí.
1: és la fase, no?
0: Una etapa més fosca que serveix
1: més
0: també
1: fosca,
0: de...
1: Més fosca, però que, bueno, que enmig de la cançó també, no? També hi ha una part molt de llum, sempre jo crec que en la foscor ve la llum i marca una mica el camí, no? Després ve el otoño, no? Que l'otoño pues, és un vals, no? Que és una part de l'altra etapa una mica potser més adulta, madura. I llavors faltava l'estiu que vaig acabar d'escriure fa poc. I tu em diràs per què? Jo dic, pues, m'ha costat molt perquè és l'única etapa que he tingut que visualitzar. És a dir, l'estiu per mi representa l'última etapa. Mm-hmm. L'etapa de la bellesa, l'etapa de la sabidoria, l'etapa de les cicatrius, no? L'etapa de la reflexió, però també un altre cop pues una etapa de que jo visualitzo com lo mejor tiene que venir, no? I jo sempre penso que fer-se gran o potser aquesta última etapa que ja s'ha assolit, suposo, objectius, no? Potser et queda algú per assolir o ja no el vols assolir, no sé, però que ja és com una alliberament i és un altre cop com tornar a aquesta mentalitat d'adolescent, però des d'una part més de terra, no? Més de terra i foc, vull dir, i per això l'estiu. Llavors és un moviment que he composat ara farà 4 setmanes, vull dir, ha sigut...
0: Acaba de sortir del forn.
1: Acaba de sortir del forn. És la peça més curta que he composat, el moviment més curt, perquè dura, no arriba a 3 minuts, generalment tots els moviments són 3 i pico, 4. El que passa és que aquest és una visualització, és perquè encara no m'hi trobo, no?
0: Ja.
1: Vull dir, ara faré 50 anys, vull dir que ja entrem una mica cap allà, però bueno, jo crec que jo m'estic imaginant aquesta etapa pues, com més tardia, no?
0: Uh-huh. Això també es traduirà cap a plataformes digitals, discos...
1: Sí, ara fem l'estrena, m'estic treballant. No hem volgut gravar el disc abans de l'estrena per tenir les primeres sensacions del directe, també, de si s'ha de fer algun correccions, les orquestracions, que això sempre ho deixo, rodar una miqueta el programa, i si llavors a mi m'agradaria, si fos possible el juliol i si no serà el setembre-octubre, ja entrar en estudi per gravar el projecte. Són obres que s'han de gravar, són inèdites, i sempre m'agrada tenir el catàleg una mica com a referència, no, pues, publicat. I evidentment es farà disc, plataformes digitals, com tots els processos que actualment els músics pues, tenen que distribuir. No?
0: Clar, és que ara et preguntaré com veus el panorama actual de la música, perquè ens vam veure el 2018 i durant aquest temps crec que allò de Spotify, Apple Music, coses aquestes, sí. Si existien no es coneixia tant,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Encara anàvem amb CD, vull dir que, i ara això ja és una mica...
1: Sí.
0: Tu com ho veus això? Que no es consumeixi disc físic, que tot vagi a través de plataformes, si condiciona una mica a l'hora de compondre, no? Que...
1: Jo el concepte de...
0: A l'hora de vendre música,
1: sí.
0: No?
1: A veure, per mi el és com un escriptor, com t'ho diria jo. Jo crec que els músics, encara que no hi hagi un CD físic, no? Jo crec que els músics o els compositors o els intèrprets tenen que publicar àlbums, no? El que és el concepte d'àlbums, no? Sí que ara, en altres músiques, se da un pelotazo con una canción, no? Però bueno, en el meu cas, jo publico catàlegs de les meves obres i tenen el format de l'àlbum. Cada obra sempre té una dramatúrgia, cada obra té un període de composició, una intenció de composició, i llavors això s'engloba dintre de lo que és un àlbum, no? Així com els sonates dels infants, o els paisatges, o ara que serà aquest de la nit de Sant Joan, no? Llavors, per mi és molt important el treballar el concepte d'àlbum, que és un recull de les cançons que tenen una certa analogia per formar, i l'analogia és com un escriptor, no? Que encara que escrigui relats literals, després els engloba i els publica. Després, aquesta publicació, que pot ser digital o pot ser física, sí, perquè actualment hi ha eines físiques i digitals, però bueno, en el meu cas sempre m'agrada tenir unes mostres de físic, perquè realment en els concerts m'ho demanen, i sempre m'ho diuen, m'hi diuen, no, si jo no tengo ni CD, però vull dir, és una manera de firmar, de fer una signatura,
0: sí, sí, sí.
1: Al CD, no? I tenir com un merchandising, no? És com aquella camiseta que et compres i que mai tens, o aquella tassa de té o de cafè que tens allà i que potser no fa servir, no? Però bueno, sí que hi ha això, jo tinc que dir que tinc tots els discos que em vaig comprar, els tinc allà i a vegades els poso, però si no també formen part de tenir-los. I evidentment, després la publicació en xarxes socials, en Spotify o tots els canals aquests, que això ja... Jo, en el meu cas, a través de la discogràfica, una mica són les plataformes que et col·loquen, que tens que ser-hi, perquè la gent...
0: Clar.
1: Et coneix per això, inclús els programadors, els promotors, o inclús vosaltres, no? La gent de la ràdio, escolta, estàs en Spotify, YouTube Music, o no sé quantes hi ha 50.000, i llavors sempre per posar música, no? Llavors jo trobo que és una eina molt còmoda a nivell de venda de música. Clar, això ha canviat molt.
0: Creus que has pogut arribar a parts del món que potser físicament...
1: Sí, sí, o sigui, per exemple, ara estem en un període que ja he fet alguns concerts als Estats Units, també vaig entrar dintre d'una associació d'artistes i promotors d'allà dels Estats Units, i vaig anar al Congrés ara a Nova York, i em coneixien d'això, dels Spotify o de les xarxes socials. Vull dir, jo no sóc molt bon amb això, ni a nivell d'usuari, no? Però sóc bastant a l'antiga amb això, però sí que realment és un mecanisme per donar-te a conèixer, per presentar la teva música, i després, pues, bueno, que surtin, que et convidin, que et demanin la música, que et joguin les partitures per interpretar-les, que després et demanin que vagis per escoltar els assajos o l'estrena. I llavors, bueno, jo trobo que són plataformes que actualment tenim a l'abast, que antigament no, i si no tenies un CD el tenies que enviar, doncs imagina't, en FedEx,
0: clar,
1: a totes les parts del món, doncs ara, doncs amb un clic no ho tens. Té pros i contres, no, com tot, però bueno, són coses que jo a vegades dic, no? O sigui, hi ha coses que han venido para quedarse, no?
0: I allò de... Com ho diuen en castellà? Si no puedes luchar, únete, sí, a tu enemigo, no?
1: Sí, únete a tu enemigo, i també amb el teu criteri, perquè jo crec que és important, perquè a mi també la discogràfica em va dir, no, però podries anar publicant LPs, o per exemple, el que parlàvem abans dels moviments, no? Podries publicar només un moviment d'una obra. Bueno, doncs això no enquadra molt amb amb la meva idea de l'obra. L'obra té tres moviments, i llavors, ah, però entonces no és un LP, bueno, doncs llavors publicarem un àlbum o un senzill, no sé com va, no? Però tu pots tenir dintre d'això, dir, bueno, doncs jo el meu criteri sí que el vull tenir i vull fer força una mica per dintre d'aquesta eina, doncs, fer una mica la teva manera, no?
0: Carlos, després de tants mesos de composició i assajos, com gestiones els nervis i l'emoció d'aquesta estrena mundial, universal?
1: Sí. Bueno, més que nervis, és una mica entusiasme, no? És un entusiasme per compartir amb tot el públic per primer cop, pues, una mica el que estem nosaltres redescrivint en els assajos i jo en la composició, no? Sempre és una data important el primer cop que es presenta. I com ho gestiono? Bueno, no, amb naturalitat, no? És una part més del procés. I l'única cosa sí que et tinc que dir, Miquel, que a mi cada cop em costa més interpretar la meva música i sobretot el meu primer cop, no? Perquè jo, per exemple, me'n recordo que el Paisajes, quan van gravar el disc, no? Que de sobte començava a sonar l'orquestra, senties tots aquells colors i de sobte tenies que tocar el piano i al mig. Yeah. I jo no volia tocar el piano per gravar-lo, jo volia estar sentint-lo, no?
0: Yeah.
1: I per això quan em van dir d'estrenar-lo al Palau de la Música, jo vaig trucar al José Enrique i li vaig dir, sisplau, és que jo la vull sentir al patíbut i la vull gaudir com a compositor de sentir l'obra, no? I sí que et tinc que dir que bueno, sí, et demanen que la interpreti el mateix compositor i m'agrada molt, no? Però que a vegades penso, m'encantaria estar en el pati botega sentint-la, no?
0: Ja, disfrutant-la, no?
1: Sí,
0: perquè sempre hi ha aquell component personal, no?
1: Sí, clar, perquè pensa que l'art de la música és efímer, no? O sigui, un cop ha passat, ja queda en el record, no? I després tens les gravacions, tens les partitures, no? Però no és com una obra d'art, com una pintura, una escultura, que quan acaben, jo això sento admiració, enveja, no? Un pintor pinta i després està a l'exposició mirant com la gent mira la seva obra, no? I ell la pot gaudir també com a espectador. En el nostre cas, clar, si tu tens que interpretar-la, pues, no és el mateix, evidentment.
0: Pel concert d'aquest diumenge, quin tipus de públic creus que pot encaixar?
1: Jo crec que la música és per tots. La música sempre ha sigut un valor universal, no té edats, et diria de 0 a 200 anys, si visquéssim. Vull dir, la música transmet emocions, la música s'escolta, la música es veu, i jo crec que és per tots els públics. És una música, vull dir, molt argumentada. Jo també explicaré una mica les obres, sempre m'agrada explicar-les, perquè sempre és una cosa que pensava, no? Ostres, si Rachmaninoff estigués aquí, li preguntaria mil coses, no?
0: Sí, de fet, soc molt fan, perquè sempre et dona un punt de vista... Sí que és el personal, no? I a vegades en l'art també es parla de que cadascú
1: totalment.
0: Hi ha d'arribar a un tipus de missatge, però jo particularment sí que també agraeixo que em donin un punt de vista i després si jo vaig pel mateix camí, perfecte, sí. Si no, doncs faig el meu, no?
1: No, totalment, però... I a més jo puc donar la base de la inspiració, no? Després cadascú ha viscut la seva nit de Sant Joan, vull dir, que
0: sí,
1: això
0: sí.
1: És un... o les estacions, no? I llavors això es fan aquestes interconnexions en l'art que és meravellosa entre creador i l'espectador, no? I per això és un art viva, no? Les arts per això són vives. Però realment, sí, jo crec que és per totes les edats. Tothom està convidat a que vingui, gaudeixi i obert al públic.
0: Vinga, tothom aquest diumenge a les 6 a l'Ateneu Centre Cultural a omplir tot l'aforament.
1: Vinga.
0: Per aquells que no es quedin sense butaca, per on més passaràs, Carlos?
1: A veure, nosaltres després d'això, jo, més que gira d'això, és que tinc una altra estrena al setembre. És una estrena o residència en el Teatre Paco Raval de Madrid. És amb una col·laboració d'un altre tipus de música, que també estem treballant, amb un artista visual que es diu Elena Juárez. Llavors això serà la primera setmana de setembre. Llavors no em podia carregar molt a l'estiu, perquè ara entro, un cop estrenat això, la segona fase, a part de la preparació del disc de gravació aquesta, és la composició d'aquesta nova performance musicovisual que farem aquí al Teatre Paco Raval, que serà al setembre, amb 2 setmanes de residència. I llavors, un cop passi això, al novembre sí que fem una minigira per als Estats Units presentant obres i després a la tornada esperem ja engegar una mica la presentació del disc amb actuacions de la nit de Sant Joan.
0: Quan ho podrem escoltar? Per plataformes? El dia
1: a veure, no t'ho podria dir. A mi m'agradaria gravar el juliol, mescla setembre-octubre. El que passa és que com ja en tots aquests projectes, saps? Jo sempre soc, amb això sempre calculo malament, Miquel. Jo amb això sempre ho veig molt positiu. Però després escolta les coses, que si la mescla, que si tal, que si qual, que si tenim calor de Madrid, que si...
0: Quan es pugui.
1: Sí, quan es pugui. O sigui, abans de l'any. Si no, a veure, a mi m'agradaria comprometre'm que per Nadal estigui al disc. Jo t'avisaré, vull dir que si, si quan el tingui t'aviso i si no el presentem aquí, però si no, a muy males m'agradaria tenir-lo per Nadal ja poder-lo presentar.
0: En tot cas, més enllà de la data de publicació, animar tothom a viure la música en viu, que
1: totalment,
0: és totalment diferent totalment, a poder-lo escoltar a casa amb una plataforma digital o un disc.
1: I tant.
0: Perquè el que es viu en un concert en directe,
1: és una experiència.
0: En una audició, és una experiència que, com deies tu, no tornaràs a viure res igual que el que has viscut en aquell moment.
1: Queda
0: no?
1: només en el record. Sí, sí, totalment d'acord.
0: Carlos, moltes gràcies per venir. Ha sigut un plaer tornar-te a veure. Felicitats per aquest projecte.
1: Moltíssimes
0: gràcies.
1: Que vagi bé
0: per Mataró. I mira, mai se sap, potser algun dia tenim per aquí Argentona.
1: Vinga, a veure.
0: A fer
1: alguna
0: audició.
1: Clar que sí, clar que sí. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies. Fins la propera.

0: acompanya.
1: Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
0: Xarxa, compra i descobreix.
2: Catalunya!
3: Mira aquest iaio tot tatuat. Però on va?
4: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
5: Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
6: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
7: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
6: Diputació de Barcelona.
8: Cada matí, tic-tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.

El govern esmena les paraules de la consellera Núria Parlon i defensa que la prova pilot per tenir Mossos als instituts que ho demanin continua actiu. La titular del Departament d'Interior havia admès al matí de Catalunya Ràdio que el pla quedava aturat a l'espera d'una possible represa en el futur. El jutge rebutja la petició de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero d'ajornar la declaració sobre les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Zapatero haurà de donar explicacions a l'Audiència Nacional demà i dijous sobre la suposada trama de tràfic d'influències i sobre les joies. L'acord entre els Estats Units i l'Iran es podria fer públic abans de la signatura formal prevista per divendres, així ho ha indicat el vicepresident nord-americà J.D. Vance, que també ha admès que el text és força genèric i no supera la pàgina i mitja d'extensió, un compromís que ha marcat el primer dia de la cimera del G7, que avui ha d'abordar la guerra a Ucraïna. De fet, un dels punts crítics de l'acord és l'exigència iraniana que Israel aturi les hostilitats al Líban. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ja ha descartat públicament retirar-se de les zones ocupades i afirma que el text pactat no s'implica ni obligar res. La Comissió dels Mercats i la Competència obre expedient que pot acabar en sanció als 6 principals bancs espanyols per possibles pràctiques anticompetitives. El motiu és la seva estratègia hipotecària. I més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta. Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya,

0: FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del seu sou a pagar el pis on viuen. Els economistes catalans aposten per planificar els fluxos migratoris perquè els nouvinguts arribin amb un nivell formatiu més alt que faciliti la inserció laboral. Ho diu un informe després de destacar que la situació de les segones generacions d'immigrants no millora i continuen tenint més atur, més pobresa i més abandonament escolar que els autòctons. I gairebé la meitat de la població infantil del món s'enfronta a tres amenaces climàtiques combinades, segons un informe d'UNICEF. Són més de 4 milions de nens i nenes en el cas de l'estat espanyol, amb les sequeres i les onades de calor com a principals amenaces. I l'emblemàtica Sala Parés de Barcelona canvia de mans. L'empresari Jaume Sabater ha comprat el 65% de les accions, tot i que la família Maragall mantindrà la direcció. Sabater, conseller delegat del fons Snodweg, lidera projectes com el Palau Martorell o el futur Museu Carmen Thyssen de Barcelona.
1: Esports.
2: Debut amb molts interrogants d'Espanya, el Mundial de Futbol no passen de l'empat a zero contra la debutant Cap Verd. El mataroní Lamine Yamal va reaparèixer a la segona part després de gairebé dos mesos de baixa per lesió. Diumenge l'equip espanyol jugarà contra l'Aràbia Saudita. Justament de matinada empat a 1 a l'Aràbia Uruguai i empat a 2 entre l'Iran i Nova Zelanda. Avui, entre altres partits, el França-Senegal a les 9 del vespre i ja a les 3 de la matinada l'Argentina-Algèria. I avui, primer partit de la final a la Lliga de Futbol Sala, el millor de 5, Barça-Pozo-Múrcia a les 9 i en directe per Esport 3.
0: I el temps, dia de calor forta, màximes a l'interior entre 31 i 36 graus, a Ponent i a l'interior de la Conca de l'Ebre es pot arribar als 37, a la Costa Valors, propers als 30, i amb xafogó farà sol amb ruixats de tarda al Pirineu i bona mar en general.
3: 3CAT Info. Ràdio Argentona. La ràdio que t'escolta.
4: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
3: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Massa bé, massa bé.

0: a posar-nos al dia de l'actualitat esportiva amb la Lorena. Què tal?
1: Bon dia. Miquel, què tal?
0: Com estàs?
1: Molt bé, quantes coses avui.
0: Moltes, eh?
1: Arranca el Mundial.
0: Fa dues setmanes que no en parlem i en dues setmanes hi ha molta teca. Crec que ens vam quedar a les portes de saber qui seria el nou president del Real Madrid.
1: Sí.
0: Ara ja sabem que és Florentino amb un percentatge del 65-35, em sembla.
1: Correcte, sí.
0: T'ho esperaves això o què?
1: Home, sí, crec que tothom s'ho esperava.
0: Guanyaria per pallissa, sí.
1: Va fer una bona campanya, Riquelme, va fer molt bona campanya. Però, clar, al final Florentino té molt de poder, també una trajectòria molt, molt consolidada dins del Madrid i era molt difícil en dues setmanes donar-se a conèixer i donar la sorpresa, no? Va presentar un projecte bastant sòlid i encara així, al final, un de cada tres socis madridistes van anar a votar a Riquelme i va aconseguir un aval en dues setmanes, es va donar a conèixer el món. Crec que no era una feina gens fàcil i encara així ho va fer bastant bé, però bueno, encara tenim Florentino per estona.
0: 4 anys, no?, dura el mandat?
1: Crec que són 5.
0: 5? 5 anys més de mandat del Tito Florent. Clar, queda també la incògnita de si Enrique Riquelme realment tenia lligat a Haaland, no? Que era una de les promeses que va fer campanya.
1: Jo crec que sí, perquè bueno, ja venia coneixent el jugador des d'abans que ell es postulés com a president, ja com que havia sondejat a la família i s'havia reunit amb el pare i durant el mandat se'ls va trobar una reunió a Marbella i jo crec que el de Haaland no era un farol i més ara que s'ha anat Guardiola, Haaland tenia una clàusula en el contracte en el que ell pot té els seus propis drets i pot decidir quan sortir i ell es veia més fora ja del City un cop Guardiola se'n anés i això va passar i podia haver succeït perfectament si Riquelme hagués estat president del Real Madrid.
0: Des de que Florentino ha sortit escollit com a president al Real Madrid, ha confirmat com a nou entrenador, torna Mourinho al club blanc.
1: Sí. No només Mourinho, sinó 4 fitxatges. Crec que inclús...
0: Un dels quals m'ha sorprès molt.
1: Jo diré que no.
0: Del qual n'havíem parlat aquí.
1: Jo et diré que no m'ha sorprès.
0: No t'ha sorprès?
1: No. I ara t'explicaré per què. Jo crec que inclús li hauríem de donar gràcies a Riquelme perquè com que li ha tornat aquest espíritu competitiu i de bona gestió esportiva a Florentino, que feia per almenys 2 temporades que no es veia, no? Com que li ha donat aquesta motivació per fer bé les coses i per realment entendre el que li feia falta al club, i al final per unes xifres que volten els 80 milions, que és el que ha pagat el Barça per Gordon, el Madrid es fa amb 4 jugadors, 3 dels quals també estaven entre Atlético de Madrid i Barça. I al final el Real Madrid s'han portat 3 jugadors que estaven en disputa entre els tres grans d'Espanya. Això indica la bona gestió de Florentino amb aquests fitxatges i crec que el que et referies tu en quant a sorprenent potser és Cucurella.
0: Sí, sí, sí.
1: Per mi no ho és perquè ja fa qüestió d'un any, dos, en una entrevista, crec que estava concentrat de fet amb la selecció espanyola, li van preguntar sobre aquesta possibilitat.
0: Ja l'he vist.
1: I va dir que era impossible tancar-li les portes al Madrid. Ho va fer quan també li van tornar a preguntar per una possible tornada al Barça. I la qüestió estava en que Cucurella volia tornar a Espanya. Ja no estava còmode a Anglaterra, ja no estava còmode al Chelsea. I jo crec que qualsevol dels tres grans que hagués donat primer el pas li hagués promès un projecte interessant i s'hagués posat d'acord amb el club, s'hagués endut en Cucurella. El primer pas en aquest cas el va fer el Real Madrid i és el que s'emporta un gran fitxatge per mi, per uns 60 milions, que és bastant barat per un jugador Premier, per un jugador que és top mundial a la seva posició i que crec que caurà de peu.
0: Clar, no sé, a mi m'ha sorprès en el sentit que és un jugador de la Masia, no? Jo crec que deu tenir un cert sentiment Barça, però això m'ho dic jo, que poder no el té, no ho sé. I jo pensava que al final si tornaria al Barça, sobretot per, per aquesta falera de la selecció, en el qual crec que hi ha bon rotllo, no? La selecció espanyola destaca per certament, no? El companyerisme que, sí, que hi ha, i compartir banqueta amb Dani Olmo, amb Lamine Yamal, Ferran Torres, jo crec que aniria més per aquí la cosa, no? Tornar a casa, és a dir, acabar la seva carrera a Can Barça i amb un equip molt competitiu, molt jove.
1: Sí, però és el que hem dit, no? Al final, tu pots ser d'un equip, pots ser d'un altre, però al final qui t'ofereix l'oportunitat, qui t'ofereix el projecte, qui t'ofereix estabilitat, qui et dona la confiança...
0: Clar, llavors, al final... jo també em pregunto, llavors posa en dubte l'interès del Barça cap a, no? A aquelles notícies que van comentar de que sonava Cucurella pel Barça, fins a quin punt eren soroll o fins a quin punt hi havia un interès pel jugador?
1: Jo crec que sí que hi havia interès, però al final res concret, no? I quan tu fas promeses al vent, no? Que és el que sovint passa amb Julián i amb altres jugadors, que al final, amb el, bueno, quants anys hem estat amb Mbappé o al Madrid o amb Messi retorna al Barça, al final... Ja. Tant de fum, tant de soroll, pot haver un interès, però la realitat és quan es fa realment una oferta formal i no el que es comenta. I el que realment s'ha anticipat aquest moviment i ha contractat un jugador que ara mateix és un dels millors a la seva posició ha estat el Real Madrid, i a més ho ha fet una mica com Gordon, no? Ningú s'entera, no s'entera ni Fabricio,
0: ja.
1: I en un dia et firmo el jugador que serà una peça fonamental per aquest projecte. Llavors, Barça i Atlético tenien interès, però al final si el que mou fitxa i ofereix un millor projecte pel jugador i per acollir-los al Real Madrid, evidentment, Cucurella, si vol tornar a Espanya i vol trobar la seva estabilitat familiar un altre cop aquí, és normal que accepti l'oferta, no? Crec que no era algú tan concret com va ser Bernardo per l'Atlético de Madrid, que just aquell matí havia de firmar. I en un moment et truca Mourinho i et dic te quiero en el Madrid i anules el contracte que anaves a firmar. Amb Cucurella no hi havia un pas tan avançat, però és això, és que al final qui t'ofereix el projecte, qui t'ofereix la proposta, qui et concreta, qui et fa l'oferta i realment s'adapta a la teva situació, perquè al final els futbolistes hem de recordar que també són persones, que també tenen sentiments, que tenen una família, i si ell creu que ha de tornar a Espanya per motius familiars, per motiu d'entorn, per motiu de que ja no se sent a gust a Anglaterra...
0: Per motius fiscals, el que sigui, clar.
1: Doncs aquest cop la bona gestió ha sigut del Real Madrid.
0: Aquí ve el Madrid, quins fitxatges porta Mourinho?
1: Konaté, queda lliure del Liverpool, no l'ha renovat, i ja venia sonant fa dos estius i sonava a part per una quantitat econòmica, i mira, al final l'ha concedit gratis perquè no hi ha hagut un acord amb el Liverpool. Bon central, jo crec que apuntalarà bé la defensa merengue. Bernardo Silva, que com hem dit...
0: Que és del City, no? Sí. Venia bé del City.
1: Lliure, ja després d'una dècada al City, també, com Guardiola, molts anys. Per mi, centrocampista espectacular, un reforç superimportant, que li pot venir molt bé perquè és un jugador molt polivalent, que et pot ajudar tant a la construcció de pilota, baixant a rebre, et pot jugar d'un fals extrem, et pot jugar de mitja punta, repartint joc més a zones interiors. Jo crec que per qualsevol equip que hagués fitxat a Bernardo, i a més lliure, sense pagar fitxa, només la prima el jugador, és, bueno, crec que és un dels millors reforços que pots tenir en plantilla. És jugador veterà amb experiència, polivalent, eficaç, que caurà de peu, un rendiment immediat, i és el que hem dit, no? Al final l'Atlético de Madrid sembla que ho tenia fet, pel Barça també el va sondejar i de fet el jugador ho va confirmar, però al final sí que el que t'ofereix aquest projecte, aquest convenç i una proposta concreta és ser club, doncs el jugador se'n va allà i és un altre dels reforços. Després també ha fitxat a Cucurella, que ja ho hem dit, i bueno, el Real Madrid que reforça clarament en aquest mercat per menys de 80 milions enduent-se a quatre jugadors.
0: El diari AS diu que és oficial, Rüdiger es queda.
1: Sí, ha renovat el defensa alemany. Bueno, crec que és un jugador que interessa a Mourinho més que res per la seva força i la seva contundència en defensa quan està bé i quan és regular, i crec que al Madrid totes les aportacions que tingui en defensa són importants. De fet, m'he oblidat anomenar el quart fitxatge, Denzel Dumfries, també lliure de l'Inter. Uh-huh. I bueno, un jugador també veterà amb experiència que ve a fer-li la competència a Arnold després de la despedida de Carvajal. Un jugador que quan està bé és molt important i molt incisiu per la banda. Sí que a vegades se li ha criticat aquesta irregularitat, però bueno, veiem que és un jugador molt capaç, amb Holanda fa grans partits, encaixa molt bé. Després és un jugador que quan Barça i Inter es van enfrontar li va fer 2-3 gols al Barça, vull dir, al final també té aquesta capacitat i aquesta verticalitat com per arribar a dalt i ser ofensiu. Cucurella sí que compliria més aquesta faceta defensiva, encara que també és molt ofensiu perquè també ha conegut el rol d'extrem, però bueno, el Real Madrid intenta compensar una mica potser aquesta irregularitat entre els dos i veurem qui es fa amb la posició.
0: A Can Barça com estan els fitxatges? Perquè últimament veig que li pregunten a Ferran Torres sobre el futur i tira pilotes fora. Després Rashford diuen que sí, ara em sembla que no està gaire clar, no volen pagar els 60 milions.
1: No, ja no han renovat. Ja no han pagat.
0: Ja no han pagat. Per tant, queda fora?
1: Queda fora.
0: Julián Álvarez estan jugant a no sé què, a fer, no? A marejar la perdiu. No sé fins a quin punt volen aprofitar Julián Álvarez per centrar-se en un altre tipus de fitxatge top, no? Que sigui una mica la sorpresa, no sé.
1: Bueno, aquí contrasta la masterclass que està fent Florentino aquests dies amb la gestió del Barça, no? Al final, 80 milions per Gordon, que veurem fins a quin punt és car o barat. Al final potser és barat perquè el jugador cau de peu al Barça ofereix un rendiment espectacular i 80 milions per un jugador que et marca les diferències a dia d'avui potser és barat. Però bueno, comparant amb els 80, potser no arriba, 70 milions que s'ha gastat al Madrid i s'ha reforçat en 4 posicions i a més claus, crec que el Barça no està jugant bé les seves cartes. Jo ja vaig dir que per Rashford em faria una mica més de falta en quant a finalització, que acabés millor les jugades com per poder pagar 30 milions, i més si has pagat 80 per un jugador de la mateixa posició. Entenc que no hagin efectuat aquesta opció de compra. Mm-hmm. El rendiment del britànic, evidentment, impecable, perquè per números, per un jugador que venia per la posició de suplent de Rafinha, ha estat increïble, oferint un molt bon rendiment, però ja et dic, en moments decisius, en moments que has de ficar la pilota dintre els tres pals, no els ha ficat, i jo crec que això és un punt decisiu per fitxar per un equip gran, no? La teva capacitat golejadora i més jugant en posicions ofensives. I després això, bueno, la bomba de Julián, que ara sí, ara no et pagaré això, l'Atlético riu per xarxes. Jo crec que la gestió que no està fent el Barça és realment trobar, si veus que l'opció Julián s'està complicant, al final el que ha de fer el primer pas per voler marxar és ell, no? Al final Lewandowski, quan realment ja no tenia res fet amb el Bayern, que realment no volia seguir, ho va fer públic i va dir, escolta'm, jo crec que el meu cicle al Bayern, després de tants anys i després del que ha aconseguit, està acabat, me'n vull anar i me'n vull anar al Barça. I això Julián no ho està fent, no? També està tirant pilotes fora, però ja no només al Barça, sinó per anar-se'n a qualsevol altre club, a qualsevol altre club, que ja ha sonat per varis, però jo crec que el Barça no està buscant opcions més enllà, perquè el Chelsea també li va tancar portes per Joao Pedro, però al final, per exemple, jo crec que la Lliga ha fet molt mala gestió en quant a Muriqi. Muriqi és el segon pitxichi de la Lliga i se'n va a Turquia. Cap equip de la Lliga és capaç d'un cop que el Mallorca a sobre està a segona trucar al segon pitxichi de la Lliga i dir-li et vull al meu equip a sobre per un preu super assequible perquè el Mallorca baixa a segona.
0: Però què pot fer la Lliga per retenir un jugador si no hi ha cap interès?
1: Però aquest és el problema, que no hi ha no sé on està el focus quan ningú jugador de la Lliga, o sigui, ningú equip de la Lliga s'interessa per al segon pitxichi. Més de 20 gols aquesta temporada. És el que no entenc. Com deixem marxar aquest talent a Turquia? Quan és un jugador que et pot rendir 2-3 anys al mateix nivell i que es coneix la Lliga perfectament. Això és el que no entenc.
0: Mm-hmm. Clar, club espanyol, Rayo, Villarreal...
1: És que el Barça, inclús, el pot fer el paper de Lewandowski perfectament. Es coneix la Lliga com la palma de la seva mà. Et pot ser suplent de Ferran Torres durant aquests dos o tres anys en el que trobes un nou jove de futur, de garanties, i que et pot complir molt bon paper perquè es coneix la Lliga perfectament i amb un rendiment aquests anys espectacular, màxim golejador de la història del Mallorca. És que al final, si vols que Ferran segueixi sent el teu nou titular, i ara mateix per opcions de mercat, per capacitat econòmica, per situacions contextuals, no tens la capacitat com per fitxar un nou per certa quantitat de diners, perquè ja t'has gastat 80 milions en Gordon, crec que és una molt bona opció que no s'està explorant. I al final a sobre estàs posant el focus en tornar a reforçar la posició d'un extrem esquerre, que estava sonant Barcolà, ara estava sonant Diomandé, que tampoc seran jugadors barats, i et segueix faltant gol, et segueix faltant un killer. Que vale, que pots apostar per revolucionar i posar a Rafinha de nou, o Gordon, que en comptes d'extrema et jugui de nou, però no és un nou pur, i el que t'ha de ficar els gols ha de tenir una ràtio de conversió molt alta. No pots experimentar quan el Real Madrid, el teu principal competidor, està fitxant per 80 milions a 4 jugadors que els estan reforçant 4 posicions del camp, pel mateix diner que tu has fitxat a un jugador. Bueno.
0: Llavors, opcions que manega ara el Barça. Sabem alguna cosa?
1: Segueix empassinat amb Julián. No estic veient altres alternatives. He escoltat Barcolà per uns 50 milions.
0: Sí, però Barcolà també estic veient que també el tenten des d'Anglaterra, em sembla.
1: Sí, sí. Després, Diomandé, que també el tenta Liverpool i PSG, i t'estàs ficant en una baralla de gegants a la que no tens la capacitat econòmica com per afrontar una disputa econòmica amb Paris Saint-Germain o Liverpool, i després que estàs tornant a posar el focus en una posició que per mi tens reforçada.
0: És que em passen moltes coses pel cap, perquè clar, estem parlant d'estrelles i jo crec que tampoc ens pensaven que Lewandowski, tot i que era una gran estrella mundial, rendís com ha rendit.
1: Home, però saps que Lewandowski et caurà de peu, perquè al final és un golejador i aquest instint el portes nat. Que potser no pensis que la primera temporada sigui el pitxitxi, vale, però saps que menys de 10-15 gols no te'ls farà, perquè és un jugador molt consolidat i a l'equip que vagi és que al final ho porta a la sang, al marcar. I és un killer dels polivalent dels que ja no hi ha.
0: I l'altre és Ferran Torres. Sí que és un bon jugador, però és perfil Barça?
1: Sí, perquè al final Flick li està trobant aquest rol en el que ell se sent més còmode. El que passa és que per mi és molt irregular, i ja ho vam veure també ahir en el partit contra Espanya. Quan has de marcar el partit, quan tens aquesta oportunitat, dos clares, les falles, i després vens 5 partits i em marques 5 partits seguits. Sí, però també necessito que em marquis aquestes dues. Que entenc que no pots marcar-ho tot, però si són tan clares, falla coses que estan molt clares. I per equips d'elit necessita un jugador que sobretot les clares no te les falli.
0: Confies en que Julián Álvarez acabi al Barça?
1: No, confio en que no segueixi l'Atlético de Madrid, però no confio en que acabi al Barça.
0: Madrid perquè... podria ser un destí? No,
1: perquè a part jo crec que l'estratègia del Madrid amb Julián Álvarez estava un altre moviment masterclass de Florentino. Ell a la seva campanya diu: jo el dimarts oferiré 150 milions per un jugador. Ho ha fet. No va prometre que el portaria, va prometre que faria una oferta. 1. Compleix el seu punt amb el programa, fa una oferta de 150 milions formal. 2. L'encareix el preu al Barça, perquè si t'està dient que l'Atlético de Madrid ha rebutjat una oferta que supera 150
0: milions,
1: ara per molt que el Barça estigués plantejant-se una oferta de 120-130, si has rebutjat una oferta de 150 no acceptaràs una de 120.
0: Totalment.
1: Per tant, moviment de complir amb el seu programa electoral i d'encarir-li el fitxatge a un jugador estrella que sonava pel teu màxim rival. Doncs aquí està la cosa.
0: I del Mundial ha començat ja?
1: Sí, va començar el passat dijous.
0: Com el veus?
1: Bé, coses molt interessants, molt interessants. Bueno, va començar així una mica a lo grande, no? Tres targetes vermelles en el primer partit inaugural ja.
0: Ah, sí? No ho sabia, això.
1: Dos de Sud-àfrica, una a Mèxic. Al final Sud-àfrica va intentar a vegades conduir la pilota, però amb molt poca precisió als passes, moltes pèrdues a camp propi, molt dolents en córrer a l'esquena quan els hi filtraven un passe, i bueno, i aquestes pèrdues en camp propi, i bueno, al final la superioritat que té un equip com Mèxic, doncs van acabar amb un resultat de 2-0, amb un destacat extrem mexicà, Julián Quiñones, molt, molt incisiu, molt vertical, va finalitzar moltes jugades, sí que una mica egoista perquè intentava finalitzar-ho tot ell, però bueno, que el va donar l'escaparate i ja està sonant per equips europeus, que el Mundial també serveix per això.
0: Sí, de parador, per donar la campanada, no? Per entendre'ns, de cara a la pròxima temporada. No? Vaig poder veure res molt poc el partit de Canadà i Bòsnia.
1: Sí, 1-1.
0: Jo pensava que estaven jugant a una primera territorial.
1: És que aquesta és la cosa.
0: Perquè
1: que...
0: vaig veure d'un nivell... És que no sé si dir-ho, però inclús jo poder seria capaç de fer o de moure la pilota millor. I mira que no d'això, però... va ser un dels partits fluixos, no?
1: És que estem veient partits que a priori sonarien dels més avorrits, són els més increïbles. Jo he vist un Haití-Escòcia que per mi ha sigut un dels millors partits que portem fins ara. Però després ens trobem un Espanya-Cabo Verde o un Suïssa-Qatar que t'acaben amb empat i que el partit és avorrit amb ganes.
0: Mhm.
1: L'altre partit ahir que em va encantar va ser Bèlgica-Egipte, que van empatar. Sí que en moltes parts va ser molt superior Bèlgica, però a mi la selecció d'Egipte em va encantar, i amb jugadors que dius per posar-li el focus, però ja. I aquesta és la cosa, que partits que a priori t'esperaries que un rival o una selecció per nom fos molt superior, estan plantejant partits que no saben com gestionar-los i que no acaben de trobar aquesta eficàcia o aquesta superioritat que s'esperava, no? I, bueno, sobretot amb Espanya, crec que l'exemple més clar, Suïssa-Qatar també, Canadà-Bòsnia, partits molt avorrits que a priori t'esperaries més, però que, bueno, que al final t'ensenyen que al final qui està en un Mundial és per algú, per mèrits propis, perquè hi ha molts que no han passat directes i que, bueno, tothom s'ha de mereixer aquesta plaça i jugar uns play-offs i jugar partits i al final aquesta ja és perquè s'ho mereix. Però, bueno, que els equips africans i asiàtics, de moment molt bé, molt plantejant coses molt sèries envers equips que a priori sonarien més potents, i, de fet, equips asiàtics encara no han perdut un partit contra equips europeus. Això crec que t'ho diu tot. El Canadà-Bòsnia, al final Bòsnia va fer un molt bon partit a jugades a pilota aturada, no? Amb els corners, amb faltes, amb sacs de banda. Canadà volia mantenir la possessió, però li costava trobar encert en passe en aquest últim terç del camp. Era més incisiu, potser Bòsnia, amb menys tocs. Sí que és veritat que quan va entrar l'Arin, que va ser el que va marcar el gol, ja fixava centrals i hi havia una estructura més simètrica de l'atac de Canadà, però al final també tenia pèrdues ràpides quan recuperava. Bòsnia era més letal a les transicions, Canadà també li costava defensar l'esquena, deixava poca gent enrere perquè acumulava molta gent a camp contrari. Bòsnia amb pressió alta també perdia pilotes quan Canadà li apretava. Bueno, al final sí que Buchanan donava una mica més de profunditat i eren més incisius per la seva banda, però els dos envers equips amb pressió alta perdien moltes pilotes, i sobretot Canadà, que volia mantenir la possessió i ser més incisiu en l'últim terç, no ho va aconseguir.
0: És tan important la derrota d'Espanya d'ahir, perquè avui ja tots ja és hecatombe de la selecció espanyola, com pot ser que no hagin superat a Cabo Verde i Cabo... no ho dic bé, Cabo Verde, jo crec que ahir celebraven l'empat com una victòria, perquè jo crec que no s'esperaven sortir vius del partit amb la selecció.
1: Bueno, crec que el d'ahir va ser un empat, però que tothom es queda amb el sabor de derrota, no?
0: Però és tan greu com és?
1: A veure, sí i no. Sí, perquè dones una imatge pèssima a la teva arrencada al Mundial, perquè és el partit més fàcil, a priori,
0: ja,
1: del grup. Sí que és veritat que ningú s'esperava un plantejament tan seriós defensivament de Cabo Verde, amb una estructura tan ben plantejada defensivament, en el sentit de que era un mur i allò no passava ningú, excepte dues o tres ocasions que al final les ha de tenir Espanya sí o sí, perquè es vivia en camp contrari, però aquesta les basculacions perfectes, les cobertures perfectes, els tackles perfectes, els jugadors d'Espanya no sabien com trobar filtrar passes, però per mi aquest és el problema, que en un Mundial en equips que són a priori inferiors a tu, alguns sí que et sorprendran i intentaran fer-se amb la possessió i anar per partit, no? Va ser el cas d'Egipte, que en cap moment, menys quan Bèlgica sí o sí per superioritat el feia endarrerir-se cap a porteria pròpia, ja un cop Egipte va marcar el primer gol, però que quan podia mantenia la pilota, mantenia la possessió. Aràbia Saudita ahir igual, la primera part inclús per mi va tenir més percentatge de possessió Aràbia que Uruguai. Però bueno, a priori els equips que són més inferiors a tu, no? com Qatar, com, yeah, com en el cas de Cabo Verde, plantegen un sistema més defensiu, però que aquest percentatge d'efectivitat defensiva fos tan clara no s'esperava ningú. A més, a un porter de 40 anys que no el coneixia ningú, que també es va fer el seu partidàs.
0: Sí, sí.
1: És veritat que se'l va exigir 2-3 cops, però bueno, els 3 cops que se'l va exigir va estar imperial.
0: Uh-huh.
1: I la cosa és que ja no només en aquest Mundial, sinó en equips que són de mantenir la pilota i de jugar en construcció i de mantenir la possessió de pilota, contra aquests rivals que són inferiors a tu i que et plantejaran sí o sí un partit defensiu, tu has de tenir els recursos suficients, i més sent una selecció superior, de saber com trencar un bloc baix.
0: Uh-huh.
1: I cada cop ho estem veient menys, que quan et plantegen un sistema defensiu molt sòlid, que cada cop els equips milloren més en defensa i saben com fer millor les coses, que tinc la sensació de que molts equips no saben jugar contra un bloc baix i no saben com trencar-lo. Al final el que necessites amb aquest sistema són jugadors encaradors per la banda, jugadors que et sàpiguen jugar a molts pocs tocs en espais reduïts, no? Que moltes ruptures a l'espai, ocupar els espacis indefendibles, encarar constantment, moure ràpid la pilota, encarar, filtrar, jugar ràpid, a pocs tocs, i no, Espanya no ho va saber fer. Rodri, per mi, enlentia la circulació una barbaritat. Pedri, per mi, ahir va estar molt desacertat, va perdre moltes pilotes i no va ser capaç de fer aquests passes tan clars, excepte un o dos, als que ens estem acostumats. Lamine, és veritat que venia de lesió, però crec que podria haver sortit una mica abans.
0: Uh-huh.
1: Nico Williams igual. Dani Olmo, per mi, va entrar molt tard, perquè és un dels millors jugadors que té a Espanya en saber jugar a pocs tocs en espais reduïts i quan l'equip rival està en un bloc molt compacte. I Oyarzabal és el primer cop des del 1960-1966 que un davanter en una fase mundialista no toca una pilota en 30 minuts, no va intervenir. Ferran, les dues clares que té les falla, així no et pots presentar un Mundial. És que dones una imatge pèssima. Entenc que és el primer partit, que clar, encara t'estiguis acostumant.
0: Que encara... L'excusa del seleccionador venia aquí, no? Era el primer partit, la primera presa de contacte de tot el... No? De tot el conjunt, i a veure, no? I que això anirà millorant.
1: Sí, això és el que a priori s'espera, no? Però és que al final, si ara tens una Aràbia Saudita que et fa el mateix plantejament, però que és una mica superior a Cabo Verde, bueno, una mica, bastant, a priori, plantejaràs el mateix partit? Què passa? Que ja no sabràs jugar contra un equip defensiu i t'esperaràs a veure si cau a la pròrroga o als penals? Això ja és un Mundial, això és d'aprendre a jugar amb equips que et plantegen un joc obert i ofensiu i saber defensar en transicions, com aquells que et plantegen un joc defensiu, esperar-te i sortir al contraatac. perquè al final Cabo Verde també va tenir dos o tres contraatacs i els jugadors d'Espanya es quedaven a dalt. Escolta'm, que també et poden marcar en un contraatac. Mm-hmm. Donaves per fet de que el fallarien o de que no connectarien el passe.
0: Però te l'arriben a marcar i...
1: Jo entenc que Luis de la Fuente diu, vale, primera presa de contacte, estem arrencant, s'estan formant les sinergies de grup, tinc jugadors lesionats, però ja amb dos o tres jugadors deixaves una mica de dubtes a la convocatòria. Per mi Àlex Baena potser un incògnit, Jeremy Pino, Gavi perquè venia de jugar pocs partits, i ara fas una alineació en la que poses a Gavi de fals extrem perquè Cucurella s'obri per la banda, però que va ser per mi el millor del partit, Cucurella fent ruptures i després tornant a filtrar el valor a la pilota a l'àrea.
0: Va ser el més desequilibrant,
1: sí,
0: no? Sí,
1: va ser el més desequilibrant. I
0: li veies una certa actitud, no?
1: Sí, li veies una certa gana, una certa de saber com fer bé les coses. Un dels millors mètodes per trencar un bloc defensiu és intentar que un jugador atregui a un o dos, ocupar aquests espais indefendibles i fer ruptures a l'espai, a l'esquena, tota l'estona, constantment. I Cucurella és l'únic jugador, per mi, que ho va entendre, perquè és l'únic que trencava per el flanc esquerre a l'esquena del lateral. I per mi és el que havia de fer. Però és que el connectaven amb ell molts pocs cops. I sembla que el partit va canviar una mica quan va entrar Lamin i quan va entrar Nico. Però què hem d'esperar? Que contra Cabo Verde entri Lamin i Nico per poder fer... Un gol.
0: Tampoc no et pots jugar tots els partits a un o dos jugadors, no?
1: És que aquesta és la cosa. Tenint un equip com Espanya, has d'esperar que t'entrin la Mini Nico venint de lesió per poder fer alguna cosa contra Cabo Verde. No és la imatge que has de donar.
0: No, clar.
1: I aquesta és la qüestió, que si Aràbia et planteja un partit similar, a veure quin és el plantejament d'aquesta setmana per aprendre a jugar amb un bloc defensiu. Per mi aquí està el problema.
0: Jugant diumenge, a les 6 de la tarda.
1: Diumenge a les 6.
0: Aràbia contra Aràbia Saudita.
1: Que és que Aràbia ahir va fer una primera part en el que va marcar una pilota aturada, en el que en els últims minuts podia haver marcat 1-2 i s'ho estava mereixent. Sí que Uruguai va ser dominant i quasi 20 tirs a porta a la segona part i va tornar a ser aquesta selecció uruguaia de Bielsa reconeixible. Però és que al final, si concedeixes un gol en aquests minuts àlgids de l'equip rival, i al final el porter també ho va parar tot, porter que juga a la segona divisió d'Aràbia, Mohamed Al-Owais, i que per mi té un nivell espectacular com per jugar a primera d'Aràbia o inclús a Europa, que es va fer unes 10 parades entre els tres pals, i al final Uruguai 1, Aràbia 1, Espanya té la sort que tot està igual que quan va començar i podem començar de zero. Però a veure quina imatge et dones contra una Aràbia que també et plantejarà més o menys el mateix esquema que t'ha plantejat Cabo Verde, amb jugadors una mica més importants com Salem Al-Dawsari, que va ser el que li va marcar Argentina en el passat Mundial i que li va donar la victòria a aquest conjunt, o com Musab Al-Hawair, que és el jugador promesa d'aquesta selecció. Bueno, amb ganes de veure què planteja Luis de la Fuente contra un esquema de partit que a priori seria igual, i que per mi Uruguai a la segona part quan va fer els canvis sobretot per al costat de Canovio, 25 remats, 10 a porta, molta lateralitat, centres, tirs des de fora, una selecció plenament reconeixible d'un històric Marcelo Bielsa, no? Que la primera part no semblaven ells, perquè era un equip passiu, poc elèctric, no pressionant, però al final jo crec que Uruguai pot acabar sent incisiu a Cabo Verde, i com tu no sàpigues trencar aquest bloc defensiu d'Aràbia, o et passi com a Uruguai que tornis a empatar, les sensacions jo ja sí que no sé quines seran.
0: Per anar acabant, sorprenent l'empat a 2 d'Iran i Nova Zelanda.
1: Aquest partit encara no l'he pogut veure, m'he de veure el resum.
0: Em sembla que jugaven ara...
1: Jugaven crec que a les 3 de... 3-4 del matí.
0: I a seguir, el partit d'avui a les 9, França-Senegal.
1: Sí, partides. Tothom que li agradi el futbol a veure aquest partit, perquè és que Senegal té jugadors increïbles. Bueno, per qui no coneixi, Koulibaly, que va ser defensa del Nàpoles, del Chelsea, Mamadou Sarr, també, cantarà del Chelsea, Després Idrissa Gueye de l'Everton, ha jugat al Paris Saint-Germain, a Patecís del Rayo, Pepe Matassar del Tottenham, Ndiaye del Bayern, Pepe Gueye del Villarreal, i recordem que per alguns ho serà i per altres no, és el recent campió d'Àfrica.
0: Ja.
1: Bueno, i França, que hi ha hagut notícies de que té un vestuari totalment trencat.
0: Què dius?
1: Totalment dividit, que no es porten bé entre molts jugadors.
0: Ai.
1: A sobre, un dels problemes que més em va xocar va ser el de Mbappé amb Kanté. Kanté, un jugador que és dels més humils del món del futbol, que només es gasta, sembla que només es gasti diners en causes solidàries, en ONGs, en construir escoles, que va amb un mini als entrenos i que diu que potser ja és un capritxo molt alt perquè no li faria falta ni el cotxe.
0: Déu-n'hi-do.
1: Un jugador que quan va guanyar el Mundial el van tenir que anar a buscar perquè aixequés la copa, perquè no volia ser el focus d'atenció. I Mbappé, això ve arreu d'un problema en un amistós, que Mbappé volia el braçalet de capità, perquè és veritat que és un dels capitans de la selecció, però encara estava a Kanté al camp, i quan anava a entrar li va exigir a Kanté que li donés el braçalet per entrar. I no sé què va passar arrel d'aquí, que ara Mbappé no saluda ni a Kanté.
0: Doncs
1: i en general,
0: no...
1: molts egos, un vestuari supertrencat, superdividit. Va perdre un amistós, de fet, contra Costa de Marfil, també una selecció superpotent, que en el seu partit contra Ecuador va fer un partidàs i se'l va endur. I bueno, ara veurem quin partit parteja amb Senegal, perquè no és a priori més fàcil que el que han perdut a l'amistós.
0: Ja.
1: I moltes estrelles, però si tens un vestuari dividit, veurem com sent això.
0: Veurem com se'n surt avui a les 9 del vespre.
1: I si em deixes comentar
0: una última
1: cosa, bueno, li vull desitjar tota la sort del món a Anglaterra, que sembla que va agafada, no?, el següent, perquè tu saps tot el que li ha passat a Anglaterra des de que ha anat convocat al Mundial?
0: No.
1: Va haver un tiroteig prop de la zona on ells fan la concentració.
0: Mare.
1: Dos, terratrèmol d'escala... crec que era 6 de l'escala de Richter, algú que no passava a la zona on estaven concentrats des de fa anys. 3. Li assalten la furgoneta i li roben tot el material. Tot. I 4. Ara s'espera que en el seu partit inaugural contra Croàcia hi hagi tormenta elèctrica. Vull dir, molta sort a Anglaterra, no sé què els està passant.
0: Que comprin loteria, que comprin loteria, que poder els hi
1: exacte.
0: Toca. No?
1: O que li posin unes espelmes perquè sembla que estan agafats.
0: Juguen avui també?
1: Juguen demà, contra Croàcia, partidàs, un dels millors partits de...
0: Vinga, doncs a seguir-los i almenys que tinguin també un bon inici.
1: I tant.
0: Lorena, moltes gràcies. Ens veiem ben aviat, d'acord?
1: Ens veiem aviat.
0: Apa, adeu-siau.
1: Adeu.

0: acompanya.
1: Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a

0: La sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan.
1: És la mòbil, magnífica en ella, que en pausa i en mida va lenta oscil·lant.
2: Curts i llargs. Un programa pels amants de la sardana i la cançó catalana. Un programa que podeu escoltar els dissabtes de 9 a 11.
3: Un programa on podeu dedicar la vostra sardana que més us agradi.
4: La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: matí Tic-Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: Viu la ràdio.
2: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

Avui parlarem i recitarem poemes de Lluís el Pere, que va néixer a València l'any 1938 i va morir el 2018. En Lluís el Pere va començar els estudis de Filosofia i Lletres a la Universitat de València i els va completar a Madrid en l'especialitat de Filologia Romànica. Va fundar el Departament de Filologia Catalana a la Universitat d'Alacant, on va exercir de professor fins a la seva jubilació. La seva obra completa s'aplega en el llibre Ulisses i la Mar dels Sargassos, que inclou 24 poemaris, que van des del 1963 fins al 2017. S'inscriu des de ben jove en el Cercle de Poetes Valencians de tendència realista, però la seva obra evoluciona cap a un sensualisme barroc i, finalment, cap a una poesia sintètica que es reflecteix en els darrers reculls poètics. Va rebre diferents guardons i reconeixements, com ara el Premi Salvat Papasseit, el de la Crítica d'Escriptors Valencians, l'Ausias Marc i d'altres. Va establir relacions d'amistat amb Joan Fuster, Vicent Andrés Estellers, Josep Maria Llompart, Gaspar Jaén, etc., i es refereix sovint als clàssics de la literatura catalana com Ausias Marc, Carles Riba o Salvador Espriu. Comencem amb un poema que es titula Targeta postal a Empar. I diu així. Fa moltes llunes volia escriure't uns mots d'amor, Empar, germana meua, però mai sabia com començar aquests trencats versos d'agost. D'altra banda, havia de davallar uns graons generacionals i de poc sabia com fer-ho. Finalment, he pagat un vot i m'he assegut a terra escampant totes les joguines tacades amb llum i flors de teranyina. Després, hem passejat cap a la plaça major de la ciutat on jugàvem a deixar mig torts els bonassos coloms amb l'arròs feridor. Com et recorda, en part, nedant enmig d'un riu blanc com un enorme cotó amb pèl, desfent-se entre una mar de coloms de diumenge. Més tard, em demanaves que et comprés una poma encaramelada com les teues galtes al ple del migdia, i te la xuclaves lentament i silenciosa, deixant caure una bava que amidava furtivament la teua alçària. Però al voltant, sense adonar-nos-en, rondaven ja les calaveres de postguerra, la fam, l'estraperlo, la ignomínia. I el següent poema diu així. Oh, mesquins, que no veu tastat la meua amant. Ben poc sabeu del clam d'aquella pell i del suc afrodisíac que ens regalima. Cuixes com dues columnes amb un sol capitell aixecant tothora el mateix patíbul de víctimes que es debaten entre el plaer i l'agonia. Què en sabeu vosaltres, o ignorants, si no em distingiu entre els negres caragols de les múltiples olors de la muntanya de Venus, menta i romer, alfàbe i frigola, jasmil i ruda, i sobretot el de la rosa salvatge? Si afineu el nas i poseu vellut als dits i pètals de plantes oloroses, potser arribeu a estimar la pell de què us parla, però haureu d'aprendre a ofegar i endolcir alhora el tacte per tal de compassar bé el ritme de l'arc, per tal de ferir el just aquell nèctar, aquella agonia en l'espasme. El següent poema es titula L'Albufereta. Han passat 20 anys per la teua pell, i la llum i la joia amb què vas encegar els meus ulls. Retorna amb un posat digne d'un guerrer lúcid i trempat. Batalles i ferides t'han marcat els mossos a l'espatlla, mentre els teus plors, recremats per la ràbia dels desamors, es revelaven envers el fàtum, senyor de la galàxia. Tornes amb uns senzills i càlids trofeus, tendreses i arraps que vas lliurar al si del solc de la teua insubornable exultació. Cap Ítaca podràs oferir aquell bailet d'Ausiàs, que has mesclat ja els sanglots amb les paraules i la vida per mil desastres l'has empenyorat. Després de tot, poeta, encara ets ben viu i hauràs de lliurar tot sol altres mil batalles per damunt les runes i l'heura que conformaren per sempre el teu perfil d'amant. El següent poema es titula Avui escriure.
avui escriure dolor propi, encara que siga d'espantosa fam, aferrada a rosegó de pa negre de postguerra, és ferir salvatjament l'idili dels fartons. Fes-los panegiris i rebràs bendicions a cabassos. Digues-los que els seus fills són ben trempats i amaga tot seguit els teus perquè no s'espaordisquen en veure les panxetes inflades pel cuc de l'anèmia. I així et deixaran que furtis una taronja més o que arribis un minut tard al treball. Ara que l'hora estimada, el vers humil, els ideals ermitans de somni i dolor, la primfilada follia en passar la mà pels corns de marbre, ara que tot això esdevé anècdotes d'una petita i particular història, considerem el crit del qui brama, ofegat pel pes d'una gran bota. I aquest poema patriòtic que diu així: Pàtria meua, calenes encara vora el mar, a l'empara dels ametllers florits i antigues oliveres carregades d'una perdurable història. Per damunt dels murs de pedra colonial amb què engaviaren els nostres gentilicis i dels cranis dels cavalls de tantes derrotes, un donzell encendrà una candela per foragitar el mal d'ull jacobinista amb què els vells amos ens marcaren el costellam amb sang i ferro. I recordant la postguerra, el poema titulat 1941. Dos grisos muntats a cavall han fregat els rastells principals.

i ara un altre dedicat a l'Ovidi Montlló, compatriota i amic, que es titula In Memoriam. Una esqueixada veu trona pel corredor de la mort. A través del plom que li engoleix la gola com un flashback, va recordant els anys rellogats a dins una gran cova. La veu de la guitarra se li allarga més enllà de la mar de les tenebres. Ovidi, ara plora amb una gran ràbia i coratge la teua absència, el teu posat de negre, la teua Teresa ballant el vals i mostrant les cames d'impecable anatomia. Cal estrènyer ben fort les dents i els punys, inflant-nos d'aire per obrir-te de nou els ulls i sentir aquella veu teua tan profètica i rogallosa com tu. Mai no serem amants de llepar cap ídol fals. L'últim dels poemes diu així. És el foc o la ploma qui realment aixeca l'ànima? Ets tu qui respires febrós en l'escalada o és l'anhel d'un dictat solemne en el trànsit? Menysprees de veres els compassos dels teus per aïllar-te dins la crisàlida de l'amor? Viu una volta més l'instant i oblida l'epitafi. L'edat d'or, a cada passa, regenera el seu or.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la nostra ràdio. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Sen quadra 4.6.

0: Tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona. 104.5.
2: Pla per posar Mossos en escoles i instituts continua actiu. Bon dia, són les dues.
3: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
2: La prova pilot per posar policies de paisà i desarmats en escoles i instituts per analitzar si ajuden a millorar la convivència continua finalment actiu. Natàlia Ramon.
4: Ho assegura el govern, tot i aquestes paraules d'aquest matí al matí de Catalunya Ràdio de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
5: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
2: Després de sentir Parlon, connectem amb el Palau de la Generalitat i també amb el Parlament. Albert Prat, Jordi Corbalan.
6: El govern de Salvador Illa s'embolica amb un pla pilot que ja va néixer amb mal peu i en només un matí passa de donar-lo per mort a dir que continua viu. La consellera portaveu Sílvia Paneque ha confirmat que hi ha 7 instituts amb Mossos de paisà i que no enterraran el projecte.
7: El programa continua tal i com estava previst i per tant no hi ha cap novetat en aquest sentit.
2: L'oposició, inclosos els socis parlamentaris, demanen al govern que deixi d'embolicar la troca i que aparqui definitivament el pla pilot.
8: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
9: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i que s'aclareixin amb els seus líos faria bé el govern de retirar-lo.
2: De seguida hi aprofundim. Mentrestant, de la crònica internacional, Donald Trump assegura que l'Iran mai tindrà l'arma nuclear i que l'acord de pau que s'ha de signar divendres obrirà una nova fase de negociacions per garantir-ho. Enviat especial a la cimera del G7 a Evian, a l'est de França, Jordi Baró.
10: Bon dia. L'acord de pau no és encara públic, però Trump en continua presumint el G7. Segons el president dels Estats Units, el text diu alt i clar que l'Iran mai tindrà una arma nuclear i amenaça, en cas contrari, en fer caure l'infern sobre el règim de Teheran. Amb l'Iran presumiblement encarrilat, Trump mira de nou a la guerra ucraïna i li diu a Putin que arribi un acord per acabar-la.
2: Al Catalunya migdia d'avui també us explicarem els nous passos de la Generalitat i el govern espanyol perquè Catalunya continuï en la cursa per acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial que s'ubicaria a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre.
4: El govern català ha aprovat els tràmits administratius el mateix dia que el Consell de Ministres ha fixat una aportació de 719 milions d'euros per desenvolupar el projecte. Les autoritats europees preveuen crear 5 d'aquestes gigafactories que han de permetre dependre menys de la Xina i els Estats Units. Hi ha una setantena de competidors arreu del continent.
2: Tot això el dia que Junts ha anunciat que forçarà una votació al Congrés sobre la necessitat que Pedro Sánchez avanci les eleccions generals.
4: En plena judicial, el jutge ha denegat a Zapatero l'ajornament de la seva declaració per les joies que li van trobar a la caixa forta. Per tant, es manté a demà. Begoña Gómez, mentrestant, parella del president del govern espanyol, continua esperant si el jutge li imposa mesures cautelars per la seva causa.
2: Connectem amb Madrid, Tania Tàpia.
11: Fa un mes que Junts per Catalunya va demanar eleccions a Pedro Sánchez, creu que ja no li queden

0: raons per allargar la legislatura i força que la cambra voti, serà dijous, un text on li demana al president espanyol que dissolgui les Corts i vagi ja a eleccions. El diputat Josep Maria Cruzet insta la resta de grups crítics amb la situació que viu el PSOE a sumar-se a la iniciativa.
1: Ara és el moment, entenem, d'anar més enllà i passar de les paraules als fets, i els fets s'acrediten votant en l'hemicicle i fixant clarament la posició de cadascun dels grups.
2: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Laia Tudel amb el debut decebedor d'Espanya al Mundial.
3: L'empat a 0 amb Cap Verd va ser un cop a l'optimisme que envoltava la selecció espanyola amb les aspiracions en aquest Mundial. Lamine Yamal, tot i així, va jugar 20 minuts. També van empatar l'Uruguai amb l'Aràbia Saudita i l'Iran amb Nova Zelanda. Sentirem el seleccionador iranià lamentant i denunciant les condicions dures amb què han de jugar aquest Mundial pel conflicte que té l'Iran amb els Estats Units. I aquesta matinada i aquesta nit també debutaran França i l'Argentina amb Leo Messi titular. I fora del Mundial, avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala, s'enfronten al Barça i al Pozo Múrcia.
2: Ja hem vist que la selecció espanyola es va embussar i sapiguem ara com tenim les carreteres, si estan embussades o no. Clàudia Serra.
4: Doncs sense incidències destacades d'aquesta hora, sí que hi ha punts amb trànsit una mica més dens a la P7, a Barberà, en sentit Girona, i en trams de les rondes de Barcelona, a la de dalt de Sarrià Horta, sentit Besòs, i a la litoral, a la zona franca i Santa Coloma cap a Trinitat. Un últim punt de transport públic, perquè la línia T4 del tram circula amb les freqüències de pas alterades per una avaria.
2: I ara, temps pel temps.
5: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Amb quin panorama, Francesc Mauri?
6: Bon dia, doncs amb un panorama càlid. Avui la calor augmenta 2-3 graus respecte a ahir. Ara mateix la més alta, 20 Ebre, la Ribera d'Ebre amb 37. Valors com els que tenim aquests dies són de juliol i agost, i a més dels dies més càlids, no pas de juny. I continuarem per sobre del que toca per l'època tota la setmana, fins i tot amb una previsible punta de calor entre diumenge i dilluns.
5: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Ara són les 2:06. Cal dir que us expliquem que el govern de la Generalitat ha sortit a corregir la consellera d'Interior, Núria Parlon, i assegura ara que la prova pilota per tenir Mossos als instituts que ho demanin continua actiu. L'embolic a l'executiu ha vingut arran de l'entrevista de la consellera d'Interior al Matí de Catalunya Ràdio, on ha deixat clar que el pla quedava aturat.
7: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs en una via, anem a dir, pues de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
2: Això és exactament el que ha dit Parlon. Ara anem al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
8: Què tal, Joan? Bon dia.
2: Més enllà d'aquestes paraules, però primer a través d'una nota i fa uns minuts a través de la consellera portaveu, el govern ha dit que tot segueix igual, malgrat que Parlon ha dit que el pla, com sentíeu, estava en via de paràlisi.
8: Sí, el govern s'ha tornat a enredar amb un projecte que ja li va donar mal de caps quan es va conèixer a través de la premsa i que ara havia aconseguit apartar del focus mediàtic. L'executiu de Salvador Illa nega cap rectificació, però el cas és que aquest matí la consellera d'Interior ha donat la prova pràcticament per morta i al cap d'unes hores el mateix departament ha emès un comunicat esmenant les explicacions de la seva consellera i assegurant que el pla continua endavant. Fa una estona, la consellera portaveu Sílvia Paneque també ha defensat la mateixa versió.
9: Tant el departament com la pròpia consellera han traslladat precisament doncs que volien contextualitzar aquesta afirmació en el global de la declaració que ha fet, i en qualsevol cas, des del govern el que els hi traslladem és que no hi ha cap novetat al respecte d'aquest programa, d'aquesta prova.
8: Sigui com sigui, l'executiu són conscients que aquest pla va néixer amb el peu, com dèiem, enmig del conflicte amb el sector educatiu, però insisteixen que és bo pels instituts amb més conflictivitat. Ara mateix hi ha 7 centres, segons Paneque, que tenen agents de paisà, i la intenció de l'executiu és no ampliar-lo fins l'any que ve, quan es vol avaluar com ha anat aquesta prova pilot.
2: Doncs després de tot plegat, com és lògic, l'oposició, inclosos els socis parlamentaris, demanen al govern que s'aclareixi i que deixi al calaix definitivament el pla per desplegar Mossos en centres educatius. Ara connectem amb el Parlament. Jordi Corbalan. I aquí al Parlament, el gruix de l'oposició recorda al govern que la cambra va votar una moció demanant la retirada del pla pilot i demanen a l'executiu de Salvador Illa que escolti el clam de la comunitat educativa en contra de la presència de policies a les escoles. Sentim Mònica Sales de Junts, Esther Capella d'Esquerra, David Cid dels Comuns i Pilar Castillejo de la CUP.
10: No sé ben bé si ara estan reconeixent l'error o no. Jo crec que el clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
11: Esperem que deixin de rectificar-se entre ells i exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i que també escoltin doncs, a la comunitat educativa i a la societat en general.
12: Que s'aclareixin amb els seus lius, els lius del govern que els resolguin entre ells, faria bé el govern de retirar-lo.
13: Mai serà el moment oportú d'introduir els Mossos a les escoles.
2: En canvi, des de Vox han defensat la continuïtat del pla.
14: Doncs aquest és el principal tema del dia a Catalunya. Mentrestant, el món mira a Evian, a França. I allà Donald Trump revela que l'acord amb l'Iran elimina l'amenaça nuclear de Teheran. Ho ha dit en una trobada amb el líder de Qatar, com dèiem, a Evian, on es fa la cimera del G7. El president nord-americà reitera les amenaces contra el règim dels ayatolàs i renya el seu aliat israelià Benjamin Netanyahu. Els països més rics acorden a pujar també la pressió a Rússia per posar fi a la guerra d'Ucraïna en una sessió matinal on també hi era Zelensky. El nostre enviat especial a Evian és en Jordi Baró. Jordi, bon dia.
15: Bon dia, segon dia de cimera del G7 i tota l'atenció encara en Trump i en l'acord amb l'Iran. No s'ha fet públic el memoràndum que s'espera que es firmi divendres a Ginebra, però el president dels Estats Units ha garantit que el pacte diu alt i clar que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear. Trump amenaçava en cas contrari amb represàlies.
16: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear i si ho fan els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
15: Trump hauria tirat endavant amb l'acord amb l'Iran sense fer cas dels dubtes del director de la CIA sobre la voluntat de l'Iran de fer concessions en el programa nuclear. El president dels Estats Units ha estat avui, per altra banda, molt crític públicament amb Netanyahu, a qui demana que sigui més responsable en l'ofensiva contra l'Iran. L'altra gran qüestió avui a la taula del G7, Ucraïna, amb l'assistència de Zelensky i amb aquest missatge de Trump a Putin.
16: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
15: Zelensky, l'únic de negre avui entre els líders a Kiev, ha insistit en negociar cara a cara amb Putin. Diu que vol reunir-s'hi abans de l'hivern.
14: I mentrestant el Líban mira amb esperança l'acord entre els Estats Units i l'Iran, tot i que les declaracions que venen d'Israel no hi conviden, desafiant l'ocupant i les crides a la prudència del propi govern. Una part important de la població del sud del país intenta tornar a casa seva. Connectem ara amb Jerusalem, Jordi Brascó.
17: Bon dia. Aferrar-se a qualsevol cosa és normal quan t'han expulsat de casa i l'únic que desitges és tornar-hi. Per això molts libanesos que van haver de marxar del sud del país han considerat l'acord entre Estats Units i l'Iran com l'autorització que necessitaven per emprendre el camí de retorn, encara que en realitat no sàpiguen exactament què hi diu. Els veïns de pobles com Gandúrie s'han trobat amb un panorama desolador. Mohamed Ali Nader és el seu alcalde.
18: La situació és depriment, com podeu veure. Mireu, la terra és inhabitable, les cases estan enderrocades i les que no són destruïdes no es poden evitar perquè estan destrossades per dins.
17: Les autoritats libaneses demanen als habitants del sud que encara no tornin, ja que és perillós. Ahir mateix un atac amb drons i artilleria israeliana va matar una persona. A més, no és clar que l'accés a alguns pobles sigui possible. Netanyahu ja ha deixat clar que els seus soldats no pensen marxar.
19: Hem creat una zona d'amortiment, una zona de seguretat. Ens hi quedarem tant temps com calgui. L'Iran volia que ens retiréssim d'allà. No ha passat. Sabeu per què no ha passat, entre altres coses? Perquè m'he mantingut molt ferm.
17: Aquest to triomfalista de Netanyahu s'ha de posar en un context de precampanya electoral. El primer ministre israelià es dirigeix, sobretot, als israelians que viuen al nord, a tocar del Líban, i que ja fa temps que demanen solucions definitives en relació al conflicte amb Hezbollah.
14: 2 minuts i serà un quart, ara farem una pausa per la publicitat i a la tornada us parlarem de la cursa perquè Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, aculli una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial.
20: Catalunya migdia. Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
21: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
22: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
23: El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
24: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar l'Ajuntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
25: Catalunya migdia.
2: Us ho dèiem abans dels anuncis, avui també és notícia una nova empenta a la candidatura perquè Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, aculli una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial. I la notícia és que el govern espanyol s'ha compromès a aportar 719 milions d'euros al projecte i la Generalitat ha aprovat la constitució de l'empresa semipública, fet público-privada, que l'impulsarà. Haurà de competir aquesta candidatura amb una setantena de candidatures més, d'entre les quals les autoritats europees n'escolliran 5 durant la segona meitat d'aquest mateix any 2026. Jordi Canal.
26: Aquestes gigafactories són grans centres de dades per desenvolupar i entrenar models de la intel·ligència artificial del futur i fer-ho a nivell comunitari per disposar de sobirania europea en aquest camp i no dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. Comptar amb una infraestructura com aquesta beneficiaria molts sectors, segons la ministra porta veu el Masait.
27: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
26: La Generalitat considera que la candidatura de Móra la Nova reuneix tots els requisits per ser escollida per aquesta inversió, que podria arribar als 5.000 milions d'euros. El govern català és propietari dels terrenys on s'emplaçarà la gigafactoria i té una participació inicial de l'1% en l'empresa que hi haurà darrere el projecte. L'executiu espanyol, un 48%, i el 51% restant s'ha repartit parteixen empreses privades com el Banc Santander, Telefònica o la constructora ACS. El domicili social de l'empresa serà a Móra la Nova, tot i que la candidatura també inclou una subseu a San Fernando de Henares, a Madrid.
2: I mentrestant, en crònica política, Junts per Catalunya eleva la pressió sobre Pedro Sánchez enmig d'una setmana horribilis pel PSOE. Els de Carles Puigdemont volen forçar, veurem si se'n surten, una votació al Congrés dels Diputats per demanar al president del govern espanyol un avançament electoral. Aquest moviment, a més, coincidirà amb la declaració de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, a l'Audiència Nacional. Anem cap a Madrid, Tania Tàpia.
0: Bon dia. En una setmana de màxima tensió judicial per al PSOE, Junts per Catalunya redobla la pressió sobre el govern de Pedro Sánchez i força un moviment polític per evidenciar que la legislatura ha arribat al final i cal avançar eleccions. Fa un mes que Míriam Nogueras va dir-li a Sánchez a l'hemicicle i Junts interpreta que la situació ha empitjorat. Josep Maria Cruzet.
1: I malgrat ha passat un mes, el president ha estat incapaç de portar cap raó de pes que justifiqui que aquesta legislatura ha de continuar.
0: Per això els de Carles Puigdemont han aprofitat una moció del PP per presentar una esmena en aquest sentit. Un text que es debatrà probablement dimecres i es votarà segur dijous. No té vinculació jurídica, reconeixen a Junts, però obligarà tots els partits a posicionar-se. Elma Sainz, ministra portaveu.
28: No comparto ese planteamiento que hace Junts. Este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá
0: Junts no és l'únic partit que ha fet el pas. El PP, pràcticament a la vegada, ha canviat el seu text per introduir la mateixa idea. Diu Esther Muñoz, portaveu al Congrés, que ha estat casualitat, i destaca que es voti un text, l'altre o els dos. El més important és que...
3: Se va votar esta semana una cuestión de confianza. Esta no va a ser una votación cualquiera. Si Pedro Sánchez pierde esta votación, va a tener que convocar elecciones generales.
0: Uns textos, per cert, que hauran de passar el filtre de la mesa, que ja els estudia. Qui no canvia de posició són els socis com Esquerra o Bildu, tot i que els republicans demanen a Sánchez que es mogui. Gabriel Rufián i Merchez Pulua.
4: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que nosotros son peores.
5: Creo que es favorecer a la derecha y nosotros no queremos. Por nuestra parte no lo entendemos.
0: Les mirades estan ara posades en un altre soci del PSOE, el PNB, que també ha demanat eleccions, però que de moment guarda silenci.
2: Tot plegat, ens quedem a Madrid, agafa el PSOE a un pas que el jutge del cas Zapatero el vegi demà, l'expresident del govern espanyol, perquè ha rebutjat ajornar la declaració de demà i, per tant, obliga l'expresident del govern espanyol a declarar per les joies que guardava a la caixa forta del seu despatx i també pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. El govern espanyol afronta la declaració de Zapatero amb l'ai al cor, però tornen a defensar la seva innocència. Anem ara al Palau de la Moncloa, Paula Brujats.
6: Què tal? Bon dia. La cita és demà a les 9 i Zapatero finalment haurà de respondre a les preguntes per les joies valorades en 1.300.000 euros que la policia es va emportar del seu despatx. Zapatero demanava més dies per acreditar l'origen de les joies que li han costat una segona imputació per contraband i frau fiscal, però el jutge es nega a ajornar aquesta declaració. La foto de Zapatero demà a l'Audiència Nacional és un cop dur per al govern espanyol i per al PSOE, però de cara en fora, tranquil·litat i confiança que és innocent. Elma Saiz, ministra porta veu, y Pache López, portaveu dels socialistes.
28: Mira, el gobierno afronta esta semana con tranquilidad, sin miedo, la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
7: Se van a aclarar muchas cosas y de que se van a desmontar muchas otras. José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia.
6: Però no es mullen sobre si Zapatero hauria de retornar la joia si li van regalar quan era president del govern espanyol. En canvi, la Moncloa sí que es mulla sobre el previsible judici a Begoña Gómez. Diu la ministra portaveu que serà un escàndol si el jutge Peinado li retira el passaport.
28: Estamos hablando de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno de España. Es una medida que no se entendería.
6: I fons de la Moncloa afegeixen que és impensable justificar que Begoña Gómez té risc de fugida, és absurd i no s'ajustarà al dret si Peinado ho acorda. La decisió del jutge arribarà en les properes hores.
2: Doncs mentre l'esperem, us expliquem un altre tipus d'investigació. I en aquest cas fa referència als grans bancs i a la guerra hipotecària que estan en el punt de mira de la Comissió dels Mercats i la Competència. L'organisme investiga les 6 principals entitats de l'Estat per possibles pràctiques anticompetitives i els obre un expedient sancionador, Jordi.
26: La CNMC estudia si el Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Banc Inter i Unicaja haurien pogut alterar la competència, revelant detalls de la seva política comercial. Segons Competència, alguns directius bancaris han fet declaracions sobre l'estratègia que seguirien amb els tipus d'interès de les hipoteques a tipus fix. Molts han coincidit que la guerra comercial per captar clients les ha abaratit massa per resultar rendibles i alguns han dit que reduïen la seva cartera hipotecària, mentre altres s'hi han continuat mostrant interessats, però a tipus més alts. Aquestes manifestacions, diu la CNMC, haurien permès a les diferents entitats anticipar els moviments dels seus competidors. L'organisme diu que l'obertura de l'expedient no prejutja el resultat final de la investigació, que es pot allargar fins a 2 anys.
2: Encara una altra investigació, perquè el Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar, els anomenats mercaurans, i també 50 fleques degustació per intrusisme i per incomplir la normativa municipal en Escura.
8: En el cas dels mercaurans, avui s'han denunciat 30 supermercats de la cadena Mercadona, però el Gremi ja ha dit que aviat farà el mateix amb altres marques de distribució. És la primera vegada a tot l'Estat que es presenta una denúncia d'aquest tipus. La normativa prohibeix que la zona que hi ha entre la porta del supermercat i les caixes es faci servir per a cap tipus d'activitat comercial. El director del Gremi, Roger Pallarols, ja ha explicat que han comprovat in situ que això s'incompleix.
9: Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, pujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
8: Pel que fa a les fleques de degustació, aquesta no és la primera vegada que es presenta una denúncia. De fet, avui s'han denunciat 50 establiments reincidents. Pallarols ha retret a l'Ajuntament la permissivitat amb què tracta aquest tipus de negocis.
9: Per què tolera que les fleques incompleixin de manera sistemàtica? Per què no actua contra les fleques reincidents amb la mateixa determinació amb què ho fa amb els reincidents d'altres sectors? I per què, quan les fleques i els bars cometen infraccions idèntiques, les fleques tenen el privilegi que no se'ls imposi cap sanció?
8: Ara per ara, les denúncies són administratives, però Roger Pallarols ja ha avisat que si l'Ajuntament segueix sense actuar, no descarten denunciar l'actuació municipal a la Fiscalia.
2: Ara és un quart i mig de tres. Amb aquesta idea dels mercaurans, ens anem a publicitat. D'aquí 45 segons tornem.
10: Catalunya migdia.
11: Els Mossos d'Esquadra són amb tu sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir i per actuar. Són amb tu, són amb tothom. I aviat en seran molts i moltes més, perquè s'obre una convocatòria amb 1.587 noves places. Si vols ser mosso o mossa, presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Mossos d'Esquadra, molt més que una feina.
25: Catalunya migdia.
2: Avui és 16 de juny de 2026, per tant, avui fa 50 anys de l'anomenat aixecament de Soweto. Un aixecament en què 176 estudiants negres van morir a l'enorme barri perifèric de Johannesburg, a Sud-àfrica, per la repressió policial a les protestes contra la segregació racial, Xavier Vilà.
12: Sí, la matança va començar quan grups d'escolars es van reunir en protesta per la introducció de l'afrikaans, la llengua de la minoria blanca governant a l'ensenyament obligatori a les escoles negres. Els alumnes que protestaven es van trobar afrontant bales, gas lacrimogen i gossos. L'escolar que va liderar la protesta es diu Jesse Machinini, que tenia llavors 19 anys.
13: De sobte van sortir dels seus cotxes i van avançar cap a nosaltres. El primer policia blanc va llançar gas lacrimogen. El mateix policia va disparar contra els estudiants. Jo estava amb l'Hector Peterson quan va ser tirotejat. Va ser el primer estudiant que vaig veure caure després que li van clavar un tret al cap. No m'ho podia creure.
12: Peterson, tirotejat al cap, com escoltàvem, tenia llavors 13 anys i va ser només una de les 176 víctimes mortals per aquella repressió que també va provocar la detenció de centenars de ciutadans negres. Entre els supervivents de la massacre hi ha en Seth Mazibuko, qui sostenia que els rastres ara esveïts de l'aixecament simbolitzen una nació que no ha pogut honorar el llegat dels que van morir.
15: Our children are leaderless.
16: Els nostres fills no tenen líder i no podem esperar d'ells que siguin el que vam ser nosaltres. No volem més bales, no volem més sang. El que ara volem és votar.
12: Mazibuko es va passar 7 anys entre reixes pels fets a la infame presó de Robben Island, on Nelson Mandela, l'ànima de la revolta negra a Sud-àfrica, va llanguir gairebé 3 dècades. Al final de l'apartheid, l'any 94, el nou govern democràtic va declarar el 16 de juny Dia Nacional de la Joventut, consagrat a honorar els caiguts avui fa mig segle.
2: Doncs això és el que passava fa 50 anys. Ara tornem al present. I ho fem amb un balanç de la visita del Papa a Catalunya i a altres punts d'Espanya la setmana passada. La Conferència Episcopal Espanyola nega que hi hagi hagut cap tipus de veto a cap associació de víctimes d'abusos sexuals de l'Església durant aquesta trobada que van tenir amb el Papa Lleó XIV en el seu viatge oficial a l'Estat la setmana passada. La cúpula dels bisbes espanyols ha fet aquest balanç que us dèiem avui d'aquesta visita, que ha qualificat d'èxit rotund. Mònica Mas.
17: Sí, el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha sortit al pas de les crítiques rebudes per a associacions de víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església perquè se les havia deixat fora de la reunió amb el Papa el dia 8 de juny a Madrid.
18: Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas. Y por tanto no ha habido una cuestión de veto, ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio.
17: I paral·lelament al Congrés dels Diputats aquest matí, Miguel Hurtado, el primer denunciant dels abusos sexuals a Montserrat, ha demanat al ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, que deixi de paralitzar la llei que s'impulsa des de Catalunya per aixecar la prescripció dels delictes d'abusos sexuals.
19: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
17: Pel que fa al cost de la visita del Papa, la Conferència Episcopal assegura que s'han gastat uns 26 milions d'euros entre totes les administracions, per tant, els dels 25 que s'havien previst.
2: I des d'avui fins dijous, la Fundació Arrels espera entrevistar com a mínim unes 700 persones que viuen al carrer a Barcelona per poder elaborar una radiografia de la seva situació. Prop de 400 voluntaris fan possible aquesta enquesta que fa 10 anys que impulsa l'entitat i que es fa en prop d'una quinzena de punts de la ciutat. Marriera.
1: Aquest matí al Centre Obert d'Arrels, el Raval era un anar i venir de voluntaris que entrevistaven persones sense llar. Se'ls feia una trentena de preguntes sobre quant temps porten al carrer, la seva salut o si han rebut suport social. Des de l'entitat esperen arribar al màxim de gent possible, ja que any rere any puja el sensellarisme a Barcelona. Segons l'última enquesta del mateix Ajuntament, ja són més de 2.000 persones que dormen al carrer a la capital catalana. Sentim Bob Walker, membre de l'equip de carrer d'Arrels.
3: L'any passat, o l'última edició, vam enquestar quasi 700 persones i la intenció en aquest any és arribar més o menys. Sí que cal, la quantitat és important, però també, com que fem durant el dia, també és molt important la qualitat de les enquestes. I no hi ha pressa, que la persona se senti còmoda.
1: Fins dijous s'allargaran aquestes enquestes i després amb totes les informacions recollides es farà un informe sobre el sensellarisme a la capital catalana i els nous perfils de les persones que viuen al carrer.
2: Això a Barcelona, mentrestant a València. Han detingut un jove de 24 anys acusat d'apunyalar mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys ahir a la tarda, Miquel Jarque.
14: El pare es va entregar a la policia i va confessar el crim. Va dir que sospitava que l'home havia abusat del seu fill. Segons el relat que va explicar la policia, va arribar al centre abans d'hora i va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats. El detingut assegura que va demanar al logopeda, un home de 32 anys, veure les càmeres de seguretat, però s'hi va negar. Després dels fets, el pare va deixar el fill a casa seva i es va entregar a la comissaria de Burjassot, a l'Horta Nord del País Valencià.
2: Acabeu de sentir els senyals horaris de 2:15. El jutge que investiga l'actriu Elisa Mulià per suposades calúmnies a l'exporteu de Sumar, Íñigo Errejón, ordena que se la detengui.
14: En una interlocutòria, el jutge Arturo Zamarriego ordena que la detinguin i la posin a disposició judicial per no comparèixer per tercera vegada. El magistrat argumenta que Mulià ja havia estat advertida que si continuava sense presentar-se davant de la justícia, s'exposava a ser arrestada.
2: Atenció avui també a això, més de la meitat dels infants de l'Estat pateixen com a mínim 3 situacions climàtiques extremes combinades, com ara onades de calor, sequeres o contaminació. Són dades del darrer informe d'UNICEF. L'organització més alerta que aquesta exposició múltiple afecta el desenvolupament dels infants. Cristian Roldán.
20: Les principals amenaces a l'Estat són les onades de calor, que afecten 6 milions d'infants, i la sequera, que n'afecta 4 milions. A més, cal tenir en compte també la contaminació, sobretot als entorns més poblats, com ara les ciutats. En aquest àmbit, des d'UNICEF, destaquen les conseqüències que experimenten els infants quan pateixen aquestes situacions extremes, sobretot combinades. Laura Contreras és la directora d'influència d'UNICEF.
21: No tiene los mecanismos físicos para enfrentar la ola de calor al mismo nivel que los adultos. Y el ejemplo más claro es sudar. No sudan, los bebés sobre todo, no sudan. Cada respiración que hace un niño de aire contaminado tiene un impacto en sus pulmones mucho más intenso que los adultos.
20: La situació a més és extrapolable a la resta del món, on més de 1.000 milions d'infants s'enfronten també a 3 d'aquestes amenaces climàtiques combinades. Per tot plegat, des d'UNICEF demanen als governs que redueixin les emissions i que les escoles i els centres sanitaris siguin resistents als efectes del clima. També exigeixen que els plans d'emergència tinguin especial cura de la infància i reconeguin la singularitat dels més petits.
2: I abans de la cultura us expliquem que fa més de 10.000 anys que hi ha humans de manera continuada al Pirineu a més de 2.000 metres d'altitud. Ho revelen les dades d'investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona. Anem a la Seu d'Urgell, Joaquim Albate.
22: Bon dia, sí, han publicat una base de dades que recull 124 datacions amb carboni 14 de 45 jaciments al Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici i que demostra que els humans hem ocupat aquests espais de manera continuada des del final del Paleolític. Armengol Gassiot és el director del grup d'arqueologia d'alta muntanya de la UAB.
0: Fa 10.500 anys tenim grups humans que estan ocupant petits abrics com a campaments per anar a caçar. Després aquests glaciars desapareixen i l'activitat humana s'intensifica ja amb els primers indicis d'activitat ramadera, no? Això el que ens està indicant és que les muntanyes, que fins ara pensàvem que eren espais només naturals, són també uns espais que allotgen patrimoni i història humana.
22: El jaciment més antic amb ocupació continuada és l'abric de les Obagues de Ratera, a 2.320 metres i més de 10.000 anys d'antiguitat, una troballa excepcional. També s'han trobat restes de construccions en pedra de fa més de 5.000 anys, les més antigues del Pirineu i de les més antigues de Catalunya.
2: Aquest era el panorama fa 10.000 anys al Pirineu. Avui, el panorama de Catalunya és que hi ha 947 municipis. Se n'ha fet un joc. Ara farem una pausa per la publicitat. D'aquí un minut us expliquem de què va aquest joc. Ja us anticipem que podeu anar pensant, a veure, en aquest minut, quants municipis sou capaços d'anomenar.
10: Catalunya migdia.
4: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: Senyores i senyors, bon dia.
7: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
23: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
24: ¡No! Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
27: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
28: Sí,
27: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
6: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
29: És veritat que la cara estava rara.
6: Era Shakira o no era Shakira?
29: Jo estic segura que sí.
7: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
2: El que us dèiem, si fa uns anys va arrasar el Paraulògic, un joc per mòbils i tauletes per demostrar els coneixements de català, ara el que causa furor és els 947. És un joc en línia que en poques setmanes s'ha disparat, posa a prova els coneixements de geografia catalana i acumula més de 30.000 partides jugades. El nom fa referència als 947 municipis que hi ha a Catalunya i el seu creador és de Girona. Anem cap allà, Carla Saló Pujol.
30: L'impulsor del joc és Arnau Font, un creador de contingut especialitzat en tecnologia i intel·ligència artificial. Assegura que no tenia cap expectativa a l'hora de crear el joc i que ho va fer com un simple passatemps.
31: La veritat és que no tenia cap expectativa, però estic molt content, no, d'aquesta rebuda i sobretot que la gent s'hi hagi passat hores i hores jugant.
30: El repte té quatre modes de joc diferents i el seu creador explica que pot ser una bona manera de donar a conèixer aquells municipis catalans més petits.
31: Doncs a veure si gràcies a aquest rànquing o a aquest joc doncs anem descobrint allò més municipis més petits, més desconeguts, no?
30: Després de l'èxit del joc, ara Font està estudiant la creació d'un cinquè repte.
2: Canviem radicalment de registre. El llibre que va fundar la història de l'art occidental es podrà llegir per primera vegada en català. L'editorial Proa publica la traducció de les vides dels més excel·lents pintors, escultors i arquitectes. El clàssic del renaixentista Giorgio Vasari, editat a mitjans del segle XVI. Barcelona, Montse Mas.
32: L'obra inclou prop de 200 biografies d'artistes clau del renaixement italià des de Cimabue fins al mateix Vasari, passant per Michelangelo o Leonardo da Vinci, i és el resultat de més de 20 anys de treball de l'advocat valencià Martí Domínguez Pérez, que ha culminat ara el seu fill de manera pòstuma. Per l'escriptor i professor de periodisme Martí Domínguez Romero, Vasari és el primer periodista cultural de la història i el seu llibre és de lectura obligatòria. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
33: Podem dir que sí, també és el primer sociòleg de l'art, el primer historiador de l'art i el primer museògraf. És obligatori per a qualsevol persona que tingui interès per la cultura, perquè ja no sols és que parla evidentment de Ghirlandaio o de Michelangelo, de Rafael o de Leonardo o de dones pintores, que també és el primer en parlar de dones pintores, sinó també reflecteix un món del renaixement, i crea el terme renaixement.
32: L'edició catalana publicada per Proa consta de 3 volums, supera les 3.000 pàgines i a més d'una extensa introducció inclou els retrats dels artistes dibuixats pel propi Vasari.
2: I ara un altre canvi radical de registre. Perquè Ginestà, Maria Herlop, Quimi Portet, Omi Mimaikia són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. Barcelona, Marc Ruiz.
3: El cartell d'aquest any destaquen artistes que viuen un gran moment de popularitat com Ginestà, amb d'altres demergents que es consoliden com Lia Cali, i amb veterans com Nacho Vegas o Quimi Portet, i d'altres que s'han guanyat el respecte del públic i el sector, com Momi Maiga. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia, dirigida per la dramaturga italiana resident a Barcelona, Lucia del Greco. Barrejarà diversos estils artístics per parlar de l'experiència de la música en viu i com l'han transformada les xarxes o la intel·ligència artificial. El director artístic Jordi Rial defensa la voluntat del mercat de ser també un espai de pensament.
8: Tant de bo que ens agradaria molt que servís per reflexionar i que també hi hagués aquest espai en el mercat, no només de treballar i d'aconseguir concerts i de fer negoci, sinó que també hi hagués aquest punt de pausa i de metapensament en el sector.
3: Una altra de les novetats d'aquest any és que desapareix el sucre i es reforça la carpa. A més, s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, també com a homenatge al membre de la banda i exdirector del mercat que va morir el 2025. S'hi han presentat 150 propostes, de les quals han quedat 27 finalistes, i se sabrà el guanyador al mercat.
9: Anem a brindar per l'alegria, per tots aquests anys de bogeria.
2: Aquest estan a Lleida una vintena de locals d'oci nocturn. Els més importants uneixen forces per promoure la llengua catalana en una iniciativa que és pionera. Volen que soni més música en català i que sigui la llengua principal per atendre els clients. Noelia Casellas, ho faran conjuntament amb Òmnium Cultural.
11: Sí, són locals grans i coneguts com el Biloba, la Manolita, la Nuit, el Traganitz o la Buat, fins a un total de 18. La campanya es diu que soni el català i es comprometen a utilitzar-lo com a llengua habitual en la publicitat, en els espais i en la música que punxen. Dolors Pifarra és la presidenta d'Òmnium a Lleida.
12: Per què no fer que la socialització de joves i no tan joves, a la pista, a la barra, als concerts, a les converses, per què no posar el català allí també?
11: Per potenciar aquest ús, per exemple, Òmnium farà cursos de català als treballadors que no en parlin. Toni Revés, del Cafè del Teatre, assegura que hi ha locals que no parteixen de zero, però que cal fomentar-ho.
13: Tot i que s'estigui fent, van bé per prendre consciència d'on som, prendre consciència de com està la llengua.
11: A més, es vol fer una festa anual destinada a la promoció de la llengua.
7: Catalunya migdia.
2: 20 minuts i seran les 3. Des de la informació esportiva, Laia Tudel, amb la festa de Cap Verd després de debutar contra Espanya.
15: Perquè s'esperaven sortir golejats d'aquest primer partit i en canvi van aconseguir un històric empat a 0.

0: sorprenent va ser el debut d'Espanya al Mundial. Les travesses eren molt optimistes amb el conjunt espanyol. S'esperaven una golejada per part d'Espanya i, en canvi, no van poder marcar ni un gol. Espanya 0, Cap Verd 0. Enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà, sens dubte aquest resultat ha estat una de les sorpreses del Mundial.
1: La principal sorpresa, diria, si més no per diferència al rànquing, jugava la número 2 mundial contra la número 67. No va ser el partit que havia imaginat Luis de la Fuente, que va apostar per Ferran i Gavi a les bandes i no va poder comptar amb Lamine Yamal fins als últims 20 minuts. Amb Lamine i sense Lamine, el resultat va ser el mateix, empat a 0, impotència ofensiva que va acabar amb aquest empat sense gols davant d'una selecció debutant i a priori assequible com Cap Verd. Un entrebanc que rebaixa l'eufòria general que es vivia a l'entorn de la selecció espanyola, conscient del soroll que generaran els pròxims dies. Luis de la Fuente va mirar de posar calma.
2: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
1: Per contra, l'altra cara de la moneda va ser Cap Verd, una gesta personificada en el seu porter de 40 anys, Bosinha, l'MVP del partit, que ve de jugar a la segona divisió portuguesa i que ahir debutava en un Mundial mantenint la porteria zero davant tota una candidata al títol. Es va emocionar amb llàgrimes un cop acabat el partit, pensant en els seus avis, que ja no hi són, i explicava després que tampoc havia pogut portar la mare i la resta de la família per problemes amb el visat.
3: Les regles de Estados Unidos cambiaron y teníamos que pagar una tasa muy grande para traer mi mamá y otros hermanos, y entonces no conseguimos tratar a tiempo, pero pienso que voy a intentar ver si consigo para pelo menos el último juego para mi mamá también estar aquí.
1: Són les històries que també fan gran els mundials. Per cert, Bosinha ha començat el partit, va començar el partit que el seguien unes 200.000 persones a Instagram. L'últim cop que ho he mirat anava a camí dels 7 milions de seguidors.
0: D'un ni do. L'impacte que va tenir aquest partit de Bosinha en aquest Mundial, és lògic, el segueix molta gent i, com dèiem, una gesta històrica el que va aconseguir Cap Verd davant d'Espanya. Va acabar amb empat aquest partit, però vaja, és que tots els partits que es van jugar ahir, Sònia, van acabar tots amb empat.
1: Sí, n'hi havia un que interessava especialment la selecció espanyola. A l'altre partit del grup, aquest empat a un entre l'Uruguai i l'Aràbia Saudita deixa sense un gran efecte l'ensopegada espanyola. Tornen a partir de zero, per dir-ho així, en aquests dos partits que queden els quatre rivals d'aquest grup. Mateix resultat, empat a un entre Bèlgica i Egipte, on per cert va jugar uns minuts el juvenil del Barça, Hamza Abdelkarim, i també empat, en aquest cas, l'últim partit d'ahir nit, empat a dos entre l'Iran i Nova Zelanda.
0: Aquest partit de l'Iran que es juga enmig d'aquest conflicte obert que tenen Estats Units i l'Iran, i que quan va sonar l'himne nacional de l'Iran abans del partit, una part del públic de l'estadi el va xiular. La situació de la selecció de l'Iran en aquest Mundial és complicada, Sònia, està molt marcada per aquest conflicte.
1: Sí, per començar, ho demostra el fet que va viatjar la nit abans del partit des de Mèxic fins als Estats Units amb una delegació molt reduïda de jugadors i staff per les restriccions amb els visats. No van entrar a terra nord-americà, per exemple, ni el president de la Federació de Futbol Iraniana, ni el director de l'equip, ni tan sols el cap de comunicació, entre d'altres. A Iran només li permeten dormir la nit abans del partit als Estats Units. Van haver de marxar directament un cop jugat el partit en un altre vol des de Los Angeles a Tijuana, on es troben concentrats. Voldrien haver-se quedat a descansar aquí aquesta nit, però no els hi van permès, i abans de volar, el seleccionador etnià, Amir Galenoi, aixecava la veu contra el tracte que estan rebent.
4: Segurament el nostre equip sigui el més oprimit de tot el Mundial. Penseu que el nostre màxim responsable, el president de la Federació de l'Iran, no és aquí. Els nostres mitjans de comunicació tampoc hi són aquí.
0: Doncs aquesta és la situació complicada que té l'Iran per disputar aquest Mundial de Futbol. Tunísia, per cert, ja té nou entrenador, el francès Hervé Renard, és el nou seleccionador després de la destitució de Sabri Lamouchi per la derrota de 5-1 davant Suècia en el primer partit que van disputar en aquest Mundial. Tot això que us hem explicat va passar ahir. Ara repassarem la jornada d'avui. Aquesta jornada té previst 4 partits, però en destaquen especialment 2. El debut de la França d'Mbappé, també de Jules Koundé, i el de l'Argentina de Leo Messi, que recordem, Eudald Serra, estem parlant de l'actual campiona del món.
5: Doncs sí, serà França, però qui precisament obrirà la jornada d'avui, enfrontant-se al Senegal a partir de les 9 del vespre. Els africans van guanyar l'última edició de la Copa d'Àfrica, però poc després van ser desposseïts del títol en favor del Marroc, perquè durant la final van abandonar el terreny de joc durant uns minuts com a protesta per un penal xiulat en contra. Només una vegada s'han enfrontat França i Senegal en un Mundial, també va ser la primera jornada, i llavors, atenció, perquè els africans van donar la gran sorpresa guanyant per 0-1. Va ser el Mundial del 2002. Més tard, a les 3 de la matinada, hora nostra, debutarà l'Argentina davant Algèria. Serà el 6è Mundial per Leo Messi, que juntament amb Cristiano Ronaldo establiran un nou rècord a la història de la competició. Tot i que està a punt de fer 39 anys, de fet els fa la setmana que ve, l'ex blaugrana serà titular aquesta matinada, tal com ha confirmat el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
6: Yo creo que ya lo dije, lo de Leo, creemos, no solo los argentinos, creemos que todo el mundo lo quiere ver adentro de una cancha, quiere verlo jugar, porque es lo que le genera a todo el mundo, no solo a los argentinos. Entonces, de mi parte siempre será así, no veo nada negativo, sinceramente, que él esté dentro de la cancha, y ha estado en diferentes condiciones, pero siempre ha estado y siempre para nosotros ha sido fundamental.
5: A banda d'aquests dos partits aquesta matinada, se'n jugaran dos més. Irak-Noruega a les 12 de la nit i Àustria-Jordània a les 6 de la matinada.
0: Doncs precisament en un d'aquests partits que hem destacat de la jornada d'avui, el França-Senegal, hi juguen dos germans, els germans Hernández en França, però això no és un fet excepcional, perquè Marcos García també podria ser aquest el Mundial dels Germans.
7: 7 parelles de germans disputen aquest Mundial, més que en cap altra Copa del Món. 3 dels germans comparteixen equip. A Cap Verd tenim els Duarte, Laros i Deroy. Els Hernández, Lucas i Teo, juguen en França. Amb Curaçao hi tenim els germans Vacuna, Leandro i Juninho. I 4 d'aquests germans no comparteixen equip. Són els Williams, Nico amb Espanya i Iñaki amb Ghana. Els Doué tampoc juguen a la mateixa selecció, Guela juga amb Costa d'Ivori i Desiré juga amb França. Els Lucas and Brovey comparteixen mare i no comparteixen pare ni selecció. Derek Lucassen juga amb Ghana i Brian Brovey juga amb els Països Baixos. El Sauter, en John juga amb Escòcia i en Harry juga amb Austràlia. I encara hi podríem haver sumat uns altres, els germans Timber dels Països Baixos. Quentin juga al Mundial, però el seu germà Jurien va haver de deixar la concentració abans d'hora per lesió. El que queda molt lluny d'aquestes 7 parelles és la fita dels Boateng, Kevin i Jerome, que es van enfrontar dues vegades en un Mundial, entre Alemanya i Ghana en els Mundials de l'any 2010 i 2014.
0: Doncs deixem ara per un moment el Mundial de Futbol i parlem de la final de la Lliga de Futbol Sala. La juguen el Barça i el Pozo Murcia, l'equip de Javi Rodríguez, que vol fer el primer pas per aixecar un títol més de 2 anys després. Francesc Ripoll.
8: Des del març del 2024, el Barça de Futbol Sala no guanya un títol i ara ho té ben a prop. Els catalans enceten la final sense haver perdut cap partit en tot el playoff. L'últim obstacle és el Pozo Murcia, segon classificat a la Lliga regular. Final al millor de 5 partits i amb el factor pista favorable al Barça. Didac Plana, porter i capità blaugrana, sap que és important guanyar el partit d'avui.
9: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
8: Avui primer partit, dijous també al Palau, el segon. Per cert, una novetat important a la convocatòria del Barça. Torna Adolfo després de més de 2 mesos i mig de baixa. Pol Pacheco i Lucas Granda continuen lesionats. I atenció a la dada, el Barça ha guanyat totes les finals que ha disputat contra el Pozo Murcia, 13 de 13.
0: 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
10: El fet de no tenir un equip competitiu, doncs fa que...
0: Moviments al mercat del waterpolo.
11: Catalunya migdia.
12: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
13: L'afició ho celebra. Ja és aquí el dia sensible de MediaMark. Només avui, 16 de juny, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMark Ponés i a l'app.
14: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
15: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
16: Sí.
15: I després a ca la meva mare, Olà. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
17: Molt bé.
15: Arribarem a tot?
17: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
18: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 km d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
19: Un de cada tres infants a Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peratarrés.org.
20: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
21: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
0: En waterpolo, el Sant Andreu femení comença nova etapa. Ja és oficial que el fins ara tècnic Javi Aznar deixa l'equip i ell mateix explica els motius d'aquest adeu. David Ubach.
23: El Club Natació Sant Andreu i Javi Aznar han pactat la sortida del tècnic de mutu acord. La nova directiva del Club Andreuen, que s'ha estrenat aquesta temporada, ha establert una reorganització dels recursos econòmics interns, de manera que el projecte que Aznar ha capitanejat els últims 12 anys a l'equip femení de waterpolo queda tocat de mort. La majoria de jugadores importants, com hem anat explicant aquests últims dies, marxaran, i això es combina amb l'oficialitat també de la sortida del tècnic, que valorava així.
24: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que hem acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
23: Com a entrenador del Sant Andreu femení de waterpolo, Aznar ha guanyat un títol de Lliga de Campions, una Supercopa Europea, tres Supercopes espanyoles i també dues copes. Aznar, tot i que no és oficial encara, el rellevarà el que fins ara ha estat el seu segon preparador, Marc Comas. I del Sant Andreu al Sabadell. Aquests dies s'ha marcat molt el waterpolo i a l'equip masculí ballesà s'ha oficialitzat també el retorn de Fran Valera, jugador internacional que aquesta última temporada havia jugat al Jadran Hercegovina Novi Montenegrí i que ara torna a casa.
0: La USAP de Perpinyà comença a preparar la temporada que ve sabent que seguirà la màxima categoria del rugbi francès. Ha aconseguit la permanència aquest cap de setmana en el decisiu partit jugat al Camp d'Ais de Provença. Corresponsal a la Catalunya Nord, Laura Bertran.
25: Dels nord-catalans contra el Club d'Ais de Provença en el partit per la permanència. El resultat final ha estat de 24 a 47, malgrat una primera mitja hora preocupant i un marcador inicial de 10 a 0 per als provençals. Al final, els més de 2.000 seguidors catalans que s'hi van desplaçar ho van poder celebrar. Entre ells, el president de la penya Trabucaires, Vicenç Panaviera.
26: Aquest partit era molt important justament per salvar-nos i per tenir una visió a mig termini. A 2 o 3 anys amb aquest nou entrenador, amb aquest nou staff, amb nous jugadors que arribaran a l'estiu, i era justament una etapa molt important per no aturar-se en el procés d'evolució del club.
25: L'USAP ja ha anunciat fitxatges importants per la pròxima temporada. El retorn del pilar Enzo Forleta, a més de Marco Riccioni, José Madeira, Luke McGrath i, sobretot, Sevu Rhys.
0: I tornant a parlar de futbol, el Sabadell i el Badalona hauran de buscar la remuntada aquest cap de setmana si volen tots dos aconseguir l'ascens de categoria. Van perdre els partits d'anada, tot i que els badalonins són els que ho tenen més complicat, Eudald.
5: El Sabadell haurà de remuntar divendres que ve a la Nova Creu Alta un 1-0 en contra davant el Zamora, després de perdre el partit d'anada jugat a Castell i Lleó. Els arlequinats van encaixar l'únic gol del partit tot just a l'inici, per bé que van dominar el partit i van tenir alguna ocasió per empatar, al final van acabar perdent. Si divendres aconsegueixen igualar només aquest resultat, 1-0, aconseguiran l'ascens directe a segona divisió. Molt més complicat, com deies, ho tindrà el Badalona a casa davant el Compostela si els escapulats volen pujar a segona federació. I és que l'anada a Galícia van encaixar un 3-0 en contra, en un partit on els de Miquel Azparren van ser clarament superats pels gallecs.
1: No es dominar el resultado, no es dominar las áreas, no es dominar el balón parado. Yo creo que han tenido una contundencia que necesita un equipo que quiere ascender. Nosotros no l'hem tenido.
5: El partit de tornada entre el Badalona i el Compostela jugarà diumenge que ve al migdia a l'Estadi Municipal de Badalona.
0: D'aquí a 3 setmanes comença el Tour de França amb el Gran Depart des de Barcelona i l'Ajuntament de la ciutat ha previst un dispositiu molt especial. Josep Gaya.
2: Prop de 900 agents de la Guàrdia Urbana prendran part en els dispositius de mobilitat i seguretat, amb especial atenció a la regulació del trànsit. Les afectacions començaran la nit de l'1 de juliol. L'endemà, el dia 2, i amb la presentació dels equips al recinte modernista de Sant Pau, les alteracions se centraran en l'entorn de la Sagrada Família i l'Avinguda de Gaudí. El dia 4 serà el més complicat. La contrarrellotge per equips travessarà la ciutat des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc, amb afectacions a pràcticament tots els carrers principals de Barcelona. Finalment, el dia 5, amb l'arribada de la segona etapa, l'activitat se centrarà a Montjuïc. Per garantir la mobilitat de les persones, s'habilitarà 50 punts de pas per a vianants. Així ho explica David Escudé, regidor d'Esports.
3: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes, i evidentment dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar.
2: L'Ajuntament recomana als veïns que durant aquells 3 dies es desplacin en transport públic, sobretot en metro.
0: Aquest és el so del moment en què ha arribat l'Stanley Cup a Raleigh, després que els Carolina Hurricanes han guanyat l'NHL, que és el seu primer títol en 20 anys, Marta García.
4: S'han endut la Lliga d'Hockey Gel dels Estats Units i el Canadà, superant en la final per 4 victòries a 1 els Vegas Golden Knights. 0-3 en l'últim partit, el 6è d'una sèrie de 7, i així a la franquícia de Raleigh, en Carolina del Nord, suma un nou títol de l'NHL 2 dècades després de l'última vegada. S'emporten, per tant, com deies, Laia, la Stanley Cup, que és, com se coneix, el trofeu que donen al guanyador. Esta és una de les competicions més prestigioses del món de hockey gel, si no la que més. Tant és així, que entre els aficionats d'aquest esport se la coneix com el Sant Grial. És també la més antiga. En 1892, Lord Stanley de Preston, en aquell moment governador general

0: El Pau de la segona divisió francesa en el municipal de Palamós a partir de les 7. L'Espanyol farà l'estatge pretemporada en Navata del 15 al 22 de juliol i aprofitarà aquests dies per a jugar diversos partits. L'equip femení, per cert, ha renovat la portera Paula Cova una temporada més fins al 2027. I ja que estem parlant de renovacions,
1: sí,
0: l'internacional alemany Antonio Rüdiger ha renovat amb el Madrid una temporada més. L'Uni Girona per Mariam Koulibaly, la pivot maliana deixa l'equip gironí després de vestir la samarreta una temporada. En hoquei patins, el Pons Lleida ha presentat este migdia Carlos Cortijo com a nou entrenador per les tres pròximes temporades i el Noia ha presentat un jugador molt jove, Daniel Wanch, Marc Sanon, que firma per la pròxima temporada.
1: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva, a les 7 més esports al tot costa i també a les 11 de la nit, Club de la Mitjanit Especial Mundial. Ara seguim a Catalunya Ràdio amb el Catalunya Migdia i el Joan Bota.
2: Són les 3.
3: La ràdio. La millor música a Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, la més pròxima.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona. Ràdio Argentona, la nostra ràdio. 104.6 FM.

Viu la ràdio, viu Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona.
1: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
0: Música. La que més sona.

0: Avui continuem posant fil a l'agulla a la campanya Compra i Descobreix Catalunya. Aquesta iniciativa tan xula que tenim aquí a Argentona en marxa durant tot el mes de juny per potenciar les nostres botigues de tota la vida. Però avui no ho mirem des de l'altre costat del taulell, sinó amb els ulls de qui fa moure el poble, els seus clients. Avui ens acompanya la Mari, una veïna d'Argentona que sap molt bé què és omplir una butlleta, comprar a prop de casa i a sobre tenir la sort de marxar de viatge. Mari, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què?
1: Com
0: estàs?
1: Com estem?
0: Jo molt bé, i tu?
1: Bé, bé.
0: Com portes la calor?
1: Bé, anem suportant-la.
0: Sí, l'anem aguantant, eh?
1: Sí, tant, és el que ens toca, eh?
0: Mari, benvinguda i gràcies per venir avui a la ràdio. Avui volem parlar d'aquesta campanya Compra i Descobreix Catalunya.
1: Molt bé.
0: La gent sabrà qui ets, no?
1: Suposo, no ho sé, eh?
0: No ho sé. Has estat molts anys al darrere del taulell, no?
1: Pues sí, uns quants, com uns 22 o 23 anys.
0: I ara què?
1: Ara, pues, jubilada, molt bé. La veritat és que és un canvi, però la veritat és que... Molt bé, molt bé.
0: Trobes a faltar estar a l'altre costat del taulell o no?
1: Home, a vegades, bueno, jo vaig a veure-les i tal, però la veritat és que és molt diferent, eh? Tampoc és un... El que tens que fer, és, jo penso, és no parar, moure't, fer altres coses i canviar el ritme, però bueno... Molt bé, molt bé.
0: Tu vas estar treballant durant molts anys a Can Valls?
1: Vaig estar pues, uns 20, quasi 25 anys.
0: Tota una vida.
1: Tot un any, sí.
0: Et demanaven la butlleta quan estaves darrere el taulell de la campanya?
1: Sí, sí, n'hi havia gent que sí, sí. I si no, nosaltres mateixes ja ho donàvem. Però bueno, la gent ja també sempre te la demana, eh?
0: Creus que la campanya està arrelada? És a dir, ja fa molts anys, no?, que la tenim aquí... La clientela l'espera? Tu que has viscut una mica...
1: Sí, sí, sí, n'hi ha gent que sí. Poder, no sé jo, aquests últims anys, però bueno, la gent, sobre... gent jove, pues, com que no la demana tant, tu li dones, però més és la gent de tota la vida, més gran i...
0: Ja sap que tenim la campanya. I,
1: això mateix.
0: Escolta, Mari, dona'm una butlleta.
1: Hi ha una butlleta, a veure si tinc sort.
0: Que... Si em toca.
1: A veure, sí, que vull marxar.
0: Doncs mira, casualitats d'aquestes que tu vas demanar una butlleta.
1: Pues sí, sí, no? Sí, va ser allò que dius, va, tira una per si a cas. I va donar la sort de que em va tocar. Uh-huh. Acabava també, va ser just que acabava de plegar de treballar, que m'havia jubilat i va ser a l'any següent, no arribava l'any.
0: I on la vas comprar? On vas a través de quin establiment et va tocar?
1: Va tocar
0: digue-ho,
1: a través de Can Valls. No va ser Tongo, tothom em deies Tongo, però no va ser Tongo. La veritat és que va ser un dia que anava amb la meva neta i va ser ella que va dir, iaia, jo la omplo.
0: Mira, veus
1: i
0: que
1: va donar la casualitat,
0: et va donar sort,
1: que...
0: la neta.
1: Sí, sí.
0: Et va donar sort.
1: I tant.
0: Quan et va trucar l'Ajuntament per dir-te que t'havia tocat el premi, quina va ser la teva primera reacció?
1: Pues la veritat és que em va sorprendre i em va fer molta gràcia. La veritat és que em va fer il·lusió. Vaig pensar, ostres, mira, em va fer il·lusió.
0: T'havia tocat mai alguna cosa?
1: No, mai, eh?
0: Carai.
1: Per això que em va fer molta il·lusió, perquè vaig pensar, ostres, una cosa que em toca...
0: Si no recordo malament, el 24 d'octubre de l'any passat...
1: No, de fa dos anys, del 24.
0: Val, del 24 et va tocar el Vendrell.
1: Això mateix, sí.
0: Com va anar el viatge? Quina va ser... Explica'ns una mica com va ser l'experiència per saber una mica doncs, què és el que heu de fer, com hi aneu, una mica
1: bueno,
0: com passeu el dia.
1: A mi, bueno, se'm van posar...

0: contacte a l'Ajuntament dient-me que m'havia tocat, que m'havia tocat al Vendrell, jo vaig anar al Vendrell, i bueno, em van donar unes indicacions. I
1: perquè des de que t'ho notifiquen et fan la trucada fins que tu vas, passa molt de temps?
0: Ostres, això sí que no me'n recordo, un dia, però me'n sembla que almenys un parell o tres de mesos, jo crec que sí.
1: Et diuen, mira, si truquem a l'octubre o... Clar, tu vas anar a l'octubre, suposo que t'haurien trucat allò a finals d'estiu, potser, no?
0: Sí, sí, no, això veus, no recordo ben bé quan... Però bueno, sí que almenys ben bé dos mesos...
1: Però el dia
0: mesos...
1: està establert o el podeu escollir vosaltres?
0: No, està establert. Ja et diuen on toca el puesto. Llavors, bueno, doncs ens van donar les indicacions, ens van dir on el punt que tenien que anar perquè ens recollissin. Van anar al punt allà, al Vendrell, amb un puesto que ells et diuen, a l'hora que tens que estar, i llavors et venen a recollir. Molt bé. I llavors, bueno, doncs et donen una identificació perquè... sàpigues, són...
1: Són penjoll VIP.
0: Sí, sí, no? No, sí, sí, com els nens quan s'hi porten el d'això perquè no es perdin. Això, però...
1: Una tarja identificativa, no?
0: Sí, sí. I, bueno, ja llavors, ens van fer tota una visita pel poble, tot el que és els museus i coses així. I, bueno, van estar tot el matí...
1: Anàveu sols o anàveu amb altra gent?
0: No, anàvem molta, no, anàvem amb un grup de gent, eh?
1: Un grup de gent que també va participar...
0: Sí, que no era tothom, era cada un d'un puesto diferent.
1: Que li va tocar aquell dia el Vendrell, eh?
0: Això mateix, el Vendrell, vull dir que uns pues, venien pues, un de Calafell, me'n recordo així, una persona de Calafell, un altre d'Hospitalet, saps? I llavors bueno, pues, ens van fer tot el dematí, vam estar visitant. Al migdia ens van portar a dinar en un restaurant que la veritat és que superbé, eh? Uns plats molt bons, molt elaborats.
1: Molt bé, gastronomia local.
0: Sí, sí, sí. I bueno, vam estar allà dinant i després van tornar a anar a visitar un altre museu. I ens van fer una pel·lícula de lo que era el museu i tota la història, i bueno, i després ja pues, ens van deixar, que va ser, però va ser quasi tot el dia, eh? Jo crec que me sembla que van acabar a les 6 de la tarda, eh?
1: Déu-n'hi-do.
0: Fins a les 6 de la tarda, i la veritat, però que molt bé organitzat, la veritat és que jo almenys on vaig estar, superbé organitzat, molt amables, molt bé, molt bé.
1: Vas tenir temps de fer una mica de xafarderia pels comerços del Vendrell?
0: No,
1: o
0: no? No, la veritat és que no. No ens va donar temps,
1: no,
0: eh?
1: Donar
0: vull dir,
1: temps,
0: perquè
1: no... Teniu tot tan programat, no?
0: Ah, sí, el
1: no?
0: Tenien tot molt, molt programat, eh? Vull dir que, a més... Ens va fer un dia espectacular, ja amb calor, vull dir que per ser el mes d'octubre, per ser el 24, ens va fer un dia que feia calor, i la veritat és que jo ho recomano, eh? Vull dir que la gent que d'això, que tiri moltes bolletes, que compri, que tiri moltes bolletes, perquè és un...
1: Que toca.
0: Sí, toca, i a més és una experiència, jo almenys la vaig veure... viure molt, molt bé.
1: Era la primera vegada que anàveu al Vendrell?
0: Sí, la veritat no és que no el coneixia, eh? Vull dir... I és per això que quan em van dir Vendrell vaig dir, bueno, mira, és un posto que no...
1: Clar, suposo que també és un dels objectius de la campanya, el fet de dir, mira, toca el Vendrell, que moltes vegades passa això, no? Que no és un municipi de Catalunya que no hi hem anat mai. Que jo diria que el tenim a hora i poc, no?
0: Sí,
1: perquè
0: sí.
1: Tampoc està...
0: No, està molt lluny. No, no. El que passa és que és això, que dius, ostres, són pobles que els tens a la vora i com que no lo visites.
1: No tens costums d'anar. I a vegades dius, mira, es creen vincles com allò de hem dinat molt bé en aquest restaurant... I ja ho agafes una mica de referència
0: en
1: futures escapades, no? De dir, ah, mira, tornem al Vendrell, que... No?
0: Sí, no, tal qual és.
1: I això passa al revés, no? És a dir, la gent d'altres municipis de Catalunya que venen aquí a Argentona els hi pot passar el mateix, no?
0: Sí, això.
1: Venen aquí, visiten, poder tornen, descobreixen la xarcuteria i diuen, he comprat unes hamburgueses boníssimes.
0: Sí, sí, sí. Pues això, sí, sí, tal qual és... La veritat és que molt bé.
1: Et consideres una compradora habitual de les botigues del nostre municipi,
0: sí,
1: Mari?
0: Sí, perquè estic acostumada realment, clar, tota la vida al poble... Bueno, jo no sóc del poble, però molts anys que faig que estic aquí al poble, llavors, esclar, treballant aquí, doncs, lògicament vas a Can Casas a comprar el pa, a Can Baix, el típic que fas.
1: I què és el que més valores de comprar a prop de casa, no?
0: La proximitat, i a veure, i lògicament jo, clar, la qualitat dels productes.
1: La qualitat del producte, el tracte, no?
0: També, sí, sí, sí.
1: Al final, i tu que portaves molts anys, també es crea un vincle, no?
0: Clar, sí, sí, sí, jo és el que dius. Clients. Res, un vincle molt... Jo... Pensa que, bueno, el dia que vaig despedir-me, que em jubilava, em vaig passar el dia plorant, perquè, clar, et ve la gent a despedir-se de tu, a donar-te les gràcies, i, clar, això és molt... Ho vius molt, molt, clar.
1: És molt gratificant.
0: És molt gratificant. És allò que et surts amb una d'això de dir, hòsties, pues no he fet malament la meva feina, saps? I això en un poble i una botiga de... és el que t'emportes.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, la veritat és que jo reflexiono moltes vegades en una societat que té la mala costum de destacar sempre el negatiu, no? En treballs com aquest que t'agraeixen el tracte... quan et pregunten, no? Les recomanacions, de dir, doncs mira, això o l'altre...
0: No, sí, sí, és això. Per això t'he dit que jo sí, jo vaig quedar molt, molt d'això perquè ja et dic... La gent et venia expressament a despedir-se de tu, a donar-te les gràcies, a... I bueno, i això que dius, jo vaig pel poble i van parant cada 5 minuts, no? I el meu home diu, és que no sé pot anar amb tu pel carrer. Però per mi és molt gratificant.
1: I ara com a clienta trobes que aquest tipus de campanya realment ajuden a conscienciar-nos, no? de la importància de donar vida als negocis del poble?
0: Jo crec que sí, eh? Jo crec que sí, eh? La gent i cada vegada, bueno, jo ho veig, per exemple, a Can Valls, que jo vaig moltes vegades vaig a comprar i a veure-les, vull dir, tal, i veig que n'hi ha molta joventut que ara ha vist el que és al poble, saps? Que no és un poble de dir solament hi ha persones grans, no, yeah. Hi ha molta joventut que prefereix el deseo de proximitat, el comerç de proximitat i el producte de proximitat.
1: O sigui, notes, no?, que el jovent també s'adreça...
0: Sí, sí, sí, és el que dius, que ara et trobes que n'hi ha molta més jovent, saps? Que els primers anys, vull dir... de treballar, eh? Vull dir que... La veritat és que sí, totes aquestes coses jo crec que sí que ho fomenten, eh? De que la gent vingui a comprar.
1: Mira, ho deies tu, no? Que gràcies a la teva neta vas omplir...
0: Sí, sí, sí, clar, jo no? Sí que anava a comprar i sempre, i d'això, però clar, no penses en dir, eh? Dona'm un...
1: Però vull dir que un nen, nena, no? D'aquesta edat, ho fa amb tu, ho fa amb els pares i...
0: Això, que ho veuen allà, què és això?
1: Els hi crees un vincle, no? De dir, anem a comprar a prop de casa.
0: Clar, que és el que dius, i que veuen, què és això? Ah, doncs mires això, ah, doncs... I tornem a anar que ens donguin una altra bulleta, saps? Allò que dius, saps?
1: Clar, per ells se'ls genera com un joc, també.
0: Això mateix. I llavors, d'això que els pares vagin a comprar, saps? O els avis, vull dir...
1: Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Maria, a la tardor no sé si sabies que concretament el 17 d'octubre Argentona farà d'anfitriona de la campanya i rebrà els premiats de tota Catalunya.
0: No, doncs no sabia res, no m'havien informat, ja m'informaran.
1: Doncs mira, doncs ja ho hem dit. Com creus que els hauria de rebre aquí per deixar allò el llistó ben alt?
0: Jo crec que tal qual som, vull dir, som una part, jo crec que som uns, una d'això molt oberta i som molt, com dir-te jo, molt campatxanos, no? O...
1: Molt propers.
0: Molts propers. Pues això,
1: molt naturals.
0: És... Ara, eh? Vull dir, som molt... Llavors jo crec que així és com la gent, almenys jo, és com... Em vaig sentir quan anava d'això. Molt propera, la gent...
1: Fer-lo sentir com a casa.
0: Això mateix.
1: No? Que doni una volta per aquí, aprofit, sí, sí. Donar temps per comprar...
0: Això mateix, i per veure, conèixer un mica el poble i les d'això del poble, i jo crec que és lo l'ideal, eh? La gent s'anirà contenta.
1: Clar que sí. Què li diríem a aquells veïns i veïnes que aquests dies van a comprar i a vegades els hi fa allò, una mica la mandra d'omplir la butlleta?
0: Ah, no, no, no, jo els diria que, a més, si, per exemple, es despisten, perquè a vegades això que dius, tens molta feina, la botiga està una mica... I clar, i les pobres no hi pensen en donar-lo, eh? Perquè
1: clar, clar,
0: van anar
1: estàs...
0: per feina. Que no tinguin cap reparo de dir, dona'm una butlleta. No cal que ho omplis allà mateix. Te l'emportes a casa, l'omples a casa, i quan tornes a qualsevol ho botiga. Pots posar. I llavors és...
1: És fàcil,
0: que ho facin, que ho facin. Que ho facin.
1: Que toca com
0: que tant que
1: a la Mari, que un dia diposita la butlleta de la compra i un altre la truquen perquè
0: m'ha tocat. I jo crec que és el primer premi que m'ha tocat en tota la meva vida. Vull dir, per això que imagina't la il·lusió que em va fer.
1: Doncs Mari, moltes gràcies per venir.
0: Gràcies.
1: Me n'alegro que l'experiència hagi anat tan positiva. I res, que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies, Miquel.
1: Aquests dies.
0: Moltes gràcies.
1: Bon dia.
0: Adéu, bon dia.

0: Avui tenim l'oportunitat de retrobar-nos amb un vell amic de la casa, el compositor i pianista Carlos Bianchini. Va ser aquí amb nosaltres el 2018 per presentar el seu treball Sonata dels Infants, del qual la cançó que escoltem forma part d'aquest àlbum. I des de llavors ha plogut molt i avui torna a la ràdio per parlar-nos d'una estrena molt especial que es farà ben a prop de casa nostra. Es farà a Mataró. Carlos, bon dia.
1: Bon dia, Miquel. Contentíssim de tornar a estar aquí amb vosaltres.
0: Ha plogut molt, des del 2018.
1: Sí que ha plogut, ja han passat moltes coses, però bueno, com veus, continuem tant tu com jo, no? Pues, a la normalitat de les nostres activitats.
0: Al peu del canó.
1: Al peu del canó, això mateix.
0: Si et sembla, mira, deixa'm començar recordant aquella visita teva a la ràdio. Estàvem en un altre estudi que ara en parlàvem així fora d'antena. El 2018 ens presentaves aquesta Sonata dels Infants.
1: Sí, correcte.
0: Com venies a presentar-nos-el? Com ha anat? Com ha funcionat? Quin balanç en fas?
1: Pues bueno, allò va ser el primer projecte de la meva música, que va ser les obres per piano. I bueno, vam fer una gira tant nacional com internacional molt bona, va tenir molt bona acollida i llavors em vaig engrescar i vam treure un segon disc en el 2019 que es diu Paisajes, que són les obres de piano i orquestra sinfònica que vam gravar amb l'Orquestra Sinfònica de Budapest, que també va ser tota una experiència. I llavors va venir el gran evento de la pandèmia, no?, que ens va deixar una mica aturats i amb incògnites. Sí que després es va estrenar finalment al Palau de la Música una de les obres del disc, el Paisajes, que la va estrenar el José Enrique Bagaria, un amic i gran pianista que tenim a casa nostra. I ara, pues, presentant aquest tercer disc, que ja era un projecte que teníem llavors, que és el de Chamber Music, o música de cambra, en format de piano i camerata de corda.
0: Aquest nou repertori titulat, si no vaig errat, La nit de Sant Joan.
1: La nit de Sant Joan, correcte.
0: L'has fet encaixar molt bé per les dates,
1: ha
0: no?
1: Ha sigut coincidència, sí? Tinc que dir. Sí, ha tingut que ha sigut una coincidència. Hi havia, sobretot, dos obres per Chamber Music molt interessants, que era el Tango Elegíaco, que també interpretarem en aquest concert, que es va estrenar l'any passat al Teatre Apolo. I estava també aquesta d'Estacions, que és una obra que fa anys que està escrita, em faltava l'últim moviment. I ha sortit La nit de Sant Joan perquè va ser fruit d'una col·laboració que vaig fer amb una cobla l'any passat. L'any passat vaig presentar un projecte amb la Cobla Montgrins i una mica d'empapar-me en totes aquestes sonoritats i aquestes essències de la música de casa nostra, doncs va sortir aquesta obra, La nit de Sant Joan, i ja pensada per un format no per cobla, sinó pensada per un chamber music.
0: En quin repte t'has anat trobant, no?, a mesura que has anat component aquestes peces?
1: A veure, per mi la composició és que sempre surt, quan surt, surt d'una manera molt fluida. Vull dir, vaig redescobrint una peça que estava amagada. Mai tinc la sensació de que estic creant algú nou, sinó redescobrint i traspassant a paper i a lo que és un format d'obra pues lo que vaig redescobrint, no? T'impregnes de sensacions, de records. Sempre hi ha un leitmotiv, hi ha un argument en la música que tinc basada, pues, en això, en records, en pensaments, sentiments, coses que em passen i coses que em passen que no té que ser coses molt èpiques, vull dir, són coses quotidianes, i d'aquí, pues, es va transformant l'obra fins que finalment està clara que és així. I llavors ja comença la segona fase de producció, que és presentar-la, escriure els arranjaments, escriure tot el que són les parts, en el cas de que no sigui per piano sol, no? Uh-huh. I llavors tenim aquí a Mataró l'oportunitat de fer una estrena i dic, pues vinga, anem a estrenar les obres, anem a presentar-les.
0: Clar, en aquesta ocasió no vens sol, sinó que vens molt ben acompanyat per la Camerata Internacional de Barcelona.
1: Correcte.
0: Com va néixer aquesta col·laboració i com ha estat el procés de treballar plegats?
1: Pues el procés, el treball amb ells ha sigut de molts anys, sobretot amb el concertino, que és el José David Fuentmayor, és un gran violinista que tenim aquí, i l'any passat que es van organitzar un cicle de música clàssica, ells ja van interpretar diverses coses a Camerata, i m'agrada molt perquè és una companyia molt dinàmica, és una formació molt jove també, té molt de talent, i molt versàtil. Llavors ja va ser, jo me'n recordo, en una col·laboració que vaig fer violí piano amb el José David, li vaig dir, escolta, jo tinc un projecte a Chamber Music, ho podríem fer amb la camarada que tu hi ets. I em va dir, sí, pues, si surt l'ocasió, endavant. Mm-hmm. Perquè això també és un repte, no?, per les formacions, el treballar amb un compositor, obra nova, obra inèdita, són nous llenguatges, i vull dir que a vegades és més fàcil, no?, les quatre estacions de Vivaldi, que ja se la coneixen, i és un compositor que potser han tocat molt, de, sobretot, fer un programa complet d'un compositor nou amb obres d'estrena, no? El treball ha sigut meravellós, està sent meravellós, perquè, sobretot, quan tu composes a casa teva o amb el piano, no?, tens sempre una visió molt parcial, no?, de l'obra, te la imagines, però clar, allò després es transforma en orquestra sinfònica o en aquest cas en una orquestra de càmera, no? I quan sents per primer cop en els assajos, a mi sempre em costa molt els primers assajos perquè clar, és el primer cop que la sents i estàs més gaudint que una mica per la feina que tens que fer, no? Però també és un altre procés de redescobrir, no?, l'obra i les sonoritats, doncs, quan comencen els assajos, no? I quan fas aquest redescobriment, doncs, amb companys i amb altres solistes i amb altres instrumentistes, doncs, és meravellós.
0: Clar, suposo que la peça continua evolucionant, no?
1: Sí, sí, té totalment.
0: Té el teu punt de vista, però després ha d'evolucionar també o ha de seguir creixent, no?
1: Correcte, o sigui, jo crec que segurament si ve Beethoven i sent la seva sonata de les que feia abans i les veu ara, doncs segurament reconeix la seva sonata, però veu l'evolució. Jo crec que les obres tenen vida pròpia i evolucionen, a part del compositor. El compositor ja quan la treu, i sí que pot anar fent alguna revisió, alguna cosa, però quan l'obra ja està composada és així. Però sí que l'obra és com un ente vivo, no? És un ente independent de que amb el temps, amb orquestres que les van interpretant, amb gravacions que es van fer, pues les obres van cobrant com vida, no? Van cobrant com una autonomia pròpia i una evolució pròpia en els paràmetres de la pròpia obra, però sí, realment l'obra des dels assajos a l'estrena, a d'aquí a la gravació, a d'aquí uns anys, va evolucionant totalment. Mm.
0: Clar, hi ha un moment també en el que tu has de dir prou fins aquí. No sé fins a quin punt ets tu, com a compositor, de donar-li aquest final a la peça, o és la peça pròpia o el conjunt, que, no, que us diu ja fins aquí.
1: No, jo crec que la peça ja... O sigui,
0: o seria infinita, no?
1: Jo crec que és com un fill, no? Vull dir, tu li pots ensenyar, educar, no?, donar unes eines de paràmetres, però bueno, després es converteix en adult, no?, i
0: es
1: fa la seva
0: volar,
1: vida,
0: no?
1: I el correcte, el deixes volar i escolta, i és una cosa que... Per mi les peces un cop surten i ja les interpreten altres artistes o estudiants o en altres registres, doncs va agafant la seva evolució. Sí que és bo, a vegades jo parlo amb gent que interpreta les meves obres o centres educatius, doncs llavors conviden el compositor, fan alguna audició, pot fer aquell comentari, potser que no està explícit a la peça i que pot guiar més a l'estudiant o a l'intèrpret, però sí que realment després cada interpretació és única i cada interpretació d'aquella obra pues, s'enriqueix la pròpia obra.
0: Mm-hmm. Clar, musicalment parlant, com es transmet la màgia, no?, el misteri, l'energia d'una nit com la de Sant Joan en cada una de les teves peces?
1: Pues la nit de Sant Joan, bueno, el Sant Joan és molt especial per tots, suposo, per mi també, jo tinc molt record de la infantesa, però jo m'he traslladat molt en com tres parts, no? La peça, tres moviments. Al principi és com una contradansa, no? Perquè jo sempre penso que la nit de Sant Joan, almenys quan era jo petit, ja començava després de dinar, no?
0: Yeah.
1: Que ja a la tarda preparàvem la foguera, jugàvem amb els nens, jo me'n recordo allà a Sant Quirze, que feia els estius, ja havies acabat l'escola, ja portaves uns dies amb els amics, i llavors ja era com... preveure que alguna cosa passaria i que seria una nit especial, però ja començava pues, a primera hora de la tarda. Llavors, la primer moviment és com un format de contradansa, no?, d'alegria, de neguit, de que alguna cosa passarà. Hi ha una part entremitja d'aquest primer moviment que és una miqueta més líric i és una miqueta aquest misteri, aquest que passarà, no?, això que emplema tot. No? El segon moviment sí que és un segon moviment molt líric, que és una cançó, i el tercer moviment, pues, pues, ja és una festa pues, de Sant Joan, no? Lo que és la festa amb amics, amb família, amb la gent del municipi, no? Que sempre és una nit una mica màgica per aquest tema de trobar-nos al voltant d'un foc, no? Jo me'n recordo que sempre fèiem una foguera molt gran allà on estàvem i baixaven els veïns i, bueno, es tiraven els petardos i es feia una mica la nit aquesta, no? Però sempre la recordo com una mica des del record de la infantesa, no?
0: Mm-hmm. Quan parles de moviment dins del disc, ens referim que hi ha diferents cançons o peces que fan referència a aquesta temàtica?
1: Sí, o sigui, sempre en les meves peces una mateixa peça té com diferents moviments, diferents subcançons, no? Per dir-ho d'alguna manera, és una cosa molt que es fa en música clàssica. En aquest cas és una forma de tres parts, de tres moviments, no? Que és una forma, doncs, que amb les sonates de música clàssica, això sempre. I sempre és una fórmula que a mi m'acostuma a funcionar molt bé per explicar una mica tot el relat, no, que engloba l'obra, no? Tota la dramatúrgia.
0: Mm-hmm. Serà aquest diumenge, dia 21, aquí a Mataró.
1: A l'Auditori de la Fundació Iluro.
0: A l'Ateneu Centre Cultural.
1: Sí, dintre de la programació de concerts del Teatre Foment, que també he participat altres anys. I que el senyor Vilà pues, vam parlar de fer aquest estreno, pues, es farà aquest diumenge a 6 de la tarda pues, aquest concert, aquesta estrena.
0: Estrena tant... mundial?
1: O... Sí, és estrena absoluta, vull dir, tant de la nit de Sant Joan com d'una altra peça que hi ha, que es diu Estaciones, no? Les estacions. Uh-huh. I les estacions... A veure, jo tinc que dir aquesta peça, que és una peça que sí, m'encanta estrenar-la. És una peça que ja fa anys vaig escriure la primavera, vam escriure l'hivern, vam escriure la tardor i ens faltava l'estiu, no? I, uh-huh. I per què aquest desordre d'estacions, no?
0: A veure, per què comencem per la primavera?
1: Comencem per la primavera perquè això és una mirada retrospectiva de les etapes de la vida, no? I llavors la primavera comencem per l'adolescència, no? Com aquest esclat d'emocions, aquest esclat a la vida, aquest voler, uah, que meravellosa és la vida, ho tinc que aprendre tot, no?
0: Ja.
1: Després passem a una altra etapa que ja és a l'hivern, no? Que a vegades hi ha etapes més fosques, no? En aquesta, perquè et vas fent adult, vas aprenent coses, les coses a vegades s'aprenen pues, a bones i a dolentes, no? Vull dir, sí. és la fase, no?
0: Una etapa més fosca que serveix
1: més
0: també
1: més fosca, però que, bueno, que enmig de la cançó també, no? També hi ha una part molt de llum, sempre jo crec que en la foscor ve la llum, uh-huh. I marca una mica el camí, no? Després ve el otoño, no? Que l'otoño pues, és un vals, no? Que és una part de l'altra etapa una mica potser més adulta, madura. I llavors faltava l'estiu que vaig acabar d'escriure fa poc. I tu em diràs per què. Jo dic, pues, m'ha costat molt perquè és l'única etapa que he tingut que visualitzar. És a dir, l'estiu per mi representa l'última etapa. Mm-hmm. I l'etapa de la bellesa, l'etapa de la sabidoria, l'etapa de les cicatrius, no? L'etapa de la reflexió, però també un altre cop pues una etapa de que jo visualitzo com lo mejor tiene que venir, no? I jo sempre penso que fer-se gran o potser aquesta última etapa que ja s'ha assolit, suposo, objectius, no? Potser et queda algú per assolir o ja no el vols assolir, no sé, però que ja és com una alliberamenta i és un altre cop com tornar a aquesta mentalitat d'adolescent, però des d'una part més de terra, no? Més de terra i foc, vull dir, i per això a l'estiu. Llavors és un moviment que he composat ara farà 4 setmanes, vull dir, ha sigut...
0: Acaba de sortir del forn.
1: Acaba
0: no?
1: de sortir del forn. És la peça més curta que he composat, el moviment més curt, perquè dura no arriba a 3 minuts, generalment tots els moviments són 3 i pico, 4. El que passa és que aquest és una visualització, és perquè encara no m'hi trobo, no?
0: Yeah.
1: Vull dir, ara faré 50 anys, vull dir que ja entrem una mica cap allà, però bueno, jo crec que jo m'estic imaginant aquesta etapa pues, com més tardia, no?
0: Mm-hmm. Això també es traduirà cap a plataformes digitals, discos...
1: Sí, sí, sí, sí, ara fem l'estrena, m'estic treballant. No hem volgut gravar el disc abans de l'estrena per tenir les primeres sensacions del directe, també, de si s'ha de fer algun correcció en les orquestacions, que això sempre ho deixo, rodar una miqueta el programa, i si llavors a mi m'agradaria, si fos possible el juliol i si no serà el setembre-octubre, ja entrar en estudi per gravar el projecte. Són obres que s'han de gravar, són inèdites, i sempre m'agrada tenir el catàleg una mica com a referència, no, pues, publicat. I evidentment es farà disc, plataformes digitals, com tots els processos que actualment els músics pues, tenen que distribuir. No?
0: Clar, és que ara et preguntaré com veus el panorama actual de la música, perquè ens vam veure el 2018 i durant aquest temps crec que allò de Spotify, Apple Music, coses aquestes, sí. Si existien no es coneixia tant,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Encara anàvem amb CD, vull dir que, i ara això ja és una mica...
1: Sí.
0: Tu com ho veus això? Que no es consumeixi disc físic, que tot vagi a través de plataformes, s'hi condiciona una mica a l'hora de compondre, no? Que...
1: Jo el concepte de...
0: A l'hora de vendre música,
1: sí.
0: No?
1: A veure, per mi és com un escriptor, com t'ho diria jo. Jo crec que els músics, encara que no hi hagi un CD físic, no? Jo crec que els músics o els compositors o els intèrprets tenen que publicar àlbums, no? El que és el concepte d'àlbums, no? Sí que ara, en altres músiques, se da un pelotazo con una canción, ¿no? Bueno, pero bueno, en el meu cas, jo publico catàlegs de les meves obres i tenen el format de l'àlbum. Cada obra sempre té una dramatúrgia, cada obra té un període de composició, una intenció de composició, i llavors això s'engloba dintre de lo que és un àlbum, no? Així com els sonates dels infants, o el paisajes, o ara que serà aquest de la nit de Sant Joan, no? Llavors, per mi és molt important el treballar el concepte d'àlbum, que és un recull de les cançons que tenen una certa analogia per formar, i l'analogia és com un escriptor, no? Que encara que escrigui relats literals, després els engloba i els publica. Després, aquesta publicació, que pot ser digital o pot ser física, sí, perquè actualment hi ha eines físiques i digitals, però bueno, en el meu cas sempre m'agrada tenir unes mostres de físic, perquè realment els concerts m'ho demanen, i sempre m'ho diuen, m'hi diuen, no, si jo no tengo ni CD, però vull dir, és una manera de firmar, de fer una signatura,
0: sí, sí, sí,
1: al CD, no? I tenir com un merchandising, no? És com aquella camiseta que et compres i que mai tens, o aquella tassa de té o de cafè que tens allà i que potser no fa servir, no? Però bueno, sí que hi ha això, jo tinc que dir que tinc tots els discos que em vaig comprar, els tinc allà i a vegades els poso, però si no també formen part de tenir-los. I evidentment, després la publicació en xarxes socials, en Spotify o tots els canals aquests, que això ja... Jo, en el meu cas, a través de la discogràfica, una mica són les plataformes que et col·loquen, que tens que ser-hi, perquè la gent...
0: Clar.
1: Et coneix per això, inclús els programadors, els promotors, o inclús vosaltres, no? La gent de la ràdio, escolta, estàs en Spotify, YouTube Music, o no sé quantes hi ha 50.000, i llavors sempre per posar música, no? Llavors jo trobo que és una eina molt còmoda a nivell de venda de música. Clar, això ha canviat molt.
0: Creus que has pogut arribar a parts del món que potser físicament...
1: Sí, sí, o sigui, per exemple, ara estem en un període que ja he fet alguns concerts als Estats Units, també vaig entrar dintre d'una associació d'artistes i promotors d'allà dels Estats Units, i vaig anar al Congrés ara a Nova York, i en coneixien d'això, dels Spotify's o de les xarxes socials. Vull dir, jo no sóc molt bon amb això, ni a nivell d'usuari, no? Però sóc bastant a l'antiga amb això, però sí que realment és un mecanisme per donar-te a conèixer, per presentar la teva música, i després pues, bueno, que surtin, que et convidin, que et demanin la música, que et joguin les partitures per interpretar-les, que després et demanin que vagis per escoltar els assajos o l'estrena, i llavors bueno, jo trobo que són plataformes que actualment tenim a l'abast, que antigament no, i si no tenies un CD el tenies que enviar, pues imagina't, en FedEx,
0: clar, clar.
1: A totes les parts del món, pues ara pues amb un clic no ho tens. Té pros i contres, no, com tot, però bueno, són coses que jo a vegades dic, no? O sigui, hi ha coses que han venido para quedarse, no?
0: I allò de... Com ho diuen en castellà? Si no puedes luchar, únete, sí, a tu enemigo, no?
1: Sí, únete a tu enemigo, sí. I també amb el teu criteri, perquè jo crec que és important, perquè a mi també la discogràfica em va dir, no, però podries anar publicant LPs, o per exemple, el que parlàvem abans dels moviments, no? Podries publicar només un moviment d'una obra. Bueno, pues això no enquadra molt amb amb la meva idea de l'obra. L'obra té tres moviments, i llavors, ah, però entonces no és un LP, bueno, pues llavors publicarem un àlbum o un senzill, no sé com va, no? Però tu pots tenir dintre d'això, dir, bueno, doncs jo, el meu criteri sí que el vull tenir i vull fer força una mica per dintre d'aquesta eina, doncs, fer una mica la teva manera, no?
0: Carlos, després de tants mesos de composició i assajos, com gestiones els nervis i l'emoció d'aquesta estrena mundial, universal?
1: Sí. Bueno, més que nervis, és una mica entusiasme, no? És un entusiasme per compartir amb tot el públic per primer cop, pues, una mica el que estem nosaltres redescrivint en els assajos i jo en la composició, no? Sempre és una data important, el primer cop que es presenta. I com ho gestiono? Bueno, no, amb naturalitat, no? És una part més del procés. I l'única cosa sí que et tinc que dir, Miquel, que a mi cada cop em costa més interpretar la meva música i sobretot el meu primer cop, no? Perquè jo, per exemple, me'n recordo que el Paisajes, quan van gravar el disc, no? Que de sobte començava a sonar l'orquestra, senties tots aquells colors i de sobte tenies que tocar el piano i al mig. Yeah. I jo no volia tocar el piano per gravar-lo, jo volia estar sentint-lo, no?
0: Yeah.
1: I per això quan em van dir d'estrenar-lo al Palau de la Música, jo vaig trucar al José Enrique i li vaig dir, sisplau, és que jo la vull sentir al pati de butaques i la vull gaudir, i vull gaudir com a compositor de sentir l'obra, no? I sí que et tinc que dir que bueno, sí, et demanen que la interpreti el mateix compositor i m'agrada molt, no? Però que a vegades penso, m'encantaria estar en el pati de butaques sentint-la, no?
0: Ja, disfrutant-la, no?
1: Sí,
0: perquè sempre hi ha
1: aquell
0: component personal, no?
1: Sí, clar, perquè pensa que l'art de la música és efímer, no? O sigui, un cop ha passat, ja queda en el record, no? I després tens les gravacions, tens les partitures, no? Però no és com una obra d'art, com una pintura, una escultura, que quan acaben, jo això sento admiració, enveja, no? Un pintor pinta i després està a l'exposició mirant com la gent mira la seva obra, no? I ell la pot gaudir també com a espectador. En el nostre cas, clar, si tu tens que interpretar-la, pues, no és el mateix, evidentment.
0: Pel concert d'aquest diumenge, quin tipus de públic creus que pot encaixar?
1: Jo crec que la música és per tots. La música sempre ha sigut un valor universal, no té edats, et diria de 0 a 200 anys, si visquéssim. Vull dir, la música transmet emocions, la música s'escolta, la música es veu, i jo crec que és per tots els públics. És una música, vull dir, molt argumentada. Jo també explicaré una mica les obres, sempre m'agrada explicar-les, perquè sempre és una cosa que pensava, no? Ostres, si Rachmaninoff estigués aquí, li preguntaria mil coses, no?
0: Sí, de fet, soc molt fan, perquè sempre et dona un punt de vista... Sí que és el personal, no? I a vegades en l'art també es parla de que cadascú
1: Totalment.
0: Hi ha d'arribar a un tipus de missatge, però jo particularment sí que també agraeixo que em donin un punt de vista i després
1: Clar.
0: si jo vaig pel mateix camí, perfecte, sí. Si no, doncs faig el meu, no?
1: No, totalment, però... i a més jo puc donar la base de la inspiració, no? Després cadascú ha viscut la seva nit de Sant Joan, vull dir que
0: sí,
1: això
0: sí.
1: o les estacions, no? I llavors això es fan aquestes interconnexions en l'art que és meravellosa entre creador i l'espectador, no? I per això és un art viva, no? Les arts per això són vives. Però realment, sí, jo crec que és per totes les edats. Tothom està convidat a que vingui, gaudeixi i obert al públic.
0: Vinga, tothom aquest diumenge a les 6 a l'Ateneu Centre Cultural a omplir tot l'aforament.
1: Vinga.
0: Per aquells que no es quedin sense butaca, per on més passaràs, Carlos?
1: A veure, nosaltres després d'això, jo, més que gira d'això, és que tinc un altre estreno al setembre. És un estreno residència al Teatre Paco Rabal de Madrid. És amb una col·laboració d'un altre tipus de música, que també estem treballant, amb un artista visual que es diu Elena Juárez. Llavors això serà la primera setmana de setembre. Llavors no em podia carregar molt a l'estiu, perquè ara entro, un cop estrenat això, la segona fase, a part de la preparació del disc de gravació aquesta, és la composició d'aquesta nova performance musicovisual que farem aquí al Teatre Paco Rabal, que serà al setembre, amb 2 setmanes de residència. I llavors, un cop passi això, al novembre sí que fem una minigira per als Estats Units presentant obres i després a la tornada esperem ja engegar una mica la presentació del disc amb actuacions de la nit de Sant Joan.
0: Quan ho podrem escoltar? Per plataformes?
1: A veure, no t'ho podria dir. A mi m'agradaria gravar el juliol, mescla setembre-octubre. El que passa és que com ja en tots aquests projectes, saps? Jo sempre soc... Amb això sempre calculo malament, Miquel. Jo amb això sempre ho veig molt positiu. Però després escolta les coses, que si la mescla, que si tal, que si qual, que si tenim calor de Madrid, que si...
0: Quan es pugui.
1: Sí, quan es pugui. O sigui, abans de l'any. Si no, a veure, a mi m'agradaria comprometre'm que per Nadal estigui al disc. Jo t'avisaré, vull dir que si, si quan el tingui t'aviso i si no el presentem aquí. Però si no, a muy males m'agradaria tenir-lo per Nadal ja poder-lo presentar.
0: En tot cas, més enllà de la data de publicació, animar tothom a viure la música en viu, que
1: totalment,
0: és totalment diferent totalment, a poder-lo escoltar a casa amb una plataforma digital o un disc.
1: I tant.
0: Perquè el que es viu en un concert en directe,
1: és una experiència.
0: En una audició, és una experiència que, sí, com deies tu, no tornaràs a viure res igual que el que has viscut en aquell moment.
1: Queda,
0: no?,
1: només en el record. Sí, sí, totalment d'acord.
0: Carlos, moltes gràcies per venir. Ha sigut un plaer tornar-te a veure. Felicitats per aquest projecte.
1: Moltíssimes
0: gràcies.
1: Que vagi
0: bé per Mataró. I mira, mai se sap, potser algun dia tenim per aquí Argentona.
1: Vinga, a veure.
0: A fer alguna audició.
1: Clar que sí, clar que sí. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies. Fins la propera.

0: cada matí Tic-Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: Viu la ràdio.
2: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.
1: Viu la ràdio.
2: La millor música a Ràdio Argentona.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Cada cop cuidem més el nostre cos i lluitem contra l'envelliment a base de sacrificis i privacions. Ens esforcem per estar sans, però pot ser que ens haguem despreocupat de la vida política? Quina relació pot tenir una cosa amb l'altra? De tot plegat en parlarem amb Jordi Pàmies, catedràtic de Llengua i Literatura Gregues a la Universitat Autònoma de Barcelona, qui ha escrit Les renúncies, un assaig publicat per Arcàdia que busca entrellaçar la cultura del culte al cos amb la desafecció política. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, a Gent amb Valors coneixerem el projecte OK Plus amb Carles García i escoltarem un nou conte amb valors de la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivint del Cuento. Per acabar, dedicarem el like al llibre El arte de no complicarse la vida d'Alexis Racionero, editat per ARPA. L'assagista busca trobar les claus per agafar aire en una societat que cada cop va més de pressa i que no ens dona marge per assimilar tot allò que vivim. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura. Avui parlarem de política perquè el Parlament escocès ha demanat al govern britànic que els transfereixi els poders per fer un segon referèndum d'independència. Abans que res, vull recordar que l'any 2014 ja se'n va celebrar un en què va guanyar el no, amb un 55% dels vots, i, ara bé, això m'ha sorprès, amb un 84% de participació ciutadana, que no és gaire habitual en democràcia.
0: No, una participació altíssima. Com és que la volen tornar a votar aquesta qüestió?
2: Doncs mira, fa poc, el 7 de maig, es van celebrar les eleccions al Parlament escocès. La qüestió és que un dels candidats, John Swinney, membre del Partit Nacional Escocès i qui era primer ministre fins aquell moment, va prometre que si revalidava el seu mandat se celebraria un nou referèndum. Doncs dit i fet, va guanyar i ha trigat ben poc a complir la seva promesa, un fet que també m'ha sorprès molt en el món de la política.
0: Pot ser que tinguin motius per pensar que el resultat seria diferent al del 2014?
2: A veure, jo crec que n'hi deuen haver, perquè si no, no tornarien a aprovar-ho. El motiu més clar és que els independentistes tenen majoria absoluta al Parlament, la més nombrosa que hi ha hagut fins ara, 73 diputats de 129. I l'altre fet és que quan es va celebrar el primer referèndum, el Regne Unit estava dins de la Unió Europea. I el vot també es va decantar una mica per aquí. Si voto no a la independència, estic votant a quedar-me a la Unió. En canvi, ara creuen que sortir del Regne Unit és l'única manera de tornar-ne. Ben bé que el Brexit no sé si els ha sortit gaire bé.
0: Em sembla que no com esperaven. Tot això, què hi diuen des de Londres?
2: Doncs fins ara, Keir Starmer, el primer ministre del Regne Unit, ha dit que no s'imagina una altra consulta mentre ell sigui primer ministre britànic. I d'altra banda, Reform UK, laborista, el govern se centri en qüestions que tenen impacte en el dia a dia, com ara millorar la sanitat o l'escola pública. És a dir, que no n'estan gaire d'acord ni tampoc crec que facin gaire cas.
0: Clar, això ja passa, no? Que cadascú prioritza els seus interessos.
2: Doncs sí, no és pas estrany. De fet, a molts ens va sorprendre la celebració del referèndum del 2014, pel simple fet també que a Espanya semblava impossible que es fes realitat. Doncs ara sembla que se'n pot celebrar un altre. Això sí, segur que no serà aviat perquè aquests processos són lents i les administracions s'han de posar d'acord si és que ho aconsegueixen.
0: Són decisions complicades i que, a més, necessiten molt de temps i diàleg.
2: Sí, de fet, ara que parles de diàleg, m'agradaria acabar amb les paraules del primer ministre escocès que va dir abans de la votació. El dret a decidir hauria de ser acceptat per tots aquells que en aquesta cambra creuen en la independència, però també per aquells que creuen en la Unió, perquè el que està en joc són els desitjos democràtics del poble escocès.

0: Un discurs força reconciliador i que no busca dividir l'opinió entre bons i dolents, sinó entre demòcrates i no demòcrates.
1: Veurem on acaba desembocant tot plegat. Carles, moltíssimes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
2: Es podria dir que Stephen Colbert el va salvar l'humor. Quan el presentador de Late Show tenia 10 anys, el seu pare i dos dels seus germans van morir en un accident d'avió a Carolina del Nord, un fet que lògicament va marcar la seva infantesa. Quan anava a l'institut va començar a fer teatre i ja a la universitat va descobrir els clubs d'improvisació de Chicago i es va adonar que dalt de l'escenari no tenia l'angoixa que sentia durant la resta del temps. Les coses no li han anat malament, almenys fins ara. Després de foguejar-se per clubs d'improvisació i monòlegs, va entrar al món de la televisió, on va triomfar interpretant un personatge que es deia com ell, però que era un comentarista polític ultraconservador. Com a Stephen Colbert de ficció, va arribar a inventar una paraula, truthiness, referit a aquelles coses que algú té clar que són veritat, tot i que les dades i els fets objectius puguin suggerir el contrari. Colbert la va popularitzar tant que va acabar entrant al diccionari. Les anàlisis delirants sobre l'actualitat política el van fer tan conegut que l'any 2014 la CBS el va escollir per succeir David Letterman com a presentador de The Late Show. Durant més d'una dècada ha estat un dels noms clau de l'humor nord-americà, destacant per la ironia, la sàtira política i la paròdia absurda. Fins que aquest mes de maig el programa s'ha acabat i Colbert s'ha quedat sense feina. Malgrat que la cadena ho justifica per raons econòmiques, és difícil no relacionar-hi amb el desig de Paramount, propietària de la CBS, de tenir bones relacions amb Trump, que havia criticat insistentment el presentador. Després de l'acomiadament fallit a Jimmy Kimmel, finalment readmès per la caiguda de subscripcions després que el fessin fora, ara li ha tocat el rebre a Colbert. Poques coses expliquen tan bé el trumpisme com aquesta obsessió contra el gremi dels humoristes. En l'últim programa, amb Paul McCartney cantant un oportú Hello Goodbye i tots els presentadors de programes d'humor de la competència fent un curiós homenatge a Colbert, encara es va treure una última carta de la màniga. La banda del programa va interpretar diverses cançons amb drets d'autor, que la cadena ara haurà de pagar.

0: No puc dir res, no esperava que aniria per aquí la selecció.
1: Bé, buscàvem Culte del cos i hem trobat la cançó del Xota, que es diu El Fuertecito, i parlar una mica d'aquest grup de gent que jo els anomeno els xolacos. Per mi són xolacos que van a fer peses al gimnàs, mirar-se al mirall quan fan peses i fer crits de mentre fan pujar les mancuernes, no? I, bueno, a mi són una gent que em fa força grima, i sí que si poses a analitzar el seu pensament polític, tenen molta desafecció a la política i voten a uns partits polítics molt populistes.
2: Fiestas en Ibiza, en un barco, ya tú sabes, sintiéndose mal por cada cubata que consume. Vale, la historia cambia.
0: És la selecció de Pere Sánchez, crec que t'ha encaixat una mica, eh?
3: És la seva selecció, eh? Jo no tinc res a veure amb la lletra ni el que deia. Però crec que és bastant encertada, i sobretot amb això últim que deia, perquè cada cop hi ha més xolacos, i des de fa un temps gran part de la societat doncs, té una dèria per cuidar el cos i lluitar contra l'envelliment a costa de sacrificis, de privacions i també doncs, amb les promeses de la recerca biotecnològica. Però tot i que ens ho pugui semblar, tot i que ens pugui semblar que això és nou, no ho és pas, i per exemple a la Grècia arcaica els moviments com el pitagorisme o l'orfisme ja defensaven models de vida ascètica, amb restriccions alimentàries i una ètica de la puresa. Ara bé, quina relació hi ha amb la desafecció política actual? Com bé deia en Pere, segurament aquells que gasten molt de temps en cuidar el seu cos potser no gasten tant de temps en cuidar el sistema polític en el que viuen. Doncs Jordi Pàmies, catedràtic de Llengua i Literatura Gregues a la Universitat Autònoma de Barcelona, en parla a Les Renúncies, un assaig publicat per Arcàdia que busca entrellaçar-ne la relació.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat de la setmana. Ell és Jordi Pàmies. Jordi, benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
4: Molt bé, encantat.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Escolta, d'entrada, explica'ns per què vas decidir escriure Les Renúncies. Què et va empènyer a fer-ho?
4: Bé, segurament no hi ha una resposta única, no? Hi ha un aspecte que m'ha perseguit des de fa un temps i m'imagino que ho entendràs de seguida perquè és un fenomen del qual es parla molt i que és la desafecció política, no? Com sobretot les noves generacions manifesten un desinterès cada vegada més accentuat per les responsabilitats col·lectives, per la acció política organitzada, estratègica, etc. Això d'una banda. De l'altra, un aspecte que potser és més recent i que així d'entrada potser un es queda una mica parat, però he observat els últims temps sobretot a partir d'una sèrie de notícies que van aparèixer en alguns diaris europeus, un fenomen que apunta als joves directament i com les noves generacions tenen un cert comportament, tenen un comportament en les seves pràctiques festives, etc., que s'allunyen molt de com ens comportàvem nosaltres de més joves. I em refereixo sobretot, per exemple, a la renúncia a l'alcohol, renúncies també a alimentàries, cada vegada estem més acostumats a veure doncs, menys cafeïna al cafè, menys sucre, menys sal, una certa privació d'aliments com les diferents tendències vegetarianes i veganes. És a dir, jo observo en les noves generacions una disposició, una inclinació cap a la privació, cap a la renúncia de certs ingredients i certs tòxics, no? Val? I potser entre una cosa i l'altra no té res a veure, potser és una aproximació una mica contraintuïtiva aquesta, però se'm va acudir que entre aquella desafecció política i aquesta inclinació al culte al cos i a les privacions de certs ingredients hi ha d'haver alguna connexió. I això és el que he intentat demostrar en el meu assaig partint de les cultures antigues i fent una mica un repàs d'aquesta qüestió fins al moment actual.
0: Clar, perquè de fet tu ja expliques, no?, que aquest tipus de renúncies alimentàries, per exemple, o el culte al cos, han existit durant tota la història. Però creus que han anat sempre lligades a un moment de desafecció política? Què has trobat?
4: Bé, jo el que he trobat, per sorpresa meva, és que No és la primera vegada que es detecta aquesta connexió entre una cosa i l'altra. Jo soc professor de clàssiques, per tant, entre la meva feina professional ja intento explicar alguna cosa sobre els grecs, i justament en el cas de Grècia, els antics pitagòrics, que eren els seguidors de Pitàgores i que conformaven una mena de secta, també vegetariana, antialcohòlica, etc., ja es detecta aquesta inhibició per la política i aquesta descàrrega de les responsabilitats polítiques. A partir d'aquí, a partir d'aquest fenomen històric, he fet un repàs per observar que això repeteix, aquest esquema, més o menys, és un patró que es pot anar reproduint passant pels càtars medievals, algunes sectes puritanes dintre del protestantisme modern. Penso sobretot també ja en el moviment de temperança antialcohòlica dels Estats Units, que va molt lligat al vegetarianisme americà de finals del XIX, etc. I que en tots aquests casos es pot anar resseguint aquesta duplicitat del fenomen, no? Una renúncia a l'acció col·lectiva va acompanyada d'una renúncia a determinades formes d'alimentació, determinats ingredients i sobretot a una ocupació i una preocupació constant pel cos i per la salut corporal, no? Per tant, sí, m'atreveixo a insinuar, i aquest és el nucli de l'assaig, que aquest doble fenomen doncs ens ha acompanyat al llarg de la història d'Occident.
0: De fet, has anat posant sobre la taula coses molt interessants, no? Nosaltres ens preguntàvem si aquestes renúncies o aquests sacrificis a vegades els fem per tenir una millor salut, és a dir, per nosaltres, o bé per tenir una millor imatge en un món en què la imatge cada cop és més important, no? Guanyar més terreny, és a dir, fer-ho pels altres.
4: Sí, però en darrera instància hi ha un narcisisme de fons, perquè sempre que vetllem per la nostra imatge, en certa manera és perquè ens mirem en un mirall, aquest mirall que ens reflecteix, no? Sí que m'interessa molt la qüestió que has apuntat ara, la qüestió de la salut, perquè al llarg de l'assaig també he fet referència a un altre fet, i és que la paraula salut està relacionada amb la paraula salvació. Les dues paraules venen del llatí i volen dir la mateixa cosa, no? És a dir, la salvació de l'ànima en les religions antigues, i penso en el cristianisme primitiu, la salvació de l'ànima s'aconsegueix a través d'un ascetisme, d'unes pràctiques de rigor, de disciplina i de mètode, etc., per treballar la depuració de l'ànima. Val? A mi em recorda molt el treball per la salut del cos del món actual, és a dir, ara que el món nostre ha donat l'esquena a Déu i a la salvació, hi ha un projecte de salvació en el més enllà, hi ha un horitzó de redempció i de salvació en el més enllà, la salut la tenim en el més ençà, la tenim aquí, no? La tenim en el nostre moment actual, en el nostre cos, i per tant, entre la salut i la salvació hi ha com una mena de relació, hi ha com una mena de concomitància, i allà on abans les religions antigues aspiraven a això, no? A un horitzó de salvació en el més enllà, ara la salvació la tenim en nosaltres mateixos, en el treball metòdic del nostre cos, en aquestes pràctiques esportives, ascètiques, gimnàstiques, uns mètodes de rigor dietètic estricte, etc., que estan destinades a treballar per la salut i el benestar, no? I aquesta paraula del benestar és un altre punt clau, diria. Avui en dia la indústria del benestar i del wellness, el que es coneix amb la paraula anglesa, no? El wellness, mouen més diners en la indústria global que el Big Pharma, és a dir, que els medicaments, no? Dona més diners aquesta espècie de medicina preventiva, de salut, de benestar, de totes les menes de potingues cosmètiques i formes d'alimentació dietètica estricta que té el mercat actual, mou més diners avui en dia ja que la gran indústria farmacèutica, no? Perquè ens fem una idea, no?, de com hem centrat la nostra obsessió en la salvació del nostre cos, que és com si diguéssim la salut de la nostra ànima, no?
0: Mm-hmm. Aquí hi ha moltes coses interessants, no?, que ens agradaria compartir o comentar amb tu. D'entrada, que això que comentaves ara, l'economia, moltes d'aquestes renúncies que fem avui dia tenen un factor de classe, en el fons, no? Si tu ets vegetarià o vegà o renuncies a certs aliments, a vegades només pots comprar productes més cars, no?, que els altres. No sé, per anar al gimnàs necessites
4: Exacte.
0: Temps, o per cuidar-te allò amb els millors productes o aquestes pudingues que deies, has d'invertir-hi també uns diners. Sempre ha estat així, això, o és una cosa més als nostres dies?
4: Clar, en els nostres dies, tu ho has assenyalat molt bé, és ben bé així. És una marca d'estatus, de classe, no? I ho podem formular d'una manera bastant genèrica i potser d'una manera una mica brutal, no? Però es pot dir així, no?, que el vegetarianisme ha proliferat i s'ha consolidat només entre aquelles persones que tenien accés a la carn. És a dir, només aquells que tenen accés a la carn són els que han decidit renunciar-hi. I això ha sigut així, doncs bé, des dels antics pitagòrics, que formaven part de les èlits aristocràtiques i que com una marca d'estatus per distanciar-se de les noves classes emergents, no?, que a finals d'època arcaica, no?, estem parlant dels segles VI abans de Crist a Grècia, ja sé que me n'estic anant molt lluny, no?, però és el que hi ha, no?, al segle VI, finals d'època arcaica, hi ha uns grups aristocràtics que veuen perdre el seu poder, no?, entre ells Pitàgores i els seus amics, davant d'unes noves classes socials emergents que més endavant portaran a la democratització, no?, de la ciutat grega, etc. Doncs bé, aquestes èlits com s'ho faran per identificar-se entre elles, per allunyar-se de la resta de ciutadans? Doncs practicant una dieta exclusiva que inclou allò que els altres grups socials aspiren, no?, que és a menjar carn. No? I per tant són els primers que en la nostra tradició occidental introdueixen el vegetarianisme, que renuncien al consum de carn.
0: Mm-hmm. Abans parlàvem de relació entre salut i salvació, no?, d'aquesta salvació de l'ànima, per exemple, però com s'ha anat deslligant aquest concepte una mica amb el pas dels anys, dels segles, de la religió, però continuem parlant del culte al cos. No sé si aquest culte al cos, en certa manera, promou la individualitat i si això és un reflex de cap a on va la nostra societat.
4: Sens dubte, clar, és ben bé això. Aquesta ocupació constant i més accentuada, no?, per la pròpia salut del cos i pel treball del cos és un reflex indirecte d'aquesta despolitització. És a dir, podríem dir-ho d'aquesta manera, no?, i és que si l'època moderna va ocupar-se de colonitzar el món, el món modern va descobrir i va colonitzar tot el món circumdant, doncs, amb una finalitat extractiva depredadora, no?, que és el que han fet totes les potències colonials, no?, amb tot el món. Avui en dia ja no queden espais verges al globus per depredar ni per explotar i, per tant, cap on adrecem la nostra colonització? L'adrecem cap al nostre propi cos. Hi ha un gir postmodern. Si l'època moderna va colonitzar i conquerir el món, es tractarà de conquerir el cos. Aquest és el títol, de fet, de l'últim capítol, del capítol més important del llibre, que és el 8, i que es titula així, no?, A la conquesta del cos. En aquesta tardomodernitat o postmodernitat que ens ha tocat viure, ja no anem a la recerca d'espais verges al globus, sinó que la nostra ocupació ara està centrada en nosaltres mateixos, en el nostre propi cos, que es tracta de reconquerir, no?, de recolonitzar. I el resultat d'això és inevitablement una forma d'individualisme narcisista en què tots i cada un de nosaltres ens sentim com a membres únics i exclusius, d'una societat, però de la qual ens sentim més aviat desvinculats, deslligats, i ens inhibim de qualsevol forma de participació col·lectiva en l'acció política, no? I assenyalo molt aquest fenomen, per a mi, l'assenyalo molt, molt expressament en l'esquerra. L'esquerra històrica ha sigut una política, ha buscat unes polítiques de responsabilitat col·lectiva, de justícia social, d'emancipació social en un futur en què les lluites col·lectives ens han de donar el resultat per a una societat millor, i en canvi l'esquerra actual està molt més centrada en qüestions, si t'hi fixes, no? Està molt més centrada en qüestions d'identitat individual, dels drets individuals, sobre qui som, quina és la meva identitat sexual, quins són els meus gustos sexuals, qui sóc jo, quins són els meus drets individuals. L'esquerra ha fet bandera d'aquestes causes individualistes, i a mi em sembla que ha perdut la seva responsabilitat històrica d'ocupar-se de les grans batalles col·lectives.
0: De fet, ens preguntàvem si les renúncies que exposes en el llibre tenen a veure amb política de dretes o d'esquerres.
4: Ja. Mira, el títol porta el plural, renúncies, perquè són renúncies de tota mena. Naturalment, de bon principi pensem en les renúncies dietètiques, no? Sobretot, com deia al principi, no? Les noves generacions consumeixen menys alcohol, menys carn, menys sal, menys sucre, menys cafeïna, menys etcètera, etcètera, no? Però són també renúncies en plural perquè hi ha una renúncia política, no? I sobretot a mi em fa pensar que són unes èlits del nostre món, les èlits intel·lectuals i culturals que històricament han votat esquerra i que actualment busquen, desorientades, però busquen un partit d'esquerra, les que es troben que no hi ha una forma d'acció col·lectiva estratègica ni una política en el sentit de justícia col·lectiva, no? Sinó que aquestes elites urbanes cultes, que són les úniques que voten esquerra avui en dia, no? Són les que han abandonat la lluita per la responsabilitat col·lectiva, no? Hi ha alguns llocs d'Itàlia que es parla de l'esquerra, els partits d'esquerra, com els partits de la zona peatonal, no? De la zona de vianants, en el sentit que només voten esquerra aquella gent que formen part de les elites urbanes, cosmopolites, cultes, sofisticades, que viuen al centre de la ciutat, peatonal, etc., i que, en canvi, l'extraradi, que és on històricament hi ha hagut les classes treballadores, doncs estan ara votant massivament a la dreta i a l'extrema dreta, no? Davant d'aquest escenari ens trobem ara, no? Una esquerra que s'ha despolititzat perquè s'ha centrat només en si mateixa i que, al costat d'això, la dreta i l'extrema dreta va fent les seves propagandes agressives. No?
0: Jordi,
4: no sé si m'he explicat, perquè estan sortint temes molt diferents i potser els oients no acabaran de lligar, perquè ho he intentat explicar el millor que he sabut, però potser se m'ha hagut de dir que la millor manera és
0: llegir el llibre, perquè, i tant.
4: Perquè és un tema que no és fàcil de resumir-lo i que mereix, doncs, una lectura més aviat reposada, més aviat calmada, no? I que estic segur que suscitarà debat i controvèrsia, no? Això és el que voldria, vaja.
0: Sobretot que ens permeti reflexionar, no?, sobre nosaltres mateixos, fins i tot. Les renúncies és l'assaig publicat per Arcàdia, escrit per Jordi Pàmies, amb qui hem pogut compartir uns minuts per fer-ne un tastet molt variat, com ara ell mateix comentava, però que esperem que us hagi fet una mica allò, la boca aigua, per endinsar-vos en les renúncies. Jordi Pàmies, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
4: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: És moment de saber què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, quin ha subratllat?
3: En volia subratllar el que ha dit sobre que l'esquerra està centrada en la lluita dels drets individuals en comptes de les grans batalles col·lectives, i em sembla important destacar-ho perquè sempre havia estat el contrari.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
5: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: La secció Gent amb Valors és un clàssic d'aquest programa. Ens permet conèixer persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. I avui volem descobrir una iniciativa que està molt lligada a l'esport i que ofereix a persones amb capacitats diverses l'oportunitat de jugar a hoquei herba en un entorn competitiu i inclusiu. El projecte en si es diu Hockey Plus i el va impulsar la Federació Catalana d'Hoquei fa 20 anys. Més tard, el 2014, es va constituir una lliga catalana que actualment compta amb 14 equips i 3 divisions, i avui per parlar-ne ens acompanya una persona que està molt vinculada a un d'aquests equips. Avui parlem amb Carles García, que és integrador social i també forma part de l'Euro Hockey Club de Mataró. Carles, benvingut, com estàs?
6: Bé, molt bé.
0: Gràcies a tu per ser avui amb nosaltres. Escolta, en quin moment des de l'Euro Hockey Club decidiu adherir-vos a aquest projecte? Què és el que us atrau de la iniciativa?
6: Doncs mira, fent una miqueta d'històric, tot va començar molt lligat amb el Club FEM de Mataró, vale, que és una entitat de Mataró que té diversos esports repartits a diversos clubs de Mataró per a persones amb discapacitat. Llavors, arrel d'aquí ens fan la proposta i és quan engeguem el projecte. Cap allà el 2012 nosaltres comencem una miqueta abans que la Federació Catalana fessi oficial la Lliga Interna.
0: Uh-huh. I com ha anat evolucionant en el vostre cas? Ha anat creixent en aquests anys el projecte a casa vostra?
6: Sí, sobretot el que més ha crescut, perquè el nombre de jugadors no hem crescut massa, però sí que la màxima diferència que hem tingut és que va haver-hi un moment que ens vam desvincular del Club FEM i ara les nostres jugadors i jugadores són sòcies del club, com puc ser jo o pot ser qualsevol altra persona. I creiem que això és un gran valor afegit, perquè són sòcies de ple dret i participen en el dia a dia del club, tant a esdeveniments, festes, entrenaments dintre d'un horari normalitzat com pot entrenar qualsevol altra persona. I creiem que és un gran valor afegit.
0: A més, a vegades pensem que els clubs esportius només es dediquen a entrenar i a jugar o competir, però, com tu dius, hi ha molta cosa més. Sou una comunitat, no?, d'alguna manera.
6: Exacte. Al final busquem aquesta inclusió, no? Ens agrada parlar d'inclusió més que d'integració. En certa manera és un projecte molt integrador, però ens agrada portar-lo una miqueta més enllà. Per posar algun exemple, tenim una jugadora, vale, que és entrenadora també del club. Vale, intentem sempre buscar fórmules en les persones que tenim a l'equip formi part d'una forma activa dintre del club, del dia a dia.
0: Com és actualment aquesta secció al vostre club, Carles? Quants esportistes teniu, a partir de quina edat i com arriben o com han arribat a la vostra entitat?
6: Mira, actualment comptem amb 8 jugadors i jugadores, vale? Dintre de la competició els equips són mixtes. Uh-huh. Llavors tenim persones de moltes edats, de moltes capacitats diferents. Tenim persones amb 20 anys que estan des que van sortir de l'escola quasi, persones que treballen en un centre especial de treball, persones que estan en un centre ocupacional. Llavors intentem arribar-hi a totes aquelles persones que vulguin practicar a l'esport, tinguin ganes i comparteixin els nostres valors d'entrenar, de passar-ho bé, de competir.
0: Per què diries que és important que les persones amb capacitats diverses puguin competir a nivell esportiu, és a dir, que existeixi un projecte com aquest?
6: Per mi, sobretot, és buscar la normalització, no? Hi ha una miqueta a vegades la visió, no?, de que les persones amb discapacitat o amb capacitats diverses no són competitives. Només en passar-s'ho bé ja és suficient, no? I crec que trencar una miqueta amb aquesta barrera ja des del propi club, perquè com et deia abans tenim un horari normalitzat, ens veuen moltes persones al club que poder, moltes vegades la discapacitat és una realitat que li queda molt llunyana, i aproximar aquesta realitat diferent al que estan acostumades crec que és molt, molt enriquidor i és bidireccional, vull dir, no només per nosaltres, sinó també per la visió que podem transmetre a les altres persones del club. I és una miqueta això, no? Trencar amb el mite de que són persones que no tenen esperit competitiu, perquè ens enfadem, ens frustrem, i és una manera també molt bona de treballar aquesta frustració, no? I a l'hora de treballar aquesta competició.
0: Què t'aporta tu personalment estar implicat en aquest equip?
6: A mi realment que em va girar una miqueta, a nivell personal, em va girar una miqueta les meves expectatives professionals. Jo venia amb una carrera molt enfocada amb el hockey i amb el tema de l'esport, per dedicar-me a poder fer una carrera d'INEF, de CAFE, i dedicar-me molt a això, fins que un dia van vindre un grupet de les Aigües i de la Fundació Maresme a fer hoquei al camp. Vaig estar de voluntari i a partir d'aquí vaig veure una realitat que m'interessava, que la volia, que hi volia ser partícip, i la idea també de poder involucrar-me amb el hoquei amb això em va crear molta atenció, fins que vaig estudiar integració i actualment treballo a la Treballo Fundació Maresme, i a més porto, tinc l'oportunitat de portar aquest projecte dintre del meu club, que m'agrada molt, la veritat.
0: Abans, deixa'm explicar que fora de micros ens comentaves que ara mateix estàs al costat d'un dels integrants d'aquest equip, de l'Albert. Com és la relació que s'ha forjat entre vosaltres?
6: Doncs mira, amb l'Albert és una persona que ens coneixem des de fa molts anys. Sí, jo amb l'Albert ara mateix estem junts en el centre ocupacional, però jo havia estat també a la seva llar, i hi ha un vincle, la veritat, que molt xulo, no? Perquè poder compartir en espais fora de rutina, no? Crec que són moments que la persona canvia molt, que veus que es relaciona diferent amb altres companys, que es relaciona amb tu, llavors es crea un vincle... Un brinca molt especial.
0: Carles, tu creus que podríem dir que Catalunya és un dels màxims exponents del hoquei plus?
6: Sí, sense dubte, sense dubte. Al final, quasi ara mateix, quasi cada club de hoquei a Catalunya té un equip de hoquei plus, i això jo crec que li dona molt de valor. Tinc de tenir també una lliga federada amb àrbitres federats, que són àrbitres que normalment piten altres tipus de partit, però que també s'han format una miqueta per poder arbitrar aquests partits, li dona un plus. Li dona un plus perquè veníem d'anys de fer tornejos que eren més amistosos, cada club organitzava un petit torneig, i ara ens trobem amb una competició durant tot l'any, amb una classificació, amb votacions als millors jugadors de cada lliga. Vull dir que Catalunya s'està fent molt bona feina en aquest sentit.
0: Carles, acabo preguntant-te per un tema que en aquest programa ens interessa molt, que són els valors. Tu, de fet, ja n'has anat deixant alguns al llarg de la conversa, però quins diries que són els valors que transmet el projecte de Hoquei Plus, tant per als seus jugadors com per als entrenadors, per als altres membres dels clubs, però també per la societat? Perquè tu abans deies que és una cosa bidireccional, no?
6: Sí, exacte. Jo crec que els valors, el valor que més hem d'assenyalar o sempre lluitar és el de la inclusió, no, amb el respecte, sobretot, ja et dic, és perquè és una manera d'apropar una altra realitat a altres persones, i per les persones que ho practiquen, doncs tots els valors que són inherents de l'esport en general, perquè al final l'esport té, com sabem, té valors que es traslladen també en el Hoquei Plus, no varia cap, i el plus que té el nostre és aquesta inclusió dintre d'una entitat que en principi és una entitat esportiva, no? Llavors generar aquest impacte dintre d'un club com el nostre penso que és molt positiu per totes les persones que hi formem part.
0: Carles García, integrador social i membre de l'Iluro Hockey Club de Mataró, també molt implicat en l'equip de Hoquei Plus d'aquesta entitat. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i per molts anys de Hoquei Plus.
6: Moltes gràcies a vosaltres per donar altaveu.

0: I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes on donem valor a la tradició oral de la mà d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Enguany estem recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors i aquesta setmana és el torn de Des de les Brases, un conte de Jordi Gallardo.
1: A tots vosaltres, devots de passo que t'emboli, després que m'heu volgut serrada, esquarterada i socarrada, us deixo en testament aquest lament perquè pesin sobre la vostra consciència les cendres de la meva derrota. Perquè així, com ja no reconeixeu les plantes que creixen als marges pel seu nom, tot i que el meu encara us penja d'esma els llavis, heu desaprès que sóc recordatori i expiació de les vostres faltes. Perquè ja només m'intuïu com una boira llunyana, un pensament d'allò que potser s'hauria de... Però ja no cal fer. Quelcom que éreu, però que no tornareu a ser. Un bunyol de salpàs sec i eixorc engronant-se a la llinda del portal. I jo us pregunto, si ja no us someteu temorosos a la divinitat a través de la renúncia, per què de mi sí que n'heu de fer memòria? Si ja no goseu satisfer la vostra quota de fidels beats en monedes de dejuni, recolliment i reflexió, per què a mi em feu pagar el preu dels vostres excessos i disbauxes en degotalls de sang de paper d'estrassa, encenalls de feltre i manyocs de retalls de llana sobrera que ni a bufandes voldríeu? Per vosaltres, l'orgia de la carn i la matança. Per mi, la penitència de l'abadejo i la desesperança. Mentre farciu llonganisses agrapats de nitris i nitrats, la ferum dels bacallans que carrego se m'arrapa a l'ànima i entre les ungles, com l'amant maldestre de qui no gaudiré mai. Vostres homes a acurar i oxir, vostres dones a cuinar i servir, i plegats a festejar dinades prohibides, a globs de regalims de suor coagulada dels vostres pecats. Des d'aquest cadafal estant, a l'àmpit de la finestra on m'heu col·locat per fer-vos de Mare de Déu casta, em deixeu consagrada com a l'espantall. A mercè de la vostra mainada sàdica i atroç, a discreció dels seus escarnis i tisorades quan em poseu d'excusa per fer-los empassar, si no vols de grat per força, bròquils, cigrons, bledes i arengades. Bé, prou sabeu que en la meva presència teniu les jugades vedades, però no us n'esteu de fer de lladres i serenos de la vostra moral, de fer torns a la gallina cega cuitant una puresa d'esperit finada, de rellevar-vos ara a ser el gat, ara la rata, a l'encalç d'uns escrúpols esvaïts maldant per recuperar en la timba dels desassossecs les despulles de la vostra innocència. Com si al guardar-se, com d'escaldar-se d'aquest esvergiment constant, com si posant suspens aquest viatge continu de vici, descontrol i llibertinatge, com si aturar-se a fer comptes amb un mateix no estigués fet per a vosaltres. 7 dies i tall, 7 dies i segada, 7 més, l'enèsima arrencada, coixa de 7 en 7, en 40 amputada i cremada. A trenc d'alba, la flor del cirerer, s'endurà en un pensament fugaç la membrança de les meves batalles, perdudes abans de començar. I entre el caliu de les brases, només romandran per a l'oblit unes ulleres emmascarades, arrebossades de closca d'ou, pinyols de pansa, espinacs i espines i escates.

0: Atenció al títol del llibre al qual volem dedicar el like d'aquesta setmana perquè segur que us ressona d'alguna manera. Es diu El arte de no complicar-se la vida, l'ha escrit Alexis Racionero, s'ha editat per ARPA. L'assagista, en aquest llibre, el que busca és trobar les claus per agafar aire en una societat que cada vegada va més de pressa i que no ens dona temps per assimilar tot allò que vivim. Com ho fa? Doncs a través, per exemple, del zen japonès, del budisme, de l'estoïcisme clàssic i, sobretot, amb una mirada crítica sobre la societat contemporània. Tot plegat per convidar-nos a deixar d'exigir-nos, aprendre a deixar anar i també alliberar-nos de la saturació diària, per exemple, de tasques o d'estímuls. De tot això parlem amb Alexis Racionero. Alexis, benvingut, com està?
1: Hola, molt bé.
0: Escolti, per què ens agrada tant complicar-nos la vida?
1: Perquè ens han fet així. Perquè som màquines de complicar-nos, perquè diguéssim que d'alguna manera valorem el que és complicat i li traiem importància a allò que és simple. No? Jo que he estat professor de cinema molts anys a l'ESCAC, això és com la base de les pel·lícules, no? Que si el protagonista té molta dificultat en aconseguir allò que vol, veiem la pel·lícula, però si és molt fàcil perdem l'interès, no? Pues a la nostra vida fem una cosa similar.
0: Per tant, ens agrada tenir el nostre particular viatge de l'heroi, no? Podríem dir.
1: Bueno, tant de bo. O sigui, el viatge a l'heroi del que vaig escriure fa un temps i que és un llibre que s'està reeditant molt i que interessa és perquè jo crec que va també en aquest camí d'ajudar-nos a no complicar-nos la vida, perquè el viatge a l'heroi ens parla de, pues, com de lo que parla el meu amic Francesc Miralles, de l'ikigai, no? D'agafar les regnes de la teva vida i buscar una mica la teva crida a l'aventura i estar amb allò que veritablement t'agrada i pel que has vingut, no? El que passa és que això, diguéssim que per aconseguir-ho, quan ho aconsegueixes et deixarà de complicar la vida i estaràs molt bé, però per arribar-hi t'has de complicar molt.
0: Clar, suposo que en un món tan sobreestimulat, no, com dèiem, és difícil no complicar-nos la vida, perquè vivim constantment rebent estímuls per totes bandes o generant-nos tasques nosaltres mateixos.
1: Sí, jo parlo molt a les meves sessions de ioga i meditació de que vivim amb la ment difosa, no? O sigui, això pel que deies, perquè tenim tants estímuls que estem amb una ment que està pues, completament difosa, que no està enfocada, que no està atenta al que passa, i això ens complica molt la vida, perquè són tants estímuls que això, que no podem enfocar-nos en el que estem vivint o adonant-nos de què és el que ens està passant, no? I llavors entrem en aquesta cadena d'hiperactivitat, d'estímuls múltiples que ens arrosseguen, no? I això és el que a poc a poc ens va complicant.
0: Ara comentava que a vegades no ens enfoquem en el que estem vivint. Moltes vegades potser ens marquem objectius que fins i tot arribem a assolir, però un cop tenim aquests reptes potser no ens acabem de sentir bé del tot o feliços, no? Perquè no hem acabat de gaudir potser del camí, del procés.
1: Sí, un problema és aquest. I l'altre, bueno, parlava de ment difosa, però més que difosa és dispersa, no? Que quan tenim objectius, el que acostuma a passar és que no en tenim un, és que en tenim diversos i alhora. I llavors el tenir diferents i al mateix temps, doncs pot passar una, la frustració de no arribar a aconseguir-los tots i per tant el que aconsegueixes potser ja no té tant valor perquè com en altres tres has fallat, doncs ja sembla que no és suficient i després pues, també el que deies, no? que el propi objectiu aconseguit, doncs li traiem la importància perquè tot va massa de pressa, no? Perquè n'has aconseguit un i ja has d'anar pel següent, no? I en fi, jo no sóc un gran model. De fet, he escrit aquest llibre per tractar de corregir-me, no? Jo també amb el ioga dic que faig ioga per aguantar-me a mi. I aquí jo sóc una persona que estic escrivint darrerament dos llibres a l'any. I potser això és massa, no? Que dius, bueno, tinc moltes coses a dir i explicar i sóc actiu, però a vegades també m'he de limitar, no? De dir, bueno, una cosa darrere l'altra, no?
0: Crec que moltes de les persones que ens estiguin escoltant es poden sentir perfectament identificades, no? Amb aquesta idea de saturar-nos sense voler d'objectius, de reptes, i que al final no acabin de sortir bé les coses. Pot ser que ens faci por el fet de no fer res?
1: Sí, ens fa pànic. O sigui, és un dels problemes, no? Que, mira, jo quan em parlen de i quines pràctiques podem fer i què podem aprendre i no sé què, i jo que he escrit llibres també de meditació i així, i sé que la meditació pot espantar perquè em sé un repte difícil de tancar els ulls i uf, que complicat, i la ment en blanc. Jo crec que la base és aprendre a badar, una cosa tan simple com badar, que és una forma de no fer res que té molt valor. Perquè el que no ens n'adonem és que la nostra productivitat, la nostra atenció i el nostre cervell funciona millor si li has donat un reset, una desconnexió, que si el tens permanentment desconnectat. I no és una qüestió de durant el dia faig i a la nit dormo. No, no, és que dormir és una altra història. Però en el moment de producció o d'estar, si ets capaç de desconnectar 5 minuts cada 3 hores i no fer res, després el que facis tindrà molta més plenitud, no? Hi ha un símil molt, molt bo i fàcil, que és la respiració, no? Jo quan he d'ensenyar a respirar, doncs no sé, tinc clients grans també que poden tenir ja dificultats, i clar, un busca una bona inhalació, busca tenir una bona respiració i poder inhalar i carregar-se d'aire. I la qüestió és, per tenir una bona inhalació, has de saber exhalar. O sigui, només després d'una gran exhalació, deixar anar, buidar del tot i estar en buit, llavors pots tenir una gran inhalació, experiència i ser, no?
0: Això que sembla tan fàcil, així dit, però que a l'hora de veritat a vegades sí. No ens en sortim del tot, eh? De fet, vostè, el llibre parla de pràctiques com el zen japonès, el budisme... Com ens poden ajudar a viure de manera senzilla, conscient?
1: Bueno, la veritat és que, a veure, tant el zen com el taoisme xinès, com fins i tot pues, la kenosis cristiana, que ens parla del buidar-nos de nosaltres mateixos, vull dir, tot són idees i conceptes que ens porten cap a entendre que, una, el no fer té molt valor. Dos, el buit és un espai fèrtil, que això també ho diu el mindfulness, des d'on podem iniciar moltes coses. Una altra cosa que també diuen i que s'està dient per tot arreu és la necessitat del silenci, el valor que té el silenci. No? Hi ha un llibre de Gelin Kage que parla del silenci i se n'han anat escrivint diferents per aquesta història de que vivim a la societat del soroll, no? L'era del ruido, i parlem del ruido o del soroll mental, no només les obres que hi ha pel carrer. No? Mm-hmm. Llavors, bueno, doncs aquestes disciplines ens donen aquestes pautes del silenci, el buit, el deixar de fer, l'escoltar la natura, el viure en el present. El zen també ens parla d'una cosa que ens costa moltíssim, que és this is it, això és el que és. I no és el esto es lo que hay, com resignat. No, no, és deixa de muntar-te la pel·lícula que t'estàs muntant, que ens la muntem tots, i mira de veure la realitat sense el teu filtre peliculero.
0: Mm-hmm. Alexis, abans d'acabar sí que volíem preguntar-li també per l'ego, que té el seu espai en aquest llibre, no? Vostè parla de desfer-se de l'ego. Quin paper juga en tot això que m'ha explicat? Com ens governa?
1: Mira, Sri Aurobindo diu que per poder veure t'has de treure del centre de la imatge. I estem en l'era també del narcisisme, no? Des de les xarxes ens posem davant de la imatge, ens fem protagonistes i ens mostrem com un personatge, no? Llavors, aquest personatge normalment és l'ego. A vegades també en tenim d'altres, eh? Però l'ego és com el protagonista de la nostra pel·lícula de la vida. I no és que sigui dolent, el que passa és que moltes vegades ens governa ell. O sigui, no ens donem compte de cap a on l'ego ens porta. Llavors, la qüestió no és tant matar-lo, sinó conèixer-lo, tenir-lo controlat, i, bueno, i quan t'està portant allà on no vols, per exemple, complicar-te la vida, doncs dir-li, mira, pues ara no toca, i posar-li límits. El que passa és que per arribar a això, primer has de parar, has de deixar d'estar dispers i t'has de poder enfocar i donar-te en compte, no? I a partir d'aquí comences a treballar amb el teu ego, no?
0: El arte de no complicarse la vida és el llibre que ha escrit Alexis Racionero, editat per ARPA, del qual avui n'hem pogut fer un tastet. Alexis, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i per totes aquestes reflexions.
1: De res, un plaer.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: Palomar és, sens dubte, una de les obres més personals d'Italo Calvino. El llibre ressegueix les meditacions d'un protagonista el nom del qual ja és fortament simbòlic, ja que fa referència al famós observatori astronòmic de Mount Palomar, subratllant així la seva naturalesa d'observador infatigable. L'obra s'estructura en 27 relats o meditacions en què el personatge intenta desxifrar l'univers a partir de l'escrutini de detalls concrets. Palomar fixa la mirada en objectes i fenòmens quotidians, el moviment de les ones, el vol dels ocells, el cel o la varietat dels formatges, i s'endinsa en geografies tan dispars com el Japó o Mèxic. El seu mètode d'observació se sustenta en la construcció d'un model, la seva verificació empírica i l'aplicació dels ajustaments necessaris perquè el model i la realitat acabin coincidint. Tanmateix, Palomar descobreix amb perplexitat que l'acte de mirar és en ell mateix una tasca infinita i inabastable. Aquesta impossibilitat es fa palesa en el relat La lectura d'una ona, on el protagonista intenta aïllar una sola ona per comprendre'n la gènesi, el trencament i el ritme. Ben aviat s'adona que cap ona no és un ens autònom, sinó que depèn del vent, de la topografia, del fons marí i d'una interdependència constant amb la resta del mar. Aquesta observació funciona com una poderosa metàfora del pensament modern. El desig humà d'analitzar i fragmentar el món topa inevitablement amb una realitat complexa, contínua i indivisible. Malgrat les frustracions, Palomar no desisteix en la seva recerca, tot i que acaba concloent que no podem conèixer res exterior a nosaltres passant per sobre de nosaltres mateixos, perquè l'univers és el mirall on podem contemplar només allò que hem après a conèixer dins nostre. Amb aquesta reflexió, Calvino posa de manifest la naturalesa de l'acte de mirar, els límits del llenguatge i la insuficiència de cada intent per descriure el món. Escrit només un any abans de la seva mort, els estudiosos consideren aquest llibre com un veritable comiat narratiu, un camí de meditació sobre el món i la fràgil condició humana.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem d'aquí just una setmana, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la nostra ràdio.
2: Now hear this.

0: Molt bona tarda. Dos quarts i un minut i aquí comença Noches de nit. Puja el Joan. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Bé, avui al Noches de nit, com ja sabeu, el programa cultural per excel·lència de Ràdio Argentona, estarem amb vosaltres des de dos quarts de vuit fins a les nou, o potser una mica menys, perquè avui és un dia especial, amb tots els sentits, i potser, però bé, nosaltres intentarem, ja sabeu que és el directe, encara que ho esteu, potser alguns el sentin el dissabte, però estem en rigorós directe. I avui en el Noches de nit, a part d'acompanyar-nos a la música, aquesta vegada ens acompanyarà la música d'un clàssic. I quan per mi clàssic, que sóc un boomer, però per mi clàssic són peces com i grups, per mi uns grans músics que són els The Police, amb gent com el Andy Summers, com el Stewart Copeland i com, evidentment, el gran Sting. Estarem escoltant algunes cançons dels The Police i avui, per acomiadar el programa, perquè avui és l'últim programa de la temporada 25-26, ens tornarem a veure al setembre o a l'octubre, que ens atarem la temporada 26-27. Doncs avui tindrem en Subinyà, l'Enric Subinyà, explicant-nos, bé, ell sabrà, segur que ho sap més bé ell que jo, però ens explicarà algunes d'aquestes històries que poden ser locals o maresmenques, però en tot cas, quilòmetre zero. I també estarem amb la Teresa del Cucut, que també ens portarà alguna novetat a nivell de llibres o d'editorials, etc, etc, etc. Doncs res, dit tot això, avui som els Noches, però només hi ha un sol Noche, però sempre serem els Noches, en aquest cas un servidor, en Jaume Mallet, Jaume Noche, i res, comencem. I com que lo prometido es deuda, comencem amb Police, que... Joan, quina peça? Aviam si me'ls... Walking on the Moon. Home, per favor, Joan, que bo que ets. És bon tot, en Joan. Doncs el Walking on the Moon, encetem Police i de seguida passarem a parlar de història local amb l'Enric Subinyà. Walking on the Moon, Police.
1: Vamos allá, no?
0: Vamos allá.

Si t'agradava la partida de TV3, has d'escoltar Noches de nit. Per què? Per estar al corrent de tot el que passa a la cultura i, de passada, trencar-te el pit. Noches de nit a Ràdio Argentona, cada dilluns a la nit. No t'ho perdis, i tampoc la partida de TV3.

0: Ara, ara, baixa-la, Joan, baixa. Baixa la música, si no, no ens sentiré. Bé, doncs estem aquí passant 10 minuts de 8:15 i lo prometido es deuda, i tenim aquí l'Enric Subinyà, que s'ha volgut sumar a l'últim programa de la temporada.
1: Sí, home, m'ho vas demanar, vindràs, no, dimarts, que és el darrer programa. Dic, sí, home, sí,
0: home,
1: ja pots
0: comptar-hi. Clar, dic, home, si pogués, tots els que col·laboreu per celebrar que és l'últim programa, però no podia ser, doncs, l'Enric. Bé, jo t'he anunciat com una persona que sempre ens parlaràs d'història local o comarcal.
1: Sí.
0: No sé si m'he errat gaire.
1: No, amb molta diferència, més local que comarcal, però sé que és cert que a vegades traiem algun tema de proximitat, no tan local, com, però avui no. Avui, de fet, parlarem d'Argentona. Avui perfecte. Serà local, local, quilòmetre zero.
0: Perfecte, em sembla molt bé.
1: De fet, recularem 149 anys enrere.
0: M'agafa de rasquillada, eh?
1: Sí, no te'n recordes, no, d'aquella època?
0: No, però, no. Però em va venir de pèls.
1: Parlarem del 1877, d'una excursió argentona per part d'un barceloní. O sigui, era el centre d'estudis... El centre excursionista de Catalunya es va fundar el 1876, enguany fa 150 anys.
0: Ah, cony.
1: I clar, era un grup, la gent que formava part del Centre Excursionista de Catalunya d'aleshores, no hi havia cap treballador de fàbrica, eh? O sigui, tot era burgesia, sí. I tot era classes benestants que volien descobrir el país i bueno, i amb aquesta descoberta del país tenien un butlletí propi, que li deien Memòries, de l'Agrupació Científica Excursionista de Catalunya, i en allà anaven publicant les excursions que feien allò per conèixer país, perquè clar, Argentona quedava una mica lluny en aquells moments, ja tenien
0: llavors
1: tren
0: moltes, clar, llavors molts llocs quedaven lluny
1: encara. Exacte, vull dir, encara recordo, sense anar més lluny, el 1909 o 8, quan Puigcercós de Falc se'n va a salvar les pintures de la Vall de Boí, va anar per Toulouse. O sigui, anar a la Vall d'Aran el 1910 era Barcelona-Toulouse amb tren, i de Toulouse cap avall, entrar a la Vall d'Aran, travessar el port de Viella i baixar a la Vall de Boí, evidentment amb mules. Però imagina't com es havia d'arribar. Allò on dius, clar, és que allò es va conservar molt. Clar, és que era el cul del món.
0: I tant.
1: O sigui, si per anar-hi havia d'anar per Toulouse no hi anava ni Déu allà.
0: I tant.
1: Per tant, clar, per això està conservat i per això tenim les pintures, tenim les esglésies.
0: Bueno, i per això també es va fer algun espoli.
1: Sí.
0: Perquè precisament estava el cul del món i abans no arribés la informació.
1: I el d'allà deia, estàs segur que t'interessa això? Per 50 duros m'ho compres? I clar, no diré
0: cap... Deia que sí.
1: De fet, aquí veurem un exemple d'això a Argentona, també.
0: Només un petit incís. Sí. Mira, avui a Ràdio 4 parlàvem de la figura d'en Verdaguer, d'en Cinto Verdaguer. Sí. Llavors, va relacionat amb això perquè... on va morir en Cinto Verdaguer guarden el llibre de condols.
1: Sí. Val?
0: I les dues primeres persones, no me'n recordo dels noms, però un és pintor i l'altre també era un intel·lectual. I són les primeres persones que firmen el condol. I ell pregunta als que estaven a la ràdio, diu, sabeu per què? I diu, estem parlant dels principis de segle, diu, sabeu per què? Diu, perquè tenien cotxe.
1: Ah, clar, perquè ell, recordem que va morir per allà de l'Altibidabo, més o menys.
0: Sí, que inclús podies dir que és a prop.
1: Sí, però que em sembla que ara és un centre de recerca de literatura, o alguna cosa així, de l'Ajuntament de Barcelona, no hi he estat mai, eh? Però clar, evidentment està a prop, però si havies de pujar a peu des d'una Barcelona que aleshores acabava a l'Eixample, no hi havia la Vall d'Hebron, com aquell que diu, clar, era lluny,
0: perquè és
1: pujar al Tibidabo i baixar una mica cap al Vallès, si no me'l recordo.
0: Vull
1: per tant,
0: que,
1: clar, tenien cotxe i amb el cotxe van poder pujar.
0: Va, sí.
1: Van agafar l'auto i van anar cap allà.
0: Molt bé.
1: Clar, aquest no va venir amb auto, perquè el 1877 encara no hi havia autos. Mm. Aquest devia venir, no ho posa, però imagina que va anar en tren a Mataró.
0: I encara sort.
1: I devia pujar amb Tartana, potser Argentona, okay. O ja va venir de... Si era excursionista, potser ja va pujar des de l'estació cap aquí.
0: Uh-huh.
1: De fet, és un tal Eudald Canivell, nascut el 1858, per tant tenia... 19 anys.
0: Anava a dir...
1: 58-77, 19, entre 18 i 19, depèn de quin mes fos. Per tant, era un jovenet, jovenet, jovenet. Va morir l'any 28, amb 70 anys, i aleshores tenia 18 anys, exacte, i va dur a terme una excursió particular que el portà a Argentona per motius personals el 16 de novembre de 1877. I va fer la ressenya a la revista aquesta que us dic, i amb un article publicat al Fons 88 de fa 5 anys, Joan Armenguer ens va fer una mica la crònica aquesta. Mm. Aquest Eudald Canivell, a la llarga, va acabar sent il·lustrador, gravador i impressor de bibliòfil, i va arribar a posar un nom amb una lletra que li deia Gòtic Incunable Canivell. O sigui, en aquella, quan tenen Times New Roman, Arial, sí, doncs n'hi ha una que es veu que és seva. Llavors, Argentona, ell ja diu, un dels llocs on te vaig és Argentona, de la que vos parlaré ben poc, per no fer-me nutjós, i si sols per dar-vos compte d'una troballa i d'una profanació. Això és el que dius, troballa i profanació, a veure què serà. I llavors comença a dir, l'església de Sant Julià d'Argentona és l'únic que pugui veure de la població. És una elegant arquitectura gòtica. Damunt la porta, ben resguardada del temps, hi ha pintada la fetxa de consagració, que ara està restaurada i es veu molt bé. Mm-hmm. Recordaré que així per sobre diu, diumenge, el dia de l'Àngel Custòdia, 12 d'octubre de 1539, la present iglesia i campanes foren consagrades. Això avui en dia es llegeix molt bé, però veu que en aquell moment costava una mica de llegir. En l'interior és molt notable i a l'altar major, que mereix un detingut i minuciós estudi, me paregué ese d'últim del segle XV o de principis del XVI. Sabem perfectament que és de més o menys 1524, per tant, principi del XVI, i si recordeu, enguany, a la Festa Major d'hivern vam inaugurar una exposició en la mateixa església amb una conferència de la Cristina Fontcoberta on ens va parlar d'aquest retaule que fa poc va fer 500 anys i que malauradament fa 90, sí, exactament aquest estiu farà 90 anys, perquè farà 90 anys de l'inici de la Guerra, clar, Civil Espanyola, ens el van cremar i el van perdre. Sabut és el mal gust dels segles XVII i XVIII en fet que no arribessin intactes fins a nosaltres algunes obres d'art. En aquest cas, se troba l'altar de què m'ocupo, postelo sacrari barroc, que se situa en l'inici primitiu. Quals artístiques tapes resten avui damunt d'una llibreria en la rectoria. Cal dir que ell era molt amant de l'art gòtic i precisament diu, sort en teniu Argentona, que s'ha conservat, perquè a molts altres llocs el barroc del 17 i 18 ha destruït aquest tipus.
0: Es carregava el gòtic.
1: Llavors, bueno, hi ha altres barrocs impressionants, com el que tenim de Viladomat als Dolors, el del Roser també de Santa Maria, o el que tenim també d'Arenys de Mar. Per tant, hi ha altres barrocs molt destacats, però sí que és cert que normalment els que es conserven com a gòtics tenen un aire una mica pers amb Borrassà, amb Huguet, amb una sèrie d'autors, quan que n'hi ha molts menys, i sembla que tinguin una mica més de categoria. Altre altar del segle XVI és també digne de cementat. Més per desgràcia, mans sacrílegues mutilaren gran part de ses velles figures. La trona, tan coneguda i també cremada, sí, és una magnífica obra de talla que, si bé té imperfeccions, no per això deixa d'ésser notable. El senyor rector va mostrar-me un plec de pergamins que no vaig registrar per falta de temps. Una altra de les coses que es va perdre és l'arxiu parroquial. O sigui, tenia un arxiu parroquial molt ric. Els arxius parroquials gairebé ho registraven tot. Tot què vol dir? Des de la part notarial, hem de recordar que Argentona, sobretot segle XV, XVI i XVII, gairebé l'únic notari que hi havia era el rector, per tant, un nom anava a testar, a fer capítols matrimonials i a fer molta altra, una compra d'una terra, un que deixava un bou amb un altre, tot això registrava. Això està tot perdut i cremat. Hi havia pergamins antics des del segle XI, també tots perduts i cremats. Hi havia els llibres d'obra on te registrava cada... Per exemple, haguéssim trobat la trona, qui la va fer, què van, sí, pagar, tot això, que ara no sabem ben bé qui és l'autor. Per tant, realment, aquests arxius parroquials, què es va salvar? El que intentaven salvar dels arxius parroquials eren els llibres sacramentals. Baptismes, defuncions, matrimonis, compliment pasqual, que era un cop a l'any que es feia, es anava a combregar a cada casa, i a vegades també els llibres de com si diu, de confirmacions. Uh-huh. Llavors, el primer que intentaven salvar eren aquests llibres perquè donaven fe una mica, i a més feien falta quan algú es volia casar, havia de trobar la fe de baptisme, I Argentona van aconseguir salvar tots els llibres de matrimonis, tots els llibres de funcions i els llibres de baptismes a partir de principis del segle XIX. Desconeixem on estan els 7 primers volums. Igual un dia apareixeran. Perquè el que van fer és ho van anar guardant per cases.
0: Es donen per perduts.
1: Es donen per perduts. Però potser no per
0: desapareguts.
1: Potser no desapareguts.
0: En el sentit de ser cremats.
1: A Mataró, per no anar més lluny, ens faltava el primer llibre de matrimonis. I fa uns 15 o 20 anys ens el van portar. Algú el va trobar per casa i mira, el meu avi es veu que tenia això a casa. Perquè quan van fer aquest salvament, què es va fer? Tu, emporta-te'n 8, tu 8 més, tu 10 més, tu 12 més, i ho van repartir per les cases. I aquests 7 primers no han aparegut mai més. Potser encara estan en alguna casa d'Argentona, potser s'han llançat, o potser a qui els va tenir se li van cremar. Però bueno, no perdem l'esperança que apareguin. És l'únic que tenim de l'arxiu parroquial.
0: Vaja, vaja.
1: Aleshores, diu que l'actual rector de Sant Julià ha escrit una monografia de l'Església d'Argentona on sembla dir que hi havia tots els datos d'aquests documents. De fet, en l'inventari que es va fer de la parròquia a finals del segle XX, hi ha un volum que es diu Històries del Templo Parroquial d'Argentona, escrita con arreglo a documentos de varios archivos por mossèn Francisco Crucella, rector d'Argentona, 1873. Formava part de l'arxiu parroquial i per tant l'han perdut. També és un llibre que devia ser molt interessant. Uh-huh. Diu, el senyor rector li havia indicat amb un consorci del Centre Excursista de Catalunya que allí a prop hi havia les runes d'un temple que se suposava era dels templaris. I vaig indicar-li un bon propòsit, que no era altre que visitar-lo, i en efecte m'hi feu acompanyar. O sigui, el rector va fer que algú l'acompanyés en aquest excursionista a visitar un temple que estava a prop i que sembla ser que eren dels templaris. Quin temple era? Ell diu, prop d'Òrrius, a una hora escassa d'Argentona, en un marge basat per lo poètic rieral d'aquest nom, resta coberta d'herbam avui aquella deserta església convertida en estable. Sant Pere declarà.
0: Ah.
1: Que aleshores tenia, no, estava, quan diu sacríleg, havia estat, ja no tenia funcions religioses, i era l'estable de la masia de Can Marc del Priorat, que és el que hi ha al costat. Al peu mateix hi ha un gòtic casal habitat per senzills pagesos. Allí vaig anar preguntant si tenien un objecte pertanyent a la mentada església. Potser el senyor rector m'havia dit que quedaven allà algunes imatges antiquíssimes. Aquella bona gent m'havien pres per alguna espia de malfactors i em contestaren esverats negant-me que ells tinguessin res. Procuraren d'un modo ben dissimulat prohibir-se d'alguna arma i après estigueren per mi. Vaig demanar-los que em deixessin veure l'interior de l'església. M'obriren la porta i em sorprengué la grandiositat d'aquell lloc, que tant a part mesquí per de fora com pot veure's en l'adjunt croquis. Va fer un croquis que surt dibuixat en aquest article, que es veu, o sigui, era dibuixant, ens va fer un petit croquis. No sé pas si serà ver que hagués pertancut als desgraciats templaris, com havia assegurat el rector d'Argentona. Més és ben cert que l'austeritat aquella emmiralla ben bé amb la seva milícia. De fet, a hores d'ara, no tenim cap indici que ens faci pensar que fos un temple de templaris.
0: És que, de fet, tornava com a preguntar, perquè era la primera vegada que sentia això.
1: No, això és imaginació, suposo, del rector de l'època del qui va anar-hi. Vull dir, no, ho descartem totalment. Tres són els altars o ares que hi ha allí, i tots tres d'aquesta mena, si bé que amb menys proporcions. El lloc que ocupava el presbiteri és marcat per dos o tres graons i una volta. Hem de recordar que quan entres a Sant Pere de Clarà, la part de l'altar té tres graons que puja. A l'observar aquella obra vaig entusiasmar-me, i aquella bona gent, al veure que mapava aquella estable, quedaren convençuts de que no se les havia amb qui ells havien cregut. Llavors varen mostrar-me tot quan me pogués interessar. Es van obrir els pagesos. I com havia vist en un racó les tapes de dos sepulcres, vaig preguntar si tenien lo restant de l'urna. O sigui, ell va veure en un racó que hi havia dos tapes de dos sepulcres. I em mostraren damunt d'un safreig aquells objectes qual destino és avui lo de servir de planter per a tarongers, essent les dues calaveres que contenien soterrades en lluny molt lluny. O sigui, van agafar el sepulcre, el van obrir, van treure els ossos i els van soterrar per allà i feien de planter per tarongers. El lloc que ocuparien los sepulcres sembla ser l'un al vell costat de la porta on se veu un nínxol gòtic, que encara hi són, al vell costat de la porta. On són ara aquests sepulcres amb les tapes? Aquí al davant, exacte. Suposo que Puig i Cadafalch, quan hi va anar 20 o 30 o 40 anys enrere, em sembla que era a principi del segle XX, encara es devia trobar amb les tapes per allà, i amb, el, amb el que era el sarcòfag fent de planter. I va dir, saps què? Me'ls emporto i els entaforo a la façana de l'església, que si allà no, estarem allà estaran més... protegits, i de fet ens han arribat els nostres dies. Sí, si arriben sí, a allà, vés a saber on t'estarien. Segurament perduts.
0: Segurament. Vaja, però el que tu dius...
1: Vaig recordar-me que no havia vist les carteles que acostumen a sostenir els sepulcres gòtics. Els sepulcres normalment estan sobre... Les carteles són com dos peus que els aguanten.
0: Sí.
1: I em digueren que eren dos lleons que havien donat a un subjecte de Barcelona. Va prendre algú de Barcelona, te'l vols quedar? Vull dir, imagina l'art.
0: O que el de Barcelona
1: va dir... duro i andant.
0: Dono tant i...
1: Regalant, els hi van regalar, això n'estic segur. Diu... A més, en el casal gòtic conserven un quadre sobre tela representant Sant Pere, en qual resta no es caseix el mèrit. I com hagués significat aquesta qualitat sobre la indicació per a que ho tinguessin en estima, i el dir-los que ells ho compraria, ja que ells no en feien res, varen demanar-me 8 duros. Havent-me penedit després de no haver-ho sabut fer de comerciant. O sigui, el vols, donen 8 duros. 8 duros en 1877 eren molts duros, eh?
0: Sí.
1: Perquè sí, a més sí. A més eren de plata. Vull dir que no era poca cosa. Llavors, ell els hi pregunta, que teniu papers de vell? Papers de vell serien pergamins. Sí. Bé, en tenim, més són tan vells que ja ningú els sap llegir. Digue'ns, bona gent, i què heu fet dels sants de fusta que m'he dit lo rector d'Argentona que teníeu? Com que va venir un dia el senyor bisbe i va traure la benedicció, portaren aquí lo Sant Pere, que era el patró de l'església, un Sant Crist i una Mare de Déu, que els teníem per aquí mal endreçats. I havent passat després mossèn Jaume, el rector d'Òrrius, ho va veure i va dir, què en feu d'això aquí? No veieu que algun mosso o vosaltres mateixos pot pecar-hi? I són tan vells i tan mal fets aquesta Mare de Déu i aquest Sant Crist? Lo millor que podeu fer és cremar-ho. Que ni vos farà nosa, ni tampoc ningú podrà pecar-hi. I ho vàrem cremar.
0: Vinga, que és un altre... Un altre temps, una altra mentalitat.
1: Doncs imagina't allò que deia, de dir, pues mira, el rector d'Òrrius va dir, però què foteu amb aquests sants tan vells? Foteu-li foc.
0: Clar, almenys us esperarà llenya.
1: I llavors, ja marxa d'allà, diu, no podeu figurar-vos la ira que encengué mon cor aquest fet. Al retorn vaig trobar una làpida mig soterrada vora un camí, causant-me tan bona impressió que de moment vaig oblidar el fet del rector d'Òrrius. No explica res més què és aquesta làpida, on la va trobar. Molt vaig sentir que no pogués arribar fins dalt lo castell de Burriac, que per la tradició segura és habitat per bruixes i que tan grandiós se presenta. I una mica acaba l'excursió a Argentona i Òrrius en aquí. Al cap d'un any o dos va venir una altra excursió i un altre dia a llegir. Per tant, imagineu-vos Sant Pere de Clarà, estable, sepulcres fent de planter de tarongers... els sants de l'església cremats perquè el bisbe diu algú pot pecar davant d'aquests sants si estan fora de lloc.
0: Això de que Sant Pere de Clarà hagués sigut estable tampoc no fa tant, estic parlant dels anys 90, que feia bolos per les Espanyes i havia vist tant pobles petits de Catalunya com a pobles petits, per exemple, ara em ve el cap a l'Aragó, esglésies abandonades i encara
1: fent d'estable.
0: Encara fent d'estable o de magatzem. De,
1: sí, sí, és que al final, clar, tu vius allà al costat d'un lloc que ja s'ha desacralitzat, que té una bona estructura, que té un bon d'allò, i dius, escolta'm, pues donem-li algun ús. I de fet nosaltres tenim una foto de principi del segle XX que la vam publicar en un fons, potser fa 10 anys, la vam comprar en un antiquari on es veu Sant Pere precisament fent d'estable.
0: Fent d'estable.
1: Sí, sí.
0: La pregunta és, un cop, diguem, estan desacralitzats, no sé sí. Si és correcte, a qui pertany aquella ermita o església?
1: A veure, en teoria... El fet que estiguin desacralitzats no canvia la titularitat de l'església. Jo crec que una església que Sant Pere de Clarà diria que pertany al bisbat. O sigui, pertanyeria a l'església. O sigui, és un patrimoni de l'església, per tant, diria que pertany al bisbat. Però tot això, ja sabeu que va haver-hi una pleca molt, molt gran en tot el registre de la propietat de les esglésies, perquè no estaven, tots els béns de l'església no estaven obligats a registrar-se. I ara recentment se'n van registrar molts, i a molts llocs algunes que eren particulars de l'església se les va registrar en nom seu. I sé que en alguns llocs de Catalunya va haver-hi polèmica. Sincerament, No et sabria assegurar. Jo crec que aquesta no és una capella particular que estigui adscrita a la masia de Can Marc del Priorat. Jo crec que forma part del bisbat de Barcelona. Jo crec que el propietari és el bisbat, o sigui, és l'església, perquè ens entenguem.
0: Llavors, a nivell de restauració, li pertoca el bisbat?
1: Li pertocaria el bisbat, o com a mínim és el propietari. Això no vol dir que, com passa a molts altres llocs, o sigui, el bisbat és propietari, posem el de Barcelona, de 1.300 esglésies. Evidentment, el bisbat segurament no pot restaurar 1.300 esglésies, i molts cops, si realment l'església és patrimoni del poble i el que es fa és una mena de convenis, que dius, pues mira, l'Ajuntament o el poble restaurarà l'església i a canvi tindrem el dret d'ús de l'església per actes culturals i tal, durant 30 anys. Molts cops es busca anys. Molts cops es busca... si és la parròquia no té sentit.

0: de Can Marc. Sí. Can Marc, tinc entès, no tinc entès, fa un parell o tres de mesos estava a la venda.
1: Can Marc.
0: Sí, Can Marc de Priu, o sigui, tothom, si no s'ha vengut, a mi em van passar fa un parell de mesos el típic enllaç de Bitacle o no sé què, que posava Can Marc o Can Figueres, que també és com es coneix molta gent, i estava a la venda, un milió i mig d'euros, alguna cosa així. Per tant, la Masia està en venda, jo diria, no sé si encara hi viuen els Figueres o hi viu algú per allà dalt, jo ara fa molt de temps que no hi vaig. Sí que és cert que cada any per Sant Pere, per tant, el, normalment, mira, si ara agafo el calendari d'aquest mes...
1: Sant Pere és ja? És,
0: sí, per això. Segurament el diumenge 28, em sembla que Sant Pere... No sé si és 26 o 27 o 28, alguna cosa així.
1: Sí.
0: I normalment el diumenge després de Sant Pere fan l'aplec. O diumenge o dissabte, ara tinc dubtes. Per tant, és probable que el 27 o el 28 sigui l'aplec de Sant Pere i aquell dia sí que l'obren i sí que fan una... O menys fins l'any passat s'hi reunia una sèrie de gent, cantaven uns gotxos, feien un berenar... Per tant, és possible que a finals de en 15 dies hi hagi una pleca a Sant Pere de Clara. És molt possible.
1: No, t'ho dic tot això per aquelles coses que a vegades ens passen, gent que anem a la muntanya, no sé què, que a vegades et trobes amb històries que com a mínim queda el dubte, no? Nosaltres vam, un grup de gent, vam anar a fer una caminada i vam anar a Sant Pere de Clara.
0: Vale.
1: Vam parar allà i vam venir a esmorzar. Una persona treballadora, perquè m'entenguis, de la masia del costat, ens va venir i ens va donar a entendre que havíem de marxar perquè es anava a fer un acte a la masia, saps que aquesta
0: masia... Sí, sí, que a masia fem casaments i bodes i bautizos, sí.
1: I donava a entendre, cosa que també em va sorprendre, perquè, com saps, a prop de la masia hi ha lloc per aparcar, doncs es faria un acte allà, inclús que potser algun cotxe aparcarien allà. I ens feia fora del lloc. Jo
0: no tinc entès que la masia... L'altra cosa com... és que quan que ells tenen com la clau, sí que és cert que allà s'hi ha casat algú i pot ser que...
1: Clar, però és allò del privat a lo públic, clar. No? Dius, allà... Educadament nosaltres li van dir no, nosaltres venim a esmorzar i ja està. Però, per altra banda, em va quedar el dubte de dir, escolta, si em vull quedar a esmorzar i em vull quedar assegut 3 hores aquí, qui ets?
0: Exacte.
1: Vull dir, jo... I aquestes coses m'ha passat amb camins i coses...
0: Clar, sí, que, sí dius... que és cert que a vegades hi ha esglésies que són privades...
1: Per això et feia la pregunta.
0: I, perquè amb el temps han acabat amant una masia, el que sigui, inclús aquestes romàniques, sí que és cert que hi ha camins, per exemple, el camí que porta allà potser pot ser públic fins a Sant Pere, però de Sant Pere endavant segurament és privat. Per tant, tot aquest tema de camins, sempre... Ja, Sant Pere de Clara gairebé posaria amb el foc que és pública, que és de l'Església, per tant, no és ell qui pot dir que no hi vagis. D'aquesta manera. No, per tant, quan que no hi ha ningú de l'Església allà que et digui vine o no vine. Ara, jo sé que algun cop que jo hi he entrat i tal, qui m'ha facilitat la clau per entrar solen ser allà, perquè, clar, si no, aquí no dubto molt que aquí el rector de Sant Julià la tingui. Per tant, per proximitat, molts cops les claus d'aquest tipus d'ermites no. Les tenen a masia propera i n'acaben fent un ús privat d'una manera o altra, però clar, que em facis un ús privat no vol dir que quan hi vagi algú, altra cosa que diguis, mira, si ara volíeu visitar-la, espereu-vos una mica.
1: No era el cas.
0: Perquè et dic, no, jo crec que la setmana que ve o l'altra, la setmana que ve no, l'altra segurament hi haurà la plec, per tant, seria l'oportunitat qui vulgui, perquè realment costa molt d'anar a visitar Sant Pere.
1: Bueno, per això també et feia aquesta pregunta.
0: I tu hi has estat, jo hi he estat, però estic segur que encara avui en dia molts argentins no han estat. I mira què et dic, potser seria ara que n'hem parlat i que ve to, potser seria l'ocasió per intentar, suposant que aquest any per Sant Pere no es fes la plec, està en la masia en venda i tal, de buscar alguna manera per fer un dia alguna visita a Sant Pere.
1: Home,
0: anunciar-li i dir, pues, el dissabte 17 de setembre a les 4 de la tarda, tothom qui vulgui, obrim Sant Pere i us explicarem tota l'arquitectura, tot el no sé què, tota la història.
1: Estaria molt bé.
0: Potser estaria bé, perquè estic segur que molts argentonins no hi han estat mai.
1: Enric, ja tens deures.
0: Pues ja tinc deures, ja me'ls apunto.
1: Si vols aprofitar la vinentesa i comprar la casa, la masia...
0: No em faria res, però no tinc prou caix.
1: Anava a dir, que no et faria res, n'estic convençut, igual que a mi no em faria res.
0: Tampoc es faria res.
1: Com moltes cases.
0: S'ha de dir que està molt ben situada.
1: Sí,

0: Sí.
1: Vull dir, és una masia que està en un, està molt, en un lloc molt assolellat, aixecada sobre la vall. Vaja, és una masia que dona goig. Té terres, té un safareig molt important, té aigua. Per tant, sí que és d'aquelles que dius, pues, no em faria res. L'únic que em faria és que no crec que tingués això prou...
0: Bueno, pot tocar-te la grossa... Bueno, la grossa, grossa.
1: Ha de ser grossa, eh?
0: Ha de ser grossa.
1: A més, quan veus això, dius un milió i mig d'euros... I clar, llavors, veus allò que et diuen l'altre dia, no, aquest en... s'ha posat a la venda SpaceX i només en un dia ha fet 150.000 milions.
0: Sí.
1: I dius, o sigui, aquest senyor podria comprar 150.000 masies com aquestes.
0: Exacte.
1: No 150, 150.000. Doncs, bueno, va, doncs deixem-ho córrer perquè...
0: Escolta, has comentat, has dit que aquest, que per altra banda, sí, també s'ha de reconèixer, encara que en termes actuals eren hijos de papà, els del centre excursionista van fer una feina molt important lligat amb l'època, sí, que se la va de anomenar de la Renaixença.
1: De la Renaixença, exacte.
0: De Renaixença, perquè van fer conèixer i posar en paper, van fer inventari de Catalunya.
1: Sí, sí, sí. I van fer moltes guies, molts llibres, molts dibuixos, que si no, no aquest cas el tenim, però si aquesta església que hagués que van anar a terra, per exemple, no van arribar a Sant Jaume de Traià. Sant Jaume de Traià van sobre el 1880 i pico, no tenen cap dibuix dintre Sant Jaume de Traià. Per tant, si arriben a Sant Jaume de Traià gràcies a aquesta gent, potser haguessin vist, sí, com era per dintre.
0: Exacte.
1: Vull dir...
0: Però has anomenat els ossos d'aquestes,
1: sí,
0: urnes?
1: Sí, que diu que els ossos els van enterrar no gaire lluny d'allà. Són senyors del castell de Burriac. O sigui, els que estaven enterrats allà són els d'Esbosc. O sigui, això va estudiar...
0: Per tant, també és una cosa...
1: Sí, això va... En Joaquim Graupero va estudiar molt bé. Sant Pere de Clarà es va acabar convertint en... l'espai d'enterrament dels senyors de Burriac a partir del segle XIV que van ser els d'Esbosc. Era com la capella funerària, clar. N'hi havia que tenien, per exemple, els Cabrera es feien enterrar al monestir de Sant Salvador de Breda, home, és més Sant Salvador de Breda que no pas Sant Pere de Clarà, però bueno, els de Burriac diu que jo també tinc un espai i es van fer enterrant allà. Per tant, sí que està documentat que en aquests dos sarcòfags que tenim davant de la parròquia, en la façana, hi havien enterrats antics d'Esbosc, perquè de fet en els seus testaments ho diuen: vull ser enterrat a Sant Pere de Clarà on resta els meus avantpassats. El que no podem saber ni sabrem mai
0: és on t'estan enterrats, perquè
1: o quin d'aquests dos ha de dir, no, aquest de l'esquerra, aquest sarcòfag era el de Pere d'Esbosc l'Ovell i l'altre, no, això no ho sabrem mai, perquè el testament l'únic que diu és vull ser enterrat allà. Hi han dos sarcòfags i hi han quatre o cinc que es fan d'enterrar allà. Potser es reprofitaven això, però que són d'Esbosc segur, i per tant els restes que hi havien aquí i que es van enterrar no gaire lluny d'allà, com diu ell, eren dels antics senyors del castell de Burriac.
0: Molt bé, escolta, Enric, un cop més, crec que hem fet un bon final de temporada,
1: bon final de curs i de temporada,
0: parlar d'Argentona, que és el que també ens pertoca. Evidentment la història ens agrada i per tant parlis del que parlis, ens apassiona i ens ho passem,
1: bueno,
0: bé,
1: i sempre tots aprenem coses, sí, i anècdotes que a vegades no sabem. Alguns sí que deia, això ja ho sabia, això també, però n'hi ha coses que jo mateix ho he recordat ara, però dius, hòstia, així és que en aquella època van cremar les imatges de Sant Pere, clar, perquè ho va dir el rector, més a més, perquè eren pecaminoses, perquè, clar, quan que estaven fora de l'espai sagrat, clar, vés a saber què es podia fer davant d'aquestes imatges. Per tant, més val que les cremem, que la Verge Maria no vegi segons què.
0: Bueno, deixem-ho aquí perquè ens portaria a parlar d'altres coses. Enric, que passis molt bon estiu.
1: Segurament, segur que el passaré, i ens veiem la propera temporada.
0: Exacte, i ja posats a dir, espero trobar-nos pel carrer, perquè bones vacances.
1: Pues bones vacances igualment.
0: Escolta, ja sé que ets un fan del Bruce.
1: Sí,
0: però molt. Polis, t'agrada?
1: També m'agrada. Vale. També sóc boomer.
0: Vale.
1: El no, no tant com tu, eh?
0: No, jo som el boomer.
1: Tu ets més boomer que jo.
0: Però jo ho dic amb orgull, a més a més. Sí, sí. Doncs espero que li agradi l'Enric, dels primeríssims discos, si no el primer és el segon. Anem a sentir el So Lovely, crec que és així, dels The Police.

0: Si t'agradava la partida de TV3, has d'escoltar Noches de nit. Per què? Per estar al corrent de tot el que passa a la cultura i, de passada, trencar-te el pit. Noches de nit a Ràdio Argentona, cada dilluns a la nit. No t'ho perdis, i tampoc la partida de TV3.
1: Els llibres del Cucut.

0: Bé, estem aquí ja, bueno, més que l'equador del programa, i com us havíem dit abans, avui, per celebrar aquest últim programa de la temporada, doncs hem tingut la sort de tenir l'Enric Subinyà, que ens ha parlat de la història molt interessant de, entre moltes coses, de Sant Pere de Clarà. Dit això, també us hem dit que parlaríem de llibres, i evidentment, si hem de parlar de llibres, hem de parlar amb la Teresa del Cucut. Molt bona nit, Teresa.
1: Hola, molt bona nit.
0: Com anem?
1: Esteu ben animats, bé.
0: Bueno, avui, bueno, estem, sí, la veritat és que sí, diré estem, però estic, perquè el meu germà avui no ha pogut venir, però potser amb una mica de sort ens està escoltant, vull dir que està bé que utilitzis el plural, estem.
1: Compartint i xerrant o escoltant, en tot cas, de les dues maneres hi estem tots.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: Què t'expliques?
1: Mira, demà se sabran quins són els Premis Llibreter.
0: Ah, és veritat?
1: Tant en diferents categories, amb la narrativa catalana, la narrativa traduïda d'altres llengües, també hi ha l'infantil, el juvenil, hi ha diferents categories. L'últim dia, dimarts passat, vam parlar de Sau, que és un dels llibres que opta el Premi Llibreter, bueno, un dels tres finalistes. També vam parlar de Virgil, que aquest fa temps que em vaig parlar, perquè és un llibre que em va frapar, em va deixar absolutament tocada i em va agradar moltíssim. I ara, abans de que ens atrapi el dia i ja se sàpiga el premi, tenia ganes de parlar-vos d'una obra traduïda d'una autora molt interessant americana. El títol es diu Cop de llum. El títol ja és curiós. L'autora és molt jove, va néixer l'any 88, es diu Rita Bullwinkel, difícil de pronunciar, és BULLWINKEL, i en aquesta seva primera novel·la parla de boxa femenina. Evidentment, la boxa femenina no és el tema principal de l'obra, però sí que a la portada es veu una noia amb un monyo, uns guants vermells, uns sostens d'aquests d'esport de licra, i la boxa femenina, de fet, està com amb una fase de creixement, poder també tot l'esport que comencen a fer les dones. Vull dir, evidentment, jo he dit ara això de la boxa, i si ens fixem en el futbol, hi ha hagut un canvi, no?
0: Sí.
1: En tot cas, en aquesta novel·la, ella agafa quatre combats que, evidentment, viuran vuit dones, vuit noies, totes molt joves. És una semifinal de boxa als Estats Units, i elles estan absolutament il·lusionades a guanyar. I a cada combat ell explica com és cada una d'aquestes noies, part del seu passat, part del seu futur, ens diu com acabaran, és a dir, ens diu que elles totes pensen que d'alguna manera la boxa serà important a la seva vida, i al cap de 20 anys o 30 cap d'elles es recordarà pràcticament de les seves inquietuds com a boxejadores. I aprofitant que ens diu com intenten clavar un cop de puny en un espai que pugui deixar la contrincant, i si sota les costelles o en el ull o l'orella o en el cap o allà on les picaran, mentre vigila això i l'autor ens parla de sistemes de boxa i de normes, també ens parla d'això, d'algú que els hi està emplenant el cervell en aquell moment, quines són les pors que estan vivint en aquella època de la seva joventut. I també això, de tant en tant ens diu, doncs, la Vicky, per dir un nom, acabarà sent farmacèutica i d'aquest combat no se'n recordaran prou feines. En tot cas, segur que no se'n recordarà ni qui era la seva contrincant. I hi ha espais del llibre que són gairebé telegràfics, són tres frases, però són tres frases que diuen moltíssim del personatge. Es llegeix molt a raig, aquest llibre. És un llibre molt interessant per totes franges d'edat, vull dir, evidentment. Jo com a adulta m'ha agradat molt, però també Penso que és un llibre molt interessant quan intentem trobar aquests lectors joves que els hi donem literatura juvenil i ens diuen que no els hi agrada, i a vegades no els hi agrada perquè és un producte massa treballat, massa posat a mida per ells, i una novel·la com aquesta segur que els hi interessa.
0: És difícil trobar... Però és... No és una afirmació, és una pregunta com a persona que tens botiga i que veus entrar la gent, i per tant veus entrar les edats. Passa com el teatre, que hi ha una franja d'edats que és més difícil que vinguin a la llibreria?
1: Sí, de fet, jo penso que els joves llegeixen fins a la primària, més o menys cap allà als 10 anys, 11. Després els hi comencen a donar més lectures recomanades a escola i paren una mica de llegir per plaer, llegeixen bàsicament els de l'escola, excepte les lectures compulsives, diguem, de literatura romàntica amb pinzellades eròtiques pujades de to, que s'ha de vigilar una mica. Mm. És a dir, aquest romàntici s'ha posat de moda amb aquests lloms pintats i aquesta literatura que després els veiem a Netflix o ho veiem també traslladat amb sèries algunes, eh? La veritat és que hi ha molta més llibre escrit sobre aquest tema que no pas que s'hagi portat a la pantalla, eh? Mm-hmm. Però pràcticament pocs nois continuen llegint per plaer, eh? Es queden just amb la lectura escolar, en tenen ben bé prou. Les pantalles, tant amb Instagram o altres sí. coses, eh?
0: Sí, sí,
1: no
0: sí,
1: llegeixen sí. digital, no és que llegeixin ni novel·la ni assaig en digital, eh? Vull dir...
0: No llegeixen sí. i potser, suposo que és com tot, hi ha una edat que això ho superen, vull dir que tant se'ls infot el que els hi puguin dir, però tu saps molt bé que hi ha una edat que... hi ha una edat que busques el grup, formar part, i després hi ha una edat que et passa tot el contrari, que vols destacar, no necessàriament formar part de... No? Llavors, quan a l'edat en què has de formar part d'alguna cosa... si et poses a llegir, ets la rareta, la friqui, no?
1: Sí, jo també veig que els nois, per exemple, s'interessen més per l'assaig, s'interessen més per la política, llegeixen filosofia. Curiosament, els nois llegeixen per comprendre, per aprendre, i els que comencen a tenir inquietuds polítiques o inquietuds socials, sí que llegeixen, no sé, l'home a la recerca del sentit, per dir una cosa, saps? No llegiran, si els fan llegir i han de llegir a nivell escolar, ja et dic, sí que després agafen aventura, ciència-ficció, alguna novel·la també realista, la veritat ho he de dir, gairebé sempre protagonitzada per nois, o sigui, si estem parlant d'una novel·la... per exemple, una que va guanyar el Premi Llibreter fa uns anys, que es deia Les històries d'Odun, com es deia aquell d'Odun? Aquell, la protagonista és una noia la Vanessa Verda, em sembla que era, que és una noia que ha de salvar el seu poblat i hi havia una rivalitat entre els que tenien els ulls verds i els que tenien els ulls blaus i llavors els segresten i allà ha d'anar a buscar la germana segrestada i tal. Tot i ser una novel·la d'aventures situada en una època poc clara, però en tot cas allò medieval i així, i sí que el llegien, però els hi costava, eh? Vull dir, d'entrada... El seu fet de que fos una noia ja no els agradava tant. I els frena, això els frena. Jo crec que, per exemple, mira, de tota manera, aquest llibre que et dic, El cop de llum, crec que el llegirien nois i noies, però perquè ja la franja d'edat se'n va per més adults, a partir dels 20-25. Ja. Però jo m'atreviria a recomanar a la més jove, sobretot si són lectors. A veure, els problemes que passen aquestes noies són, t'he de dir, també, com et diria, també molt americans, no? O sigui, una d'aquestes noies ha hagut de fer molts quilòmetres, pràcticament 2 dies de cotxe, amb els calés que havia guanyat a l'estiu treballant de socorrista per anar en aquest combat semifinal de semifinals que es fa en un gimnàs una mica cutre d'un tio que es diu Bob, i que fins i tot prou feines hi ha públic, o sigui, alguns pares d'alguna de les noies, perquè viuen a prop d'allà, però hi ha 4 periodistes, algun familiar, entrenadors, els entrenadors d'aquestes noies, però més d'una es presenten allà tota sola a viure aquest combat amb una solitud extrema. O sigui que això també, no? Allò, un, per exemple, n'hi ha una que per fer més por en el contrincant fa crits estranys, com d'animal, uns crits que inquietants, que ni tan sols formen part de cap lògica, saps? I és perquè sap perfectament que la bogeria i la tonteria espanten a la gent i és un sistema ja per acoquinar, perquè l'altre ja vagi més encongida. I bueno, no diré si aconsegueix guanyar o no el combat, perquè qui ho llegeixi doncs no cal fer spoilers, però hi ha actituds d'aquestes, saps? O sigui que te'ls imagines perfectament, eh? Està molt ben retratat.
0: Anava a dir, estan molt ben estan molt ben retratats aquests personatges, estan tant exterior com la seva psique, no?
1: El que els havia espantat, o sigui, hi ha un paràgraf, per exemple, d'una noia que és Gandhi. Gandhi és aquesta que et dic que ha hagut de fer quilòmetres per anar-hi pràcticament sola. I mentre ha estat parlant del cop de puny que ha rebut i tal, després se separa gairebé com si fos un capítol i diu, Gandhi havia pagat la inscripció amb els diners que havia guanyat fent de socorrista. Uns diners que ara li semblaven tacats de sang. Tacats de sang perquè havia mort un nen petit mentre ell era socorrista. Ella el va treure de la piscina que ja era cadàver i això no ho pot evitar. Llavors, mentre va fent aquest combat de boxa, no para de veure el cos d'aquella criatura que tenia 3 anyets. I també et diu, més avall, ja hem estat parlant d'altres coses, i després diu, Gandhi era alta i esprimatxada. Tenia el cos de corredora de cross. Tothom li deia sempre que havia de provar de fer curses de fons. Ella no hi estava interessada. T'ha retratat amb 3 línies una figura d'una persona que ja la veig tota l'estona, o sigui, ja la veig ara una mica encorbada, alta, esprimatxada, amb un cos d'atleta, però que ella se'n va allà a rebre i a intentar fombre algun cop de puny per guanyar un combat de boxa.
0: I tota la novel·la es centra exclusivament en aquests combats? O...
1: Dura un dia, és a dir, tot està situada en l'estona que duren els 4 combats amb els 8 contrincants i coneixem aquestes 8 noies en els seus pensaments més íntims, a les seves pors, al seu passat, una mica al seu futur, amb una pinzellada, però retrata 8 perfils absolutament diferents, amb una cosa tan poc corrent com que 2 dones estiguin fumant cops de puny, amb una norma que et va explicant allò, no s'hi val per sota del llombrigo, com mou el peu esquerre perquè així el dret li queda més endavant i pot caure, o vull dir, l'autora s'ha...
0: Saps de què parla, perquè si més no s'ha informat.
1: Jo, per mi, que s'ha hagut de tregar més d'un partit de boxa, o potser ell en fa, cosa que no sé. Del que sí que sé és que és això, que és molt jove, que és americana, nord-americana, la cultura, la crítica cultural d'Estats Units la tenen absolutament amb allò en agull per veure cap on tira. Barack Obama ja la coneixia, ja va parlar d'ella, sabem que va ser un president rector.
0: Com el d'ara.
1: Sí, exacte, ben igual. I això, que vull dir que és una dona ja amb un nom i molt, molt valorada. De fet, aquesta novel·la ha estat finalista del Premi Pulitzer i candidata al Booker.
0: Ostres!
1: Que és molt interessant. Nosaltres l'havíem destacat ja fa bastant temps a la llibreria i ens va costar una mica que la gent la comprés perquè els hi resultava estrany això de la boxa, saps? Vull dir, a vegades hi ha temes que en comptes d'animar, doncs, poder... És el contrari, poder tirar enrere, saps?
0: Doncs mira que una persona que va tractar, en aquest cas en el cinema, aquest fenomen... Bueno, no va tractar aquest fenomen, perdona, ho dic bé, va utilitzar com a excusa, però bueno, d'alguna manera també es veu, encara que és més profunda, va més enllà, va ser el famós Clint Eastwood amb la seva One Million Dollar Baby o alguna cosa així, no?
1: Sí,
0: que és una jugadora de que el seu esport és la boxa femenina.
1: Sí, jo vaig patir una borrada amb
0: sí,
1: aquella
0: no, jo,
1: mare de Déu, com no, vaig patir.
0: I no farem spoiler, però al final no és esperat. I una bona i gran pel·lícula per...
1: Extraordinària, com les que feia en aquell moment.
0: Sí.
1: És que totes eren una passada. O sigui, va viure uns anys a Clint Eastwood que era espectacular.
0: Sí,
1: i aquesta,
0: sí,
1: precisament, és una de les primeres que va destacar, no?, com a director.
0: Sí.
1: I que ja d'entrada ell no era el principal protagonista, vull dir que va ser la noia de totes.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí.
1: Ell no deixava de ser una mica l'entrenador que feia el que podia, però ella va fer un paperàs, ho recordo.
0: I tant, i tant, sí. I tant. Doncs anem a gombolar, anem a recollir informació. Aviam si ho he dit bé, un cop de llum, pot ser?
1: Cop de llum, sense
0: títols. Sense, val.
1: Cop de llum.
0: Cop de llum, l'autora...
1: Rita, Rita Bullwinkel.
0: Rita Bullwinkel.
1: V-U-W-I-N-K-E-L. Si ho diguéssim tal qual, sense americanitzar, que jo no puc pas fer-ho, és Bullwinkel.
0: Bullwinkel. I, bueno, el nostre anglès, perquè ens entenguem.
1: Exacte. Traducció. Boníssima, s'ha d'esmentar i s'ha de senyalar de Ferran Ràfols, un traductor de primera línia, que ja sabem que ara, afortunadament, els editors posen el nom del traductor en la portada.
0: Sí.
1: Això és important.
0: I tant.
1: L'editorial La Segona Perifèria, una editorial encara relativament jove, però tot el que ha publicat ho ha fet molt i molt bé. Té la Maria Antonieta de Gales Beig i té obres extraordinàries, però... I aquest llibre, ho hem de dir també, finalista del Pulitzer i candidata al Booker anglès. Una fantàstica obra.
0: Molt bé. I... també forma part d'aquell lot de llibres, per dir-ho així, que han quedat finalistes.
1: Exacte. És un dels tres finalistes de la narrativa traduïda, és a dir, narrativa que s'escriu fora d'Espanya, traduïda al català i al castellà.
0: Val. Per cert, aprofitem la benentesa, i més avui, que és el nostre últim programa. Quan se sabrà... quan tindrem el veredicte final?
1: Sí, demà de matí, a la roda de premsa que faci el gremi de llibreters, el de matí se sabrà, i a la tarda, doncs, els llibreters iran a la gala de l'entrega dels premis.
0: Fantàstic, fantàstic.
1: Sí, a les 8 del vespre.
0: Fantàstic.
1: Sí.
0: Sé que ens has llegit algun fragment, però hi ha algun més que volguessis...
1: Aquesta primera part de precisament aquesta noia, que és l'única que haurem conegut, Gandhi, us puc llegir amb quin estat d'ànim arriba a sobre ja el quadrilàter aquest del combat.
0: Perfecte, doncs endavant, quan vulguis.
1: Molt bé. Gandhi Taylor fa picar les mans es colpeja el ventre pegant els punys i pensa que no en la seva mare a casa amb el seu germà petit. No en el cotxe que amb prou feina s'ha pogut dur fins aquí. No en la feina que ha fet aquest estiu, vigilant en una piscina pública sempre plena. No en el nen de 4 anys a qui va veure morir. El nen de 4 anys a qui pràcticament va matar. Ni en les seves galtes braves. No s'hauria de confiar uns adolescents la feina de salvar nens. I tallar quantes classes de reanimació cardiopulmonar t'hagin fet. L'Andy Taylor va matar aquell nen amb els seus ulls distrets. El nen duia un banyador amb un estampat de camionets vermells. Semblava tot ell fet de plàstic. El tacte de la cuixa quan el va treure del fons de la piscina, ja mort, la facilitat amb què el va agafar de tan petit com era, en tot això no hi pensa. Mira la claraboia i la llum que deixa passar en aquest gimnàs de merda i pensa en el que sempre fa malament als combats. El braç esquerre mandrós quan aguanta la guàrdia. El fet que la mà esquerra li cau i no li protegeix la cara si no hi pensa expressament. També pensa com l'atacarà a l'Artemis Víctor. Si no pensa en tot això, el combat s'acabarà en qüestió de segons. Andy Taylor ha de pensar en la distància que li convé i en la panxa. Andy Taylor ha de pensar en la postura corporal. De moment encara seuen i es miren amb els ulls agressius. Es coneixen, però no s'han enfrontat mai. Quan t'apuntes a la Lliga de Boxa Júnior Femenina, hi ha una mena de federació que et cobra $200 i després et regala una subscripció gratuïta a la seva revista, que publica els perfils dels seus membres, les noies boxejadores, una per una, i així veus qui hi ha, encara que sigui a l'altra punta del país, fins que t'acabes fent una idea prou clara de contra qui combatràs. I saps a qui s'ha enfrontat ella i a qui s'enfrontarà i quina és la seva afició principal. Vols que segueixi?
0: És que m'ha copsat molt el tema del... No, és molt interessant el tema del principi de la, del nen, és brutal. Home, no m'importaria que fessis una mica més.
1: Doncs és que aquest paràgraf, quan ella ja es prepara per la boxa, canvia respecte al nen, t'hi has fixat, no? D'una part a l'altra, diu, quan t'apuntes, doncs hem quedat a la zona aquesta que diu que li regalen, que vas entre cometes, sí, aquesta subscripció, sí, en aquesta revista, que així coneix una mica com són les noies. Sí, sí. Diu, és increïble la mena de periodistes que escriuen en aquesta revisteta de pa sucat amb oli. Però és com si sempre els semblés imprescindible incloure aquesta informació tan valuosa sobre cadascuna de les esportistes, perquè sempre hi és, en cada número. Nom, ciutat de residència, color preferit, afició, combats guanyats i perduts, foto de la noia amb els guants. Pel que fa a la foto, es pot triar, perquè hi ha noies que prefereixen fer-se-la amb roba de gimnàs i d'altres que s'estimen més sortir amb la samarreta de coll halter, els cabells deixats anar, el cap decantat i els guants als malucs. L'Andy Taylor reconeixeria l'Artemis Víctor a tot arreu, perquè l'Artemis és la petita de les tres germanes Víctor, una família de boxejadores, i els seus pares assisteixen a tots els seus combats, vestits amb samarretes amb la paraula Víctor, que és ridícul, és clar, aquesta mania de proclamar al pit el balanç de les victòries de les seves filles. I aquí ja d'entrada t'ha presentat com funciona la premsa més o menys americana del d'allò. Com hi ha uns pares que tenen tres filles boxejadores i van tots vestits amb la samarreta. Com serà aquesta Artemis Víctor, que ja la coneix una mica, aquesta nostra Andy Taylor, que tot t'ho he de dir, perd el combat tremendament, pobrissona. Diu que tothom sabia menys ella. És un sol combat, no passa res, n'hi ha tres més, i a més la novel·la no va d'això, de qui guanya o no guanya el combat en realitat. Va de tots aquests pensaments, les il·lusions, els desitjos, i com tot això ens canvia, perquè quants de nosaltres n'hem somiat amb coses, no?, els que fan una mica de música, o els que fan teatre aficionat, o els que fan, vés a saber què, que es pensen que potser es guanyaran la vida amb això, i acaben siguent com una d'aquestes noies farmacèutiques o, en fi, o venedores d'assegurances.
0: Sí, i més segons quins no? Segons quins rams, vull dir que a vegades només s'aplica en el món de les arts o de les arts aplicades, i, i l'esport també té les seves lligues, diguem, les seves categories, vull dir que un pot somiar això i té tot el dret a somiar, perquè també vivim gràcies o per desgràcia dels somnis, però que a vegades practiques un esport que és més difícil arribar en aquest, no? Perquè no estàs, diguem, a la lliga de l'èlit d'un tipus d'esport, no?
1: I a més que aquestes noies ara ja comencen a ser més grans, però això si ho passem a nens més petits, que juguen a futbol, que els pares no els van a veure, que tenen esperances que guanyin i resulta que no.
0: I quantes frustracions arran d'això?
1: Sí, vull dir, plors i disgustos, i caps de setmana que en fan quilòmetres amunt i avall tota la família perquè el nen vagi a jugar, i bueno, és que... complicat, també, tot
0: Sí.
1: És un món difícil, i quan arriben a més lluny, que tenen la inquietud encara més arrelada, que estem parlant ja a partir dels 15, 16, 18 anys, això ha de ser complicat, eh?
0: Sí, no, totalment d'acord. Bueno, escolta, doncs, Teresa, ens hem quedat amb... recordem els nostres oients, Cop de Llum, de l'autora... Rita, amb un cognom molt difícil de dir, traducció d'en Ferran Ràfols i de l'editorial Zona Perifèria, no? O Segona Perifèria.
1: La Segona Perifèria, sí, l'editor fa molta gràcia perquè té el logo que són rodones, i per ell les seves rodones són perifèries. Llavors, a la perifèria l'escriptor és el centre neuràlgic de tot plegat, llavors l'editorial la Segona Perifèria, les llibreries de Bemsa i biblioteques la Tercera Perifèria. En fi, jo ara m'ho invento una mica, però la idea és una mica aquesta, saps?
0: Fantàstic.
1: Molt simpàtic, l'editor de la Segona Perifèria.
0: Doncs ens quedem amb això, i bueno, aprofito, Teresa, acabem la temporada amb tu, que desitjo un bon estiu i unes bones vacances i unes bones lectures.
1: També bones lectures, bones vacances, bon de tot. Jo segurament vacances a l'estiu aquest no em faré, però bueno, si algun cap de setmana d'aquests tontos sí que me l'agafaré.
0: Et recomano que ho facis perquè va bé desconnectar.
1: Tant, sí.
0: Vull dir, amb un llibre a la mà, però pots desconnectar fora de casa.
1: I tant.
0: Perfecte, doncs escolta, Teresa, que vagi tot molt bé.
1: A vosaltres també, els oients, que siguin molt feliços.
0: Molt bé, que vagi bé, molt bona nit.
1: Bona nit, adéu.
0: Bona nit. I nosaltres, el poquet que ens queda, seguim amb música i seguim amb The Police.

0: Might you made. Other things just make you swear and curse.
1: Bé, i aquí acaba el nostre Noches de nit, no sense deixar-vos una càpsula del nostre estimat oncle quan fèiem amb ell el racó de l'oncle. Hem acabat la temporada, només dir-vos en nom del meu germà, encara que no hi sigui, i un servidor, doncs desitjar-vos unes molt bones, primer un bon estiu i unes bones vacances. Això tots els nostres oients, i aprofito la benentesa per també desitjar-li a en Joan, el nostre estimadíssim tècnic. Res, si tot va bé, ens veiem la temporada que ve, que evidentment la comencem aquest any, i com diu el meu germà, salut, cultura i república, i si és un passeig, molt millor.

0: Yo por las noches me pongo Noches de Nick. ¿Y tú?
1: Al racó de l'oncle.
2: Leben, mit welchen Bedingungen sie zurechtkommen mussten. Also der Film lohnt sich auf jeden Fall und ich sag nur, ihr müsst alle reingehen. Okay. Auf
3: Wiederhören. Ah, això és Noches de Nit, no?
4: Noches de Nit, exacte. Dankeschön, dankeschön, dankeschön.
5: I bé, tornem a estar aquí i ja ho hem dit, avui tenim el racó de l'oncle, que avui... De què ens parlaràs, avui? Ai, sorpresa, sempre sorpresa. Sempre.
6: No, mira...
5: No, està bé, està bé.
6: Jo tenia preparat per la setmana passada, i ens vau fer
5: clar,
6: pont.
5: Clar,
6: tenia preparat, doncs, una petita història, història, no és cap llegenda, vull dir, completament
5: aquesta
6: documentada.
5: Aquesta és documentada, molt bé.
6: Per veure si convencia en aquells reacis anar a votar, que hi anessin. Principalment anava destinat en els catòlics practicants, que sé jo que són, acostumen a ser molt conservadors. I tenia aquesta idea de, a veure si els impressionava això, és la vida d'un sant. I vosaltres preguntareu, què collons hi fot un sant aquí?
5: Un sant anant a votar.
6: Bueno, deixem-ho que us ho expliqui.
5: A veure, explica.
6: Us parlaré de la vida de Sant Salvador d'Horta. El seu nom... Vosaltres suposo que sabeu Sant Salvador d'Horta, el celebrem el 18 de març, i us ho dic perquè el vostre pare celebrava aquesta diada, el que era el meu cunyat i el meu gran amic. Bueno, doncs, el seu nom autèntic era, es deia Salvador Pladevall i Vient. Va néixer a Santa Coloma de Farners, el 1520 no sé quants, fill d'una família molt humil, mira si eren humils que els seus pares... treballaven de servents a l'Hospital de Pobres de Santa Coloma de Farners. De jovenet va quedar orfe de pare i mare. Se'n va anar a Barcelona a treballar. Als 20 anys entrava de frare en el convent de Franciscà que hi havia a Barcelona. Parlem d'un sant, però penseu que no va arribar a ser mai ni abat, ni prior, ni mestre de minyons. Va ser sempre el porter, el cuiner, l'últim soldat de la companyia. Però la gent s'apropava amb ell i van començar a parlar de que obrava prodigis. Els frares van dir, aquí aquest ens escandalitzarà el convent. Me'l van traslladar a Tortosa. A Tortosa també, doncs la gent s'acostava a ell perquè, mira, deien que feia prodigis, no? Els de Tortosa van dir, amunt, i el van portar a Bellpuig, a Lleida. Cap de poc temps també passava el mateix, no? I li van dir, ep, avall, cap a Horta de Sant Joan, que està a la Terra Alta, llavors en aquell temps era un poblet de 200 o 300 habitants, i allà doncs, es va fer famós pel seu... Tant és així que inclús el rei Felip II el va arribar a enviar, o sigui, el va manar que anés a Madrid a parlar amb ell. Després... el Tribunal de la Inquisició el va processar, que deien, al tanto, que aquest senyor podent marxa dels dogmes i tot això. El van absoldre. Però me'l van traslladar a Barcelona, i de Barcelona, així que va arribar, me'l van traslladar a la isla de Sardenya, allà on va morir de vell, a la ciutat de Càller. El 1700 i pico, o sigui, ja feia 100 i pico d'anys, que la gent encara parlava d'ell, parlava dels seus prodigis, i se li va obrir un procés de beatificació i el van beatificar. O sigui que vol dir que els seus prodigis poder feien rumiar. Al cap de 100 anys més el van beatificar. Tot això que us he explicat ho podeu trobar en la gran enciclopèdia de diccionari de Catalunya. Vull dir, no us explico res de l'altre món. Però sí, ara m'agradaria explicar-vos el que em va explicar un mossèn, amic d'un altre mossèn, que havia pogut arribar a trobar els papers en el Vaticà del seu procés de beatificació, de fer-lo sant. I per fer-lo sant necessitaven tres miracles. El miracle, sabeu que són aquells prodigis que no es poden explicar científicament. Uh-huh. Potser miracles antics ara, avui dia, els explicaríem. Però en aquell moment, tres miracles seus van servir perquè el fessin sant, Sant Salvador d'Horta. I ara us explicaré un dels sants perquè el van canonitzar, el van fer sant.
4: Un dels miracles.
6: Un dels miracles. Un dels tres que li van servir. Uh-huh. Això ja us dic el que està documentat en els arxius del Vaticà, no m'ho invento. Estava a Horta de Sant Joan, com dic, que se li van presentar, ja tenia fama d'aquestes coses, no? Se li van presentar un matrimoni, eren temporers, venien de la part de l'Aragó, de les Castilles, anaven a treballar a tallar raïms, no? Uh-huh. I se li van presentar amb un fill mut, no parlava, que hi fes alguna cosa. Sant Salvador, com sempre feia els seus prodigis, es va posar a resar. Després va venir aquell nano, li va posar la mà sobre el front i aquell nano es va posar a enraonar. Imagineu-se l'alegria dels pares i el miracle aquell, no? Però va passar una cosa. Al cap de 3 o 4 dies es van tornar a presentar aquells pares. Tenien un problema gros. Què passa? Diu, sí, parla, però no l'entenem. Diu, yeah, això, diu, sí, és que ell habla el català. I nosaltres, castellans, pobra gent, no l'entenien. No rieu, està documentat això, eh?
4: Miracle, no? Sí, que això es ve de lluny, el problema català ve de lluny.
6: Sant Salvador d'Horta va tornar a posar-se en oració i llavors es va dir, mireu, l'Altíssim vol que aquesta criatura, o sigui, mentre visqui a Catalunya, ha de parlar català. Quan vagin al vostre país, parlarà el vostre idioma. I així es va ser. Acabat aquells dies de tallar raïms, se'n van anar, i al passar la ratlla lingüística, la frontera, aquell nano se'ls va posar a errar en castellà. Senyors catòlics practicants, és voler de l'Altíssim, i ho va dir Sant Salvador d'Horta, és voler de l'Altíssim que les persones que viuen a Catalunya parlin el català. I potser res més, no?
4: Déu-n'hi-do.
5: Aquesta història... I tant, el que vulgui entendre...
6: És una història llarga, però al final té la seva moraleja, sí, sí, que en diuen els catalans. Sí, sí, en català no sé com es diu. En francès se'n diu la moralité, que vol dir...
4: La moralitat, en tot cas.
6: Sí, això, una lliçó de
4: moral.
6: De moral. No sé si m'he descuidat res, però vull dir...
4: No, no.
5: Ha quedat claríssimament.
4: Com diuen els castellans, sí. Breve, claro y conciso ha sigut això.
7: I si no se li podia aplicar, si no és vero, és ben trobat.
5: És ben trobat.
7: No?
4: Sí, exacte, exacte.
6: Sí, sí. De vegades jo acostumo a explicar llegendes d'aquí al poble, aquestes dues, la meitat de la història està, la podeu mirar, està a l'Enciclopèdia Catalana. I l'altra meitat me la va explicar un mossèn ja fa molts anys, que li havia explicat a un altre mossèn que havia tingut accés en aquests papers en el Vaticà.
7: Si sí, al costat de Sant Jordi hi haurem de posar Sant Salvador d'Horta.
4: Exacte, molt bé, molt bé. Exacte, exacte, exacte. Potser serà el nou sant dels independentistes,
5: ah,
4: vés a saber.
5: Vés a saber, ah, vés a saber. Podria ser.
4: És
5: perquè a més a mi era així de clar. Si tu estàs aquí has de parlar català, a la que vagis cap allà parlaràs castellà, claríssimament.
4: Donde fueras, mira, utilitzem d'això sí, a castellà per entendre-ho, eh? Donde fueras es lo que vieras, eh? Molt bé.
7: També hi és en català, no? També
4: sí,
7: ja
4: segur.
7: No sé,
4: jo no...
7: Ahir vaig comprar un llibre, que hi ha totes aquestes frases en català. Que és interessant.
4: Doncs
5: molt bé.
4: Molt bé, doncs com diuen, me'n vaig a sopar. Doncs sí que te'l mereixes. I especialment avui. Doncs ja ho sabeu, el racó de l'oncle cada dilluns. Avui una història no ficció que ens han explicat un sant que tenia, si més no, consciència nacional.
5: Nacional.

0: Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.
1: Viu la ràdio.
0: Els teus moments a Ràdio Argentona.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana us proposem somiar amb Shakespeare i Britten. Avui, el somni d'una nit d'estiu.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: El somni d'una nit d'estiu és una òpera dividida en tres actes, amb música de Benjamin Britten i llibret en anglès del mateix compositor i Peter Pears, tot i que està basat en la peça teatral homònima, evidentment, de William Shakespeare, preservant quasi totes les característiques de l'original, tot i condensant-les per satisfer les exigències de durada d'una òpera. L'estrena va ser l'11 de juny del 1960 al Festival d'Aldeburg amb direcció del mateix compositor. A Catalunya es va poder veure per primer cop al Gran Teatre del Liceu un 18 d'abril de l'any 2005. Britten va emprar una orquestra de cambra per aquest títol, tot i les limitacions tímbriques que això provocava, al ser una orquestra molt més reduïda en quant als efectius instrumentals. Ara bé, el compositor aconsegueix així caracteritzar de forma diferent els tres mons de l'òpera, és a dir, el regne de les fades, el dels amants atenesos i el dels artesans. El llibret va ser obra del compositor i de Peter Pears, el seu company sentimental, basant-se en l'obra homònima de Shakespeare. Van retallar l'original, que va passar de 5 a 3 actes, però sense perdre elements essencials de la trama. Tanmateix, hi ha certes variacions que apliquen els nous llibretistes. Britten va compondre, doncs, la música de cada personatge fixant-se en les seves característiques, és a dir, si eren reals o fantàstics, rústics o nobles, enamorats o gelosos. Així, els personatges rústics, per exemple, els va proporcionar una música senzilla d'estil folclòric. Els amants tenen un món sonor més romàntic i les fades es representen d'una manera, podríem dir, molt més etèria. Una de les novetats de l'òpera és que, per primera vegada en la història del gènere, es va compondre el personatge principal per veu de contratenor. I és que la veu de contratenor, fins en aquell moment, estava concebuda només per interpretar els papers que en el passat havien cantat els castrats. De fet, Britten va escriure el paper pensant específicament

El DECA, amb l'Orquestra Simfònica de Londres, i de l'any 2012. Hi intervenen Brian Ozawa com a Oberon, Sylvia McNair com a Titania, Brian Bantine Scott com a Teseu, Hilary Summers, Hipòlita, John Mark Ainsley com a Lisandra, Paul Whelan com a Demetri i Janice Watson com a Helena, entre molts d'altres, perquè és una obra realment coral. Dit això, anem a endinsar-nos al somni d'una nit d'estiu de Britten, basat en Shakespeare, situant-nos, com sempre, a l'inici de l'acte primer. L'acció del somni d'una nit d'estiu de Britten se situa a Atenes en un temps, esclar, mitològic. Ens hem de situar en un bosc màgic, a prop d'Atenes, apareix Oberon, el rei dels elfs i les fades, que encarrega al follet Pac una herba màgica. Entren al bosc dues parelles d'enamorats, Lisandra i Hèrmia, i Demetri i Helena. Igualment acudeixen al bosc sis artesans que assagen un espectacle per la boda del duc Teseu. Pac lliura les herbes a Oberon, qui es prem el seu suc sobre els ulls de Titania, la seva esposa i reina de les fades. D'aquesta manera, ella s'enamorarà de la primera criatura que vegi en despertar-se.

Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera El somni d'una nit d'estiu de Britten. Durant un assaig dels artesans, Puck transforma el cap del teixidor posant-li un cap d'asa. Tots en aquell moment acaben fugint. Ara bé, Titania es desperta i sota la influència de la poció màgica s'acaba enamorant de l'animal. This is to make an ass of me, to fight me, if they could, if...

Després d'aquesta escena hem de dir-vos que entre els joves atenesos es produeixen també escenes de gelosia. Oberon, al principi, s'hi diverteix. Després s'enfurisma en veure la confusió que ell mateix ha creat.

0: Moments d'òpera.
1: A l'inici del tercer i darrer acte del somni d'una nit d'estiu de Britten és ja a l'alba i ja restitueix tot l'ordre. Oberon torna al teixidor Bottom la seva forma humana. Els joves enamorats es reconcilien i fan desaparèixer l'encantament i la pau fa acte de presència i tothom es reconcilia, també Titània.
2: He cometh and the play is marred. It goes not forward, doth it? It is not possible. You have not a man in all Athens able to discharge Pyramus. But no. He is simply the best wit of any addict of Berlin.
3: Yay, and the best person too.
4: Masters, the Duke is coming from the temple.

0: Finalment, Oberon i Titània acudeixen a la boda de Teseu, on tots gaudeixen de la representació dels artesans, la tragèdia de Píram i Tisba. Teseu dona aleshores la seva benedicció als enamorats. I així, feliçment, és com acaba aquest somni d'una nit d'estiu de Benjamin Britten. Tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la nostra ràdio. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6.
2: Ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition. Lift off.

0: José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. En un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire. Junts continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que instava el president espanyol a avançar eleccions. El PP, que també havia registrat una proposta semblant, diu que recorrerà la decisió de l'òrgan amb majoria del PSOE i Sumar. El preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels $79 el barril de Brent. Això passa després que el Wall Street Journal ha publicat que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres, quan signi el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. Donald Trump, des de la cimera del G7 a Evian, assegura que l'estret d'Hormuz es reobrirà sense peatges. Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives pel setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte. El govern corregeix la consellera d'Interior i assegura que continua amb la prova pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. Els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen a l'executiu que escolti els docents i que aparqui definitivament el pla. El govern espanyol es compromet a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. El Consell de Ministres i la Generalitat han donat llum verda a la societat público-privada que ha d'impulsar el projecte que tindrà la seu jurídica a l'Ebre. La col·lecció Els Grumets de la Galera celebra 60 anys en un acte que ha reunit una cinquantena d'autors i il·lustradors. També s'ha entregat el premi a Emili Teixidor, que ha guanyat l'Irios Bou amb l'obra El senyor Rutinelli i el vent huracanat.
1: Esports.
2: El Barça de futbol sala ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes s'han imposat a la tanda de penals amb una última aturada del porter Didac Plana després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i també de la pròrroga. El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, triomf de la selecció francesa per 3-1 contra el Senegal en partit de la primera jornada del grup I. Amb els francesos hi ha hagut titularitat del futbolista del Barça, Koundé. I el Girona ha fet oficial la incorporació del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, per 3 temporades.
0: I el temps aquest dimecres serà assolellat i molt càlid, més que dimarts.

0: Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. L'instructor ha rebutjat la petició de l'exlíder socialista de posposar la cita sobre l'origen de les joies interceptades al seu despatx. A més d'aclarir d'on van sortir aquestes peces d'alta gamma valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre el seu paper en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol va negar qualsevol irregularitat.
1: Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
0: Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que mantenen la calma davant de la imminent declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
2: No se sent innocència, traslado la confiança en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous. I la directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però diu que en cap cas ha estat per conspirar contra l'Institut Armat ni per torpedinar els seus casos. Tant el PP com Vox consideren que González ha mentit i han tornat a exigir la seva dimissió. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Mercedes González ha negat reiteradament al llarg de la seva compareixença que hagués participat en cap trama ni format part de cap conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern espanyol i ha afirmat que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO.
4: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
3: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez ha estat contundent.
4: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
3: La directora de la Guàrdia Civil ha admès que es va reunir amb l'exmilitant socialista, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes que no tenien res a veure amb el cos armat i que quan Leire Díez li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Coldo, ella s'hi va negar de ple. González ha reiterat que no ha participat mai en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil ni per petició de l'exmilitant socialista ni de cap altra persona.
4: Ni he frenado ninguna investigación, jamás. Ni he entorpecido jamás, nunca, nada. Esa es la verdad. Ahora ustedes la pueden adornar con todas las mentiras que consideren.
3: Un relat, unes explicacions que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
5: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
3: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox han tornat a exigir-ne la dimissió.
0: Mentrestant, Junts per Catalunya pressiona Pedro Sánchez en la seva pitjor setmana i intenta forçar que el Congrés reclami eleccions anticipades. El PSOE i Sumar, amb majoria a la mesa, han vetat la proposta de Junts i una similar del PP per impedir una votació que s'hauria traduït en la majoria del Congrés reclamant a Sánchez que posi punt final a la legislatura. Madrid, Paula Brujats.
6: Junts ha intentat posar contra les cordes Pedro Sánchez i evidenciar que s'ha quedat sense majoria per governar, moviment de pes dels de Puigdemont en un moment crític per a Sánchez que ha acabat en no res perquè el PSOE i Sumar ho han impedit. Pel número 2 de Junts, Jordi Turull, la reacció dels socialistes demostra la seva debilitat.
7: La legislatura ja no dona per més i que per tant el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
6: Sumar i el PSOE justifiquen el veto perquè diuen la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta i això, recorda Patxi López, és competència exclusiva del president del govern espanyol.
8: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional
9: i a veure qui se suma.
6: Però fa un any

0: La mesa del Congrés sí que va acceptar un text de Junts similar al d'ara. El Partit Popular presentarà batalla, denuncia que la decisió és arbitrària i la recorreran als tribunals.
1: Son mentirosos, que son corruptos y ahora confirma también que son cobardes. ¿Por qué hace un año y tres meses sí se podía admitir a trámite y hoy no se puede admitir a trámite? Porque hoy el gobierno no tiene mayoría.
0: En canvi, Esquerra defensa que continuï la legislatura, però Junqueras reclama a Sánchez que prioritzi ara les carpetes catalanes i Rufián veu a Junts còmplice del PP i Vox.
2: L'antesala d'una moció de censura anunciada de facto ja aquí conforma una majoria de derechas, PP, Junts i Vox, pues nada, si se gusten.
0: I a la Moncloa respiren tranquils, convençuts que la legislatura acabarà quan toca l'estiu del 2027. El preu del petroli torna a caure amb força i se situa per sota dels $79 al barril de Brent, després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a Evian, en la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també pressiona Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
3: Dos dies després de l'anunci d'un acord dels Estats Units amb l'Iran, els detalls continuen sense ser públics i a la cimera del G7 els líders mundials han seguit buscant amb Trump claredat sobre el pacte. El president dels Estats Units garanteix que el memoràndum recull per escrit que l'Iran no tindrà una arma nuclear, enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com membres del gabinet de Trump tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran. Trump, però, ho té clar i amenaça en cas contrari amb represàlies.
4: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
3: La firma de l'acord amb l'Iran està prevista per divendres finalment en un resort a prop de la ciutat suïssa de Lucerna. Trump ha posat més pressió a Netanyahu demanant-li que sigui més responsable amb el Líban. Amb la situació al Pròxim Orient presumiblement encarrilada, l'altra gran discussió al G7 ha estat sobre Ucraïna, amb Zelensky. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord per la fi de la guerra.
4: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
3: Trump ha suggerit que estaria disposat a reactivar les sancions al petroli rus en un moment que els líders europeus del G7 li demanen que endureixi la pressió al Kremlin.
0: I Rússia no ha respost a les crides des del G7 per negociar el final de la guerra amb Ucraïna. El Kremlin avisa que està obert al diàleg, però que només acceptarà una pau sota els seus termes. Moscou, Cristina Solies.
5: El president rus ja ha perdut tota esperança que Trump obligui Zelensky a entregar-li tot el Donbass i a acceptar una pau que només beneficiï Rússia. Però Putin no vol ser qui s'aixequi de la taula, per això intenta guanyar temps. El govern rus insisteix que els Estats Units encara han d'acabar de resoldre la guerra amb l'Iran i que quan tanquin aquest capítol podran tornar a rebre els emissaris nord-americans a Moscou per reprendre el diàleg. Tot i això, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7 que no es creguin la versió triomfalista de Zelensky.
6: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
5: Putin té un altre mal de cap a banda de la guerra. Ja ha convocat oficialment unes eleccions legislatives pel 20 de setembre que es presentaran com un plebiscit a les seves polítiques. Ningú dubta que tornarà a guanyar perquè no hi ha una competència democràtica real i perquè es veten els partits pacifistes. Ara bé, la popularitat del seu partit, Rússia Unida, s'ha desplomat fins al 30%, lluny del 50% d'ara fa 5 anys. Tot plegat a causa dels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: El govern de la Generalitat corregeix la consellera d'Interior i afirma que continua amb el pla pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon l'ha donat per aturat per les crítiques dels docents.
8: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: Però el govern insisteix que tot segueix igual i que la prova pilot és bona per als centres educatius que tenen més conflictivitat. La primera esmena a les paraules de la consellera Parlon ha arribat en forma de comunicat i després s'hi ha referit la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
9: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
0: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen un agent de paisà, però admet que de moment no hi ha intenció d'ampliar la prova pilot fins l'any que ve, quan es farà una avaluació de com ha anat. I els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen que s'aparqui definitivament aquest pla pilot de Mossos de paisà als instituts. Sentim Mònica Sales, de Junts, Esther Capella, d'Esquerra, i David Cid, dels Comuns.
10: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
11: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i
12: que s'aclareixin amb els seus líos, faria bé el govern de retirar-lo.
0: Vox, en canvi, defensa la continuïtat del pla.
7: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
13: Aquest dimecres continua l'estabilitat, la calor i els ruixats. Per un costat, el sol ens ha d'acompanyar durant tot el dia gran part del país. Un sol que ajudarà a impulsar les temperatures cap amunt, sobretot les màximes, perquè encara farà més calor que no pas dimarts. Dimarts a més alta va arribar a Vinebre 37,5 graus per sota dels 38 i avui s'espera que cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre s'assoleixin els 38 clarament a poblacions com Lleida o Tàrrega i Tortosa. Temperatures molt altes arreu, sobretot a punts de la Catalunya central, àrees de les comarques de Girona, entre els 35 i 36 graus, i també la calor es deixarà sentir amb força a la façana costanera amb màximes per sobre dels 30 graus. Tot això amb un ampli domini del sol, amb algunes nuvolades de tarda i alguns ruixats que s'escaparan cap al Pallars, l'Alt Urgell, la Cerdanya o també al nord del Ripollès. Aquesta situació de calor, aquesta situació de ruixats de tarda tindrà continuïtat durant els propers dies.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Els grans bancs es troben en el punt de mira de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per les hipoteques fixes. L'organisme investiga si directius del Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bankinter i Unicaja haurien revelat públicament detalls de la seva política comercial, alertant així els seus competidors, que haurien pogut actuar per reduir la competència. La presidenta de l'Associació d'Usuaris Financers, Patricia Suárez, ha demanat una investigació a fons sobre el cas.
14: Cuando los bancos actúan de forma prácticamente idéntica, los ciudadanos terminamos pagando más por financiarnos y recibiendo mucho menos por nuestros ahorros.
0: La patronal bancària s'ha defensat assegurant que el mercat hipotecari espanyol és el més competitiu d'Europa i que els tipus d'interès de les hipoteques són gairebé un 1% més baixos que la mitjana de l'eurozona. La COE demana que la Seguretat Social assumeixi el pagament íntegre dels primers 15 dies de baixa. El president de la patronal, Antonio Garamendi, ho ha justificat perquè les empreses no hagin de fer front als costos derivats del mal funcionament dels serveis públics per la saturació del sistema sanitari.
15: Y hablamos para que todos lo entiendan, de cotización y prestación de incapacidad temporal, actualmente pagada por la empresa entre los días 4 y 15. Y a estos efectos quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente solo a cargo de la empresa.
0: Garamendi ho ha reivindicat en unes jornades organitzades per la patronal sobre les baixes laborals i en les quals el president dels empresaris de Castella-La Manxa, Ángel Nicolás, ha protagonitzat una polèmica intervenció parlant dels treballadors joves.
16: Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado. No, tenemos una baja porque le ha dejado la novia. Así de claro.
0: I encara ha anat més lluny.
16: Sin ánimos de ofender, yo tengo dos hijos en esa edad, pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. Un problema, o sea, el que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo ya le supone un acoso laboral.
0: Garamendi s'ha desmarcat d'aquestes declaracions i ha reconegut que la salut mental és un problema creixent des de la pandèmia. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha considerat intolerable la intervenció del president de la patronal castellano-manxega i ha demanat una rectificació.
17: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, celebra el compromís econòmic del govern espanyol per reforçar la seva candidatura per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. L'executiu ha acordat l'aportació de més de 700 milions d'euros al projecte, que tindrà la seu jurídica al municipi ebrenc. Tarragona, Ricard Buigas.
18: L'alcalde de Móra la Nova, Jesús Álvarez, considera que s'ha fet un pas endavant per mostrar a Europa la fortalesa de la candidatura ebrenca. Destaca la importància de tenir la seu jurídica de l'empresa, que també inclou una subseu a San Fernando de Henares, a Madrid.
19: Puc tindre la decisió des del territori, els recursos que se generin a través d'aquesta infraestructura que hi ha al territori és molt important, perquè això dona capacitat també a la gent a sentir-se més seva la infraestructura, però a més a sentir-se més seva l'empresa. No?
18: El Consell de Ministres i el Consell Executiu de la Generalitat han aprovat la Constitució de la Societat Público-Privada que impulsarà la candidatura. La Generalitat, que posa els terrenys i té una participació inicial de l'1%, l'executiu espanyol el 48% i el 51% restant se'l reparteixen empreses com Banc Santander, Telefònica o la constructora ACS. Si s'acaba executant la gigafactoria, suposarà una inversió de 5.000 milions d'euros. La Unió Europea aposta per la construcció d'aquests grans centres de dades per desenvolupar i entrenar models de la intel·ligència artificial del futur sense dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. La degana del Col·legi d'Enginyeria Informàtica, Carina Gibert, ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio la importància estratègica de la infraestructura.
20: Estem, d'alguna manera, en fals, perquè en qualsevol moment que es trenquessin relacions diplomàtiques amb els països on estan aquestes empreses que ens donen aquests serveis, ens podríem trobar amb un problema.
18: La plataforma ciutadana Aturem la Gigafactoria DIA critica que l'equipament suposarà una gran inversió pública que no generarà molts llocs de treball. El portaveu Aleix Carbó alerta que l'equipament tindrà un consum energètic i hídric molt elevat.
21: Quan aquestes indústries entren a absorbir aigua, entraran en tota la competició, en el consum humà, el consum agrícola i el consum d'altres possibles indústries. Fem un crit d'alerta en que prioritzem els recursos naturals que tenim.
18: La candidatura de Móra la Nova haurà de competir amb una setantena de propostes més. La Unió Europea n'haurà d'escollir 5 durant la segona meitat d'aquest 2026.
17: 3CAT Info.
0: Ginestar, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. Marc Ruiz.
22: El cartell d'aquest any destaquen artistes que viuen un gran moment de popularitat com Ginestar, d'altres emergents que es consoliden com Lia Cali o d'en Pere Alboia Comboi, veterans com Nacho Vegas i Quimi Portet, que repassaran la seva carrera, i d'altres que s'han guanyat el respecte del públic i el sector com Momi Maiga, que actuarà amb el pianista de jazz brasiler Amaro Freitas. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia dirigida per la dramaturga italiana Lucia del Greco. Barrejarà diversos estils artístics per parlar de l'experiència de la música en viu i com l'han transformada les xarxes o les intel·ligències artificials. Aquest any desapareix l'escenari del Sucre i es reforça la Carpa com a espai festiu nocturn. I es mantenen escenaris més experimentals com l'Església dels Dolors i la de la Pietat, un dels pilars del festival, segons el codirector Joan Rial.
23: Creiem que al Mercat tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar i que ens permet estirar una mica la corda perquè els programadors d'arreu del país i de l'estat internacionals puguin veure coses interessants que els sorprenguin, que els hi obri una mica les mires.
22: De les 72 propostes que es podran veure al mercat, 35 són estrenes. S'hi podran escoltar els nous treballs de Marina Herlop, Mamaduixa, Marc Pujol, Dino, que actuarà amb Meritxell Nederman, Enrio o el valencià Pep Jimeno Botifarra. També hi ha propostes que combinen talents com Malifeta, membres de Zoe Pupiles, o el duet inèdit format per Xavier Badiola i Magalí Datzira. Aquest any s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, també com a homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival, que va morir el 2025.
0: I encara en cultura, la col·lecció Els Grumets de la Galera ha celebrat 60 anys en un acte a la Casa Abacus de Barcelona, al qual han assistit una cinquantena d'autors i il·lustradors. Impulsada el 1966 pel fundador de la Galera, Andreu Dòria, i la pedagoga Marta Mata, va sorgir amb la voluntat d'oferir llibres perquè els nens poguessin llegir i imaginar aventures en català. En aquestes 6 dècades s'ha publicat més de 300 títols d'autors com Sebastià Sorribes, Joaquim Carbó, Josep Vallverdú, Teresa Duran, Maite Carranza i Anna Fiter. Pema Maimó és l'actual directora de la Galera.
1: 60 anys després, continua vivíssima amb tots els canvis que ha viscut al llarg d'aquestes dècades. Són 60 anys d'història de lectors catalans que han après no només a llegir, sinó a descobrir aventures i que a més ho han pogut fer durant tots els seus anys de formació, des de que aprenen a llegir fins que són adolescents.
0: Durant l'acte s'ha entregat el Premi Emili Teixidor per primers lectors que ha guanyat l'autora i il·lustradora valenciana Lídia Esbou amb l'obra El senyor Rutinelli i el vent huracanat.
17: Esports
0: amb David Obach.
2: El Barça ha començat amb bon peu la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. En el primer partit de l'eliminatòria per al títol, els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals, això sí, després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga. Tot i que l'equip de Javi Rodríguez perdia 0-3 al descans i 1-4 ben entrada a la segona meitat, ha aconseguit forçar el temps extra amb gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. Per contra, Pito ha vist la targeta vermella directa al minut 3 i es perdrà el segon partit, que es disputarà dijous, també al Palau Blaugrana. Del futbol sala ara al futbol.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup I. El França 3, Senegal 1. Amb el defensa del Barça Koundé, titular amb els francesos i doblet de gols d'Mbappé. Aquest dimecres es jugaran al Portugal República Democràtica del Congo, al grup K, on el blaugrana Cancelo és amb els portuguesos del balagari Robert Martínez, i l'Anglaterra Croàcia al grup L, amb el davanter del Barça Gordon amb els anglesos. Més futbol encara, però mundial a banda.
17: 3CAT Info.
2: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Ethan González, de 21 anys.
3: Em definiria un migcentre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió, ara fos així.
2: Ethan ha firmat fins al 2029 i arriba procedent del Cornellà, que la temporada passada el tenia cedit primer a l'Europa i després a la Granada. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027. Mentrestant, a l'Espanyol s'ha confirmat un nou amistós de pretemporada en què els blanc i blaus s'enfrontaran al Pau de la segona divisió francesa. Serà el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha renovat la portera Paula Cova fins al 2027. Tot i tenir fitxa del filial, Cova estarà en dinàmica del primer equip durant la propera temporada. I encara en futbol, afegim que el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat UAU Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després que no s'hagi presentat cap proposta capaç d'assumir el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució del jutjat mercantil encara es pot recórrer abans que sigui ferma. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de bàsquet.
17: L'actualitat esportiva a fons.
2: El Barça viatja aquest dimecres cap a València per arrencar dijous la final de la Lliga CB a la pista dels valencians. L'escorta blaugrana Brizuela considera que l'eliminatòria pel títol els arriba en el millor moment de la temporada.
4: Sin duda estamos en uno de nuestros mejores momentos y en qué momento también, pero bueno, tenemos delante a un rival también que lleva haciendo una muy buena temporada todo el año y por mucho que ahora estemos bien y estemos todos sanos hay que competir y no va a ser fácil.
2: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina. I en vol, el jugador del Barça, Dika Mem, ha estat protagonista als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio dos dies després que l'equip blaugrana aixequés un nou títol de Lliga de Campions. El lateral francès, que deixarà l'equip l'estiu del 2027 per anar al Fuchsia de Berlín, ha fet balanç de la temporada.
24: El equipo ha sido una temporada increíble, hemos ganado todo, perdimos solo un partido en casa en un penalti fallado, tiene mucho mérito y estoy muy feliz y muy orgulloso del equipo.
2: En MotoGP, el pilot Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial de MotoGP al Gran Premi de la República Txeca, tot just un mes després del fort accident que va patir el circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de rebre en l'última instància el vistiplau definitiu dels metges del Mundial. En hoquei patins, el Pons Lleida ha presentat aquest dimarts Carlos Cortijo com a nou entrenador de l'equip fins al 2029.
5: Con muchísima ilusión, es una oportunidad muy, muy chula para mí y con mucha ganas de trabajar para conocer bien a los jugadores y para ver qué objetivos nos podemos marcar.
2: Cortijo arriba procedent del Noia, que al seu torn ha fitxat el jugador Marc Sanon, de 19 anys, i que ha jugat anteriorment al Cerdanyola i al Caldes. En ciclisme, afegirem que la selecció catalana, que a partir de divendres competirà a la Volta Femenina, ja ha fet oficial el nom de les 7 ciclistes que formaran l'equip. Es tracta d'Isis Baraldés, Estefania Jiménez, Núria Muntanya, Jenny Torreguitart, Ivet Sánchez, Andrea Soldavila i Anna Ramírez. I en waterpolo, el Sabadell masculí ha oficialitzat el retorn de l'internacional Fran Valera, que aquesta última temporada ha jugat al Jadran Hercegovina Novi Montenegrí. I el Mataró, per la seva banda, ha comunicat les marxes del seu entrenador, Víctor González, i de jugadors com Marc Rodríguez, Gerard Gil, Jake Tanti, Hugo Castro i Oyer Aguirre.
0: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. Junts continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que instava el president espanyol a avançar eleccions. El PP, que també havia registrat una proposta semblant, diu que recorrerà la decisió de l'òrgan amb majoria del PSOE i Sumar. I el preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels $79 al barril de Brent. Això després que el Wall Street Journal publiqués que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres, quan signa el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. A partir d'ara us explicarem que Metges Sense Fronteres acomiada 18 treballadors al Txad després de constatar casos d'abusos sexuals a refugiades sudaneses. Que un jutjat de Madrid ordena la detenció de l'actriu Elisa Moulià després que no s'hagi presentat per tercer cop a declarar com a investigada per una denúncia per injúries i calúmnies que li va interposar l'exdiputat de Podem i Sumar Íñigo Errejón. I us explicarem també que acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques, principalment per la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral.
1: Esports.
0: David Tobac, què destaquem?
2: Que el Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que el descans perdien 0-3. I el Mundial de Futbol aquest dimarts s'ha disputat el França 3, Senegal 1.
0: I el temps, recta final de la primavera amb calor canicular. Avui s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior i de 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. La tempesta judicial que afecta el PSOE arriba aquest dimecres al seu punt més àlgid amb l'interrogatori a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. El magistrat José Luis Calama ha rebutjat la petició de l'exlíder socialista de posposar la cita sobre l'origen de les joies interceptades al seu despatx. A més d'aclarir d'on van sortir les peces d'alta gamma, valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre el seu paper en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol va negar qualsevol irregularitat. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que estan tranquils davant de la declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
3: No sucede inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous. I la directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni torpedinar els seus casos. Tant el PP com Vox consideren que González ha mentit i han tornat a exigir la seva dimissió. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Mercedes González ha negat reiteradament al llarg de la seva compareixença que hagués participat en cap trama ni format part de cap conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern espanyol i ha afirmat que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO.
5: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
4: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez ha estat contundent.
5: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
4: La directora de la Guàrdia Civil ha admès que es va reunir amb l'exmilitant socialista, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes que no tenien res a veure amb el cos armat i que quan Leire Díaz li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Coldo, ella s'hi va negar de ple. González ha reiterat que no ha participat mai en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil ni per petició de l'exmilitant socialista ni de cap altra persona.
5: Ni he frenado ninguna investigación, jamás, ni he entorpecido jamás, nunca, nada. Esa es la verdad. Ahora ustedes la pueden adornar con todas las mentiras que consideren.
4: Un relat, unes explicacions que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
1: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
4: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox han tornat a exigir-ne la dimissió.
0: Junts continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que reclamava avançar eleccions. L'òrgan, amb majoria del PSOE i Sumar, ha tirat enrere la proposta dels juntaires i una de similar del PP, amb l'argument que només el president espanyol pot dissoldre les Corts i convocar comicis. Els d'Albert Núñez Feijóo ja han anunciat que recorreran la decisió. Sentim el número 2 de Junts, Jordi Turull, i Esther Muñoz, portaveu dels Populars.
6: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas, a les Corts.
7: Esto acredita que son mentirosos, que son corruptos, y ahora confirma también que son cobardes.
0: En canvi, el portaveu parlamentari dels socialistes, Patxi López, ha desafiat els partits a presentar una moció de censura i no una esmena no vinculant.
8: Es el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
0: Esquerra, per la seva banda, manté que la legislatura encara té corda i retreu a Junts que prioritzi anar de bracet amb el PP i Vox. El preu del petroli torna a caure amb força i se situa per sota dels $79 al barril de Brent després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a Evian, en la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també pressiona Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
9: Dos dies després de l'anunci d'un acord dels Estats Units amb l'Iran, els detalls continuen sense ser públics i a la cimera del G7 els líders mundials han seguit buscant amb Trump claredat sobre el pacte. El president dels Estats Units garanteix que el memoràndum recull per escrit que l'Iran no tindrà una arma nuclear, enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com membres del gabinet de Trump tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran. Trump, però, ho té clar i amenaça en cas contrari amb represàlies.
10: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear i si ho fan els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
9: La firma de l'acord amb l'Iran està prevista per divendres finalment en un resort a prop de la ciutat suïssa de Lucerna. Trump ha posat més pressió a Netanyahu demanant-li que sigui més responsable amb el Líban. Amb la situació al Pròxim Orient presumiblement encarrilada, l'altra gran discussió al G7 ha estat sobre Ucraïna, amb Zelensky. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord per la fi de la guerra.
10: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
9: Trump ha suggerit que estaria disposat a reactivar les sancions al petroli rus en un moment que els líders europeus del G7 li demanen que endureixi la pressió al Kremlin.
0: Una fragata russa ha disparat trets d'advertència contra un iot civil amb bandera del Regne Unit al Canal de la Mànega. Els fets han passat fora de les aigües territorials britàniques. Londres, Quim Olivares.
11: El Ministeri de Defensa britànic investiga els trets d'advertència que una fragata russa ha disparat al Canal de la Mànega contra un iot civil de bandera del Regne Unit. No hi ha hagut ferits ni danys materials en l'incident d'aquest dimarts que hauria passat fora de les aigües territorials britàniques, a uns 40 quilòmetres al sud de l'illa de Wight, situada al sud d'Anglaterra. El Ministeri de Defensa rus assegura que la fragata ha intentat diverses vegades contactar amb el iot, que seguia una trajectòria perillosa cap a la seva embarcació, i després d'uns trets preventius ha canviat el rumb i s'ha allunyat. L'incident d'aquest dimarts no estaria relacionat amb l'abordatge que diumenge passat van fer les autoritats britàniques, també al Canal de la Mànega, d'un patruller que suposadament pertanyia a la flota clandestina que Rússia fa servir per enviar petroli a tercers països i així saltar-se les sancions per la invasió d'Ucraïna.
0: I hem de parlar també d'un escàndol. A Metges Sense Fronteres per la denúncia d'abusos i explotació sexual per part d'empleats de l'ONG al Txad, en camps de refugiats sudanesos. L'organització va obrir una investigació interna a finals del 2024 que, segons revela l'agència d'informació Associated Press, va documentar 59 acusacions de diversos tipus d'abusos. Com a resultat d'aquest informe intern, Metges Sense Fronteres ha acomiadat 18 empleats als camps de refugiats al Txad. La mateixa organització admet que l'informe no inclou tots els casos reals denunciats per la negativa d'alguns testimonis a parlar. Les víctimes són sobretot dones, algunes menors d'edat, a les quals aquests empleats de l'ONG oferien menjar, aigua o feina a canvi de sexe. En altres casos hi va haver violacions i casos de prostitució en camps de refugiats amb menors. No és el primer cas d'abusos sexuals que afecta una ONG. Oxfam va investigar abusos en la missió humanitària pel terratrèmol a Haití el 2010.
12: 3CAT Info.
0: Un jutjat de Madrid ha ordenat la detenció de l'actriu Elisa Mouliá després de no presentar-se per tercer cop a declarar com a investigada per una denúncia per injúries i calúmnies que li va interposar l'exdiputat de Podem i Sumar Íñigo Errejón. Mouliá alega que està treballant a l'estranger i només pot declarar per videoconferència, però el magistrat recorda que l'actriu ha manifestat reiteradament la seva voluntat de no comparèixer a les diverses citacions. Un cop sigui detinguda i hagi declarat, l'actriu serà posada en llibertat, però mentre la policia no la localitzi o ella no es presenti al jutjat, l'ordre de recerca i captura estarà vigent durant 5 anys.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un estudi d'economistes catalans demana polítiques per poder integrar del tot les segones generacions d'immigrants. Alerten que són més pobres que la població autòctona i continuen patint més atur. La seva situació és molt semblant a la dels seus pares. Josep Reiner és un dels autors de l'informe.
13: Hi ha reptes rellevants en matèria d'integració de la immigració i, encara més important, dificultats claríssimes amb la mobilitat social, sobretot de les segones generacions. I aquestes queden evidenciades de manera molt clara, per exemple, amb les altes taxes d'abandonament escolar.
0: Els economistes proposen planificar els fluxos migratoris i agafen d'exemple les polítiques de països allunyats de la ultradreta, com el Canadà o Austràlia. A més, demana que la transmissió de la llengua catalana sigui un eix central de la política migratòria. I el Partit Popular de Catalunya reclama que retirin les subvencions a les institucions i entitats que promouen el català, com ara Plataforma per la Llengua o la Bressola a la Catalunya Nord. El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, les qualifica de xiringuitos independentistes.
14: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
0: El PP ha introduït el tema per primer cop al Parlament a través de les gairebé 600 esmenes que ha presentat als pressupostos de la Generalitat. Canviem de qüestió i expliquem que els creueristes que només fan escala al port de Barcelona podrien arribar a pagar 30 euros per la taxa turística. El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment els creueristes que s'estan menys de 12 hores a la ciutat. Podria passar a ser de 24 euros, als quals s'afegirien els 6 euros de la taxa del govern. El tinent d'alcaldia responsable de turisme de l'Ajuntament, Jordi Valls, creu que la mesura s'afegeix a d'altres que s'han pres per reduir la massificació.
15: Continuem també reconeixent positivament l'acord signat entre el Port de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per poder reduir les terminals de 7 a 5.
0: David Cid, portaveu dels Comuns, espera ara que l'alcalde, Jaume Collboni, aprofiti aquesta oportunitat.
16: El que reclamarem ara és coherència a l'alcalde de Barcelona i que apliqui aquest recàrrec quan abans millor.
0: I la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, veu l'acord com un pas més per buscar l'equilibri al sector.
17: Necessitem totes les eines per gestionar l'impacte que produeix el turisme a les nostres ciutats, i en aquest cas a la capital del país.
0: El canvi s'ha aprovat a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos, que es votarà el 2 de juliol. I abans del temps, encara us expliquem que a partir d'aquest dijous la bandera espanyola quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament, i no només els dies de ple, com en els darrers 45 anys. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la cambra contra les mesures cautelars que havia dictat arran del requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano perquè la bandera espanyola onegés ininterrompudament a la façana del Parlament. La mesa ha acordat acatar aquestes mesures cautelars per protegir els funcionaris de la cambra. Per acord de tots els grups, des de l'any 1981, les banderes espanyola i catalana només onejaven a la part alta de l'edifici els dies de ple. Dijous, un cop acabi la sessió plenària d'aquesta setmana, les banderes no es retiraran, si més no, fins que la justícia resolgui definitivament el contenciós.
12: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
18: Aquest dimecres continua l'estabilitat, la calor i els ruixats. Per un costat, el sol ens ha d'acompanyar durant tot el dia a gran part del país. Un sol que ajudarà a impulsar les temperatures cap amunt, sobretot les màximes, perquè encara farà més calor que no pas dimarts. Dimarts a més alta va arribar a Vinebre, 37,5 graus, per sota dels 38, i avui s'espera que cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre s'assoleixin els 38 clarament a poblacions com Lleida o Tàrrega i Tortosa. Temperatures molt altes arreu, sobretot a punts de la Catalunya central, àrees de les comarques de Girona, entre els 35 i 36 graus, i també la calor es deixarà sentir amb força a la façana costanera, amb màximes per sobre dels 30 graus. Tot això amb un ampli domini del sol, amb algunes nuvolades de tarda i alguns ruixats que s'escaparan cap al Pallars, l'Alt Urgell, la Cerdanya o també al nord del Ripollès. Aquesta situació de calor, aquesta situació de ruixats de tarda, tindrà continuïtat durant els propers dies.
0: Un excursionista ha mort aquest dimarts a la Vall d'Aran en precipitar-se per un canal a la zona de la Restanca. Es tracta d'un home de nacionalitat francesa, Viella Sofia Cabanes.
19: L'accident s'ha produït poc abans de les 7 de la tarda. La víctima, un home de nacionalitat francesa, es trobava pujant per una de les canals del Cap de Port a la zona de la Restanca quan s'ha precipitat i ha perdut la vida. Un company seu, que ha presenciat els fets, ha donat l'avís als pompiers d'Aran, que han acudit a la zona amb l'helicòpter i dos efectius del grup de rescat de muntanya. En arribar al lloc, els pompiers han certificat la mort de l'home i han traslladat el seu cos a Viella.
0: L'home detingut per haver punyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys a València ha de passar a mans del jutge durant les properes hores. L'home, de 24 anys, es va entregar dilluns a la tarda a la comissaria de Burjassot, a l'Horta Nord, al País Valencià, i va confessar el crim. Segons el relat que va explicar a comissaria, el detingut va arribar abans d'hora al centre de logopèdia i va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats. Assegura que va demanar al logopeda, un home de 32 anys, que li deixés veure la gravació de les càmeres de seguretat, però que aquest s'hi va negar. Després de l'assassinat, el pare va deixar el fill a casa seva i es va entregar. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, explica que la investigació encara està oberta.
20: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos. Estamos ahora terminando la primera fase de investigación para pasar a disposición judicial.
0: La policia ha inspeccionat la clínica i ha localitzat l'arma del crim. I l'Ajuntament de Lloret de Mar reclama reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local. Es va haver de tancar el cap de setmana passat a la nit per manca d'efectius, per baixes laborals i per la negativa dels agents a fer hores extres. Els sindicats demanen renovar el conveni i el consistori Espera arribar a un acord. Lloret de Mar, Laia Claret.
2: L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha explicat que per llei no poden contractar més policies, però esperen arribar a un acord en la negociació del conveni.
21: Falten, han faltat i faltaran. Lloret de Mar, per la idiosincràsia que té, els efectius de policia local doncs han de fer un esforç extra cada estiu, però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem amb mans i mànigues.
2: Des dels sindicats policials especifiquen amb què es troben i què demanen. Gavi Romero és portaveu de Cipfepol.
22: És una pujada general per a tot l'Ajuntament, 9-10%, i després que s'actualitzin tot, recordem des del 2009 que no es pugen ni festius ni quilometratges, és a dir, coses que han quedat totalment desfasades.
2: Divendres, a primera hora de la tarda, hi ha convocada una reunió entre policia i Ajuntament.
12: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: El Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar, els anomenats mercaurans, i també 50 fleques degustació per intrusisme i per incomplir la normativa municipal. Barcelona, Anna Escurà.
23: Sobre els supermercats, la normativa prohibeix que la zona que hi ha entre la porta del supermercat i les caixes es faci servir per a cap tipus d'activitat comercial. El director del gremi, Roger Pallarols, ha explicat que han comprovat in situ que això s'incompleix.
24: Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, bujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
23: D'entrada s'han denunciat 30 supermercats a la cadena Mercadona, però el Gremi ja ha dit que aviat farà el mateix amb altres marques de distribució. És la primera vegada que es presenta una denúncia d'aquest tipus a tot l'Estat. Les fleques de degustació, per la seva banda, no és la primera vegada que reben denúncies per incomplir la normativa. Els 50 establiments denunciats, de fet, són reincidents. Pallarols ha retret a l'Ajuntament la permissivitat amb què tracta aquest tipus de negocis.
24: Per què tolera que les fleques incompleixin de manera sistemàtica? Per què no actua contra les fleques reincidents amb la mateixa determinació amb què ho fa amb els reincidents d'altres sectors? I per què, quan les fleques i els bars cometen infraccions idèntiques, les fleques tenen el privilegi que no se'ls imposi cap sanció?
23: Ara per ara, les denúncies són administratives, però Roger Pallarols ja ha avisat que si l'Ajuntament segueix sense actuar, no descarten denunciar l'actuació municipal a la Fiscalia.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: S'acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques. Després de 6 hores de negociació, no s'ha arribat a cap entesa i, per tant, continua la vaga indefinida, que va començar el 26 de maig. Els dos punts principals que dificulten l'entesa són la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors, a més de l'augment de plantilla. Sentim Montse Serra, del comitè de vaga de la Intersindical, en declaracions a Catalunya Ràdio.
25: I llavors la seva proposta és igualment que estiguem de 9:30 del matí o de 9:15 del matí fins a les 8 de la nit a la biblioteca. Imagina't que tardis 3/4 d'hora a arribar a la biblioteca, vull dir, és que ens estan obligant a estar entre 12 i 13 hores fora de casa, i l'empresa l'única solució que troba és que al mig de la jornada doncs hi hagin 2 hores en què no es treballi.
0: Serra ha afegit que no saben quan es tornaran a reunir, però que l'Ajuntament no ha tancat la porta a una nova trobada.
26: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was...
0: La nova parella de moda a Hollywood, Tom Holland i Zendaya, són aquests dies a Madrid per presentar l'última pel·lícula de Spider-Man dins de l'univers Marvel. Brand New Day promet anar més enllà del cinema de superherois i, segons el mateix Holland, se centra en una experiència tan humana com fer-se gran i trobar el teu lloc al món. Madrid, Dani Sainteaja.
27: Han passat 4 anys de l'última aventura de Spider-Man i ara Peter Parker és un adult solitari abocat a combatre el crim darrere de la màscara de l'home aranya, que es fa preguntes tan humanes com qui sóc i què vull fer amb la meva vida.
28: This movie is less of a superhero.
27: Aquesta pel·lícula és menys de superherois i més de superhumans. Tracta d'una experiència increïblement humana, com és ser jove i intentar trobar el teu lloc a la societat, cap a on anirà la teva vida.
28: Where your life is gonna go.
29: El que és divertit és que és la pel·lícula que més temps du posada la màscara, però és la que més tracta sobre Peter Parker, al cap i a la fi.
28: Absolutely.
27: Són 10 anys fent Spider-Man junts i es nota la química davant i darrere de la càmera. La parella s'ha deixat veure estos dies per Madrid, malgrat que Holland reconeix a 3CAT Info les seues preferències.
1: Barcelona és un dels meus llocs favorits per visitar. Tinc molts amics, m'encanta el club de futbol, sempre he admirat Messi, és el millor de tots els temps, és un noi petit i jo sóc un noi petit, així que sempre m'he admirallat amb ell.
27: No oblidem que un dels seus mentors, el director català Juan Antonio Bayona, el va descobrir amb 13 anys per fer lo impossible.
12: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'editorial Proa publica per primera vegada en català Les vides de Giorgio Vasari, l'obra fundacional de la història de l'art occidental. El clàssic, que plega prop de 200 biografies de pintors, escultors i arquitectes del Renaixement italià, arriba aquest dimecres a les llibreries gràcies a la traducció de Martí Domínguez Pérez, culminada de manera pòstuma pel seu fill Martí Domínguez Romero. Per l'escriptor es tracta d'una lectura fonamental per tots els amants de la cultura. Són declaracions d'aquesta emissora.
3: És obligatori per a qualsevol persona que tingui interès per la cultura, perquè ja no sols és que parla evidentment de Ghirlandaio, o de Michelangelo, de Rafael, o de Leonardo, o de dones pintores, que també és desprimer en parlar de dones pintores, sinó també reflectix un món del Renaixement, i crea el terme Renaixement.
0: L'edició catalana consta de 3 volums i supera les 3.000 pàgines.
12: Esports.
0: Amb David Obach.
27: El Barça ha començat amb bon peu. La final de la Lliga de Futbol serà contra el Pozo de Múrcia. En el primer partit de l'eliminatòria per al títol, els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga. Tot i que l'equip de Javi Rodríguez perdia 0-3 al descans i 1-4 ben entrada a la segona meitat, ha aconseguit forçar el temps extra amb gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. El porter del Barça, Didac Plana, ha aturat l'últim penal del Pozo i de tot plegat n'ha parlat al programa al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
4: Tal com s'ha posat el partit, no, que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
27: Per contra, Pito ha vist la targeta vermella directa al minut 3 i es perdrà el segon partit, que es disputarà dijous també al Palau Blaugrana. Del futbol sala al futbol.
12: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
27: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup I. El França 3, Senegal 1, amb el defensa del Barça Koundé, titular amb els francesos i doblet de gols d'Mbappé. Mundial a banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys.
5: Em definiria un mid-centre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, el objectiu crec que tornar a portar l'equip a primera divisió, ara fos així.
27: Izan ha firmat fins al 2029 i arriba procedent del Cornellà, que la temporada passada el tenia cedit primer a l'Europa i després al Granada. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027. I mentrestant, a l'Espanyol s'ha confirmat un nou amistós de pretemporada en què els blanquiblaus s'enfrontaran al Pau de la segona divisió francesa. Serà el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha renovat la portera Paula Cova fins al 2027. I encara en futbol afegim que el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat UAU Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després que no s'hagi presentat cap proposta capaç d'assumir el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució del jutjat mercantil encara es pot recórrer abans que sigui ferma. Recuperem ara el fil poliesportiu.
12: 3CAT Info.
27: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina. I en vol, el jugador del Barça, Dicamem, ha estat protagonista al Tot Costa de Catalunya Ràdio dos dies després que l'equip blaugrana aixequés un nou títol de Lliga de Campions. El lateral francès, que deixarà l'equip l'estiu del 2027, ha fet balanç de la temporada.
6: nivel de equipo ha sido una temporada increíble, hemos ganado todo, perdimos solo un partido en casa en un penalti fallado, tiene mucho mérito y estoy muy feliz y muy orgulloso del equipo.
7: En MotoGP, el pilot Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial al Gran Premi de la República Txeca, tot just un mes després del fort accident que va patir el circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de rebre una última aprovació definitiva dels metges del Mundial per poder córrer. I destaquem que en ciclisme, el 5 vegades vencedor del Tour de França, Miguel Indurain, ha passat per Ràdio Volta, el podcast ciclista de Catalunya Ràdio. Indurain s'ha referit, entre d'altres, a l'inici de la ronda francesa a Barcelona.
8: Va a ser una etapa, yo creo que bonita, porque la zona, la ciudad tiene sitios emblemáticos, luego llegada a Montjuïc, que es un clásico en el ciclismo. No sé, que va a ser unos días muy interesantes.
7: I en tenis, Pau Lavadós a jugar aquest dimecres partit de vuitens de final del torneig sobre herba de Berlín contra Coco Gauff.
12: 3CAT Info.

0: José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. En un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire. Junts continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que instava el president espanyol a avançar eleccions. El PP, que també havia registrat una proposta semblant, diu que recorrerà la decisió de l'òrgan amb majoria del PSOE i Sumar. El preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels $79 al barril de Brent. Això passa després que el Wall Street Journal ha publicat que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres, quan signi el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. Donald Trump, des de la cimera del G7 a Evian, assegura que l'estret d'Hormuz es reobrirà sense peatges. Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives pel setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte. El govern corregeix la consellera d'Interior i assegura que continua amb la prova pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. Els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen a l'executiu que escolti els docents i que aparqui definitivament el pla. El govern espanyol es compromet a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. El Consell de Ministres i la Generalitat han donat llum verda a la societat público-privada que ha d'impulsar el projecte que tindrà la seu jurídica a l'Ebre. La col·lecció Els Grumets de la Galera celebra 60 anys en un acte que ha reunit una cinquantena d'autors i il·lustradors. També s'ha entregat el premi a Emili Teixidor, que ha guanyat l'Irio Esbou amb l'obra El senyor Rutinelli i el vent huracanat.
1: Esports.
2: El Barça de futbol sala ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes s'han imposat a la tanda de penals amb una última aturada del porter Didac Plana després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i també de la pròrroga. El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà triomf de la selecció francesa per 3-1 contra el Senegal en partit de la primera jornada del grup I. Amb els francesos hi ha hagut titularitat del futbolista del Barça, Koundé. I el Girona ha fet oficial la incorporació del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, per 3 temporades.
0: I el temps aquest dimecres serà assolellat i molt càlid, més que dimarts. El sol ens acompanyarà tot el dia i només al Pirineu durant la tarda hi haurà nuvolades i alguns ruixats. La calor serà de ple estiu, amb moltes màximes per sobre dels 35 graus i arribant als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: La setmana de tempesta judicial per al PSOE arriba aquest dimecres al punt àlgid amb l'interrogatori a José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a

0: havia fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol va negar qualsevol irregularitat.
1: Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
0: Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que mantenen la calma davant de la imminent declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
2: No s'acende inocència, traslado la confiança en el president Zapatero i que va dar totes les explicacions. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous. I la directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però diu que en cap cas ha estat per conspirar contra l'Institut Armat ni per torpedinar els seus casos. Tant el PP com Vox consideren que González ha mentit i han tornat a exigir la seva dimissió. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Mercedes González ha negat reiteradament al llarg de la seva compareixença que hagués participat en cap trama ni format part de cap conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern espanyol, i ha afirmat que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO.
4: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
3: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
4: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
3: La directora de la Guàrdia Civil ha admès que es va reunir amb l'exmilitant socialista, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes que no tenien res a veure amb el cos armat, i que quan Leire Díez li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Coldo, ella s'hi va negar de ple. González ha reiterat que no ha participat mai en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil ni per petició de l'exmilitant socialista ni de cap altra persona.
4: Ni he frenado ninguna investigación, jamás. Ni he entorpecido jamás, nunca, nada. Esa es la verdad. Ahora ustedes la pueden adornar con todas las mentiras que consideren.
3: Un relat, unes explicacions que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
5: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
3: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox han tornat a exigir-ne la dimissió.
0: Mentrestant, Junts per Catalunya pressiona Pedro Sánchez en la seva pitjor setmana i intenta forçar que el Congrés reclami eleccions anticipades. El PSOE i Sumar, amb majoria a la mesa, han vetat la proposta de Junts i una similar del PP per impedir una votació que s'hauria traduït en la majoria del Congrés reclamant a Sánchez que posi punt final a la legislatura. Madrid, Paula Brujats.
6: Junts ha intentat posar contra les cordes Pedro Sánchez i evidenciar que s'ha quedat sense majoria per governar, moviment de pes dels de Puigdemont en un moment crític per a Sánchez que ha acabat en no res perquè el PSOE i Sumar ho han impedit. Pel número 2 de Junts, Jordi Turull, la reacció dels socialistes demostra la seva debilitat.
7: La legislatura ja no dona per més i que per tant el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
6: Sumar i el PSOE justifiquen el veto perquè diuen la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta i això, recorda Patxi López, és competència exclusiva del president del govern espanyol.
8: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional i a veure qui se suma.
6: Però fa un any la mesa del Congrés sí que va acceptar un text de Junts similar al d'ara. El Partit Popular presentarà batalla, denuncia que la decisió és arbitrària i la recorreran als tribunals.
9: Són mentirosos, que són corruptos i ara confirma també que són cobardes. ¿Por qué hace un año y tres meses sí se podía admitir a trámite y hoy no se puede admitir a trámite? Porque hoy el gobierno no tiene mayoría.
6: En canvi, Esquerra defensa que continuï la legislatura, però Junqueras reclama a Sánchez que prioritzi ara les carpetes catalanes i Rufián veu a Junts còmplice del PP i Vox.
10: La antesala d'una moció de censura anunciada de facto ja aquí conforma una mayoría de derechas, PP, Junts i Vox, pues nada, si se gustan.
6: I a la Moncloa respiren tranquil·la.

0: civils convençuts que la legislatura acabarà quan toca l'estiu del 2027. El preu del petroli torna a caure amb força i se situa per sota dels 79 dòlars al barril de Brent, després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a Evian, en la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també pressiona Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
1: Dos dies després de l'anunci d'un acord dels Estats Units amb l'Iran, els detalls continuen sense ser públics i a la cimera del G7 els líders mundials han seguit buscant amb Trump claredat sobre el pacte. El president dels Estats Units garanteix que el memoràndum recull per escrit que l'Iran no tindrà un arma nuclear, enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com membres del gabinet de Trump tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran. Trump, però, ho té clar i amenaça en cas contrari amb represàlies.
2: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
1: La firma de l'acord amb l'Iran està prevista per divendres finalment en un resort a prop de la ciutat suïssa de Lucerna. Trump ha posat més pressió a Netanyahu demanant-li que sigui més responsable amb el Líban. Amb la situació al Pròxim Orient presumiblement encarrilada, l'altra gran discussió al G7 ha estat sobre Ucraïna, amb Zelensky. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord per la fi de la guerra.
2: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
1: Trump ha suggerit que estaria disposat a reactivar les sancions al petroli rus en un moment que els líders europeus del G7 li demanen que endureixi la pressió al Kremlin.
0: I Rússia no ha respost a les crides des del G7 per negociar el final de la guerra amb Ucraïna. El Kremlin avisa que està obert al diàleg, però que només acceptarà una pau sota els seus termes. Moscou, Cristina Solias.
3: El president rus ha perdut tota esperança que Trump obligui Zelensky a entregar-li tot el Donbass i acceptar una pau que només beneficiï Rússia. Però Putin no vol ser qui s'aixequi de la taula, per això intenta guanyar temps. El govern rus insisteix que els Estats Units encara han d'acabar de resoldre la guerra amb l'Iran i que quan tanquin aquest capítol podran tornar a rebre els emissaris nord-americans a Moscou per reprendre el diàleg. Tot i això, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7 que no es creguin la versió triomfalista de Zelensky.
4: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
3: Putin té un altre mal de cap a banda de la guerra. Ja ha convocat oficialment unes eleccions legislatives pel 20 de setembre que es presentaran com un plebiscit a les seves polítiques. Ningú dubta que tornarà a guanyar perquè no hi ha una competència democràtica real i perquè es veten els partits pacifistes. Ara bé, la popularitat del seu partit, Rússia Unida, s'ha desplomat fins al 30%, lluny del 50% d'ara fa 5 anys. Tot plegat a causa dels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: El govern de la Generalitat corregeix la consellera d'Interior i afirma que continua amb el pla pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon l'ha donat per aturat per les crítiques dels docents.
6: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: Però el govern insisteix que tot segueix igual i que la prova pilot és bona per als centres educatius que tenen més conflictivitat. La primera esmena a les paraules de la consellera Parlon ha arribat en forma de comunicat i després s'hi ha referit la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
7: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
0: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen un agent de paisà, però admet que de moment no hi ha intenció d'ampliar la prova pilot fins l'any que ve, quan es farà una avaluació de com ha anat. I els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen que s'aparqui definitivament aquest pla pilot de Mossos de paisà als instituts. Sentim Mònica Sales, de Junts, Esther Capella, d'Esquerra, i David Cid, dels Comuns.
8: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
9: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i
10: que s'aclareixin amb els seus líos faria bé el govern de retirar-lo.
0: Vox, en canvi, defensa la continuïtat del pla.
5: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
11: Aquest dimecres continua l'estabilitat, la calor i els ruixats. Per un costat, el sol ens ha d'acompanyar durant tot el dia a gran part del país. Un sol que ajudarà a impulsar les temperatures cap amunt, sobretot les màximes, perquè encara farà més calor que no pas dimarts. Dimarts a més alta va arribar a Vinebre, 37,5 graus per sota dels 38, i avui s'espera que cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre s'assoleixin els 38 clarament a poblacions com Lleida o Tàrrega i Tortosa. Temperatures molt altes arreu, sobretot a punts de la Catalunya central, àrees de les comarques de Girona, entre els 35 i 36 graus, i també la calor es deixarà sentir amb força a la façana costanera amb màximes per sobre dels 30 graus. Tot això amb un ampli domini del sol, amb algunes nuvolades de tarda i alguns ruixats que s'escaparan cap al Pallars, l'Alt Urgell, la Cerdanya o també al nord del Ripollès. Aquesta situació de calor, aquesta situació de ruixats de tarda tindrà continuïtat durant els propers dies.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Els grans bancs es troben en el punt de mira de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per les hipoteques fixes. L'organisme investiga si directius del Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bankinter i Unicaja haurien revelat públicament detalls de la seva política comercial, alertant així els seus competidors, que haurien pogut actuar per reduir la competència. La presidenta de l'Associació d'Usuaris Financers, Patricia Suárez, ha demanat la investigació a fons sobre el cas.
12: Cuando los bancos actúan de forma prácticamente idéntica, los ciudadanos terminamos pagando más por financiarnos y recibiendo mucho menos por nuestros ahorros.
0: La patronal bancària s'ha defensat assegurant que el mercat hipotecari espanyol és el més competitiu d'Europa i que els tipus d'interès de les hipoteques són gairebé un 1% més baixos que la mitjana de l'eurozona. La COE demana que la Seguretat Social assumeixi el pagament íntegre dels primers 15 dies de baixa. El president de la patronal, Antonio Garamendi, ho ha justificat perquè les empreses no hagin de fer front als costos derivats del mal funcionament dels serveis públics per la saturació del sistema sanitari.
13: Y hablamos para que todos lo entiendan, de cotización y prestación de incapacidad temporal, actualmente pagada por la empresa entre los días 4 y 15. Y a estos efectos quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente solo a cargo de la empresa.
0: Garamendi ho ha reivindicat en unes jornades organitzades per la patronal sobre les baixes laborals i en les quals el president dels empresaris de Castella-La Manxa, Ángel Nicolás, ha protagonitzat una polèmica intervenció parlant dels treballadors joves.
14: Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado. No, tenemos una baja porque la ha dejado la novia. Así de claro.
0: I encara ha anat més lluny.
14: Sin ánimos de ofender, yo tengo dos hijos en esa edad, pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. Un problema, o sea, el que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo ya le supone un acoso laboral.
0: Garamendi s'ha desmarcat d'aquestes declaracions i ha reconegut que la salut mental és un problema creixent des de la pandèmia. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha considerat intolerable la intervenció del president de la patronal castellano-manxega i ha demanat una rectificació.
5: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, celebra el compromís econòmic del govern espanyol per reforçar la seva candidatura per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. L'executiu ha acordat l'aportació de més de 700 milions d'euros al projecte, que tindrà la seu jurídica al municipi ebrenc. Tarragona, Ricard Buigas.
15: L'alcalde de Móra la Nova, Jesús Álvarez, considera que s'ha fet un pas endavant per mostrar a Europa la fortalesa de la candidatura ebrenca. Destaca la importància de tenir la seu jurídica de l'empresa, que també inclou una subseu a San Fernando de Henares, a Madrid.
16: Puc tindre la decisió des del territori, els recursos que se generin a través d'aquesta infraestructura que del territori és molt important, perquè això dona capacitat també a la gent a sentir-se més seva la infraestructura, però a més a sentir-se més seva l'empresa. No?
15: El Consell de Ministres i el Consell Executiu de la Generalitat han aprovat la Constitució de la societat público-privada que impulsarà la candidatura. La Generalitat, que posa els terrenys i té una participació inicial de l'1%, l'executiu espanyol el 48% i el 51% restant se'l reparteixen a empreses com Banc Santander, Telefònica o la constructora ACS. Si s'acaba executant la gigafactoria, suposarà una inversió de 5.000 milions d'euros. La Unió Europea aposta per la construcció d'aquests grans centres de dades per desenvolupar i entrenar models de la intel·ligència artificial del futur sense dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. La degana del Col·legi d'Enginyeria Informàtica, Carina Gibert, ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio la importància estratègica de la infraestructura.
17: Estem, d'alguna manera, en fals, perquè en qualsevol moment que es trenquessin relacions diplomàtiques amb els països on estan aquestes empreses que ens donen aquests serveis, ens podríem trobar amb un problema.
15: La plataforma ciutadana Aturem la Gigafactoria DIA critica que l'equipament suposarà una gran inversió pública que no generarà molts llocs de treball. El portaveu Aleix Carbó alerta que l'equipament tindrà un consum energètic i hídric molt elevat.
18: Quan aquestes indústries entren a absorbir aigua, entraran en tota la competició, en el consum humà, el consum agrícola i el consum d'altres possibles indústries. Fem un crit d'alerta en que prioritzem els recursos naturals que tenim.
15: La candidatura de Móra la Nova haurà de competir amb una setantena de propostes més. La Unió Europea n'haurà d'escollir 5 durant la segona meitat d'aquest 2026.
5: 3CAT Info.
0: Ginestar, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. Marc Ruiz.
19: El cartell d'aquest any destaquen artistes que viuen un gran moment de popularitat com Ginestar, d'altres emergents que es consoliden com Lia Cali o d'en Pere Alboia Comboi, veterans com Nacho Vegas i Quimi Portet, que repassaran la seva carrera, i d'altres que s'han guanyat el respecte del públic i el sector com Momi Maiga, que actuarà amb el pianista de jazz brasiler Amaro Freitas. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia dirigida per la dramaturga italiana Lucia del Greco. Barrejarà diversos estils artístics per parlar de l'experiència de la música en viu i com l'han transformada les xarxes o les intel·ligències artificials. Aquest any desapareix l'escenari del Sucre i es reforça la Carpa com a espai festiu nocturn. I es mantenen escenaris més experimentals com l'Església dels Dolors i la de la Pietat, un dels pilars del festival, segons el codirector Joan Rial.
20: Creiem que al Mercat tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar i que ens permet estirar una mica la corda perquè els programadors d'arreu del país i de l'estat internacionals puguin veure coses interessants que els sorprenguin, que els hi obri una mica les mires.
19: De les 72 propostes que es podran veure al mercat, 35 són estrenes. S'hi podran escoltar els nous treballs de Marina Herlop, Mamaduixa, Marc Pujol, Dino, que actuarà amb Meritxell Nederman, Enrio o el valencià Pep Jimeno Botifarra. També hi ha propostes que combinen talents com Malifeta, membres de Zoe Pupiles, o el duet inèdit format per Xavier Badiola i Magalí Datzira. Aquest any s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, també com a homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival, que va morir el 2025.
0: I encara en cultura, la col·lecció Els Grumets de la Galera ha celebrat 60 anys en un acte a la Casa Abacus de Barcelona, al qual han assistit una cinquantena d'autors i il·lustradors. Impulsada el 1966 pel fundador de la Galera, Andreu Dòria, i la pedagoga Marta Mata, va sorgir amb la voluntat d'oferir llibres perquè els nens poguessin llegir i imaginar aventures en català. En aquestes 6 dècades ha publicat més de 300 títols d'autors com Sebastià Sorribes, Joaquim Carbó, Josep Vallverdú, Teresa Duran, Maite Carranza i Anna Fiter. Pema Maimó és l'actual directora de la Galera.
21: 60 anys després continua vivíssima amb tots els canvis que ha viscut al llarg d'aquestes dècades. Són 60 anys d'història de lectors catalans que han après no només a llegir, sinó a descobrir aventures i que a més ho han pogut fer durant tots els seus anys de formació, des de que aprenen a llegir fins que són adolescents.
0: Durant l'acte s'ha entregat el Premi Emili Teixidor per primers lectors que ha guanyat l'autora i il·lustradora valenciana Lídia Esbou amb l'obra El senyor Rutinelli i el vent huracanat.
5: Esports.
0: Amb David Obach.
1: El Barça ha començat amb bon peu la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. En el primer partit de l'eliminatòria per al títol, els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals, això sí, després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga. Tot i que l'equip de Javi Rodríguez perdia 0-3 al descans i 1-4 ben entrada a la segona meitat, ha aconseguit forçar el temps extra amb gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. Per contra, Pito ha vist la targeta vermella directa al minut 3 i es perdrà el segon partit, que es disputarà dijous, també al Palau Blaugrana. Del futbol sala ara al futbol.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup I. El França 3, Senegal 1. Amb el defensa del Barça Koundé titular amb els francesos i doblet de gols d'Mbappé. Aquest dimecres es jugaran al Portugal República Democràtica del Congo, al grup K, on el blaugrana Cancelo és amb els portuguesos del balagari Robert Martínez, i l'Anglaterra Croàcia al grup L, amb el davanter del Barça Gordon amb els anglesos. Més futbol encara, però mundial a banda.
5: 3CAT Info.
1: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys.
2: Em definiria un mid-centre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió, ara fos així.
1: Izan ha firmat fins al 2029 i arriba procedent del Cornellà. De la temporada passada el tenia cedit primer a l'Europa i després a la Granada. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027. Mentrestant, a l'Espanyol s'ha confirmat un nou amistós de pretemporada en què els blanc i blaus s'enfrontaran al Pau de la segona divisió francesa. Serà el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha renovat la portera Paula Cova fins al 2027. Tot i tenir fitxa del filial, Cova estarà en dinàmica del primer equip durant la propera temporada. I encara en futbol, afegim que el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat UAU Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després que no s'hagi presentat cap proposta capaç d'assumir el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució del jutjat mercantil encara es pot recórrer abans que sigui ferma. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de bàsquet.
5: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Barça viatja aquest dimecres cap a València per arrencar dijous la final de la Lliga CB a la pista dels valencians. L'escorta blaugrana Brizuela considera que l'eliminatòria pel títol els arriba en el millor moment de la temporada.
22: Sin duda estamos en uno de nuestros mejores momentos y en qué momento también, pero bueno, tenemos delante a un rival también que lleva haciendo una muy buena temporada todo el año y por mucho que ahora estemos bien y estemos todos sanos hay que competir y no va a ser fácil.
1: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina. I en vol, el jugador del Barça, Dika Mem, ha estat protagonista als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio dos dies després que l'equip blaugrana aixequés un nou títol de Lliga de Campions. El lateral francès, que deixarà l'equip l'estiu del 2027 per anar al Fuchsia de Berlín, ha fet balanç de la temporada.
23: A nivel de equipo ha sido una temporada increíble, hemos ganado todo, perdimos solo un partido en casa, en un penalti fallado, tiene mucho mérito y estoy muy feliz y muy orgulloso del equipo.
1: En MotoGP, el pilot Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial de MotoGP al Gran Premi de la República Txeca, tot just un mes després del fort accident que va patir el circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de rebre en l'última instància el vistiplau definitiu dels metges del Mundial. En hoquei patins, el Pons Lleida ha presentat aquest dimarts Carlos Cortijo com a nou entrenador de l'equip fins al 2029.
24: Con muchísima ilusión, es una oportunidad muy, muy chula para mí y con mucha ganas de trabajar para conocer bien a los jugadores y para ver qué objetivos nos podemos marcar.
1: Cortijo arriba procedent del Noia, que al seu torn ha fitxat el jugador Marc Sanon, de 19 anys i que ha jugat anteriorment al Cerdanyola i al Caldes. En ciclisme, afegirem que la selecció catalana, que a partir de divendres competirà a la Volta Femenina, ja ha fet oficial el nom de les 7 ciclistes que formaran l'equip. Es tracta d'Isis Baraldés, Estefania Jiménez, Núria Muntanya, Jenny Torreguitart, Ivet Sánchez, Andrea Soldavila i Anna Ramírez. I en waterpolo, el Sabadell masculí ha oficialitzat el retorn de l'internacional Fran Valera, que aquesta última temporada ha jugat al Jadran Hercec Novi Montenegrí. I el Mataró, per la seva banda, ha comunicat les marxes del seu entrenador, Víctor González, i de jugadors com Marc Rodríguez, Gerard Gil, Jake Tanti, Hugo Castro i Oyer Aguirre.
5: Són dos quarts d'una.

0: Aquestes són les principals informacions. José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. Junts continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que instava el president espanyol a avançar eleccions. El PP, que també havia registrat una proposta semblant, diu que recorrerà la decisió de l'òrgan amb majoria del PSOE i Sumar. I el preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels 79 dòlars al barril de Brent. Això després que el Wall Street Journal publiqués que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres, quan signa el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. A partir d'ara us explicarem que Metges Sense Fronteres acomiada 18 treballadors al Txad després de constatar casos d'abusos sexuals a refugiades sudaneses. Que un jutjat de Madrid ordena la detenció de l'actriu Elisa Moulià després que no s'hagi presentat per tercer cop a declarar com a investigada per una denúncia per injúries i calúmnies que li va interposar l'exdiputat de Podem i Sumar, Íñigo Errejón. I us explicarem també que acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques, principalment per la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral.
1: Esports.
0: David Tobac, què destaquem?
2: Que el Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que el descans perdien 0-3. I el Mundial de Futbol aquest dimarts s'ha disputat el França 3, Senegal 1.
0: I el temps, recta final de la primavera, amb calor canicular. Avui s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior i de 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. La tempesta judicial que afecta el PSOE arriba aquest dimecres al seu punt més àlgid amb l'interrogatori a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. El magistrat José Luis Calama ha rebutjat la petició de l'exlíder socialista de posposar la cita sobre l'origen de les joies interceptades al seu despatx. A més d'aclarir d'on van sortir les peces d'alta gamma, valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre el seu paper en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol va negar qualsevol irregularitat. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que estan tranquils davant de la declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu Elma Saiz assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
3: No s'acende inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous. I la directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni torpedinar els seus casos. Tant el PP com Vox consideren que González ha mentit i han tornat a exigir la seva dimissió. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Mercedes González ha negat reiteradament al llarg de la seva compareixença que hagués participat en cap trama ni format part de cap conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern espanyol i ha afirmat que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO.
5: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
4: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
5: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
4: La directora de la Guàrdia Civil ha admès que es va reunir amb l'exmilitant socialista, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes que no tenien res a veure amb el cos armat i que quan Leire Díaz li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Coldo, ella s'hi va negar de ple. González ha reiterat que no ha participat mai en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil ni per petició de l'exmilitant socialista ni de cap altra persona.
5: Ni he frenado ninguna investigación, jamás. Ni he entorpecido jamás, nunca, nada. Esa es la verdad. Ahora ustedes la pueden adornar con todas las mentiras que consideren.
4: Un relat, unes explicacions que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
1: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
4: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox han tornat a exigir-ne la dimissió.
0: Junts continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que reclamava avançar eleccions. L'òrgan, amb majoria del PSOE i Sumar, ha tirat enrere la proposta dels juntaires i una de similar del PP amb l'argument que només el president espanyol pot dissoldre les Corts i convocar comicis. Els d'Alberto Núñez Feijóo ja han anunciat que recorreran la decisió. Sentim el número 2 de Junts, Jordi Turull, i Esther Muñoz, portaveu dels Populars.
6: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas, a les Corts.
7: Esto acredita que son mentirosos, que son corruptos, y ara confirma también que son cobardes.
0: En canvi, el portaveu parlamentari dels socialistes, Patxi López, ha desafiat els partits a presentar una moció de censura i no una esmena no vinculant.
8: Es el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
0: Esquerra, per la seva banda, manté que la legislatura encara té corda i retreu a Junts que prioritzi anar de bracet amb el PP i Vox. El preu del petroli torna a caure amb força i se situa per sota dels $79 al barril de Brent després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a Evian, en la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també pressiona Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
9: Dos dies després de l'anunci d'un acord dels Estats Units amb l'Iran, els detalls continuen sense ser públics i a la cimera del G7 els líders mundials han seguit buscant amb Trump claredat sobre el pacte. El president dels Estats Units garanteix que el memoràndum recull per escrit que l'Iran no tindrà una arma nuclear, enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com membres del gabinet de Trump tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran. Trump, però, ho té clar i amenaça en cas contrari amb represàlies.
10: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
9: La firma de l'acord amb l'Iran està prevista per divendres, finalment, en un resort a prop de la ciutat suïssa de Lucerna. Trump ha posat més pressió a Netanyahu demanant-li que sigui més responsable amb el Líban. Amb la situació al Pròxim Orient presumiblement encarrilada, l'altra gran discussió al G7 ha estat sobre Ucraïna, amb Zelensky. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord per la fi de la guerra.
10: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
9: Trump ha suggerit que estaria disposat a reactivar les sancions al petroli rus en un moment que els líders europeus del G7 li demanen que endureixi la pressió al Kremlin.
0: Una fragata russa ha disparat trets d'advertència contra un iot civil amb bandera del Regne Unit al canal de la Mànega. Els fets han passat fora de les aigües territorials britàniques. Londres, Quim Olivares.
11: El Ministeri de Defensa britànic investiga els trets d'advertència que una fragata russa ha disparat al canal de la Mànega contra un iot civil de bandera del Regne Unit. No hi ha hagut ferits ni danys materials en l'incident d'aquest dimarts que hauria passat fora de les aigües territorials britàniques, a uns 40 quilòmetres al sud de l'illa de Wight, situada al sud d'Anglaterra. El Ministeri de Defensa rus assegura que la fragata ha intentat diverses vegades contactar amb el iot, que seguia una trajectòria perillosa cap a la seva embarcació, i després d'uns trets preventius ha canviat el rumb i s'ha allunyat. L'incident d'aquest dimarts no estaria relacionat amb l'abordatge que diumenge passat van fer les autoritats britàniques, també al Canal de la Mànega, d'un patruller que suposadament pertanyia a la flota clandestina que Rússia fa servir per enviar petroli a tercers països i així saltar-se les sancions per la invasió d'Ucraïna.
0: I hem de parlar també d'un escàndol a Metges Sense Fronteres per la denúncia d'abusos i explotació sexual per part d'empleats de l'ONG al Txad, en camps de refugiats sudanesos. L'organització va obrir una investigació interna a finals del 2024 que, segons revela l'agència d'informació Associated Press, va documentar 59 acusacions de diversos tipus d'abusos. Com a resultat d'aquest informe intern, Metges Sense Fronteres ha acomiadat 18 empleats als camps de refugiats al Txad. La mateixa organització admet que l'informe no inclou tots els casos reals denunciats per la negativa d'alguns testimonis a parlar. Les víctimes són sobretot dones, algunes menors d'edat, a les quals aquests empleats de l'ONG oferien menjar, aigua o feina a canvi de sexe. En altres casos hi va haver violacions i casos de prostitució en camps de refugiats amb menors. No és el primer cas d'abusos sexuals que afecta una ONG. Oxfam va investigar abusos en la missió humanitària pel terratrèmol a Haití el 2010.
12: 3CAT Info.
0: Un jutjat de Madrid ha ordenat la detenció de l'actriu Elisa Moulià després de no presentar-se per tercer cop a declarar com a investigada per una denúncia per injúries i calúmnies que li va interposar l'exdiputat de Podem i Sumar Íñigo Errejón. Moulià alega que està treballant a l'estranger i només pot declarar per videoconferència, però el magistrat recorda que l'actriu ha manifestat reiteradament la seva voluntat de no comparèixer a les diverses citacions. Un cop sigui detinguda i hagi declarat, l'actriu serà posada en llibertat, però mentre la policia no la localitzi o ella no es presenti al jutjat, l'ordre de recerca i captura estarà vigent durant 5 anys.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un estudi d'economistes catalans demana polítiques per poder integrar del tot les segones generacions d'immigrants. Alerten que són més pobres que la població autòctona i continuen patint més atur. La seva situació és molt semblant a la dels seus pares. Josep Reina és un dels autors de l'informe.
13: Hi han reptes rellevants en matèria d'integració de la immigració i, encara més important, dificultats claríssimes amb la mobilitat social, sobretot de les segones generacions. I aquestes queden evidenciades de manera molt clara, per exemple, amb les altes taxes d'abandonament escolar.
0: Els economistes proposen planificar els fluxos migratoris i agafen d'exemple les polítiques de països allunyats de la ultradreta, com el Canadà o Austràlia. A més, demana que la transmissió de la llengua catalana sigui un eix central de la política migratòria. I el Partit Popular de Catalunya reclama que es retirin les subvencions a les institucions i entitats que promouen el català, com ara Plataforma per la Llengua o la Bressola a la Catalunya Nord. El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, les qualifica de xiringuitos independentistes.
14: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
0: El PP ha introduït el tema per primer cop al Parlament a través de les gairebé 600 esmenes que ha presentat als pressupostos de la Generalitat. Canviem de qüestió i expliquem que els creueristes que només fan escala al port de Barcelona podrien arribar a pagar 30 euros per la taxa turística. El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment els creueristes que s'estan menys de 12 hores a la ciutat. Podria passar a ser de 24 euros, als quals s'afegirien els 6 euros de la taxa del govern. El tinent d'alcaldia responsable de turisme de l'Ajuntament, Jordi Valls, creu que la mesura s'afegeix a d'altres que s'han pres per reduir la massificació.
15: Continuem també reconeixent positivament l'acord signat entre el Port de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per poder reduir les terminals de 7 a 5.
0: David Cid, portaveu dels Comuns, espera ara que l'alcalde, Jaume Collboni, aprofiti aquesta oportunitat.
16: El que reclamarem ara és coherència a l'alcalde de Barcelona i que apliqui aquest recàrrec quan abans millor.
0: I la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, veu l'acord com un pas més per buscar l'equilibri al sector.
17: Necessitem totes les eines per gestionar l'impacte que produeix el turisme a les nostres ciutats i en aquest cas a la capital del país.
0: El canvi s'ha aprovat a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos que es votarà el 2 de juliol. I abans del temps encara us expliquem que a partir d'aquest dijous la bandera espanyola quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament i no només els dies de ple, com en els darrers 45 anys. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la cambra contra les mesures cautelars que havia dictat arran del requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano perquè la bandera espanyola onegés ininterrompudament a la façana del Parlament. La mesa ha acordat acatar aquestes mesures cautelars per protegir els funcionaris de la cambra. Per acord de tots els grups, des de l'any 1981, les banderes espanyola i catalana només onejaven a la part alta de l'edifici els dies de ple. Dijous, un cop acabi la sessió plenària d'aquesta setmana, les banderes no es retiraran, si més no, fins que la justícia resolgui definitivament el contenciós.
12: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
18: Aquest dimecres continua l'estabilitat, la calor i els ruixats. Per un costat, el sol ens ha d'acompanyar durant tot el dia gran part del país. Un sol que ajudarà a impulsar les temperatures cap amunt, sobretot les màximes, perquè encara farà més calor que no pas dimarts. Dimarts a més alta va arribar a Vinebre 37,5 graus per sota dels 38 i avui s'espera que cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre s'assoleixin els 38 clarament a poblacions com Lleida o Tàrrega i Tortosa. Temperatures molt altes arreu, sobretot a punts de la Catalunya central, àrees de les comarques de Girona, entre els 35 i 36 graus, i també la calor es deixarà sentir amb força a la façana costanera amb màximes per sobre dels 30 graus. Tot això amb un ampli domini del sol, amb algunes nuvolades de tarda i alguns ruixats que s'escaparan cap al Pallars, l'Alt Urgell, la Cerdanya o també al nord del Ripollès. Aquesta situació de calor, aquesta situació de ruixats de tarda tindrà continuïtat durant els propers dies.
0: Un excursionista ha mort aquest dimarts a la Vall d'Aran en precipitar-se per un canal a la zona de la Restanca. Es tracta d'un home de nacionalitat francesa, Viella Sofia Cabanes.
19: L'accident s'ha produït poc abans de les 7 de la tarda. La víctima, un home de nacionalitat francesa, es trobava pujant per una de les canals del Cap de Port a la zona de la Restanca quan s'ha precipitat i ha perdut la vida. Un company seu, que ha presenciat els fets, ha donat l'avís als pompiers d'Aran, que han acudit a la zona amb l'helicòpter i dos efectius del grup de rescat de muntanya. En arribar al lloc, els pompiers han certificat la mort de l'home i han traslladat el seu cos a Viella.
0: L'home detingut per haver punyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys a València ha de passar a mans del jutge durant les properes hores. L'home, de 24 anys, es va entregar dilluns a la tarda a la comissaria de Burjassot, a l'Horta Nord, al País Valencià, i va confessar el crim. Segons el relat que va explicar a comissaria, el detingut va arribar abans d'hora al centre de logopèdia i va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats. Assegura que va demanar al logopeda, un home de 32 anys, que li deixés veure la gravació de les càmeres de seguretat, però que aquest s'hi va negar. Després de l'assassinat, el pare va deixar el fill a casa seva i es va entregar. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, explica que la investigació encara està oberta.
20: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos. Estamos ahora terminando la primera fase de investigación para pasarla a disposición judicial.
0: La policia ha inspeccionat la clínica i ha localitzat l'arma del crim. I l'Ajuntament de Lloret de Mar reclama reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local. Es va haver de tancar el cap de setmana passat a la nit per manca d'efectius, per baixes laborals i per la negativa dels agents a fer hores extres. Els sindicats demanen renovar el conveni i el consistori espera arribar a un acord. Lloret de Mar, Laia Claret.
2: L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lameles, ha explicat que per llei no poden contractar més policies, però esperen arribar a un acord en la negociació del conveni.
21: Falten, han faltat i faltaran. Lloret de Mar, per l'I25C que té, els efectius de policia local doncs han de fer un esforç extra cada estiu, però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem amb mans i mànigues.
2: Des dels sindicats policials especifiquen amb què es troben i què demanen. Gavi Romero és portaveu de Cipfepol.
22: És una pujada general per a tot l'Ajuntament, 9-10%, i després que s'actualitzin tot. Recordem des de 2009 que no es pugen ni festius ni quilometratges, és a dir, coses que han quedat totalment desfasades.
2: Divendres, a primera hora de la tarda, hi ha convocada una reunió entre policia i Ajuntament.
12: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: El Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar, els anomenats mercaurans, i també 50 fleques degustació per intrusisme i per incomplir la normativa municipal. Barcelona, Anna Escurà.
23: Sobre els supermercats, la normativa prohibeix que la zona que hi ha entre la porta del supermercat i les caixes es faci servir per a cap tipus d'activitat comercial. El director del gremi, Roger Pallarols, ha explicat que han comprovat in situ que això s'incompleix.
24: Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, bujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
23: D'entrada s'han denunciat 30 supermercats de la cadena Mercadona, però el Gremi ja ha dit que aviat farà el mateix amb altres marques de distribució. És la primera vegada que es presenta una denúncia d'aquest tipus a tot l'Estat. Les fleques de degustació, per la seva banda, no és la primera vegada que reben denúncies per incomplir la normativa. Els 50 establiments denunciats, de fet, són reincidents. Pallarols ha retret a l'Ajuntament la permissivitat amb què tracta aquest tipus de negocis.
24: Per què tolera que les fleques incompleixin de manera sistemàtica? Per què no actua contra les fleques reincidents amb la mateixa determinació amb què ho fa amb els reincidents d'altres sectors? I per què, quan les fleques i els bars cometen infraccions idèntiques, les fleques tenen el privilegi que no se'ls imposi cap sanció?
23: Ara per ara, les denúncies són administratives, però Roger Pallarols ja ha avisat que si l'Ajuntament segueix sense actuar, no descarten denunciar l'actuació municipal a la Fiscalia.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: S'acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques. Després de 6 hores de negociació, no s'ha arribat a cap entesa i, per tant, continua la vaga indefinida, que va començar el 26 de maig. Els dos punts principals que dificulten l'entesa són la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors, a més de l'augment de plantilla. Sentim Montse Serra, del comitè de vaga de la Intersindical, en declaracions a Catalunya Ràdio.
25: I llavors la seva proposta és igualment que estiguem de 9:30 del matí o de 9:15 del matí fins a les 8 de la nit a la biblioteca. Imagina't que tardis 3/4 d'hora a arribar a la biblioteca, vull dir que ens estan obligant a estar entre 12 i 13 hores fora de casa, i l'empresa l'única solució que troba és que al mig de la jornada doncs hi hagin 2 hores en què no es treballi.
0: Serra ha afegit que no saben quan es tornaran a reunir, però que l'Ajuntament no ha tancat la porta a una nova trobada.
26: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was...
0: La nova parella de moda a Hollywood, Tom Holland i Zendaya, són aquests dies a Madrid per presentar l'última pel·lícula de Spider-Man dins de l'univers Marvel. Brand New Day promet anar més enllà del cinema de superherois i, segons el mateix Holland, se centra en una experiència tan humana com fer-se gran i trobar el teu lloc al món. Madrid, Dani Sainteaja.
27: Han passat 4 anys de l'última aventura de Spider-Man i ara Peter Parker és un adult solitari abocat a combatre el crim darrere de la màscara de l'home aranya, que es fa preguntes tan humanes com qui sóc i què vull fer amb la meva vida.
28: This movie is less of a superhero.
29: Aquesta pel·lícula és menys de superherois i més de superhumans. Tracta d'una experiència increïblement humana, com és ser jove i intentar trobar el teu lloc a la societat, cap a on anirà la teva vida.
30: Where your life is gonna go.
31: El que és divertit és que és la pel·lícula que més temps du posada la màscara, però és la que més tracta sobre Peter Parker, al cap i a la fi.
27: Són 10 anys fent Spider-Man junts i es nota la química davant i darrere de la càmera. La parella s'ha deixat veure estos dies per Madrid malgrat que Holland reconeix a 3CAT Info les seues preferències.
29: Barcelona és un dels meus llocs favorits per visitar. Tinc molts amics, m'encanta el club de futbol, sempre he admirat Messi, és el millor de tots els temps, és un noi petit i jo sóc un noi petit, així que sempre m'he admirallat amb ell.
27: No oblidem que un dels seus mentors, el director català Juan Antonio Bayona, el va descobrir amb 13 anys per fer lo impossible.
12: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'editorial Proa publica per primera vegada en català Les vides de Giorgio Vasari, l'obra fundacional de la història de l'art occidental. El clàssic, que plega prop de 200 biografies de pintors, escultors i arquitectes del Renaixement italià, arriba aquest dimecres a les llibreries gràcies a la traducció de Martí Domínguez Pérez, culminada de manera pòstuma pel seu fill Martí Domínguez Romero. Per l'escriptor es tracta d'una lectura fonamental per tots els amants de la cultura. Són declaracions d'aquesta emissora.
1: És obligatori per a qualsevol persona que tinga interès per la cultura, perquè ja no sols és que parla evidentment, de Ghirlandai o de Michelangelo o de Rafael o de Leonardo o de dones pintores, que també és desprimer en parlar de dones pintores, sinó també reflecteix un món del Renaixement. Ell crea el terme Renaixement.
0: L'edició catalana consta de 3 volums i supera les 3.000 pàgines.
12: Esports.
0: Amb David Obac.
27: El Barça ha començat amb bon peu. La final de la Lliga de Futbol serà contra el Pozo de Múrcia. En el primer partit de l'eliminatòria per al títol, els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga. Tot i que l'equip de Javier Rodríguez perdia 0-3 al descans i 1-4 ben entrada a la segona meitat, ha aconseguit forçar el temps extra amb gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. El porter del Barça, Didac Plana, ha aturat l'últim penal del Pozo i de tot plegat n'ha parlat al programa al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
3: Tal com s'ha posat el partit, no, que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
27: Per contra, Pito ha vist la targeta vermella directa al minut 3 i es perdrà el segon partit, que es disputarà dijous també al Palau Blaugrana. Del futbol sala al futbol.
12: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
27: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup I. El França 3, Senegal 1, amb el defensa del Barça Koundé, titular amb els francesos i doblet de gols d'Mbappé. Mundial a banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys.
4: Em definiria un migcentre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió, ojalà fos així.
27: Izan ha firmat fins al 2029 i arriba procedent del Cornellà, que la temporada passada el tenia cedit primer a l'Europa i després al Granada. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027. I mentrestant, a l'Espanyol s'ha confirmat un nou amistós de pretemporada en què els blanquiblaus s'enfrontaran al Pau de la segona divisió francesa. Serà el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha renovat la portera Paula Cova fins al 2027. I encara en futbol afegim que el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat UAU Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després que no s'hagi presentat cap proposta capaç d'assumir el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució del jutjat mercantil encara es pot recórrer abans que sigui ferma. Recuperem ara el fil poliesportiu.
12: 3CAT Info.
27: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina. I a l'embol, el jugador del Barça, Dicamem, ha estat protagonista al Tot Costa de Catalunya Ràdio dos dies després que l'equip blaugrana aixequés un nou títol de Lliga de Campions. El lateral francès, que deixarà l'equip l'estiu del 2027, ha fet balanç de la temporada.
5: A nivel de equipo ha sido una temporada increíble, hemos ganado todo, perdimos solo un partido en casa, en un penalti fallado, tiene mucho mérito y estoy muy feliz y muy orgulloso del equipo.
6: En MotoGP, el pilot Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial al Gran Premi de la República Txeca, tot just un mes després del fort accident que va patir el circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de rebre una última aprovació definitiva dels metges del Mundial per poder córrer. I destaquem que en ciclisme, el 5 vegades vencedor del Tour de França, Miguel Indurain, ha passat per Ràdio Volta, el podcast ciclista de Catalunya Ràdio. Indurain s'ha referit, entre d'altres, a l'inici de la ronda francesa a Barcelona.
7: Va ser una de paro, yo creo que bonita, porque la zona, la ciudad tiene sitios emblemáticos, luego llegada a Montjuïc, que es un clásico en el ciclismo, no sé, que van a ser unos días muy interesantes.
6: I en tenis, Pau Lavadosa jugarà aquest dimecres partit de vuitens de final del torneig sobre herba de Berlín contra Coco Gauff.
12: Trescat Info.

0: José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. En un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire. Junts continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que instava el president espanyol a avançar eleccions. El PP, que també havia registrat una proposta semblant, diu que recorrerà la decisió de l'òrgan amb majoria del PSOE i Sumar. El preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels $79 al barril de Brent. Això passa després que el Wall Street Journal ha publicat que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres, quan signi el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. Donald Trump, des de la cimera del G7 a Evian, assegura que l'estret d'Hormuz es reobrirà sense peatges. Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives pel setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte. El govern corregeix la consellera d'Interior i assegura que continua amb la prova pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. Els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen a l'executiu que escolti els docents i que aparqui definitivament el pla. El govern espanyol es compromet a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. El Consell de Ministres i la Generalitat han donat llum verda a la societat público-privada que ha d'impulsar el projecte que tindrà la seu jurídica a l'Ebre. La col·lecció Els Grumets de la Galera celebra 60 anys en un acte que ha reunit una cinquantena d'autors i il·lustradors. També s'ha entregat el premi a Emili Teixidor, que ha guanyat l'Irios Bou amb l'obra El senyor Rutinelli i El vent huracanat.
1: Esports.
2: El Barça de futbol sala ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes s'han imposat a la tanda de penals amb una última aturada del porter Didac Plana després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i també de la pròrroga. El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà triomf de la selecció francesa per 3-1 contra el Senegal en partit de la primera jornada del grup I. Amb els francesos hi ha hagut titularitat del futbolista del Barça, Koundé. I el Girona ha fet oficial la incorporació del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, per 3 temporades.
0: I el temps aquest dimecres serà assolellat i molt càlid, més que dimarts. El sol ens acompanyarà tot el dia i només al Pirineu durant la tarda hi haurà nuvolades i alguns ruixats. La calor serà de ple estiu, amb moltes màximes per sobre dels 35 graus i arribant als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: La setmana de tempesta judicial per al PSOE arriba aquest dimecres al punt àlgid amb l'interrogatori a José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. L'instructor ha rebutjat la petició de l'exlíder socialista de posposar la cita sobre l'origen de les joies interceptades al seu despatx. A més d'aclarir d'on van sortir aquestes peces d'alta gamma valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre el seu paper en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol

0: las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
1: Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous. I la directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però diu que en cap cas ha estat per conspirar contra l'Institut Armat ni per torpedinar els seus casos. Tant el PP com Vox consideren que González ha mentit i han tornat a exigir la seva dimissió. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Mercedes González ha negat reiteradament al llarg de la seva compareixença que hagués participat en cap trama ni format part de cap conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern espanyol, i ha afirmat que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO.
3: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
2: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
3: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
2: La directora de la Guàrdia Civil ha admès que es va reunir amb l'exmilitant socialista, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes que no tenien res a veure amb el cos armat, i que quan Leire Díez li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Koldo, ella s'hi va negar de ple. González ha reiterat que no ha participat mai en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil, ni per petició de l'exmilitant socialista, ni de cap altra persona.
3: Ni he frenado ninguna investigación, jamás. Ni he entorpecido jamás, nunca, nada. Esa es la verdad. Ahora ustedes la pueden adornar con todas las mentiras que consideren.
2: Un relat, unes explicacions que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
4: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
2: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox han tornat a exigir-ne la dimissió.
1: Mentrestant, Junts per Catalunya pressiona Pedro Sánchez en la seva pitjor setmana i intenta forçar que el Congrés reclami eleccions anticipades. El PSOE i Sumar, amb majoria a la mesa, han vetat la proposta de Junts i una similar del PP per impedir una votació que s'hauria traduït en la majoria del Congrés reclamant a Sánchez que posi punt final a la legislatura. Madrid, Paula Brujats.
5: Junts ha intentat posar contra les cordes Pedro Sánchez i evidenciar que s'ha quedat sense majoria per governar, moviment de pes dels de Puigdemont en un moment crític per a Sánchez que ha acabat en no res perquè el PSOE i Sumar ho han impedit. Pel número 2 de Junts, Jordi Turull, la reacció dels socialistes demostra la seva debilitat.
6: La legislatura ja no dona per més i que per tant el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
5: Sumar i el PSOE justifiquen el veto perquè diuen la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta i això, recorda Patxi López, és competència exclusiva del president del govern espanyol.
7: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, con lo cual, que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional i a veure qui se suma.
5: Però fa un any la mesa del Congrés sí que va acceptar un text de Junts similar al d'ara. El Partit Popular presentarà batalla, denuncia que la decisió és arbitrària i la recorreran als tribunals.
8: Son mentirosos, que son corruptos y ahora confirma también que son cobardes. ¿Por qué hace un año y tres meses sí se podía admitir a trámite y hoy no se puede admitir a trámite? Porque hoy el gobierno no tiene mayoría.
5: En canvi, Esquerra defensa que continuï la legislatura, però Junqueras reclama a Sánchez que prioritzi ara les carpetes catalanes i Rufián veu a Junts còmplice del PP i Vox.
9: L'antesala d'una moció de censura anunciada de facto ja aquí conforma una majoria de derechas, PP, Junts i Vox, pues nada, si se gusten.
5: I a la Moncloa respiren tranquils, convençuts que la legislatura acabarà quan toca l'estiu del 2027.
1: El preu del petroli torna a caure amb força i se situa per sota dels $79 al barril de Brent, després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a Evian, en la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també pressiona Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.

0: dos dies després de l'anunci d'un acord dels Estats Units amb l'Iran, els detalls continuen sense ser públics i a la cimera del G7 els líders mundials han seguit buscant amb Trump claredat sobre el pacte. El president dels Estats Units garanteix que el memoràndum recull per escrit que l'Iran no tindrà una arma nuclear, enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com membres del gabinet de Trump tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran. Trump, però, ho té clar i amenaça en cas contrari amb represàlies.
1: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
0: La firma de l'acord amb l'Iran està prevista per divendres finalment en un resort a prop de la ciutat suïssa de Lucerna. Trump ha posat més pressió a Netanyahu demanant-li que sigui més responsable amb el Líban. Amb la situació al Pròxim Orient presumiblement encarrilada, l'altra gran discussió al G7 ha estat sobre Ucraïna, amb Zelensky. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord per la fi de la guerra.
1: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
0: Trump ha suggerit que estaria disposat a reactivar les sancions al petroli rus en un moment que els líders europeus del G7 li demanen que endureixi la pressió al Kremlin.
2: I Rússia no ha respost a les crides des del G7 per negociar el final de la guerra amb Ucraïna. El Kremlin avisa que està obert al diàleg, però que només acceptarà una pau sota els seus termes. Moscou, Cristina Solies.
3: El president rus ja ha perdut tota esperança que Trump obligui Zelensky a entregar-li tot el Donbass i acceptar una pau que només beneficiï Rússia. Però Putin no vol ser qui s'aixequi de la taula, per això intenta guanyar temps. El govern rus insisteix que els Estats Units encara han d'acabar de resoldre la guerra amb l'Iran i que quan tanquin aquest capítol podran tornar a rebre els emissaris nord-americans a Moscou per reprendre el diàleg. Tot i això, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7 que no es creguin la versió triomfalista de Zelensky.
4: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
3: Putin té un altre mal de cap a banda de la guerra. Ja ha convocat oficialment unes eleccions legislatives pel 20 de setembre que es presentaran com un plebiscit a les seves polítiques. Ningú dubta que tornarà a guanyar perquè no hi ha una competència democràtica real i perquè es veten els partits pacifistes. Ara bé, la popularitat del seu partit, Rússia Unida, s'ha desplomat fins al 30%, lluny del 50% d'ara fa 5 anys. Tot plegat a causa dels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
2: El govern de la Generalitat corregeix la consellera d'Interior i afirma que continua amb el pla pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon l'ha donat per aturat per les crítiques dels docents.
6: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
2: Però el govern insisteix que tot segueix igual i que la prova pilot és bona per als centres educatius que tenen més conflictivitat. La primera esmena a les paraules de la consellera Parlon ha arribat en forma de comunicat i després s'hi ha referit la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
7: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
2: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen un agent de paisà, però admet que de moment no hi ha intenció d'ampliar la prova pilot fins l'any que ve, quan es farà una avaluació de com ha anat. I els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen que s'aparqui definitivament aquest pla pilot de Mossos de paisà als instituts. Sentim Mònica Sales, de Junts, Esther Capella, d'Esquerra, i David Cid, dels Comuns.
8: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
9: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i
10: que s'aclareixin amb els seus líos faria bé el govern de retirar-lo.
2: Vox, en canvi, defensa la continuïtat del pla.
5: El temps.
2: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
11: Aquest dimecres continua l'estabilitat, la calor i els ruixats. Per un costat, el sol ens ha d'acompanyar durant tot el dia gran part del país. Un sol que ajudarà a impulsar les temperatures cap amunt, sobretot les màximes, perquè encara farà més calor que no pas dimarts. Dimarts a més alta va arribar a Vinebre, 37,5 graus, per sota dels 38, i avui s'espera que cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre s'assoleixin els 38 clarament a poblacions com Lleida o Tàrrega i Tortosa. Temperatures molt altes arreu, sobretot a punts de la Catalunya central, àrees de les comarques de Girona, entre els 35 i 36 graus, i també la calor es deixarà sentir amb força a la façana costanera amb màximes per sobre dels 30 graus. Tot això amb un ampli domini del sol, amb algunes nuvolades de tarda i alguns ruixats que s'escaparan cap al Pallars, l'Alt Urgell, la Cerdanya o també al nord del Ripollès. Aquesta situació de calor, aquesta situació de ruixats de tarda tindrà continuïtat durant els propers dies.
12: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Els grans bancs es troben en el punt de mira de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per les hipoteques fixes. L'organisme investiga si directius del Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bankinter i Unicaja haurien revelat públicament detalls de la seva política comercial, alertant així els seus competidors, que haurien pogut actuar per reduir la competència. La presidenta de l'Associació d'Usuaris Financers, Patricia Suárez, ha demanat una investigació a fons sobre el cas.
13: Cuando los bancos actúan de forma prácticamente idéntica, los ciudadanos terminamos pagando más por financiarnos y recibiendo mucho menos por nuestros ahorros.
2: La patronal bancària s'ha defensat assegurant que el mercat hipotecari espanyol és el més competitiu d'Europa i que els tipus d'interès de les hipoteques són gairebé un 1% més baixos que la mitjana de l'eurozona. La COE demana que la Seguretat Social assumeixi el pagament íntegre dels primers 15 dies de baixa. El president de la patronal, Antonio Garamendi, ho ha justificat perquè les empreses no hagin de fer front als costos derivats del mal funcionament dels serveis públics per la saturació del sistema sanitari.
14: Y hablamos para que todos lo entiendan, de cotización y prestación de incapacidad temporal, actualmente pagada por la empresa entre los días 4 y 15. Y a estos efectos quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente solo a cargo de la empresa.
2: Garamendi ho ha reivindicat en unes jornades organitzades per la patronal sobre les baixes laborals i en les quals el president dels empresaris de Castella-La Manxa, Ángel Nicolás, ha protagonitzat una polèmica intervenció parlant dels treballadors joves.
15: Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado. No, tenemos una baja porque le ha dejado la novia. Así de claro.
2: I encara ha anat més lluny.
15: Sin ánimos de ofender, yo tengo dos hijos en esa edad, ¿eh? Pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. Un problema, o sea, el que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo ya le supone un acoso laboral.
2: Garamendi s'ha desmarcat d'aquestes declaracions i ha reconegut que la salut mental és un problema creixent des de la pandèmia. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha considerat intolerable la intervenció del president de la patronal castellano-manxega i ha demanat una rectificació.
12: 3CAT Info.
2: L'Ajuntament de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, celebra el compromís econòmic del govern espanyol per reforçar la seva candidatura per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. L'executiu ha acordat l'aportació de més de 700 milions d'euros al projecte, que tindrà la seu jurídica al municipi ebrenc. Tarragona, Ricard Buigas.
16: L'alcalde de Móra la Nova, Jesús Álvarez, considera que s'ha fet un pas endavant per mostrar a Europa la fortalesa de la candidatura ebrenca. Destaca la importància de tenir la seu jurídica de l'empresa, que també inclou una subseu a San Fernando de Henares, a Madrid.
17: Puede tindre la decisió des del territori, els recursos que se generin a través d'aquesta infraestructura que del territori és molt important, perquè això dona capacitat també a la gent a sentir-se més seva la infraestructura, però a més a sentir-se més seva l'empresa. No?
16: El Consell de Ministres i el Consell Executiu de la Generalitat han aprovat la constitució de la societat público-privada que impulsarà la candidatura. La Generalitat, que posa els terrenys i té una participació inicial de l'1%, l'executiu espanyol el 48% i el 51% restant se'l reparteixen empreses com Banc Santander, Telefònica o la constructora ACS. Si s'acaba executant la gigafactoria, suposarà una inversió de 5.000 milions d'euros. La Unió Europea aposta per la construcció d'aquests grans centres de dades per desenvolupar i entrenar models de la intel·ligència artificial del futur sense dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. La degana del Col·legi d'Enginyeria Informàtica, Carina Gibert, ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio la importància estratègica de la infraestructura.
18: Estem, d'alguna manera, en fals, perquè en qualsevol moment que es trenquessin relacions diplomàtiques amb els països on estan aquestes empreses que ens donen aquests serveis, ens podríem trobar amb un problema.
16: La plataforma ciutadana Aturem la Gigafactoria DIA critica que l'equipament suposarà una gran inversió pública que no generarà molts llocs de treball. El portaveu Aleix Carbó alerta que l'equipament tindrà un consum energètic i hídric molt elevat.
19: Quan aquestes indústries entren a absorbir aigua, entraran en tota la competició, en el consum humà, el consum agrícola i el consum d'altres possibles indústries. Fem un crit d'alerta en que prioritzem els recursos naturals que tenim.
16: La candidatura de Móra la Nova haurà de competir amb una setantena de propostes més. La Unió Europea n'haurà d'escollir 5 durant la segona meitat d'aquest 2026.
5: 3CAT Info.
2: Ginestà, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. Marc Ruiz.
20: El cartell d'aquest any destaquen artistes que viuen un gran moment de popularitat com Ginestà, d'altres emergents que es consoliden com Lia Cali o d'en Pere Alboia Comboi, veterans com Nacho Vegas i Quimi Portet, que repassaran la seva carrera, i d'altres que s'han guanyat el respecte del públic i el sector com Momi Maiga, que actuarà amb el pianista de jazz brasiler Amaro Freitas. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia dirigida per la dramaturga italiana Lucia del Greco. Barrejarà diversos estils artístics per parlar de l'experiència de la música en viu i com l'han transformada les xarxes o les intel·ligències artificials. Aquest any desapareix l'escenari del Sucre i es reforça la Carpa com a espai festiu nocturn. I es mantenen escenaris més experimentals com l'Església dels Dolors i la de la Pietat, un dels pilars del festival, segons el codirector Joan Real.
21: Creiem que al Mercat tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar i que ens permet estirar una mica la corda perquè els programadors d'arreu del país i de l'estat internacionals puguin veure coses interessants que els sorprenguin, que els hi obri una mica les mires.
20: De les 72 propostes que es podran veure al Mercat, 35 són estrenes. S'hi podran escoltar els nous treballs de Marina Herlop, Mamaduixa, Marc Pujol, Dino, que actuarà amb Meritxell Nederman, Enrio o el valencià Pep Jiménez Botifarra. També hi ha propostes que combinen talents com Malifeta, membres de Zoe Pupiles, o el duet inèdit format per Xavier Badiola i Magalí d'Atzira. Aquest any s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, també com a homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival, que va morir el 2025.
2: I encara en cultura, la col·lecció Els Grumets de la Galera ha celebrat 60 anys en un acte a la Casa Abacus de Barcelona, al qual han assistit una cinquantena d'autors i il·lustradors. Impulsada el 1966 pel fundador de la Galera, Andreu Dòria, i la pedagoga Marta Mata, va sorgir amb la voluntat d'oferir llibres perquè els nens poguessin llegir i imaginar aventures en català. En aquestes sis dècades s'ha publicat més de 300 títols d'autors com Sebastià Sorribes, Joaquim Carbó, Josep Vallverdú, Teresa Duran, Maite Carranza i Anna Fiter. Pema Maimó és l'actual directora de la Galera.
22: 60 anys després continua vivíssima amb tots els canvis que ha viscut al llarg d'aquestes dècades. Són 60 anys d'història de lectors catalans que han après no només a llegir, sinó a descobrir aventures i que, a més, ho han pogut fer durant tots els seus anys de formació, des de que aprenen a llegir fins que són adolescents.
2: Durant l'acte s'ha entregat el Premi Emili Teixidor per primers lectors que ha guanyat l'autora i il·lustradora valenciana Lídia Esbou amb l'obra El senyor Rutinelli i el vent huracanat.
5: Esports.
2: Amb David Obach.
23: El Barça ha començat amb bon peu la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. En el primer partit de l'eliminatòria per al títol, els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals, això sí, després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga. Tot i que l'equip de Javi Rodríguez perdia 0-3 al descans i una 4 ben entrada a la segona meitat, ha aconseguit forçar el temps extra amb gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. Per contra, Pito ha vist la targeta vermella directa al minut 3 i es perdrà el segon partit, que es disputarà dijous, també al Palau Blaugrana. Del futbol sala ara al futbol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup I. El França 3, Senegal 1. Amb el defensa del Barça, Koundé, titular amb els francesos i doblet de gols d'Mbappé. Aquest dimecres es jugaran al Portugal, República Democràtica del Congo, al grup K, on el Blaugrana Cancelo és amb els portuguesos del balagari Robert Martínez, i l'Anglaterra Croàcia al grup L, amb el davanter del Barça Gordon amb els anglesos. Més futbol encara, però mundial a banda.
0: 3CAT Info.
23: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys.
1: Em definiria un migcentre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió, ara fos així.
23: Izan ha firmat fins al 2029 i arriba procedent del Cornellà, que la temporada passada el tenia cedit primer a l'Europa i després a la Granada. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027. Mentrestant, a l'Espanyol s'ha confirmat un nou amistós de pretemporada en què els blanc i blaus s'enfrontaran al Pau de la segona divisió francesa. Serà el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha renovat la portera Paula Cova fins al 2027. Tot i tenir fitxa del filial, Cova estarà en dinàmica del primer equip durant la propera temporada. I encara en futbol, afegim que el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat UAU Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després que no s'hagi presentat cap proposta capaç d'assumir el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució del jutjat mercantil encara es pot recórrer abans que sigui ferma. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de bàsquet.
0: L'actualitat esportiva a fons.
23: El Barça viatja aquest dimecres cap a València per arrencar dijous la final de la Lliga CB a la pista dels valencians. L'escort de Blaugrana Brizuela considera que l'eliminatòria pel títol els arriba en el millor moment de la temporada.
3: Sin duda estamos en uno de nuestros mejores momentos y en qué momento también, pero bueno, tenemos delante a un rival también que lleva haciendo una muy buena temporada todo el año y por mucho que le estemos bien y estemos todos sanos hay que competir y no va a ser fácil.
23: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina. I en vol, el jugador del Barça, Dicka Mem, ha estat protagonista als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio dos dies després que l'equip blaugrana aixequés un nou títol de Lliga de Campions. El lateral francès, que deixarà l'equip l'estiu del 2027 per anar al Fuchsia de Berlín, ha fet balanç de la temporada.
4: A nivel de equipo ha sido una temporada increíble, hemos ganado todo, perdimos solo un partido en casa, en un penalti fallado, tiene mucho mérito y estoy muy feliz y muy orgulloso del equipo.
23: En MotoGP, el pilot Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial de MotoGP al Gran Premi de la República Txeca, tot just un mes després del fort accident que va patir el circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de rebre en l'última instància el vistiplau definitiu dels metges del Mundial. En hoquei patins, el Pons Lleida ha presentat aquest dimarts Carlos Cortijo com a nou entrenador de l'equip fins al 2029.
24: Con muchísima ilusión, es una oportunidad muy, muy chula para mí y con mucha ganas de trabajar para conocer bien a los jugadores y para ver qué objetivos nos podemos marcar.
23: Cortijo arriba procedent del Noia, que al seu torn ha fitxat el jugador Marc Zanon, de 19 anys i que ha jugat anteriorment al Cerdanyola i al Caldes. En ciclisme, afegirem que la selecció catalana, que a partir de divendres competirà a la Volta Femenina, ja ha fet oficial el nom de les 7 ciclistes que formaran l'equip. Es tracta d'Isis Baraldés, Estefania Jiménez, Núria Muntanya, Jenny Torreguitart, Ivet Sánchez, Andrea Soldavila i Anna Ramírez. I en waterpolo, el Sabadell masculí ha oficialitzat el retorn de l'internacional Fran Valera, que aquesta última temporada ha jugat al Jadran Hercegovina Novi Montenegrí. I el Mataró, per la seva banda, ha comunicat les marxes del seu entrenador, Víctor González, i de jugadors com Marc Rodríguez, Gerard Gil, Jake Tanti, Hugo Castro i Oyer Aguirre.
0: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. Junts continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que instava el president espanyol a avançar eleccions. El PP, que també havia registrat una proposta semblant, diu que recorrerà la decisió de l'òrgan amb majoria del PSOE i Sumar. I el preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels 79 dòlars al barril de Brent. Això després que el Wall Street Journal publiqués que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres, quan signa el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. A partir d'ara us explicarem que Metges Sense Fronteres acomiada 18 treballadors al Txad després de constatar casos d'abusos sexuals a refugiades sudaneses. Que un jutjat de Madrid ordena la detenció de l'actriu Elisa Moulià després que no s'hagi presentat per tercer cop a declarar com a investigada per una denúncia per injúries i calúmnies que li va interposar l'exdiputat de Podem i Sumar, Íñigo Errejón. I us explicarem també que acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques, principalment per la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral.
1: Esports.
0: David Tobac, què destaquem?
2: Que el Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que el descans perdien 0-3. I el Mundial de Futbol aquest dimarts s'ha disputat el França 3, Senegal 1.
0: I el temps, recta final de la primavera, amb calor canicular. Avui s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior i de 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. La tempesta judicial que afecta el PSOE arriba aquest dimecres al seu punt més àlgid amb l'interrogatori a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. El magistrat José Luis Calama ha rebutjat la petició de l'exlíder socialista de posposar la cita sobre l'origen de les joies interceptades al seu despatx. A més d'aclarir d'on van sortir les peces d'alta gamma, valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre el seu paper en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol va negar qualsevol irregularitat. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que estan tranquils davant de la declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu Elma Saiz assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
3: No sucede en ausencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous. I la directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni torpedinar els seus casos. Tant el PP com Vox consideren que González ha mentit i han tornat a exigir la seva dimissió. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Mercedes González ha negat reiteradament al llarg de la seva compareixença que hagués participat en cap trama ni format part de cap conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern espanyol i ha afirmat que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO.
5: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
4: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez ha estat contundent.
5: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
4: La directora de la Guàrdia Civil ha admès que es va reunir amb l'exmilitant socialista, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes que no tenien res a veure amb el cos armat i que quan Leire Díaz li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Coldo, ella s'hi va negar de ple. González ha reiterat que no ha participat mai en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil ni per petició de l'exmilitant socialista ni de cap altra persona.
5: Ni he frenado ninguna investigación, jamás. Ni he entorpecido jamás, nunca, nada. Esa es la verdad. Ahora ustedes la pueden adornar con todas las mentiras que consideren.
4: Un relat, unes explicacions que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
1: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
4: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox han tornat a exigir-ne la dimissió.
0: Junts continua al pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que reclamava avançar eleccions. L'òrgan, amb majoria del PSOE i Sumar, ha tirat enrere la proposta dels juntaires i una de similar del PP, amb l'argument que només el president espanyol pot dissoldre les Corts i convocar comicis. Els d'Alberto Núñez Feijóo ja han anunciat que recorreran la decisió. Sentim el número 2 de Junts, Jordi Turull, i Esther Muñoz, portaveu dels Populars.
6: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
7: Esto acredita que son mentirosos, que son corruptos y ara confirma también que son cobardes.
0: En canvi, el portaveu parlamentari dels socialistes, Patxi López, ha desafiat els partits a presentar una moció de censura y no una esmena no vinculant.
8: Es el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
0: Esquerra, per la seva banda, manté que la legislatura encara té corda i retreu a Junts que prioritzi anar de bracet amb el PP i Vox. El preu del petroli torna a caure amb força i se situa per sota dels $79 al barril de Brent després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a Evian, en la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també pressiona Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
9: Dos dies després de l'anunci d'un acord dels Estats Units amb l'Iran, els detalls continuen sense ser públics i a la cimera del G7 els líders mundials han seguit buscant amb Trump claredat sobre el pacte. El president dels Estats Units garanteix que el memoràndum recull per escrit que l'Iran no tindrà una arma nuclear, enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com membres del gabinet de Trump tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran. Trump, però, ho té clar i amenaça en cas contrari amb represàlies.
10: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear i si ho fan els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
9: La firma de l'acord amb l'Iran està prevista per divendres finalment en un resort a prop de la ciutat suïssa de Lucerna. Trump ha posat més pressió a Netanyahu demanant-li que sigui més responsable amb el Líban. Amb la situació al Pròxim Orient presumiblement encarrilada, l'altra gran discussió al G7 ha estat sobre Ucraïna, amb Zelensky. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord per la fi de la guerra.
10: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
9: Trump ha suggerit que estaria disposat a reactivar les sancions al petroli rus en un moment que els líders europeus del G7 li demanen que endureixi la pressió al Kremlin.
0: Una fragata russa ha disparat trets d'advertència contra un iot civil amb bandera del Regne Unit al Canal de la Mànega. Els fets han passat fora de les aigües territorials britàniques. Londres, Quim Olivares.
11: El Ministeri de Defensa britànic investiga els trets d'advertència que una fragata russa ha disparat al Canal de la Mànega contra un iot civil de bandera del Regne Unit. No hi ha hagut ferits ni danys materials en l'incident d'aquest dimarts que hauria passat fora de les aigües territorials britàniques, a uns 40 quilòmetres al sud de l'illa de Wight, situada al sud d'Anglaterra. El Ministeri de Defensa rus assegura que la fragata ha intentat diverses vegades contactar amb el iot, que seguia una trajectòria perillosa cap a la seva embarcació, i després d'uns trets preventius ha canviat el rumb i s'ha allunyat. L'incident d'aquest dimarts no estaria relacionat amb l'abordatge que diumenge passat van fer les autoritats britàniques, també al Canal de la Mànega, d'un patruller que suposadament pertanyia a la flota clandestina que Rússia fa servir per enviar petroli a tercers països i així saltar-se les sancions per la invasió d'Ucraïna.
0: I hem de parlar també d'un escàndol. A Metges Sense Fronteres per la denúncia d'abusos i explotació sexual per part d'empleats de l'ONG al Txad, en camps de refugiats sudanesos. L'organització va obrir una investigació interna a finals del 2024 que, segons revela l'agència d'informació Associated Press, va documentar 59 acusacions de diversos tipus d'abusos. Com a resultat d'aquest informe intern, Metges Sense Fronteres ha acomiadat 18 empleats als camps de refugiats al Txad. La mateixa organització admet que l'informe no inclou tots els casos reals denunciats per la negativa d'alguns testimonis a parlar. Les víctimes són sobretot dones, algunes menors d'edat, a les quals aquests empleats de l'ONG oferien menjar, aigua o feina a canvi de sexe. En altres casos hi va haver violacions i casos de prostitució en camps de refugiats amb menors. No és el primer cas d'abusos sexuals que afecta una ONG. Oxfam va investigar abusos en la missió humanitària pel terratrèmol a Haití el 2010.
12: 3CAT Info.
0: Un jutjat de Madrid ha ordenat la detenció de l'actriu Elisa Mouliá després de no presentar-se per tercer cop a declarar com a investigada per una denúncia per injúries i calúmnies que li va interposar l'exdiputat de Podem i Sumar Íñigo Errejón. Mouliá alega que està treballant a l'estranger i només pot declarar per videoconferència, però el magistrat recorda que l'actriu ha manifestat reiteradament la seva voluntat de no comparèixer a les diverses citacions. Un cop sigui detinguda i hagi declarat, l'actriu serà posada en llibertat, però mentre la policia no la localitzi o ella no es presenti al jutjat, l'ordre de recerca i captura estarà vigent durant 5 anys.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un estudi d'economistes catalans demana polítiques per poder integrar del tot les segones generacions d'immigrants. Alerten que són més pobres que la població autòctona i continuen patint més atur. La seva situació és molt semblant a la dels seus pares. Josep Reiner és un dels autors de l'informe.
13: Hi han reptes rellevants en matèria d'integració de la immigració i, encara més important, dificultats claríssimes amb la mobilitat social, sobretot de les segones generacions. I aquestes queden evidenciades de manera molt clara, per exemple, amb les altes taxes d'abandonament escolar.
0: Els economistes proposen planificar els fluxos migratoris i agafen d'exemple les polítiques de països allunyats de la ultradreta, com el Canadà o Austràlia. A més, demana que la transmissió de la llengua catalana sigui un eix central de la política migratòria. I el Partit Popular de Catalunya reclama que retirin les subvencions a les institucions i entitats que promouen el català, com ara Plataforma per la Llengua o la Bressola a la Catalunya Nord. El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, les qualifica de xiringuitos independentistes.
14: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
0: El PP ha introduït el tema per primer cop al Parlament a través de les gairebé 600 esmenes que ha presentat als pressupostos de la Generalitat. Canviem de qüestió i expliquem que els creueristes que només fan escala al port de Barcelona podrien arribar a pagar 30 euros per la taxa turística. El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment els creueristes que s'estan menys de 12 hores a la ciutat. Podria passar a ser de 24 euros, als quals s'afegirien els 6 euros de la taxa del govern. El tinent d'alcaldia responsable de turisme de l'Ajuntament, Jordi Valls, creu que la mesura s'afegeix a d'altres que s'han pres per reduir la massificació.
15: Continuem també reconeixent positivament l'acord signat entre el Port de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per poder reduir les terminals de 7 a 5.
0: David Cid, portaveu dels Comuns, espera ara que l'alcalde, Jaume Collboni, aprofiti aquesta oportunitat.
16: El que reclamarem ara és coherència a l'alcalde de Barcelona i que apliqui aquest recàrrec quan abans millor.
0: I la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, veu l'acord com un pas més per buscar l'equilibri al sector.
17: Necessitem totes les eines per gestionar l'impacte que produeix el turisme a les nostres ciutats, i en aquest cas a la capital del país.
0: El canvi s'ha aprovat a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos, que es votarà el 2 de juliol. I abans del temps, encara us expliquem que a partir d'aquest dijous la bandera espanyola quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament, i no només els dies de ple, com en els darrers 45 anys. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la cambra contra les mesures cautelars que havia dictat arran del requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano perquè la bandera espanyola onegés ininterrompudament a la façana del Parlament. La mesa ha acordat acatar aquestes mesures cautelars per protegir els funcionaris de la cambra. Per acord de tots els grups, des de l'any 1981, les banderes espanyola i catalana només onejaven a la part alta de l'edifici els dies de ple. Dijous, un cop acabi la sessió plenària d'aquesta setmana, les banderes no es retiraran, si més no, fins que la justícia resolgui definitivament el contenciós.
12: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
18: Aquest dimecres continua l'estabilitat, la calor i els ruixats. Per un costat, el sol ens ha d'acompanyar durant tot el dia gran part del país. Un sol que ajudarà a impulsar les temperatures cap amunt, sobretot les màximes, perquè encara farà més calor que no pas dimarts. Dimarts a més alta va arribar a Vinebre, 37,5 graus, per sota dels 38, i avui s'espera que cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre s'assoleixin els 38 clarament a poblacions com Lleida o Tàrrega i Tortosa. Temperatures molt altes arreu, sobretot a punts de la Catalunya central, àrees de les comarques de Girona, entre els 35 i 36 graus, i també la calor es deixarà sentir amb força a la façana costanera amb màximes per sobre dels 30 graus. Tot això amb un ampli domini del sol, amb algunes nuvolades de tarda i alguns ruixats que s'escaparan cap al Pallars, l'Alt Urgell, la Cerdanya o també al nord del Ripollès. Aquesta situació de calor, aquesta situació de ruixats de tarda tindrà continuïtat durant els propers dies.
0: Un excursionista ha mort aquest dimarts a la Vall d'Aran en precipitar-se per un canal a la zona de la Restanca. Es tracta d'un home de nacionalitat francesa, Viella Sofia Cabanes.
19: L'accident s'ha produït poc abans de les 7 de la tarda. La víctima, un home de nacionalitat francesa, es trobava pujant per una de les canals del Cap de Port a la zona de la Restanca quan s'ha precipitat i ha perdut la vida. Un company seu, que ha presenciat els fets, ha donat l'avís als pompiers d'Aran, que han acudit a la zona amb l'helicòpter i dos efectius del grup de rescat de muntanya. En arribar al lloc, els pompiers han certificat la mort de l'home i han traslladat el seu cos a Viella.
0: L'home detingut per haver punyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys a València ha de passar a mans del jutge durant les properes hores. L'home, de 24 anys, es va entregar dilluns a la tarda a la comissaria de Burjassot, a l'Horta Nord, al País Valencià, i va confessar el crim. Segons el relat que va explicar a comissaria, el detingut va arribar abans d'hora al centre de logopèdia i va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats. Assegura que va demanar al logopeda, un home de 32 anys, que li deixés veure la gravació de les càmeres de seguretat, però que aquest s'hi va negar. Després de l'assassinat, el pare va deixar el fill a casa seva i es va entregar. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, explica que la investigació encara està oberta.
20: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos. Estamos ahora terminando la primera fase de investigación para pasarlo a disposición judicial.
0: La policia ha inspeccionat la clínica i ha localitzat l'arma del crim. I l'Ajuntament de Lloret de Mar reclama reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local. Es va haver de tancar el cap de setmana passat a la nit per manca d'efectius, per baixes laborals i per la negativa dels agents a fer hores extres. Els sindicats demanen renovar el conveni i el consistori espera arribar a un acord. Lloret de Mar, Laia Claret.
2: L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lameles, ha explicat que per llei no poden contractar més policies, però esperen arribar a un acord en la negociació del conveni.
21: Falten, han faltat i faltaran. Lloret de Mar, per l'I25C que té, els efectius de policia local doncs han de fer un esforç extra cada estiu, però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem amb mans i mànigues.
2: Des dels sindicats policials especifiquen amb què es troben i què demanen. Gavi Romero és portaveu de Cipfepol.
22: És una pujada general per a tot l'Ajuntament, 9-10%, i després que s'actualitzin tot, recordem des de 2009 que no es pugen ni festius ni quilometratges, és a dir, coses que han quedat totalment desfasades.
2: Divendres, a primera hora de la tarda, hi ha convocada una reunió entre policia i Ajuntament.
12: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: El Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar, els anomenats mercaurans, i també 50 fleques degustació per intrusisme i per incomplir la normativa municipal. Barcelona, Anna Escura.
23: Sobre els supermercats, la normativa prohibeix que la zona que hi ha entre la porta del supermercat i les caixes es faci servir per a cap tipus d'activitat comercial. El director del gremi, Roger Pallarols, ha explicat que han comprovat in situ que això s'incompleix.
24: Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, bujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
23: D'entrada s'han denunciat 30 supermercats de la cadena Mercadona, però el gremi ja ha dit que aviat farà el mateix amb altres marques de distribució. És la primera vegada que es presenta una denúncia d'aquest tipus a tot l'Estat. Les fleques de degustació, per la seva banda, no és la primera vegada que reben denúncies per incomplir la normativa. Els 50 establiments denunciats, de fet, són reincidents. Pallarols ha retret a l'Ajuntament la permissivitat amb què tracta aquest tipus de negocis.
24: Per què tolera que les fleques incompleixin de manera sistemàtica? Per què no actua contra les fleques reincidents amb la mateixa determinació amb què ho fa amb els reincidents d'altres sectors? I per què, quan les fleques i els bars cometen infraccions idèntiques, les fleques tenen el privilegi que no se'ls imposi cap sanció?
23: Ara per ara, les denúncies són administratives, però Roger Pallarols ja ha avisat que si l'Ajuntament segueix sense actuar, no descarten denunciar l'actuació municipal a la Fiscalia.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: S'acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques. Després de 6 hores de negociació, no s'ha arribat a cap entesa i, per tant, continua la vaga indefinida, que va començar el 26 de maig. Els dos punts principals que dificulten l'entesa són la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors, a més de l'augment de plantilla. Sentim Montse Serra, del comitè de vaga de la Intersindical, en declaracions a Catalunya Ràdio.
25: I llavors la seva proposta és igualment que estiguem de 9:30 del matí o de 9:15 del matí fins a les 8 de la nit a la biblioteca. Imagina't que tardis 3/4 d'hora a arribar a la biblioteca, vull dir que ens estan obligant a estar entre 12 i 13 hores fora de casa, i l'empresa l'única solució que troba és que al mig de la jornada doncs hi hagin 2 hores en què no es treballi.
0: Serra ha afegit que no saben quan es tornaran a reunir, però que l'Ajuntament no ha tancat la porta a una nova trobada.
26: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was...
0: La nova parella de moda a Hollywood, Tom Holland i Zendaya, són aquests dies a Madrid per presentar l'última pel·lícula de Spider-Man dins de l'univers Marvel. Brand New Day promet anar més enllà del cinema de superherois i, segons el mateix Holland, se centra en una experiència tan humana com fer-se gran i trobar el teu lloc al món. Madrid, Dani Sainteaja.
27: Han passat 4 anys de l'última aventura de Spider-Man i ara Peter Parker és un adult solitari abocat a combatre el crim darrere de la màscara de l'home aranya, que es fa preguntes tan humanes com qui sóc i què vull fer amb la meva vida.
28: This movie is less of a superhero.
29: Aquesta pel·lícula és menys de superherois i més de superhumans. Tracta d'una experiència increïblement humana, com és ser jove i intentar trobar el teu lloc a la societat, cap a on anirà la teva vida.
30: Where your life is gonna go.
31: El que és divertit és que és la pel·lícula que més temps du posada la màscara, però és la que més tracta sobre Peter Parker, al cap i a la fi.
27: Són 10 anys fent Spider-Man junts i es nota la química davant i darrere de la càmera. La parella s'ha deixat veure estos dies per Madrid, malgrat que Holland reconeix a 3CAT Info les seues preferències.
1: Barcelona és un dels meus llocs favorits per visitar. Tinc molts amics, m'encanta el club de futbol, sempre he admirat Messi, és el millor de tots els temps, és un noi petit i jo sóc un noi petit, així que sempre m'he admirallat amb ell.
27: No oblidem que un dels seus mentors, el director català Juan Antonio Bayona, el va descobrir amb 13 anys per fer lo impossible.
12: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'editorial Proa publica per primera vegada en català Les vides de Giorgio Vasari, l'obra fundacional de la història de l'art occidental. El clàssic, que plega prop de 200 biografies de pintors, escultors i arquitectes del Renaixement italià, arriba aquest dimecres a les llibreries gràcies a la traducció de Martí Domínguez Pérez, culminada de manera pòstuma pel seu fill Martí Domínguez Romero. Per l'escriptor es tracta d'una lectura fonamental per tots els amants de la cultura. Són declaracions d'aquesta emissora.
3: És obligatori per a qualsevol persona que tinga interès per la cultura, perquè ja no sols és que parla evidentment, de Ghirlandaio, o de Michelangelo, o de Rafael, o de Leonardo, o de dones pintores, que també és el primer en parlar de dones pintores, sinó també reflecteix un món del Renaixement, i crea el terme Renaixement.
0: L'edició catalana consta de 3 volums i supera les 3.000 pàgines.
12: Esports.
0: Amb David Obac.
27: El Barça ha començat amb bon peu. La final de la Lliga de Futbol serà contra el Pozo de Múrcia. En el primer partit de l'eliminatòria per al títol, els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga. Tot i que l'equip de Javier Rodríguez perdia 0-3 al descans i una 4 ben entrada a la segona meitat, ha aconseguit forçar el temps extra amb gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. El porter del Barça, Didac Plana, ha aturat l'últim penal del Pozo i de tot plegat n'ha parlat al programa al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
4: Tal com s'ha posat el partit, no, que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
27: Per contra, Pito ha vist la targeta vermella directa al minut 3 i es perdrà el segon partit, que es disputarà dijous també al Palau Blaugrana. Del futbol serà el futbol.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup I. El França 3, Senegal 1, amb el defensa del Barça Koundé, titular amb els francesos i doblet de gols d'Mbappé. Mundial a banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Ethan González, de 21 anys.
5: Em definiria un migcentre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió, ojalà fos així.
27: Ethan ha firmat fins al 2029 i arriba procedent del Cornellà, que la temporada passada el tenia cedit primer a l'Europa i després al Granada. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027. I mentrestant, a l'Espanyol s'ha confirmat un nou amistós de pretemporada en què els blanquiblaus s'enfrontaran al Po de la segona divisió francesa. Serà el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha renovat la portera Paula Cova fins al 2027. I encara en futbol afegim que el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat UAU Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després que no s'hagi presentat cap proposta capaç d'assumir el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució del jutjat mercantil encara es pot recórrer abans que sigui ferma. Recuperem ara el fil poliesportiu.
12: 3CAT Info.
27: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina. I en vol el jugador del Barça, Dicamem, ha estat protagonista al Tot Costa de Catalunya Ràdio dos dies després que l'equip blaugrana aixequés un nou títol de Lliga de Campions. El lateral francès, que deixarà l'equip l'estiu del 2027, ha fet balanç de la temporada.
6: A nivel de equipo ha sido una temporada increíble, hemos ganado todo, perdimos solo un partido en casa, en un penalti fallado, tiene mucho mérito y estoy muy feliz y muy orgulloso del equipo.
7: En MotoGP, el pilot Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial al Gran Premi de la República Txeca, tot just un mes després del fort accident que va patir el circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de rebre una última aprovació definitiva dels metges del Mundial per poder córrer. I destaquem que en ciclisme, el 5 vegades vencedor del Tour de França, Miguel Indurain, ha passat per Ràdio Volta, el podcast ciclista de Catalunya Ràdio. Indurain s'ha referit, entre d'altres, a l'inici de la ronda francesa a Barcelona.
8: Va a ser una etapa, yo creo que bonita, porque la zona, la ciudad tiene sitios emblemáticos, luego llega a Montjuïc, que es un clásico en el ciclismo. No sé, que van a ser unos días muy interesantes.
7: I en tenis, Pau Lavadosa jugarà aquest dimecres partit de vuitens de final del torneig sobre herba de Berlín contra Coco Gauff.
12: 3CAT Info.

José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat